0: jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa. S'hi recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
0: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns passat Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev en un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
1: Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any.
0: El Parlament aprova la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional. Els grups que hi han votat a favor reivindiquen que la norma vol reconèixer per llei l'activitat i la funció de l'IEC també a nivell internacional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
1: És el primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents. Unes paraules que van generar molt d'enrenou i per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que vulguin traslladar les seves queixes sobre el sistema educatiu. És una iniciativa que pretén escoltar el malestar del sector, com explica Niubó.
2: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
1: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any vinent.
0: Esports, el Mundial de Futbol, Ghana i Panamà empaten a 0 en el partit que disputen aquesta matinada a Toronto. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
1: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
0: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que actuïn.
1: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
9: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
12: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
13: Aviam què passarà avui.
14: Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets?
15: Sí, senyores.
14: Reivindiquem això.
15: Bueno,
13: sí, senyora, sí, senyora.
15: Els creueristes que arriben a Barcelona, no?, els envien tots a veure flamenco.
13: La Mercè para la tele.
16: La Glòria Rivera, eh?
13: L'heu sentit mai,
17: Copletista
13: boníssima.
17: Canta molt bé, té una veu molt bé.
13: I riurem, eh?
17: Sí.
13: És actriu, també, aquesta noia. És boníssima.
18: És de la broma, aquesta.
13: Canta triu.
18: El Tanc.
13: Què has dit?
18: Canta triu.
17: Canta triu.
18: Canta triu.
13: Està bé. Dic que parlarem del Tanc.
17: Del Tanc.
13: És una cosa que no havíem tocat mai. S'havia de parlar tard o d'hora.
17: Vinga, parlem-ne.
16: Va, que arriba el jefe.
19: Déu vos guard.
20: I visca el Batlle!

0: El tanc no el van inventar els egipcis.
1: Bueno, almenys la Girona.
0: Bueno, sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes.
2: No va pas tenir collons d'inventar res, aquest. Eh? Només dibuixava, passava els dies dibuixant.
0: Així que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home, però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo da Vinci, els grecs feien servir una bestiesa que es deia Alèpolis.
3: Alèpolis, eh? Alèpolis. Què és això? Què és una
0: Alèpolis? Això és el precedent més antic del tanc. És un vehicle de fusta i ferro, és un monstre, us heu d'imaginar, un monstre de 9 pisos, com una torre de 9 pisos,
3: uau,
0: que portava una tripulació de 3.600 homes i que pesava 160 tones.
1: Sí, senyor, va parir, això és un tanc.
0: És un bon tanc.
1: Bon tanc, sí, senyor.
0: Jo ho trobo poc pràctic, sí, perquè hem de moure el tanc. Un moment, que ara t'aviso, 3.600 tios, i el movem en un moment.
3: Hòstia. Però com has dit que es diu això?
0: Alèpolis.
3: Alèpolis.
0: Sí, busqueu imatges, perquè la veritat que és una bestiesa.
4: Però quines imatges, Peyu, si no hi havia càmeres de fotos a l'època?
0: No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes, eh? Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment.
4: Els de la Diagonal.
0: Exacte. Sí. No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc, has d'entrar per... És...
3: Depèn d'on vinguis, sí.
2: I depèn on vagis.
0: Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim...
2: Home, t'hauria fotut un giro a la vida molt gros, eh?
0: Sí, una mica.
2: Però, així d'entrada...
0: Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya...
1: Perquè la vols conquerir? Ja esteve a Catalunya, Peyu.
0: Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí.
3: Clar.
0: Ara no ho és, però si fos militar espanyol...
1: Ja ho seria.
0: Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la Ronda Litoral, per sorprendre, no? Per si vés amb el tanc...
3: I però després què, per Vall d'Hebron o no? Pel túnel de la Rovira?
0: No sé perquè tampoc...
1: Hi ha molt trànsit.
2: Jo per Sant Jordi no vaig arribar, eh?
0: No.
2: Vull dir que...
0: Per la Meridiana.
2: Sí, és veritat.
0: Per la Meridiana no entreu.
3: No,
2: això segur.
0: Bé, el primer tanc que entra en combat és el Mark I. L'exèrcit britànic sorprèn l'any 1916 a la batalla de Somme, a la Primera Guerra Mundial. La primera vegada que es veu... és la primera vegada que es veu un tanc en combat. L'utilitzen per atacar els alemanys.
1: Ara m'agrada això. Va anar bé, suposo, no?
0: Va anar bé, va anar regular.
1: Va anar regular.
0: Sí.
1: Què va fallar, va no...
0: 20.000 anglesos morts en un sol dia.
1: Llavors no t'apuntava el tanc.
0: De fet, és la jornada més devastadora de la història de Gran Bretanya, tu. No sé què va passar. Suposo que es van refiar. Tenien el tanc nou, es van entretenir, la gent despistada mirant el tanc. Guaita, quines rodes aquest tanc, tu.
4: Si no té rodes.
0: Bueno, per això el miraven. Guaita, quines rodes més rares el tanc, no? Llavors, bueno, els van acribillar, pobra gent. Mark I es deia, apunteu-se. Mark I. Que això està molt bé que es digui I, el primer. Mark I.
1: Sí.
0: Perquè que no passi com amb l'iPhone, vull dir, per exemple.
1: Què va passar amb l'iPhone?
0: L'iPhone, que el primer que van treure es deia iPhone,
1: sí,
0: i quan van treure el segon es deia iPhone 3, i el 2 no hi és.
3: Com?
1: Cony!
0: T'ho prometo. Sí?
2: Això va passar?
0: T'ho prometo que sí. I del 8 van saltar el 10.
1: Què dius?
3: L'iPhone 9. No hi ha el 9?
0: De l'iPhone 8, l'Steve Jobs aquell, de màrqueting, molt bé, però de números anava com el cul, anava.
1: Però a mi me'l van vendre l'iPhone 9.
0: No.
1: Un col·lega em va dir, a veritat de preu m'ho va deixar.
3: Et van vendre el pèl.
0: Ha de ser el 8. Mira bé darrere.
2: Què em vas pagar?
1: Bueno, no sé, ara me'n recordo, però no estic usada, però a mitat de preu.
2: Sí, era el 8.
0: Carles Lloriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Ha trepitjat fort els escenaris des del Molino fins al de la Mercè. Actriu, cantant, cantatriu, copletista i tantes coses més, a qui la mouen unes ganes terribles de sacsejar consciències per allà on passa i, a més, posar en valor el coplet, un gènere musical popular sovint menys tingut aquest nostre país. Ella torna a donar veu a artistes a qui molts no havien sentit mai, reinterpretant-les cap al seu estil i posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Glòria Rivera. Glòria, què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui dic a mi un plàtano amb xocolata negra.
0: Oh, carai.
2: I arribant a la ciutat de Vic m'he menjat un dònut.
0: Plàtan amb xocolata negra i un dònut.
1: Bueno. Perquè arribava a Vic.
0: Sí.
3: Clar, molt de Vic,
4: és típic, és típic de Vic.
0: Li han dit, quan arribis a Vic, sobretot, un dònut, eh?
2: Sí, buscava carn, xitxa, i m'ha dit, no.
0: D'on venies? D'on ets originària, tu?
2: Jo sóc de Guissona, però Guissona. Vinia, sí, també. També carn de...
0: Home, sí.
2: Lloc de carns.
0: Sí.
2: Però venia de la Barceloneta, que és on visc.
0: Molt bé. Glòria, et descrius com a actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga, aspirant a rica club copletista, també?
2: També.
0: No sé què és més difícil de fer o amb què et sents més identificada.
2: Amb l'aspirant a rica.
0: Aspirant a rica.
2: També.
0: Som tots una mica, això. Una mica.
5: Ai, sí. Mm. Sí, però va passant els anys i
0: costa,
4: i cada cop costa més ser aspirant, eh?
0: Bé, si encara no sabeu qui és la Glòria Rivera, sona així. Des de que

0: Això que sentim és una jota, però tu ets més aviat cupletista, no?
1: Exacte. Clar, és que el cuplet és un gènere que podria ser tan barreja de tot, d'himnes, de... I mira, aquí vaig tenir un capritxo per segona jota. Bueno, jo sola, no? Amb gent.
0: També és un camí, com a aspirant a rica... No sembla la via més directa.
2: Un as de Ramafort.
0: La de cupletista, diguéssim.
1: Sí, bueno, hi ha una part bona, en realitat, Peyu, perquè, clar, les cupletistes, la majoria són mortes, clar. Retirades.
0: És veritat, això és veritat. Aquí hi ha,
1: no, llavors, si busques a Google i vols trobar alguna, m'hauràs de trucar a mi, per collons, sí. Quasi.
0: Què ha passat aquí? Per què no n'hi ha de cupletistes actualment?
1: No sé, la Maria del Mar Bonet em va dir... que quan me vaig presentar com a cupletista, em va dir, ets la primera persona que se'm presenta com a tal.
0: Carai.
1: Ella, vull dir que ja té una certa edat, també, bueno, és igual. És que, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir, bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de cupletista.
0: Uh-huh.
1: Trobo que això és fer una mica de justícia.
0: Està bé. Tu ets molt jove, a més, tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha cupletistes de 32 anys.
3: Ni de 38.
0: No. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar.
1: No, ara ja està, eh?
0: Ja està.
1: Si algú em crida, no em giraré.
0: Ara ja si et diuen artista emergent, ja no.
1: No, home, ja havia fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanes, diversos espectacles, no, ja està.
0: Uh-huh.
1: Ja està.
0: Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quant t'aficiones a tot això?
1: Jo m'aficiono amb el cuplet a l'Institut del Teatre, que penso, oh, quant de cuplet, quant de folklore o de gènere del país d'hauré tocar. Ni mica.
0: Re,
1: ni mica.
0: A l'Institut del Teatre, això.
1: Cançó francesa, cançó brasileña i acabar amb un musical americà.
2: Au, va.
4: De veritat.
0: Els estudis...
4: Nosaltres fèiem cuplets, a la nostra època.
1: Devies tindre
4: amb
1: sort.
4: Amb la Maria Jesús. Clar, ja deu estar jubilada.
5: Són tots bons. Són tots bons, per ser.
3: No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre.
1: No es va cultivar gens.
0: Carai.
1: I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de cuplets.
0: I va anar bé.
1: Va anar bé.
3: Jo el vaig veure.
0: Ah, sí?
1: Sí, l'Arnau va vindre. Quins nervis quan em van dir ha vingut l'Arnau Tordera.
0: Tu, Arnau, com hi vas anar per allà?
3: Perquè hi ha poques cupletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona.
6: Aquest tio cada dia em sorprèn.
3: No, és veritat.
0: Ets un cupletista.
3: Jo tinc un vincle directe amb les cupletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les cupletistes d'aquella època com la Glòria.
0: Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època, no?
2: És de la nostra.
0: És de la nostra.
1: De tot, és la que convingui.
0: Quina és la cupletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut?
1: Podria ser la Raquel Meyer, la Bella Dorita...
3: Càndida Pérez.
1: O Càndida Pérez, compositora... Mm-hmm. d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ull Viu al Cuplet, compositora de les Caramelles. I
0: per què ho hem oblidat tant, això?
1: Ah, anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota,
0: sí.
1: Els discos que ja van fer de cuplets als anys 70. Realment tots aquells cuplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres cupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós. Ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sant Pere. Sí. Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que el recordem tots per sí, la mota. I ja és com una cançó popular.
3: I és la part,
1: però és dels anys 20.
3: És la part d'una obra de més envergadura que es diu La reina ha relliscat.
0: La reina ha relliscat.
3: Exacte, el Remena Nena apareix allà com una cita cupletística, com passava sovint en aquesta època.
1: Exactament, perquè moltes cupletistes formaven part de l'elenc de Vaudevilles o de...
3: En Peu va dient, què va passar? Com és que no hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20...
1: Ah, sí? Una petita cosa.
0: Què va passar?
1: Van entrar els tancs.
0: Sí. Per la Diagonal, sí senyora. Escolta, t'hem d'imaginar de petita ja a casa fent actuacions o aquesta vena artística et surt de més gran?
1: He de confessar que jo mirava molt Lluvia d'Estrelles.
0: Hòstia, amb el Bertín Osborne, eh?
1: Sí, una mica com la Isa, també.
0: Esta noche Gloria se convierte en...
1: Jo ho mirava, pensava, és massa espanyolet. Tampoc m'hi veig, tot mira els fravalans. Però, bueno, vi allò, o cine de barri, també ho mirava molt.
0: Uh-huh.
1: No sóc d'una terra que tinguem molta tradició... No s'hi va llejotes, a la Segarra no s'hi fa molta cultura, però sí que a casa mamava de Núries Felius i d'aquestes coses i a mi em donava vida això. Jo quan feia cant al conservatori, a mi un lit alemany no em deia res ni mu. Quan tampoc l'entenia.
0: Yeah.
1: Però s'esforçaven perquè l'entenguéssim i no. I en canvi, quan tocava alguna cosa de sarsuela, deia, ai, què és tot això? Què se'm desperta aquí? Bueno, jo... O sigui, cognoms catalans, eh?
0: Sí.
1: Tots i
0: però molt. Sí que és veritat que potser és un gènere que l'associem... No l'associem al català, normalment, no? El cuplet.
1: No l'associem... Bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu... Mm-hmm. No, són couplets, són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folklòriques. Folklòriques, sí. Espanya.
3: Sí, sí, penses amb copla, que també es confon amb la copla tenora i flabiol. No, això, el bueno, couplet és un gènere català.
0: L'estètica i tot plegat, no? No sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica.
1: Exactament, perquè les japoneses poden anar a veure... flamenco cada dia a les Rambles i no couplets.
0: Sí, senyores.
1: Reivindiquem això.
3: Bueno, els
0: creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. Se'ls hauria de fer un tour per Barcelona.
1: I els posen mariachis a les portes del quan baixen... Sí, un dia vam anar a fer treball de camp, que fèiem una obra del turisme, i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del Marquet.
0: Això passa, ho dius de veritat?
1: Sí.
0: Mariachis a Barcelona.
1: Algú d'aquí deu haver anat de creuer, perquè la gent va molt de creuer, es veu.
5: Mai no és el cas,
1: no.
5: Ho sento.
1: Uita.
0: Jo vaig anar una vegada pel Covid perquè no hi havia ningú. I llavors vam anar-hi.
5: Però anaves al revés.
0: Anava al revés, jo sortia de Barcelona.
5: Sí,
0: i quan vaig arribar a Barcelona no vaig veure mariachis, vaig agafar el cotxe i vaig cardar el camp ràpid cap a casa. No vaig fer res més. Les lletres dels couplets del segle XX poden seguir-se cantant actualment o s'haurien d'actualitzar?
1: Moltes les segueixo cantant i la gent es pensa, ah, això...
0: Queda avui. Clar, clar.
1: Però algunes sí que les actualitzo, les canvio. Com que ningú vindrà a reclamar res.
0: De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas hi has fet gaires adaptacions.
1: De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, estic
0: Bomba
1: així,
0: va.
1: I no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altera una mica.
0: Uh-huh.
1: S'ha de fer, eh?
0: Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim.
1: Moltíssim. El Batalló de Modistilles, també.
0: Uh-huh. Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, perdona, que l'escrivís la teva iaia?
5: Què dius ara?
1: Jo la vaig escriure per la iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència la guerra.
0: Uh-huh.
1: I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses, vivia en un poble petit allà a l'Urgell i bueno, recorda molts morts i això a mi m'impactava molt, ella ho explicava molt sovint
0: quan t'explicava i tu eres petita i t'explicava aquestes històries de la guerra.
1: I fa uns 10 anys que jo feia com de cantautora per Barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar.
0: Uh-huh.
1: És la cançó trista, és el moment tendre, moment llagrimeta del show.
0: Les lletres del couplet estan plenes de sàtira i reivindicació i tu has seguit amb aquesta tradició amb cançons com El pis, on fas crítiques sobre l'habitatge amb aquesta lletra.
1: Tinc un pis com una gàbia posadet del terrat, me'n fan pagar 2 duros per tenir

0: de queixar-se, de criticar directament.
1: T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar?
0: Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip.
1: Ah, sí?
0: L'antic show, que es diu Perner, l'acabo amb "Ai, que matar el rei!"
1: Fixa't.
0: I fixa't.
1: Això ja ho tallaré.
0: No, no, però és una cita, vull dir.
1: Ah, perdó, perdó.
2: Sí. No s'ha de tallar.
0: I em volien... Bueno, ho vam estar debatint, Però,
3: i al final?
0: No, s'ha quedat.
1: S'ha quedat.
0: Sí. Em van posar a la presó...
1: És ficció.
2: Un escenari, no?
4: Tampoc no dius pas el rei, ni res.
2: No dius pas el nom de quin rei.
0: No.
1: Pot ser el rei León.
2: Ara.
4: Poder tindries més problemes, eh?
1: Amb els animalistes.
4: Ah.
1: Vigila. A qui critiques ara? A les lletres dels coplets d'avui en dia? Personifiques una mica? Aquí deies "Hay que matar el rei", però, per exemple, hi ha l'altre que feia sàtira de l'habitatge i de com està el tema. Però ataques contra polítics en concret? O a qui critica?
0: A vegades és la pròpia actualitat del moment. En Perner estàvem, que va ser el moment del bisbe de Solsona.
1: Ostres,
0: i parlava dels catalans, que som una miqueta com del puny estret i aquestes coses, i que el diner el fa Lucifer, i vaig haver d'afegir que el bisbe de Solsona també, amb tota la polèmica tan divertida, m'encanta, soc tan fan d'aquell matrimoni.
1: És que tot era molt divertit. I quan acaba treballant a Sement Cardona ja és la cinereta.
2: És la cinereta. Està guionat segur.
4: Hi ha uns autors a darrere d'això.
1: Jo entenc que sí.
2: No entreu la sèrie.
1: Espera't. Creus que el Coplet serà mai cap de cartell d'aquests macrofestivals que es fan ara a Catalunya?
0: Hauria, i tant.
1: Sí?
0: Sí.
1: El Canet Rock.
0: Ha de ser.
4: El Canet Rock?
0: Ja estem tardant. Vinga.
2: Estaria molt guai.
0: El Canet, el Canut, és igual. Que sí.
1: El Canet Rock, el Cabró Rock, no sé quin, n'hi ha molts.
4: Home, Mainat és un gran coneixedor del Coplet. Ja podria tenir una mica de sensibilitat posant Coplet allà.
1: Porteu-la. Porteu la glòria de Canet.
2: La glòria ho petaria.
1: Clar, jo crec que sí.
0: Aquesta era l'essència de les cupletistes, realment, perquè eren totalment polititzades i es codejaven pel paral·lel, no?, amb tots els sindicalistes i anarquistes, però eren estrelles de masses, eren tan estimades per tothom, o sigui, la gent sentia la ràdio quan hi havia la ràdio, però si no comprava els seus cromos i feien els anuncis per la ràdio de Colònies o del que fos, o del tabaco.
4: Ben igual. Sí.
0: Ha de ser així.
1: Igual.
2: Cromos, eh?
1: A banda del...
0: Les paletes. He dit cromos.
2: Has dit cromos, eh? M'he pensat en l'àlbum de Panini. Hòstia,
4: això no ho sabia jo.
1: A banda del Canet Rock, on et podem veure, Glòria?
0: Em podreu veure justament a Vic, al juliol.
1: Mira.
0: Sí.
1: A on, de Vic?
0: A l'Atlàntida.
1: Me reservo un parell de...
0: 10 de juliol.
1: 10 de juliol.
0: 11 de juliol al Fimpeter de Vilanova.
1: Molt bé.
0: Què més? Després també el juliol a Sant Celoni. Per Festa Major de Sitges a l'agost.
1: Bueno, et seguirem
4: en les redes
1: socials. Et pots dedicar actualment exclusivament al Coplet o fas altres coses?
0: Em dedico al Coplet, faig de presentadora de coses... Em dedico a l'escenari, podríem dir que sí.
1: Al món de l'artista.
2: Ai, els últims...
0: Però encara aspirant.
2: 17 anys?
1: Sí.
2: Només he fet coses amb aquest senyor.
1: Amb en Xuriguera.
2: I amb la Glòria Rivera.
0: Mira.
1: Ah, sí?
2: Vam presentar una gala junts amb la Glòria.
1: Mira,
0: veus? Sí, així ens vam conèixer.
2: I ella va cantar i jo no.
1: Millor.
2: L'organització va decidir bé el que havíem de fer.
1: Cadascú lo seu, Fel. Cadascú lo seu.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Glòria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa arral de Vinyó, gentilesa de...
6: Ella!
1: Perquè no hagis de menjar dònuts, escolta.
3: Exacte.
1: La paraula d'avui és ibassós. Ah, ibassós. Persona que fa ostentació constantment de la seva riquesa.
4: El teu cunyat tot el dia parlant del iot que té Cadaqués i dels sopars de llagosta és tan ibassós de veritat que no el suporto.
1: Bé, ibassós, paraula que s'utilitza com a punt cardinal per orientar-se circulant per Barcelona en contraposició al Llobregat.
2: Vas fins al final del carrer i allà hi ha dues entrades a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i ibassós.
1: O ser ibassós es diu d'una persona, cosa o esdeveniment que va o passa ràpid, veloç.
3: Ho vaig veure perfectament al metro. Un home amb un gest ibassós li va fotre la mà al cul al del meu davant i li va robar la cartera.
1: A, B o C?
0: Voldria que fos la B, eh? Serà la C.

0: Gràcies. És un telèfon, però?
1: És un, no, és una llangonissa de vera que pots trucar per la llangonissa. És una llangonissa amb cobertura.
0: Gràcies.
1: Mercè, vull dedicar-me el capítol al tanc.
2: Del tanc. Parlem del tanc, però també, a veure, els tancs necessiten un conductor, no?
3: Quanta gent hi va, parlem, gent hi va dins un tanc? Un parell?
4: Un 30, 30, 40...
1: Què dius?
4: Sí, van sortint, com els cotxes dels pallassos que van sortint d'allà dintre.
2: No, a veure, depèn del tanc, però normalment n'hi van uns 3 o 4.
1: On té la porta, el tanc? És per dalt, és aquell forat de dalt, no?
2: Sí, no? Com una escotilla, no?
1: Sí, que és veritat, sí. Sí. No entres pel que no entres.
3: No, no. Has d'estar molt...
2: Fa de mal entrar.
3: Has d'estar molt finet.
2: Us vull destacar un dels millors pilots de tanc de la història, que va ser en George S. Patton, comandant de les forces blindades dels Estats Units, i va combatre a la Primera Guerra Mundial, però també a la Segona Guerra Mundial.
5: Hòstia. Això passava? Jo creia que si anaves a la primera no calia que anessis a la
2: convalida,
5: segona.
2: Convalida, no?
5: Exacte, tu convalida.
2: No, doncs es veu que no. Va combatre totes dues guerres i deien que era un dels millors amb el tanc. Un dels generals més agressius, ràpids i carismàtics. Després de sobreviure a dues guerres mundials, doncs un dia es veu que anava amb el seu Cadillac, allò que se n'anava a caçar faisans,
1: sí.
2: I un altre cotxe el va picar.
1: Hòstia.
2: Sí, va haver-hi un accident sense cap ferit, però amb un mort. Es va morir George S. Patton.
1: Què dius ara?
2: Sí,
1: tota la vida amb el tanc i llavors te maten anant a caçar faisans.
4: Sí, noia, però és que és molt més perillós anar amb cotxe que anar amb tanc, eh?
1: Home, això no sé si és, vols dir aquesta dada, això
3: que
1: era?
3: Home, quanta gent coneixes que s'hagi mort o ha tingut un accident amb un tanc?
1: Ara. Jo, cap.
3: Però i amb cotxe?
1: Amb un cotxe algun, però...
3: Ah, doncs...
1: Home, no té res a veure una cosa amb l'altra.
3: Oh, collons, bueno, sí, sí.
1: A mi si em fas triar anar amb un tanc o amb un cotxe...
4: No, home, no, és molt més perillós cardar-se una hòstia amb el tanc. Vull dir, amb el cotxe que no pas amb el tanc. Amb el tanc que no passarà res.
2: Dones unes voltes.
4: Home, sí que...
1: No sé, no sé, no sé. No he anat mai amb un tanc, amb cotxe sí. N'has vist mai cap de prop de tanc o no?
4: No.
3: A Breda?
1: A Breda?
3: No era un cotxe, no.
1: A l'època aquella, el 2017, que hi havia aquell rebombori, jo vaig veure a la C-17 algun dia que els passejaven amb camions amunt i avall, com per generar una sensació de...
3: Ai, ai, ai, que us esteu jugant.
2: Ai,
3: que us els dispararem. No foteu això, els catalans.
1: I mira, així,
2: I mira. Així vam acabar.
1: Així estem. Glòria, escolta'm, bueno, t'hem descobert, almenys per part meva, jo t'he descobert avui, i vindré a l'Atlàntida el 10 de juliol.
0: Sisplau, vinga. Que bé, t'espero.
1: Allà, a primera fila, no sé si...
4: Bueno, noi, on te toqui, eh?
6: Sobre, això és coplet, a sobre l'escenari.
1: No, oh, no, quina vergonya.
3: Porta-li uns dònuts, que no acabi la funció.
0: Uns dònuts, una llangonissa de telèfon.
1: Uns dònuts de Vic.
3: Ara, boníssims.
1: Glòria, escolta'm, no volem que marxis sense gaudir-te en directe. Suposo que el teu directe és... Vull dir que el coplet, a banda de sentir-te al cotxe o on te sigui, lo important són els directes, els concerts, és on agafa més sentit tot plegat.
0: Clar, és on acabem tots despullats i és molt millor.
1: Sí. Despullar?
4: Sí, sí, sí. Va,
0: qui vol, qui vol?
2: A l'estiu.
0: No s'obliga res.
1: Se t'ha despullat mai algú?
3: 10 de juliol, has dit?
1: 10 de juliol.
4: No ho veig, eh? A Vic no
2: ho veig. L'agenda, carinyo.
3: Vigil a Vic.
1: Ja t'abans jo que a Vic no se't despullarà, eh? Els de Vic, treure's el mocador del coll, màxim. Déu-n'hi-do, escolta. Home, a Guissona deus haver creat sensació, també, no sé. Vull dir que no hi ha copletistes a Catalunya, però a Guissona tampoc...
0: No, hi ha el petit de Galeril.
1: Ah,
0: i jo.
1: Són els dos artistes de Guissona.
0: Sí, després hi ha molts porcs i molts pollastres.
1: Sí, sí.
2: De porcs n'hi ha.
1: I el bon àrea aquella que hi va tot de jubilats allà, que els descarreguen i van menjant com... Bueno,
0: com ja no en surten d'allà.
1: No, surten.
0: Se'n fan pinso.
1: El com entra em van sortint.
4: Sí.
1: I vaig anar a parar una vegada.
4: Jo també.
1: Per casualitat. Perquè vaig muntar uns gronxadors, que ho sàpigues. Hi ha uns gronxadors de Guissona que els he muntat jo.
0: Que ets gronxador?
1: Bueno, no. Treballava quan era jove per pagar-me els estudis a Fundició Dúctil Benito i muntàvem gronxadors. Jo feia de muntador. I un estiu vam muntar uns gronxadors en un parc de Guissona i vam anar a dinar aquí al Bon Àrea.
6: Allà on s'han mort 7 nens?
1: No, que els muntàvem bé, escolta. Qualitat, qualitat. I vaig quedar frapat, eh? Jo era jovenet i anaves veient aquells vells omplint de llumillo i vinga, botifarra i llumillo...
0: Aquell bufet, eh? La teva terra no ho teniu, aquest bufet també teniu bufets.
1: No gaires. Allò...
4: Home, és gros, allò.
1: Allò és molt gros.
4: No, és gros no, és immens.
1: Bueno, i tens la carn crua i te la cous allà...
3: És que vas dient això i m'hi veig d'aquí 4 dies.
1: El dinar de final de temporada d'aquest any el anirem a fer allà.
3: Bravo!
1: Glòria Rivera, vinga, va, que pujaràs a l'escenari. Avui la Glòria, la cupletista actual de Catalunya, amb Arnau Tordera i Laia Gluck, interpreten Jo te l'encendré.

0: vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.
1: Què he fet? Què us ha passat? Què us passa?
2: Jo miro el percussionista de la banda, perquè no cal oblidar que Fel no és aquí a l'escenari, però és el percussionista.
1: En Fel sacseja una maraca en forma d'ou.
2: Estava sacsejant l'ou i badallant al mateix temps.
1: Fel, hòstia, una mica d'actitud.
3: Sí, no, no.
4: Quines ganes.
1: Sé que aquesta secció va tard a la matinada, però una mica d'actitud.
3: Sí. M'he girat i he vist que molta gent del voltant em mirava en plan, noi, una mica. Si fas de músic, foti ganes.
1: Arnau, què està sonant?
2: Esplau, una mica de seriositat.
1: Què sona, què sona?
2: Això és If You Don't Want Me to Destroy You. Del grup de rock galès Super Furry Animals, una cançó de l'any 1996. A mitjans dels 90, al Regne Unit, es confiscaven equips de so arran d'una legislació contra les raves que s'hi celebraven.
1: Ah, sí?
2: Es van posar forts amb això. I ells van tenir, el grup en qüestió, va tenir una idea peculiar. Posar un equip de so a dins d'un tanc.
1: Hòstia.
2: Oh. Sí. L'únic problema és que, bé, naturalment el tanc no podia circular pels carrers i l'havien de traslladar en un camió.
1: I tot compres un tanc.
2: Bé, en tot cas ho van manegar per aconseguir-lo. El 1996 van portar el tanc amb l'equip de so a dins a un festival i van tenir certs problemes perquè l'equip de so que hi havia dins sonava tan fort que eclipsava un dels escenaris on s'hi desenvolupava el festival.
1: Bé.
2: I al final el van acabar venent a Don Henley, en bateria dels mítics Eagles. Mira. Sempre hi ha algú que està més sonat que tu.
1: Sempre, sempre. Doncs escoltem el Super Furry Animals i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: tenim la Jas.
1: La Jas.
0: La Jas, que és filla d'una Shiba Inu, sí, i d'un pare que encara se'l busca.
1: Vaja.
0: No s'ha trobat.
2: Quin
0: no s'ha
2: perla.
0: Trobat,
2: quin perla.
1: Bueno, amb els gossos normalment sempre se'ls busca, els pares, eh? No se sap mai.
3: Gossos i no gossos.
0: No, no
3: se sap.
0: És de la Mireia, veiem-lo. Veiem-la.
3: A veure-ho. Ah. És una bota.
0: És una bota? Quina curiositat, un pla només pur.
1: No saps? Escolta, això sembla com un país nòrdic, no?
0: És
1: com...
0: Sí, és que viu a Copenhague. Són de Barcelona de tota la vida, però viuen a Copenhague.
2: No és un trineu, allò on està?
1: Sí. És com un trineu.
0: Sí.
2: És el seu pare Noel, aquest trineu.
1: Sí,
0: potser sí.
2: A Copenhague.
0: La Mireia, la seva responsable, diu que la Jas troba a faltar molt, molt el seu Raval natal.
1: Sí.
0: Sí, perquè no li acaba de fer el pes.
1: Li agrada més el Raval que el Copenhague.
0: Sí, li agrada el Raval, el barri gòtic, ho troba a faltar. També és veritat que la Jas es va quedar cega fa 10 anys, eh?
4: Ah, mira, millor que l'Òscar, que
1: és un puesto com un altre, llavors.
0: No. Suposo que la troba a faltar per les olors, no sé. Sí. Resulta que la Jas és molt velleta, té 15 anys.
1: Ui, i quasi bé poder que la matéssim abans de començar.
0: Ai, que és boníssima. Estic d'acord.
3: No feu pas la pregunta final, eh?
0: Tu també et matarem quan siguis vell.
1: Ja, ja em podeu matar, ara, si voleu.
5: Els historiadors fixen el 1492 com un any transcendental. Cristòfol Colom arriba a Amèrica, els reis catòlics entren a Granada i també decideixen expulsar els jueus del seu regne. Totes aquestes accions tenen dos actors principals, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó. Un Ferran II que aquell mateix 1492 va estar a punt de perdre el cap a Barcelona, literalment.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som a 7 de desembre de 1492. El passeig amb la Jas comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí,
3: això sí que és maco.
1: Sí.
3: Això sí que ho tenim.
2: S'ha de conservar. Sí. Coses maques s'han de conservar.
3: Tradició. Entra... Patrimoni. Patrimoni.
1: Patrimoni. Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
3: Ara,
1: no ho canviem. Mentre passegem, podem veure quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona. Sí,
0: perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
6: Ara!
0: Borratxos dels llocs i et pixen a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
3: O sobre.
0: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer, que no em prenguin.
2: Perquè quan vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
2: Que si et vas al mig del carrer hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
1: Sí.
3: Hòstia, quanta saviesa.
2: Són molts anys de ser jove.
1: Bé, mentre passegem podem veure que els habitants de la ciutat estan més exaltats que normalment. Resulta que el rei Ferran II hi acaba d'arribar per fer una visita oficial.
7: Hola, estimats súbdits! Hola a tothom, què tal? Com esteu, gente?
1: Ferran II és el rei de la corona d'Aragó i del Principat de Catalunya. Ha tingut alguns alts i baixos amb els catalans. Hem tingut èpoques que, bueno, l'hem apreciat, però ara mateix la seva popularitat és molt baixa a Catalunya. És normal que la resposta de la gent sigui una mica apagada.
2: Quina rebuda, també, eh? No vull pensar, no vinc, ara que us va parir.
1: És que últimament el rei Ferran ha pres decisions una mica polèmiques, sobretot des de que s'ha juntat amb una castellana que li està inflant el cap.
2: Ui.
1: Ja en conec més d'un d'aquests. Aquell amic tan independentista.
3: Sí. Amb un guàrdia civil.
1: Enganxen una castellana i ja està, eh?
2: Ja.
1: Anem, quedem dissabte, no puedo, no puedo? En castellà m'ho dius ja? Des de ben petit en Ferran ha utilitzat l'aragonès i el català per expressar-se, però des de que va amb aquesta noia, que el rei tendeix a parlar en castellà.
7: No és veritat, no és veritat. Sí. Jo continuo siguent el de sempre.
1: No.
0: A ver, ¿con quién hablas, mi amor, que no te entiendo?
7: Con nadie, cariño, con nadie. Ah. Solo le daba las gracias a tota aquesta gente que nos ha venido a recibir.
1: És que si has de xerrar castellà, com a mínim xerra'l bé.
7: Eh?
1: Sí. En Ferran ha vingut acompanyat de la seva esposa, que és ni més ni menys que Isabel I de Castella, una castellana de dalt a baix.
0: Ah, mira, mira, con que estos son los catalanes. Ay, qué gracia, mira, mira qué mono el narrador. Hola, narrador. ¿Qué tal? Soy Isabel.
7: ¿Pero si es Isabel o lo dices de Ayuso?
0: No, soy Isabel. A veces nos confunden, por chulapas. Pero no, mira.
1: Quina ràbia, doncs.
6: bona.
0: Están diciendo fora, fora. Ay, que no te entiendo. Este catalán cerrado no lo entiendo.
1: Fora, fora, en castellano es visca, visca.
0: Ah, muy bien, sí, no muy pateixis. Bien. Buena gente, cariño, los catalanes.
2: Sí, ja veuràs, cariño, ja veuràs com si...
1: Vaya merda, dona, t'has anat a buscar.
2: Ah, no, sigui una mica més obert, hòstia, sigui una mica més obert.
1: És ella que ve aquí a fer-se la xula.
2: Hòstia, que la mossa és estrangera, no en sap gaire de català. Eh?
1: Amb el seu casament, en Ferran i la Isabel han aconseguit unir les corones sota un imperi unificat. Espanya.
3: Oh! Què has dit?
1: Sí, noi. Ja hi som, eh? Ara ja hi som ficat.
5: Vito com ha canviat
3: l'únic. Ja està, error.
1: L'any 1492 deixem enrere l'edat mitjana per passar a l'època dels imperis moderns, de la creació d'una Espanya unida.
3: Sí, noi. Oh.
1: Precisament la visita a Barcelona és per demostrar la unió entre les dues corones. Llàstima que Isabel II no diu ni una sola paraula en català, tu.
8: Tu, i com és que no parla català?
1: Bueno, perquè...
8: La Leonor sí que en parla, de català.
3: La Leonor, vols dir la princesa Leonor?
1: La princesa Leonor. Parla català.
3: Així?
1: Aquesta sí que serà una bona reina.
0: Ja bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que... Lo estoy aprendiendo. Sí. Lo que pasa que tengo que ir a poquet, ¿eh?
1: Sí.
0: Pero...
1: La Leonor és l'única de la corona que s'ha tirat en paracaigudes, eh? Vaig llegir un dia.
8: Obert.
1: Eh? Obert, sí, home.
2: No m'havia entrat, anava a dir, pensava que...
1: No, sí, sí.
2: Va.
1: No, es va tirar en paracaigudes. Sí. Vull dir que
3: el... Bueno, és militar, però és clar, el seu pare també.
1: Sí, però el seu pare no s'hi ha tirat mai, es veu.
3: Ah, no?
1: No, ni l'avi. És la primera de la família que s'ha tirat.
2: L'avi que sí que s'ha tirat coses.
1: És la primera que han vist, eh? Sí.
0: És que han renovat una mica la sang, també, sí. T'he de dir.
1: Han dit...
0: Estan des desperts, ara, els Borbón.
1: Ara han entrat sang nova, aquesta sí que es tiri, aquesta. Perquè els que hi han hagut fins ara...
2: No, segurament.
8: Entra-lo a l'escopeta i no sé què, per la caiguda, deixeu-lo estar, no?
1: Bé, és una llàstima dir-ho, però a partir d'ara el Principat de Catalunya ha de retre comptes a la reina Isabel. Ella i en Ferran són els reis catòlics.
2: Bueno, sí, bé, d'acord. Però em podeu continuar dient Ferran II.
0: No, hombre, no, cariño. A ver, ¿qué hemos dicho en casa? No. Fernando el Católico queda mucho mejor.
1: És molt bo, això, eh? Això és real, eh? Ella no li diu Ferran, li diu Fernando.
0: Fernando. Siempre.
3: Aquest tio, el que és un calçasc.
2: Home,
1: i posa't una mica.
2: Se t'acalma, és una mica vostè, se m'acalma una mica. Si ella li agrada Fernando, com digui com vulgui.
0: Fernando, cariño, Fernando.
1: Sapigueu que en Ferran apareix en molts documents amb el nom aragonès, que és Ferrando.
3: Ferrando.
1: Però ara es fa dir Fernando, bueno, a la castellana, tu. I és que la Isa, la seva dona, la Isabel,
0: claro,
1: i en Fernando...
3: Com aquest... l'atún, eh?
1: Sí.
3: Com l'atún.
0: ¿Por qué me miras con esta cara? Se ha quedado así con el atún. Tú no comes, no comes el atún, Isabel, ¿no?
1: No.
0: Es el mejor, es cariño. El mejor, ¿eh? Tú comes el calvo.
8: Patapam. Hostia, muy bien aquí. Patapam.
1: Tota la vida aguantant.
0: Merda, estoy despedida.
1: Tota la vida aguantant aquesta merda.
3: Fistes de castellans.
1: Ai, noi, en fi, escolta. En Fernando, tu, que és un calçasses, ets un calçasses,
2: torni,
1: pèl.
2: Passat.
1: Ets un calçasses, home.
2: Per amor, ho faig per amor.
1: Per amor. Claro. La Isa i en Fernando, aquesta parella, s'han fet famosos, eh? Arreu, l'any 1492 ha sigut el seu any. Fixeu-vos quantes coses han fet. Han finançat el viatge de Colom per descobrir Amèrica i han aconseguit entrar a Granada i derrotar els sarraïns i així posar punt i final a la Reconquesta.
2: Això em diuen el rei catòlic.
1: Sí, sí, sí. Espera, perquè encara no hem acabat. També ha expulsat el Fernando, o Ferrando, tots els jueus del regne amb assassinats i persecucions per tot Barcelona.
2: Bueno.
1: Els reis catòlics fan honor al seu nom. Ni jueus ni musulmans viuen a les seves terres. Les seves polítiques es consideren la fi de la convivència de les tres cultures a la península ibèrica.
0: A ver, Fernando, què? Querido, podríamos hablar, ¿no?, en cristiano, así nos vamos entendiendo todos.
2: Sí, cariño,
0: ¿eh?
2: Sí, ara se lo digo a todos.
0: Sí, ara sí, díselo.
1: Ara farem tot en castellà per tu. Sí. En Ferran fa tot el possible perquè la Isabel estigui còmoda. Ella ha passat moltes vacances a Barcelona, sí, i es coneix la ciutat, però ella és el primer cop que la visita. La parelleta s'estarà al Palau Reial Major. És un palauet, això, que hi ha just al costat de la catedral de Barcelona.
2: Estarem bé aquí.
1: Estareu bé aquí.
2: Estarem bé aquí.
1: Calor a l'estiu.
2: Sí, bueno.
1: Però estem al desembre.
2: Sí, no se fa un bon temps.
1: Un lloc que la nostra gosseta...
3: Va venir al mercat de Santa Llúcia, doncs, allà, ara.
1: Ah, mira, sí, segurament.
2: No, al Camp Nou anirem.
1: Al Camp Nou, què?
2: Que agafaré l'Isabel i anirem al Camp Nou.
1: A veure, no Barça. Aneu-hi. 1907 ja estava fundat. Ah, no, estem al 1400.
0: No, encara no.
1: Perdó, 1492.
3: Falten dies, encara.
1: Sí, encara no.
3: Sí, però...
1: Bé, estem a 7 de desembre de 1492. Estem a punt de tancar un any que ha sigut rodó pels Reis Catòlics, com us deia. Reconquesta i expulsió de l'Islam, expulsió dels jueus del regne i descoberta d'Amèrica.
2: Sí, home, ha sigut un bon any, eh? Home. Ah, però... Bo, estic rebentat, eh, nano?
1: Ja, ja.
2: La feinada aquest any, que gaires anys com aquests i em podeu enterrar a mi, eh?
1: Oi, xinar amb aquesta castellana.
2: Bo, hòstia, eh? Hasta m'insulta quan d'això, eh?
1: Sí? Et deu pagar i tot.
2: Pico pues. Una mica a les natges, tinc uns vermells. El català, venga, català, no pare.
1: Sí. Ui, ui, ui, una cosa. Els acompanyem fins a les escalinates de Palau, unes escales que encara es conserven avui en dia i que la Jas, la nostra gossa, ja hi ha passejat mil vegades. De cop un home s'obre pas entre la comitiva, treu una espasa de sota la capa i ens diu una estocada directa al coll del rei tot cridant...
6: Visca Catalunya!
2: Ostres...
0: Apa, aquí no.
1: Ara s'ha complicat això, eh? Ara això s'ha complicat, eh?
2: Santa Déu.
1: La visita s'ha complicat. Sembla novel·lat, però és real. L'agressor, al crit de visca Catalunya, ha volgut matar el rei per l'esquena. En sentir el dolor, el rei crida...
6: Ah! Quina traïció!
2: Cago en Déu, quin mal.
1: No, això no, això no ho va dir. Només vas dir, oh, quina traïció,
2: ah,
1: eh?
2: Vale.
1: El tall és profund i el rei està sagnant com un porc degullat.
2: Per favor, que sóc el rei.
1: Un
3: porc. Sí, bueno, però sagnes com un porc.
1: Ara, mira que a casa molt xerrar en castellà, però quan l'han apunyalat ha regalat en català, eh?
3: Sí, sí.
1: Oh, quina traïció, eh?
2: Això sí.
1: El rei té la clavícula trencada i un tall molt lleig a l'espatlla. El cop era mortal, anava directe al coll, però la cadena d'or que porta el rei ha desviat el tall.
3: Sí. He fallat?
1: Sí, noi.
2: És que vaig tan enjuïat.
1: És que el ric sempre està de sort.
2: Sí, sí.
3: He fallat.
2: Portava un no m'oblides aquí al coll.
1: Una cadeneta que posava Isabel.
0: Un collaret de pitbull.
2: I a positiu, era a positiu, que posava el grup sanguini.
1: El tornen a dins del palau mentre l'agressor és reduït i empresonat. L'agressor resulta ser un pagès que respon al nom de Joan de Canyamàs.
3: Sí, noi.
1: Sort que la Jas és cega i no pot veure les tortures a què serà sotmès el pobre home.
0: Ai, ai.
9: Respon, Bergant, per qui treballes? Ets un espia francès, oi?
10: Ja us dic que no tinc cap còmplice.
9: Ah.
10: Soc jo sol.
1: En Joan assegura que ha actuat sol. Després de tota una nit torturant-lo, finalment confessa la primera cosa que li passa pel cap. Segurament ho fa per acabar amb el suplici, les tortures.
10: Sí. No me dius res?
9: Has de parlar tu.
10: Sí.
9: Però parles, sí, vinga, canta, canta. Ho canta! Canta, et dic!
10: Ho confessaré tot, de veritat. Pot semblar una mica estrany, però... m'ha parlat... l'Esperit Sant.
1: Eh?
10: L'Esperit Sant m'ha dit que us ataqués un colom que he trobat allà a plaça Catalunya.
1: Sí. Sí que n'hi ha molts allà a plaça Catalunya.
10: M'ha mirat als ulls i m'ha dit...
1: Mata el rei.
10: Mata el rei.
1: Ah, sí.
10: I jo agafa l'espasa i fot-li hòsties.
1: Hòstia, no m'ha passat mai, això, a mi.
10: No t'ha passat mai?
1: No. Ja, miraré, ja hi aniré, a plaça Catalunya. Que fa temps que no hi vaig.
10: No t'ha parlat mai un colom.
1: No m'ha parlat mai un
10: colom. Sant.
1: Tot i que no és pas la primera vegada que ho sento que li passa amb algú, això sí.
10: Jo tinc una foto amb un colom sobre el cap allà a plaça Catalunya.
1: Ah,
10: però no com a Joan, de, sinó com
1: a Xuriguera.
10: Com a Xuriguera.
2: No sé qui està pitjor, si no. Xuriguera o en Joan de Canyamàs.
1: El pobre home diu que l'Esperit Sant se li va aparèixer per anunciar-li que ell era el rei veritable i que havia de matar Ferran II. Això després de torturar-lo molta estona,
3: molta
1: que ja no tocava ni quarts ni hores, eh? Evidentment, aquesta resposta fa que en Joan de Canyamàs se'l consideri un boig. Mai sabrem si realment era un malalt mental o si va fer-ho per raons polítiques.
3: Què vol dir que mai sabrem? Ja està?
1: Ja està. No.
3: O sigui, em maten?
1: Collons, esclar que et maten.
3: Que maten?
1: Clar que et maten.
2: Després aplaudeixi.
1: Has intentat matar el rei, beneit.
3: Bueno, i què, eh?
1: En Joan és brutalment torturat, passejat per Barcelona i desmembrat amb mil bocins. El cos d'en Joan és cremat a la foguera. Per la seva banda, la reina Isabel està fent les maletes per marxar de Catalunya el més aviat possible. Creu que l'atemptat ha sigut un complot català per matar el seu marit. Es pensa que tota la ciutat els va en contra.
0: Catalanes malnacidos. Ya te decía yo que no tenías que fiarte de ellos. Venga todos conmigo. ¡A por ellos! ¡Venga todos españoles! ¡A por ellos!
1: Para el micrófono, Oriol.
3: Ja li heu trobat el paper, eh?
1: Ja està.
2: Sí,
1: tu. Mercè, alguna cosa portes a dins, eh? Perquè t'hi sents còmode aquí.
0: Què vols?
1: Mentrestant, en una de les cambres de Palau, Ferran II es debat entre la vida i la mort. La ferida s'ha infectat i li està pujant la febre. Es fa una crida per tota la ciutat. L'anunci en català antic té la seva gràcia.
5: Se demana l'auxili de tots los físics e quirurgians d'esta ciutat per medicinar-li l'anàfora al nostre rei.
1: Per medicinar-li l'anàfora, tu. El rei s'ha s'acabarà millorant, tot i llavors queda tot en un ensurt gros, això sí, i els Reis Catòlics superen la sotregada, fins i tot es queden a Barcelona uns mesos i aprofiten per rebre Cristòfol Colom, que acaba de tornar d'Amèrica. I fins aquí la passejada pel barri gòtic de Barcelona, un lloc que l'any 1492 va ser l'escenari d'un regicidi fallit contra Ferran Catòlic.
10: Em sap greu.
1: Si no,
11: si no haguessis fallat...
1: Podies haver apuntat més bé.
10: O podia haver apuntat a la reina, no?
1: També, perquè al final la idiota era ella. Bé, anem a veure si la nostra gossa, la Jazz, ha sobreviscut a aquesta passejada.
12: A veure, jo estic aquí amb el Carlos.
1: Sí.
12: D'on ets, Carlos?
13: De Tossa.
1: De Tossa. Sí. Carlos.
12: A veure si salvem a la Jazz,
1: Pregunta...
13: Té 15 anys.
1: Té 15 anys.
12: No anem bé amb aquesta voluntat, si no canvio, eh?
1: No t'excusis abans d'hora. Pregunta directa. On estan enterrats els Reis Catòlics? A. Valladolid. B. Barcelona. C. Granada.
11: Ai.
13: Tu.
11: Que es mori la bossa, no en tinc ni idea.
1: No ho saps, eh? Prova sort.
11: Valladolid?
1: Valladolid. La Jazz, com ja es veia venir, és morta. Oh.

0: La Jas, pobreta, cega i amb 15 anys a la seva esquena, no ha aconseguit superar la passejada per la Barcelona de 1492. L'atemptat contra el rei Ferran II no anava dirigit cap a ella i no ha rebut cap mal durant l'atac. Però la pobra gosseta s'ha perdut pels carrers del barri gòtic i ha acabat morint a la seva estimada ciutat natal. Al capdavall, la Barcelona del segle XV no és com la coneixem. S'assembla molt, però no és com la, no és com la coneixem ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I en el nostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat els periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La Reserva Federal dels Estats Units manté igual els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. La Fed preveu que la inflació seguirà pujant i obre la porta a encarir el preu del diner abans de final d'any.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
2: Els bombers treballen durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc alt de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària.
2: Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable del sindicat.
3: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
2: Confirma que es va canviar un tram de via la nit de divendres a dissabte. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb una limitació de 60 km per hora. A la una del migdia, un maquinista es va adonar que la brida que havia d'unir els dos carrils estava trencada. En aquell moment es va aturar la circulació i ADIF assegura que no hi va haver perill en cap moment.
1: Esports. El Mundial de Futbol Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia. Aquesta matinada a les 4 es disputa l'Uzbekistan-Colòmbia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrà s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
2: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Com es diu el teu fill?
6: Es diu Fortià.
5: Fortià, ja hem acabat.
6: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
7: S'ha portat la super.
5: No, home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
1: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
7: Moltes gràcies.
6: Adéu.
1: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go, Catalunya.
4: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé.
1: Mira, és que...
0: Què?
1: Recorda que hi vam parlar de les festes icòniques de Catalunya?
0: Correcte.
1: Recorda quan ho vulguis, però ho recordo als oients.
0: Em recordo aquest en l'Anna.
1: Hem rebut un missatge, molts missatges, però sobretot el Roger...
0: Què diu?
1: Que estava conduint ahir el cotxe quan fèiem el programa i diu, no vaig poder trucar, però no vau parlar de la festa més icònica de Catalunya. Jo no la coneixia. La posarem ara a l'antena de Catalunya Ràdio, que segurament molta gent sí que la coneix. El cos blanc de Salou, tones i tones de confeti, comparses, carnestoltes i guerra absoluta de confeti.
0: No coneixia gens, el cos blanc de Salou, Mare de Déu.
1: Avui ens preguntàvem amb l'equip de redacció, amb la Viena i la Lívia. La Viena, sobretot, estava molt amoïnada de com es neteja tot això. Com treus tot el confeti?
0: Estic veient que és del mateix any que vaig néixer jo. L'any 1981, la Comissió de Festes va posar en marxa aquest cos blanc, que és l'expressió més genuïna de la identitat salouenca durant la festa major d'hivern. Doncs queda feta aquesta esmena al Roger. Gràcies per escriure'n, Roger. Avui, noves vies de contacte. Avui us demanarem participació 300%. De seguida us ho explico. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viana Gasa i la Lívia Discipio. Si avui és dimecres, vol dir que fa olor de nou divendres. El tornem a tenir aquí. Ho estàveu esperant. Un aplaudiment fortíssim per... És que si el Fran és el 50%, ell és el 49% restant i jo sóc aquell 1%. La solució es diu David Balaguer. Molt bon dia!
2: Gràcies.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Tenies ganes d'avui, eh?
2: Ai, sí.
0: Com es nota que no sóc de mates, sempre.
2: Sempre tinc ganes de venir a la solució.
1: Va haver-hi missatge ahir la nit, també?
0: Abans d'ahir va haver-hi missatge.
2: Missatge meu abans d'ahir, que no va ser respost.
1: Són setmanes complicades.
0: Vaig fer un ghosting.
2: Que ho diuen en castellà, no sé per què, però diu me dejó invisto. No sé per què.
0: A veure, està justificat, bàsicament, perquè no sé el meu fill s'ha dedicat a escalar el bressol i a fotre's de cap, bàsicament.
2: Avui he descobert el motiu i llavors he dit, ah, és just... Perquè moltes vegades ens passa això als éssers humans. És un tema per tractar.
0: A veure, quin tema vols, David?
2: Doncs sentir-se una mica el malic del món. Dir, hòstia, per què no m'estan fent cas ara? I no pensar que l'altra persona o que les altres persones poden tenir els seus temes i les seves històries i que poden passar coses també.
0: Però fixa't que bonic.
1: Està al cinema.
0: Que he de dir, és supertema, però tu i jo ja tenim aquesta dinàmica que sabem, jo estic segura que tu vas pensar, no em contesta perquè està liada.
2: Sí.
0: Perquè absolutament coneixem de dir, si no contestes, perquè no pot.
2: Ara ja ens coneixem, han passat
0: si no,
2: molts dies, s'ha creat una estima, s'ha creat una amistat,
0: aquesta
2: però això a l'inici de la relació, dius, ui...
0: No ho hagués fet, a l'inici. Hagués pensat, l'has de contestar si no se'm paranoia. David Balaguer, quedes presentat.
2: Ui, gràcies.
0: I avui t'acompanya, escolta'm, si tu ets el 49, ell és el 125, ja no em surten els números, un aplaudiment molt fort per la Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia, Cristina. Ha tornat la dupla i us he de dir que la podeu veure si els voleu conèixer. Voleu veure quina cara fan aquests dos plegats? Doncs només cal que entreu al club exclusiu de la solució. Com podeu entrar en aquest club? A través del 677-387-19 ens escriviu un missatge, vull formar part del club, us rematem un link, allà hi entreu i en exclusiva veureu vídeos, veureu enquestes, veureu informació, veureu propostes que no són enlloc més, no consten i no constaran mai més a xarxes socials, només al nostre club exclusiu de la solució. Podeu entrar-hi des de ja mateix en aquest club exclusiu.
1: Visca el club de la solució. Fiqueu l'emoticona aquella d'aixecar el ditet, si voleu estalviar. No, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que no puc escriure perquè vaig molt de bòlit. L'emoticona del ditet. I llavors sempre enviarem l'enllaç i formareu part del club exclusiu.
0: Ja no dic res més d'intro, però ahir em va escriure una persona a través d'Instagram i va dir, no m'ha donat temps de dir-li al Fran que... És a dir, a l'hora de participar ja saben que tu estàs a l'altra banda del telèfon.
1: Sí, home, que ens ho diguin.
0: Avui us portem una solució vital. Avui, alerta sobre què reflexionem. Avui parlem de la dictadura de la felicitat. Vivim obligats a estar sempre feliços? Per què la societat actual dona tanta importància a ser feliç? Som realment feliços o només ho volem semblar? Està prohibit estar trist? Ens sentim culpables de no estar del tot bé? Es pot considerar un fracàs personal no sentir-se feliç? I com influeixen les xarxes socials en la nostra idea de felicitat? Hi ha diferències entre generacions en aquesta manera d'entendre la felicitat? Doncs avui parlem d'aquesta obligació de ser feliços sempre, o de buscar constantment la part positiva dels que ens passa, eh? Allò de 50 maneres d'estar millor, 50 maneres d'estar bé, estar sempre feliç, sempre mostrar la cara positiva, tota aquella psicologia positiva que de vegades pot ratllar una miqueta l'absurd, com sempre, i podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui us demanem una cosa molt senzilla, és que ens expliqueu allò que us fa feliços. Mm. Per exemple, portar les criatures a l'escola.
0: Coses concretes del dia a dia, eh? Perquè la nostra teoria és que la felicitat és un estat puntual. No hem de viure en el happiness world, perquè si no ens hauríem fumat una miqueta de fentanil, d'acord?
2: Sí, no.
0: I que la felicitat la composen les petites coses, saber estar al lloc, estar d'acord amb la teva vida, però sobretot apreciar aquell efecte de la consciència, no? Per això el Fran us deia. Aquelles petites coses del dia a dia, per exemple, jo recordo quan vaig comprar una nova cafetera, cada dia em llevava al matí dient... l'olor de cafè al matí.
2: Oh, ai, sí.
0: Ara sembla els catarres, eh? Fantàstic. Però l'olor del meu cafè als matins. Quines petites coses del dia a dia us fan feliços? Em podria donar algun exemple?
2: Mira, a mi, per exemple, em fa molt feliç. Quan em llevo, el primer que faig és obrir el mòbil i fer una cosa, un joc que hi ha que es diu la paraula del dia. L'heu jugat alguna vegada, això?
0: Ah, no m'ho esperava, això, tio.
2: I llavors tu has de posar una paraula i tens, la pots encertar, tens sis opcions per encertar-la.
1: Oh,
2: i el meu repte sempre és fer-la a la tercera.
0: Ah, o menys, tres o menys.
2: És molt difícil. Fer-la en menys és molt difícil.
0: D'acord.
2: Llavors és a la tercera, a la tercera. Llavors, quan la faig a la tercera, sempre tinc un brot de felicitat molt important.
0: El xute de dopamina,
2: això, i això sempre ho faig al matí, clar, és una cosa que dura res. Són escassos minuts, mentre prenc el cafè, faig això. La paraula del dia, us ho recomano, és molt divertit.
0: I si falles, què passa? Se te'n va el dia, Norris?
2: Ah, si fallo. No m'agrada, no m'agrada.
0: Ho has de transportar, i és el teu moment de la recerca de la paraula, de ser felicitat. Avui més allà de si encertes o no.
2: Avui justament l'he fet a la tercera.
0: M'encanta el David i les seves coses. I tu, Cristina, quin diries? Algun moment de felicitat al dia de dir és que sóc feliç en aquest moment?
3: Els matins no crec. Perquè jo sóc més aviat nocturna. Però a mi la felicitat normalment em sorprèn. M'ha de sorprendre.
0: Ah,
3: no la busco mai. Busco fer coses que m'agraden, però això és diferent. La felicitat és tot d'una, no la busques, tot d'una te n'adones que tens un moment
0: ara
3: que estàs
0: feliç.
3: En pau amb tu mateixa. És com a mi m'agrada més definir-ho. Però això és molt particular per cadascú. Fixeu-vos que és molt difícil trobar la definició de què és la felicitat. Llavors, des d'aquesta perspectiva poden ser coses molt i molt diferents. I, de fet, per mi són coses molt diferents, però ja et dic, en moments molt, molt diferents i en circumstàncies molt diferents.
1: Clar, i després hi ha la felicitat Pokémon, que és aquella que va adquirint diverses formes, que és, per exemple, jo posava l'exemple d'acompanyar les criatures al matí, que això s'acaba, diguem-ne, que hi ha una època en la que... Però després has de fer el Pokémon i potser la felicitat aquella que era acompanyar les criatures al matí és mirar una pel·li el divendres. O fins i tot, quan la criatura és major d'edat, que et vingui a buscar ella en cotxe algun dia, no?
0: Sabeu que em produeix molta felicitat? Anar tard a un lloc o justeta i aparcar a la porta. Això és una de les coses que em pot salvar el dia. Què dius? Quina xorrada. Ves al pàrquing, filla meva, i gasta-te'ls. Quina felicitat trobar una zona blava. Etiqueta zero. Pam. Oh. Allò em salva el dia.
2: Sí, sí, i això que deies tu, Fran, és la mutació de la felicitat.
1: Exacte.
2: És una cosa molt interessant. S'han dit coses molt interessants. Vull dir una cosa sobre el que comentaves, que...
0: I encara no he fet cap pregunta, eh?
1: No,
2: clar, tu ja saps com som. No, deia, diu, el tema és no buscar la felicitat, que això és una cosa que de jove es fa més que de gran. Arriba un punt que tu ja no vas a buscar la felicitat, sinó és que em trobi la felicitat. I després, amb els anys, també descobreixes què és el que atrau la felicitat, el que atrau la felicitat.
0: Què és?
2: A mi, per exemple, en el meu cas, és viure tranquil. La tranquil·litat sé que atrau la meva felicitat.
0: És que et dic una cosa, una vegada una persona molt sàvia em va dir... El més proper a la felicitat és la tranquil·litat.
2: És que per mi la tranquil·litat va molt associada amb la felicitat. Per mi són, si no germanes, cosines germanes.
3: Per això he dit jo en el meu cas és estar en pau amb mi mateixa.
2: Mira,
3: jo faig molts quilòmetres per anar a la feina, perquè vaig a Girona i visc al Vallès. Doncs l'autopista és un pal, no és una altra cosa, i la P7 ara encara més. I un dia me'n vaig adonar que a mi m'arreglava el viatge quan veia cap a la, ara cap a l'estiu, cap al juny, els camps de roselles. Mm. O la colza tota groga. O baixant les muntanyes a l'alçada abans d'arribar a Hostalric. Mm. D'acord? Però si les busques, si estàs buscant-les, si ja puges buscant-les, és perquè no estàs bé i necessites allò que et recompensi. Sí, és maco, però no t'omple. Mm. Quan t'omples, quan estàs conduint senzillament i tot dona les peus i dius... Oh,
2: i amb un quina, complement.
3: Quina cosa
2: amb
3: tan
2: un complement, perquè
3: maca.
2: Potser vas conduint, apareix això que no t'esperaves i ets molt feliç i a sobre a la ràdio està sonant una cançó que t'agrada molt. Llavors ja és la combinació estel·lar.
0: Avui estem Happy Flowers, mai millor dit, eh?
2: És veritat.
0: Mireu, us aterro el tema. Nosaltres parlàvem de dictadura de la felicitat, perquè en David Salinas va escriure un llibre cansat d'aquesta imposició social d'haver d'estar sempre bé, eh? Aquesta imposició d'haver de ser feliços, no? Derivat d'això, aquesta creixent indústria de la felicitat que s'ha potenciat a través d'aquesta allau de llibres d'autoajuda, que si 50.000 manuals, que dius, també és una mica contrari, no? Hauries de llegir un manual i ja ser feliç i no haver-ne de llegir més, no? Però això no passa. Cristina, sí. La felicitat s'ha convertit socialment en una exigència?
3: Sí, perquè està relacionada amb tenir èxit. Nosaltres portem com a societat molt malament la idea del fracàs. També definim molt malament l'èxit, perquè l'èxit és una determinada cosa, és el que ensenya tothom, poder anar a llocs, viure les coses més meravelloses, tenir els plaers més absoluts, aquestes coses que és el que posem molt en l'aparador. Llavors hi ha moltíssima gent que el que fa és comparar tota l'estona la seva vida amb el que sembla que és pels altres la felicitat absoluta. Mm. I dic que sembla perquè hi ha gent que es dedica a vendre felicitat, m'entens? Viuen d'això i de que els altres s'enganxin a aquesta idea de felicitat. Llavors això genera moltes trampes, trampes pròpies i trampes socials. Perquè, de fet, en les nostres relacions no portem bé el conflicte, no portem bé tampoc la tristesa, no portem bé el dol per moltes coses...
0: Estem obrint moltes derivades que de seguida us les aterraré, eh? David, volies afegir alguna cosa?
2: No, volia dir que ara tenim aquesta tendència que tothom mostra la seva felicitat. Han aparegut les xarxes, en parlarem segur, i la gent mostra la seva felicitat a través de la xarxa. Llavors, això genera una enveja, que és una altra de les coses que van molt vinculades a la felicitat exhibida. Que hi ha una enveja perquè tu potser en aquell moment ets al sofà i vas mirant Instagram...
0: Però creus que és enveja o és més aviat una comparació en la que surts pendent? És a dir, no tant una enveja de, ostres, envejo allò, sinó de merda, jo no ho estic fent, no?
2: Sí, exacte, una enveja o una sensació de hosti, jo ara en aquests moments no tinc això. Tu potser ets al sofà, mort de calor, a 30 graus a casa teva, i vas mirant allò que en dic jo de les stories d'Instagram, les esferes de la felicitat aliena. I vas prement, i hosti, platges, cels rasos, gent banyant-se, alta mar... cuinant una barbacoa esplèndida
0: no
2: i tu ets al teu
0: que...
2: sofà. Llavors això genera una petita enveja, sí? Una petita enveja. El famós, allò que diuen els joves, el FOMO.
0: FOMO. També us dic que les xarxes socials jo crec que ens han fet un flac favor aquí, no? Perquè sembla que hagis d'estar sempre feliç, sempre bé, i alerta només mostra això, no? Perquè no sé si recordareu que es va posar de moda durant mig segon una xarxa social que es deia Be Real.
2: Ah, sí?
0: Que és que la xarxa social t'avisava i et deia fes una foto del moment ara, estiguis fent el que estiguis fent. Què passava? Sabeu quina era la realitat darrere del Be Real? Que quan t'avisava el Be Real, ai, ràpid, ràpid, he de fer una foto. I la gent feia fins a 28 fotos, abans no penjava la del Be Real, amb la qual es carregava la raó principal de ser d'aquesta xarxa social, no? És a dir, hi ha una necessitat de mostrar que sempre estem bé i, per contra, el que deia la Cristina, no? Penalitzar molt o no permetre'ns estar malament. No ho veieu, això? Com penalitzar-nos i a sobre sentir-nos culpable per estar malament i no estar bé.
2: Però passa una altra cosa, que tu pots mostrar que estàs bé i en realitat no estar-ho. Què vull dir amb això? Que aquestes fotografies que jo deia de persones alta mar, saltant, banyant-se, fent una barbacoa, tot transmetent una gran felicitat i potser en aquells moments aquelles persones estan fingint una felicitat perquè en realitat per dins no estan contents, no estan bé. Perquè la felicitat també, de vegades, no apareix en el lloc que tu t'esperes que aparegui. No,
0: fins i tot, David, això, en extrems, se li diu la depressió somrient. De dir, gent que està passant per un moment molt fosc de la seva vida i que a sobre carreguen amb la culpa de, ostres, no estic bé, no me'n surto. Perquè també, i això m'ajudaràs, Cristina, i abans ho entronco amb el que deies abans, de, estic en una situació de fracàs, sóc un fracassat, no?, aquests silogismes. També, socialment, tenim molt adquirit que si estem malament és perquè no tenim prou força de voluntat per sortir d'aquí.

0: Pots viure en el paradís i ser desgraciat. Mm. Per tant, una part personal sempre hi és. Mm-hmm. I el que és el paradís per un no ho és per un altre. Mm-hmm. I això ho hem de tenir molt present.
1: David, mira, aquesta va per tu. Una mica la sensació que en els temps líquids i moderns sempre volem ser feliços i volem dreceres quan no ho som. Quan el creixement personal va més de saber navegar aquests moments d'infelicitat que no pas viure sumit en aquesta bogeria de la felicitat perpètua, no?
2: Home, és que la felicitat sostinguda
1: molt cansada,
2: faria que ens tornaríem bojos. O sigui, és que seria horrorós. Tu no pots viure en un estat de felicitat i d'eufòria constant. La felicitat ha de ser una mica com un índex bursàtil. Mm-hmm. Imagineu-vos, el tema de pics cap amunt, grans baixades, després una tendència alcista, després una cosa que torna a baixar, mm-hmm. èpoques dolentes, èpoques bones, aquests famosos pics que dèiem. Però és que si tu vols sostenir una felicitat en el temps, no, és que acabaries en un frenopàtic, és que és impossible.
0: La nostra vida té nit i dia, té blanc i negre, té yin i yang. Perquè si no, no entens, no pots entendre el que és bo si no entens el que és dolent. No pots entendre què és la felicitat o què t'omple de, no sé, de goig, si no tens un moment en què estàs fet una porqueria, anava a dir una altra paraula.
1: Si no, la felicitat nostra sempre mantinguda seria la nostra normalitat.
2: Clar.
0: I llavors...
2: I que és bonic que et sorprengui. El que dèiem, és bonic que la felicitat et sorprengui. Aquesta és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè de vegades tu estàs convençut que en determinats llocs o en un determinat dia concret seràs molt feliç. I, hosti, tu resulta que aquell dia no ets feliç, pel que sigui. Mm. En un casament, per exemple, no? Mm. El dia del teu casament.
1: Ostres!
2: Jo no m'he casat, però se suposa que aquell dia, el dia que et cases, has de ser molt feliç. Doncs potser aquell dia no ho ets tant.
1: Estàs dient coses molt grosses, David.
2: Oh, però és que és veritat.
0: Si haguessis vist algú que
1: s'hagi casat i hagi dit, merda, no ha sigut el dia més feliç de la meva vida, truqueu-nos al 93-201-7474. 93-201-7474. De seguida passem pel WhatsApp, perquè imagino que la crida d'avui és aquells petits moments de felicitat. Mm. On els trobeu? Què us aporta aquella petita dosi de felicitat?
2: Atreviu-vos a trucar.
1: Perquè
2: sé que en sou molts que penseu així, que us ha passat això, però la qüestió és atrevir-se a dir-ho.
3: És curiós perquè el David és un gran generador, és un starter, diguem-ne, perquè llavors ell deixarà un comentari i els oients s'hi sumen. I hi ha molts oients que ens estan explicant, a banda de la felicitat, el primer que fan durant el dia. Oh. I hi ha molts oients que el primer que fan és la paraula del dia, també.
2: No.
3: La Marga, el Jordi, l'Oriol Domènech, col·laborador del Tot Costa.
1: Endavant, Oriol.
3: Ens ha enviat també una captura de pantalla
1: quina,
3: de la paraula
1: del dia. Quina paraula era avui, que no me recordo?
2: Recte.
3: Doncs mira, això és el que fan. I el Lluís diu, el primer que faig és aixecar-me, mirar per la finestra i veure com pugen els voltors davant de casa meva, muntanya amunt. Visca el Pirineu Aragonès.
1: Els ports de Matarranya és espectacular, eh? Si no has anat mai, has d'anar... Espera, que no recordo el nom de la casa ara. Ara t'ho diré. Com es diu aquest oient?
3: Aquest oient, el Lluís.
1: Lluís, ara et busco el nom de la casa perquè, a més, i pots dormir-hi i al matí et lleves i veus com en José Ramón, que és el propietari de la casa, dona de menjar els voltors.
2: Sí.
1: Això és els ports de Beseit. Ara et busco com es diu la casa.
3: Abans parlàvem de, disculpa, David, de portar criatures a l'escola i del benestar que genera la felicitat. Això li passa al Diego, que diu, deixo els nens a l'escola i just després el que faig és anar a menjar un llom amb formatge amb una canya. I això em dona molta felicitat.
1: Home, a mi també.
3: Tothom és a lloc, no? I llavors dius, ara vaig a gaudir d'aquell moment, que és una mica que li passa al Pere, que diu que el moment de felicitat és a l'hora de sopar amb la meva companya i la meva filla de 9 anys, que és aquell moment de compartir el dia, que em fa molt feliç. Però fixeu-vos la Montse, que diu 100% d'acord amb el que esteu dient, però hi afegeix una variable, que és, quan estic més feliç fins i tot, és quan veig els meus fills feliços, que això és una altra variable que també podríem introduir, no?, de la felicitat que en genera la felicitat dels altres, que és el que li passa a la Montse.
1: Per cert, Mas de Bunyol, ja l'he buscat, Mas de Bunyol, allà podeu anar-hi, espectacular.
2: Hem revelat la paraula del dia, ho sento si li hem fotut la partida a algú. Clar.
1: Saps què ho estava dient i he pensat?
3: No, però, això és com el final, però això és com el final de Titanic, no?, ja es pot explicar, no. Vull dir que són coses, o no?
1: No,
3: hi ha una hora, si algú, hi ha una hora?
2: Si algú no havia fet encara el joc, li hem fotut la partida a l'aire, ho sentim.
1: Us llenço un altre matís que va una mica en línia del que deia la Cristina. Avui en dia no sembla només que haguem d'estar bé, sinó que sempre hem d'estar buscant la felicitat. O sigui, com si fos un lloc on

0: arribar. No veieu com tot aquest procés?
1: Molt maco, això, sí.
0: No gaudir gens del camí?
2: Sí, però a més això pot generar, diríem, efectes no volguts importants, d'acord? A veure, pot ser un camí molt plaent, perquè si mentre tu busques no et frustres perquè no arribes i ja et dona moments en què tu gaudeixes d'aquest procés, no importa. Però buscar una cosa que primer no saps ni ben bé què és, ni on la trobes, ni qui te la dona, ni si la recepta que t'estan dient és la teva, això pot generar molt de problema. Això a mi m'ha fet riure molt quan t'ho has dit. A veure, amb el primer llibre ja hauríem de tenir-ne prou.
0: Un llibre d'autoajuda. Si te'n compren més d'un és que fracassa.
2: Imagina, clar, és sense parar, perquè moltes vegades busquem receptes, busquem coses fora que tenen molt a veure amb com estem nosaltres mateixos i amb el que som. Mm. I fer un plantejament de què és la nostra vida i què volem. És a dir, el primer que hauríem de pensar sempre és què tinc, què sóc, a on sóc i què desitjo. Perquè la majoria de les frustracions i, per tant, de la infelicitat ve de comparar, de voler una cosa que jo no dic que no es pugui voler o desitjar, però que fa que no tinguis capacitat d'entendre on estàs i el que tens i que això també et pugui donar felicitat. Penseu-ho en molts nivells. Quines vacances vols fer, quina casa t'agradaria tenir, quin tipus de no sé què, que a sobre és el que tu deies, David, és el que ens venen. A goita, quina vida tinc. Tinc una vida que ara vaig amb un iot.
0: També, ara, a veure, som una miqueta crèduls, tots plegats, perquè tothom sap que pots penjar una foto meravellosa i moltíssima i estar-les passant canutes.
2: Mm. Sí, però això no ho pensem.
1: No,
0: doncs ho hauríem de pensar, perquè quantes vegades no ho hem fet nosaltres,
1: no, i un dia que
0: com a burros.
1: No, i un dia que jo vaig veure això claríssim va ser una vegada, no recordo on era, però que em va venir un matrimoni amb un nens a demanar que els fes una fotografia i s'estaven discutint. Estaven de mal humor, realment estaven de mal humor. I llavors jo els vaig fer la fotografia i en aquell moment estic van fotre en somriure, tu, que tenien una dentadura
0: i què vols dir,
1: blanca nuclear. I clar, aquella fotografia vaig pensar, hòstia, aquesta foto ara segurament s'ha enviat per WhatsApp a la família o potser l'han penjada a Instagram i això transmet una gran felicitat, no? Aquelles boques obertes amb aquelles dentadures tan boniques. Però jo sé, perquè vaig fer la fotografia, que estaven de mal humor. Perquè s'estaven discutint abans de la fotografia.
2: Està arreglada per sortir bé la foto. Ah, ja,
0: exacte,
2: perquè, clar,
0: exacte.
1: Doncs és això.
0: Petits moments de felicitat. Nosaltres avui tenim una teoria, és que vivim en aquesta dictadura de la felicitat, que només se'ns permet estar feliços, no se'ns permet estar malament, i menys encara expressar-ho o compartir-ho, però sí que volem posar en valor aquells petits moments de felicitat, no? Perquè la felicitat és un estat transitori, ara ho dèiem, no? No pot ser permanent, en general tu pots estar tranquil, et pot agradar la teva vida, però aquells moments de felicitat, que no vol dir eufòria. Digueu-nos-ho al 93 201-7474 o al 677-387-19.
3: Mira, el David és molt feliç quan es cuina una truita a la francesa.
0: Mira,
3: i li queda perfecta, li queda perfecta per l'entrepà. No, perquè podria triar menjar-se-la amb forquilla, però per l'entrepà. Sí, és a dir, hi ha un matís molt important.
0: Puc dir una cosa, això, la truita?
3: Sí, home, pots dir el que vulguis. És la directora i presentadora de La Solució, Elisenda Carot.
0: Quan vivia a Sants, recordo que hi havia uns veïns que eren molt aficionats a les truites. Els divendres de la nit, truita. I jo, clar, ho tenia associat com el gos de Pavlov.
1: Oh.
0: Cada divendres sentia el plat que picava amb la forquilla i a mi em produïa un benestar que els veïns estiguessin fent truita, quan que ho sentia per la galeria, que deia, això són moments de felicitat.
1: Perquè era divendres.
0: Clar, ho tenia associat a divendres.
1: Potser el so. Clac,
0: dilluns
1: el diumenge o el dilluns et molesta.
3: això diu diversos oients, l'Eugènia, la Magda i el Quim, el cap de setmana, que no s'han de preocupar per arribar tard a la feina ni han de
0: preocupar els horaris. Però concreteu-ho més. M'agraden més coses concretes, aquells detallets, aquells momentets, aquelles puntes de felicitat.
3: Mira, la Maria José diu la platja al vespre a dues cantonades de casa meva. Aquest és el meu moment feliç. L'Agnès, el cafetó amb pa torrat, fixeu-vos el menjar, amb marmelada de taronja amarga. I l'Anna diu, el meu moment feliç és arribar a casa i ser rebuda pels gats que em venen a buscar a la porta d'entrada. Escolta'm, això és fantàstic, també, tenir-los allà. L'Alba té top 3, L'Alba, top 3. El conte de bona nit als meus fills, llegir-lo, tenir una estoneta de tranquil·litat amb la parella i llegir abans d'anar a dormir quan ja està tot fet.
0: Les dues són ciència-ficció per la meva vida, ara mateix, les dues últimes.
3: És una mica Vietnam.
0: Exacte.
1: Sí, el tema de les cafeteries L'he citat més d'una vegada, ja ho sabeu, però a mi... O sigui, esmorzar fora de casa és una cosa que em proporciona una felicitat.
0: I llegir el diari un diumenge fora de casa?
1: Sí.
0: Oi que sí? Agafar el diari, aquella calma, que et lleves abans que tota la resta de la casa rural.
1: Quan vas al bar i veus el diari que no té amo en aquell moment, perquè, clar, els diaris van molt buscats.
0: Som de Gaudí, fets aquí tots plegats a la taula.
3: Mira, et dic una cosa. Em dic Elisenda, diu, una oient del programa, diu, el moment més feliç és al matí, a les 7 del matí, agafar el cotxe, anar a la fleca del poble a buscar el pa, la trena i el croissant calent.
0: Oh,
3: arribar a casa i menjar-lo amb un bon cafè. Això és la glòria, diu.
1: Sí.
0: Va, que en Josep vol entrar per telèfon. Josep, molt bon dia.
4: Bueno.
0: Com estàs, Josep?
4: Molt bé.
0: A veure, quin és el teu moment de felicitat del dia?
4: Jo el meu moment és el dematí quan em desperto.
0: Oh, carai, tu!
4: Allò que... Sí, perquè és allò que tens coses per fer, que tens ganes de fer-les, i salut per fer-les.
0: Oi, i tant.
4: Jo penso que això, ostres, té unes ganes de viure, que és fantàstic. Quan és el meu moment, que, hosti, que em sento bé.
0: Hosti,
4: i amb ganes de llevar-me.
0: T'ho compro moltíssim, Josep, allò de llevar-te el dia i dir tinc un munt de coses a fer, quina il·lusió, quines ganes i energia, no? Perquè de vegades estem tan cansats que dius, hosti,
4: I coses que em venen de gust fer.
0: Clar que sí.
4: Vull dir, clar, segons què has de fer, dius, hosti, quina mandra, no?
0: Josep, t'agraeixo moltíssim que hagis estrenat avui La Solució. Una abraçada, bonic, fins ara.
4: Vinga, gràcies.
0: Adéu. Margarida, bon dia.
5: Bon dia.
0: Va, quin és el teu moment de felicitat?
5: El meu moment de felicitat és llevar-me d'hora, anar a la muntanya, veure els meus ocells, els meus arbres, les meves flors. Hi han tres gats abandonats, els hi dono menjar. Parlo amb ells, els hi dic coses. Després torno cap a casa, em faig un tallat, un panet de Viena petitó untat amb mantega, i em llegeixo el diari avui.
0: Ai, m'encanta!
1: Bravo!
0: El pa de Viena amb mantega, m'ha robat el cor, la Margarida, tu. Margarida, que ho segueixis fent per molts anys més, gràcies per definir-nos a la perfecció aquests moments de felicitat, i fixeu-vos, molt relacionat amb animals i natura. Una abraçada bonica, fins ara.
5: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: I amb el menjar. I la mantega és una gran proporcionadora de felicitat, també.
0: Estic molt d'acord.
1: Sí, però de vegades em foto un croissant de mantega i, escolta, penso, mira, sé que això és nociu per la salut, però...
0: Bon,
1: en
0: nociu.
1: Moment, això diuen, tu, els experts ho diuen.
0: Tot en la seva justa mesura, tampoc no fotis croissants com si no hi hagués endemà.
1: No. És un cada 15 dies, cada 20 dies. Oh, i quan el suco allà amb el meu cafè amb llet...
0: Tranquil·líssimament.
1: És un moment impagable, a mi m'encanta.
0: Va, que passen 5 minutets de dos quarts de dues del migdia. Sé que el WhatsApp està rebentant, oi, Fran? Llegis-me un parell de missatges i anem a la publicitat, va.
3: Mira, llegiré dos missatges, crec que són antagònics. Un és el de... Mira, llegiré primer el de la Carme, que diu, el meu moment de felicitat és olorar una branqueta de menta. Aquest és el de la Carme.
1: Sí.
3: I el del Marc, de Lleida, al McDonald's el diumenge a la nit amb la parella.
0: Pues mira, t'ho compro molt.
1: Sí.
0: Molt, Marc.
3: Top. Diu,
0: molt.
3: Tres tops, de fet, enviat.
0: Top.
3: Sí. Top.
0: Calla que el Marc no sigui el meu marit, eh? No es diu Marc, però s'està fent servir
3: l'altre. Potser és un altre mòbil. Fals.
1: Potser s'ha canviat el nom per enviar el missatge.
0: Va, que passen 6 minutets de dos quarts de dues del migdia. Aneu trucant, 93-201-7474. A la tornada us demanaré als nostres experts, Cada persona experimenta el benestar emocional de manera diferent. Pot anar canviant la felicitat al llarg de la vida? Ara hi entrem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Mira, això l'Albert no ho sabia, però m'ha posat Garbage, un dels meus grups de l'adolescència.
1: Mira, molt associada aquesta cançó a les meves nits de festa, de quan era jove, és veritat.
0: Only happy when it rains, es diu aquesta cançó.
2: Sí, que venen a la Cruïlla, per cert.
0: Venen a la Cruïlla?
2: El 9 de juliol, aquí al Festival Cruïlla, que se celebra a la ciutat de Barcelona, que cada vegada dura més dies, comença ja el...
0: Sí, és la Cruïlla de tots els dies.
2: Sí, sí, sí, un dijous amb tot de grups catalans, però bueno, els dies forts són divendres i dissabte, ara sembla jo aquí a l'Experts.
0: Sí, jo dic, perdó, no ha tret aquest?
2: Sí, el Cruïlla, bueno, sí.
0: Típica persona d'altres capacitats, que no sap, però ho treu.
2: No, okay. He sentit aquesta cançó, que és el que dèieu també de nits de festa, i he dit, em sembla que venen. I sí.
0: Mira, i felicitat també la que diu Garbage, quan plou, eh? Aquell dia que cau una bona tronada, una bona aiguada, i ja no només el moment que plou, sinó l'olor de petricor després, que allò sí que és delícia, és mel pura. Abans d'anar a la publicitat, us deia, el concepte de felicitat o el que ens fa feliços pot anar canviant al llarg de la vida, això.
1: Totalment. Va canviant molt, mira, amb el tema aquest de la nit, per exemple. Que ara l'he citat amb la cançó que estava sonant, que l'havia ballat múltiples vegades al New York, que era un local que a mi m'encantava i que estava esperant que arribés el divendres per anar-hi, i era la meva gran felicitat. Mira, un altre cop, sí.
0: M'imagino el David Balaguer, el senyor Lobo.
1: Sí, senyor Lobo, New York, el Pànams, tots aquests llocs.
0: I llavors... Ah, però és més pijet, el Pànams.
1: No, en el seu moment no. I llavors què passa? Que a mi ara, si em fessin sortir de nit, m'estarien torturant directament.
0: Oh, ja t'ho dic ara.
1: I en aquell moment...
2: Bueno, és que ara et confondria amb l'amo del local.
1: Però en aquell moment allò a mi m'aportava una felicitat tan extrema...
0: Senyor, vostè ha comprat el Pànams?
1: Una felicitat tan extrema quan entrava allà al New York i una infelicitat tan extrema també quan arribava l'hora de sortir.
2: Al New York.
1: Quan obrien els llums i havies d'anar a recollir la jaqueta al guardarroba i tot això. Però ara, en canvi, a mi, o sigui, és que m'haurien d'obligar per sortir de nit. No? Llavors és això, la transformació de la felicitat, una cosa que m'ha proporcionat tanta felicitat que ara...
0: No me'n donaria
1: ni un bocí.
0: És fort com es transforma, en funció de la nostra vida, dels nostres interessos,
3: però
0: també, no?
3: Té lògica, també, perquè nosaltres no som els mateixos. Sí que som la mateixa persona, però hem evolucionat en les nostres prioritats, amb aquelles, amb com és la nostra vida, amb el que volem de la vida i el que aprenem de la vida. I també tens circumstàncies alienes, si li vols dir així, interferències que fan que coses que tenen un gran plaer deixin de ser-ho per alguna raó. Tu deies la pluja, a mi m'encantava quan plovia. A casa meva sortíem a fora a veure com plovia, sortíem al porxo i a mi m'han cantat sempre. Però... És que vaig tenir goteres difícils. M'entens? I ara es posa a ploure i és que em tremola, no sé què em tremola. Això m'haurà de passar. Evidentment, això no és el problema. La pluja segueix sent meravellosa l'olor que queda després, com queda el cel de net, però jo tinc un problema ara amb això. Però independentment d'això, que pot ser un element de distorsió, també n'hi ha d'altres, que hi ha coses que has fet a la vida que t'han donat molt de plaer, que t'has centrat la majoria dels teus esforços o han estat un element central de la teva vida, però que alhora et demanaven molt esforç, que hi havia patiment també.
0: Epa! És a dir, que t'ha provocat molta felicitat, però a la vegada també t'ha generat molt de patiment.
3: Sí.
0: Clar,
3: sí.
0: I al llarg de... Imagino que a certa edat dius, no em compensa.
3: Exacte. O ja no té sentit per mi fer això, d'acord? Té a veure moltes vegades amb les expectatives que tenen sobre nosaltres, o les que nosaltres tenim sobre el que som o volem ser, o com, sobre com ha de ser la vida. I això també, per sort, ho anem aprenent, ho anem canviant. I no hi ha una recepta bona. N'hi ha múltiples, perquè cada un de nosaltres som diferents i no volem les mateixes coses ni necessitem les
0: mateixes
3: coses.
0: Per tant, què en penseu de tots els materials documentals? Una gran indústria, eh? O sigui, estava buscant dades i és espectacular els milers d'euros i dòlars que mou la indústria dels llibres d'autoajuda. Què en penseu? Vivim en un excés d'autoajuda?
3: Vivim en un marasme d'autoajuda, diria jo. És a dir, és difícil distingir...
0: 42.000 milions d'euros, perdoneu, estava buscant la dada, eh?
3: Imagina't la barbaritat. És difícil distingir allò que és bo d'allò que no ho és, allò que pot ser útil d'allò que no ho és. I jo he partit dient, no tot és bo per tothom, ni tothom necessita el mateix. Però hi ha veritables collonades, ho sento. Ho dic així perquè no trobaré una altra paraula que ho defineixi millor. I de l'altra banda hi ha tot un camp que certament s'havia d'explorar i que necessitàvem treballar com a éssers humans. Per què? Perquè hem perdut tota la part no material durant massa temps, l'hem deixat com si només fóssim matèria. I això no som. Nosaltres tenim necessitats d'altres tipus. I aquí s'ha barrejat de tot, perquè quan tu dius aquests 42.000 milions, és dir, dit. Mm-hmm. Aquí s'hi barreja des de capacitats de lideratge o com ensenyar-te si no sé tot. Què. Ho barregem tot, vale? Però independentment d'això sí que és cert que necessitem alguna cosa més, mm-hmm, perquè som alguna cosa més. I quan vam anar deixant la religió de banda, vam començar a abraçar tot un altre tipus de religions, algunes de tradicionals i establertes i altres d'inventades, algunes d'elles, deixeu-m'ho dir així, no sé si dir perilloses, però en tot cas que preocupen.
1: Mm-hmm. Perquè aquí, no, perquè passa una cosa, que és que hi ha la part bruta aquí en tot això, com en totes les coses. Clar, les coses més desitjades per la humanitat obren la comporta de l'estafa, clarament. I amb la felicitat passa. És una cosa,
0: interessantíssim.
1: Clar, és una cosa que la gent ambiciona tant i tant que, clar, hi ha una sèrie d'estafadors que t'intentaran enganyar a través de la felicitat. Això passa també amb l'amor. L'amor és una cosa tan cobdiciada que obre les portes a l'estafa i no hi ha hagut els estafadors de l'amor, no? Gent que es fa passar pel Brad Pitt per enganyar una pobra dona que...
2: Ai, sí.
1: Doncs és això, exactament. O sigui, les coses que la gent ambiciona tenen aquesta part fosca, la part ombrívola.
0: Perquè, en el fons, fixa-t'hi, clar, responen a necessitats bàsiques.
3: Sí, a carences que tenim.
0: Sí, ser estimat, sí, la majoria de vegades. Sí, deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Josep i amb la Neus. Maria Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El teu moment de felicitat.
4: Doncs mira, ho he estat rumiant molt amb tot el que dèieu i pensava en mi, no? Què em fa feliç, les coses que jo faig. I al final dic, ostres, el que més feliç em fa és quan li dic al meu fill que anem a passar un cap de setmana fora o que anem a menjar una paella o que anem a la platja i vol venir amb nosaltres i diu que sí. I té 24 anys, no?
0: Aquesta és boníssima, és a dir, quan el teu fill o els fills dels que ens esteu escoltant se sumen als vostres plans, a dir, m'apunto, no?
4: Exacte, i aquí jo em quedo parada, no? A vegades i dic, ostres, que guai, no? Encara vol venir amb nosaltres i vol compartir la vida, com hem estat compartint sempre, no? I més quan ja està fora, no? I torna, i això és el que més feliç em fa en aquests moments.
0: És bonic, eh?
1: És molt bonic.
0: L'he trobat bonic.
3: És molt bonic, però hem de vigilar amb això, eh? Ens han de fer feliç coses que no depenguin d'altres persones.
0: Apa.
3: La primera cosa que t'ha de fer feliç és una cosa que sigui només amb tu. Jo tinc un fill, un garàpia de 26 anys, eh? També m'agrada
0: allà,
3: molt.
0: Allà, eh?
3: Quan diu vinc a dinar, eh? Que majoritària ja m'ha avisat que aquest cap de setmana se'n va a París. Dic, pues que et vagi bé. Però saps què vull dir? T'entenc perfectament. Perfectament, però compta amb això perquè això...
4: Jo em fan feliç moltes coses. Em fa feliç l'esmorzar, em fa feliç... Tot el que heu dit és que sóc una persona...
0: Et dic una cosa.
3: Genial.
0: Entenc el que diu la Maria Josep. Entenc el que diu la Cristina. Hem d'intentar que una cosa ens faci feliços a nosaltres per ser, però estic molt d'acord amb el que diu la Maria Josep, de dir, veure que tu has creat un ésser, que has educat un ésser, que després tria voluntàriament tornar a tu i tornar a compartir vida amb tu, jo ho trobo preciós, Maria Josep. El meu, encara li queden uns quants anys per fer-ho, però et ben asseguro que la primera vegada que ho faci pensaré en tu, Maria Josep.
4: El meu també vindrà.
0: Exacte. Una abraçada, Maria Josep. Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Neus, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quin és el teu moment de felicitat, aquell que la toques amb la punta dels dits?
5: Sí, el meu és potser una cosa molt tonta.
0: No, però... no hi ha coses tontes, Neus. Hi ha coses petites.
5: Efectivament, és el moment, eh? I és quan al final del dia que dius que, bueno, ja estic cansada, vull dir, bueno, doncs ara ja me'n vaig a dormir. El moment aquell en què m'esec sobre el llit que no puc evitar ni hasta de dir en veu alta. Que...
2: Oh, amb aquesta interjecció, eh?
0: No. I si a sobre, és el dia de la setmana que has canviat els llençols i el llit està fet... Fort.
1: Està fresquet.
5: Està fresquet,
1: això és el que enyorem ara. Ara ho enyorem.
2: Mira, faré un combo. Faré un combo amb el que explica el Nacho.
0: A veure què
2: diu. Ara que fa calor, quan torno a treballar, el meu moment de felicitat és fer-me una dutxa d'aigua fresca al pati de casa del darrere. Espera, que no ha acabat.
0: Som uns gaudiners, tots, eh?
2: Trepitjant gespa artificial, despullat, i amb una cervesa al costat que m'espera ben fresqueta.
0: A l'anunci d'Estrella d'Am t'estan trucant, Nacho, l'any que ve. Escolta'm, Neus, ens quedem amb aquesta imatge preciosa. Tu has dit insignificant, no, petitona, d'aquelles que ens van omplint la banyera de la nostra felicitat. Una abraçada bonica.
5: Un moment, un moment.
0: I tant. Petons.
5: Gràcies.
0: Adéu, adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem reflexionant sobre la felicitat, sobre aquesta dictadura de la felicitat, no? La felicitat, segons l'autor del concepte, en David Salinas, la felicitat perpètua és irreal i no hem de sentir-nos obligats a ell. En canvi, hem de buscar un benestar autèntic i sostenible a través de, i ara ho deia la Cristina, està molt bé aquesta necessitat de l'autoconeixement, no? I l'adaptació a les eventualitats de la vida. Però no ens hem de centrar en la felicitat per se, sinó en saber navegar els moments d'infelicitat. Com creieu que afrontem socialment el fet de no estar bé? És a dir, està estigmatitzat socialment el fet de no estar bé, Cristina? Sentir-se malament?
3: Sí, ara hi ha una mica de canvi, perquè amb tota aquesta idea de la salut mental que va prendre empenta, perquè no és que no existís abans, després de la Covid o a partir de la Covid, doncs la gent va més en compte i mostra respecte per una idea boirosa, encara, perquè no sabem ben bé de què parlem, de que es pot no estar bé i això és normal. A mi el que em preocupa és que passem les tintes a l'altra banda i també tot sigui salut mental, d'acord? I a veure, salut mental ho pot ser tot, però vull dir, mala salut mental no l'hauríem de tenir per coses que vol dir la vida com és, entesos? I que tenim moments baixos i moments alegres i tenim moments en què...
0: Normalitzar, que podem sentir-nos malament.
3: Exacte, normalitzar-ho no de manera patològica, però sí de tenir eines per poder entendre que el que acabes de dir tu i el que portem dient des del començament, el David ho ha dit, no es pot estar feliç com en un encefalograma pla tota la vida igual, sense cap ni un pic.
1: És que tampoc ho vull.
3: Perquè llavors no, és que no acabaràs sabent què tens ni què et passa.
0: Mira, entroncant amb això, David, no creus que estem de vegades massa... A veure, entengueu-me, eh? Jo soc molt partidària de l'autoconeixement, de fet, m'encanta això, i ho haureu notat a través dels diferents programes que hem fet de la solució, però hi ha un punt que potser ens centrem massa en nosaltres mateixos com a individus. I estem tota l'estona mirant-nos a nosaltres mateixos. Clar, al final acaba sortint alguna cosa.
1: Clar, estem molt pendents de nosaltres mateixos.
0: Potser massa.
1: Sí.
0: És a dir, està molt bé reconèixer les emocions, està molt bé tractar segons quins traumes, però no només això, no?
1: Sí, s'ha destapat això i ara ja no ho aturem fins que no vingui una altra era, perquè tu dius això de la famosa era de la Covid, que va canviar moltes coses, i fins que no en vingui una altra, ara estarem així, perquè amb això que comentàvem de mostrar la pena que abans no es feia i que ara sí, també hi ha hagut un canvi de paradigma a la xarxa, tornem a citar-la. Ara molta gent es grava vídeos plorant, explicant que malament que està. Això és una cosa que ara es fa molt. Llavors hi ha hagut aquest canvi de paradigma. Això fa uns anys era impossible.
0: Però és el que diu la Cristina, no? Amb el perill de què?
1: Exacte.
0: Si tot és salut mental greu, res és salut mental greu, no? Entengueu-me, eh?
3: Mira, amb un dels articles que m'has enviat a l'Hisenda, més avall sortia un altre article de no sé qui, de la patronal, em sembla, de Castilla-La Manxa, que deia que ara els nois joves, si els deixa la nòvia, ja no van a la feina i se'ls hi fa una baixa, i el metge els hi fa una baixa. M'entens què vull dir?
0: Que potser ens estem
3: ric perquè m'ha fet riure molt, estava més ben explicat en l'article, però això no pot ser, perquè certament hem de poder tenir frustracions a la vida i que això no ens impedeixi seguir vivint amb normalitat, i això també ha de poder dir treballar.
0: Però per què
3: si
0: ha passat
3: és
0: això?
3: Cas.
0: És a dir, per què hem desplaçat el no poder expressar el no estem bé? És a dir, hem perdut espais on expressar la nostra vulnerabilitat, hem perdut els espais socials.
3: Hem passat de fer veure que tot anava bé, d'acord? Ara voler deixar forat a com de malament estem de debò.
1: Sí.
3: I no trobem el punt d'equilibri. Això sempre passa, saps? Quan tu una cosa la tens reprimida del tot, quan et surt, llavors sembla que tot sigui això, saps? Com quan el tsunami fa l'onada aquella que se'n retira i torna i no sé què, doncs hem de tornar a tenir mar plana. Això què vol dir? Que tots nosaltres, i deixant de banda els casos de patologia, que evidentment hi és, i que hem de tenir molt de respecte per això, i també molta cura en pensar que hi ha persones que necessiten ajut i que s'ha de demanar l'ajut i que tots i totes nosaltres en algun moment ens hi podem trobar. Però dit això, hem de saber circular per la vida amb una mica més d'higiene, per dir-ho així. Saps què vull dir? És a dir, tu pots haver de seguir anant a treballar després de la mort d'un familiar, no vull dir l'endemà ni el mateix dia, i la gent ha de poder entendre també que tu estaràs trista potser 2 anys. No vol dir sempre trist i de la mateixa manera, ni plorant pels racons, però potser hi ha algú que li passarà això. I hi haurà algú que potser sí que això, per poder-ho superar, necessitarà estar a casa, però hauríem, perquè se'ns morirà gent, se'ns mora gent.
0: Però et dic una cosa, Cristina, ara t'ho deies, eh? La gent del nostre entorn ha d'entendre que potser hem d'estar 2 anys estan tristos, a alts i baixos, eh? Però de vegades, fixa't com socialment, com que incomoda l'altre, no a tu, sí, et diuen, va, que ja està, ja ha passat, i copeta a l'esquena. O ho deixes amb algú, no? I en lloc de dir-te, ostres, t'acompanyo en aquest moment, és duríssim, et diuen, bueno, però hi ha molts peixos en el mar. És a dir, fixeu-vos que no sabem acompanyar el que no és felicitat.
3: Ens incomoda, tu ho has dit, la paraula és aquesta. No, volem que passi l'estona. Mm. Volem que deixar-ho com de banda, fer veure que no passa. Perquè sí que tenim conversa per la normalitat que havíem establert, que és aquesta suposadament perfecta, saps? Això ho fem amb tot, la família perfecta, la vida perfecta...
0: I després mira el que veiem,
3: perfecta,
0: eh?
3: Sí, sí. Però en realitat això és difícil que algú ho tingui, algú ho té, però no sempre ni sostingudament en el
0: temps. I cadascú en el seu concepte, sí, de perfecció,
3: exacte,
0: eh?
3: Exacte.
0: El 677-38-77-19, podeu dir les últimes píndoles de felicitat, que és allò que us fa feliços, aquell moment del dia que us fa feliços, o últimes trucades, dic l'última perquè ens quedaran 2 minuts després de la publicitat, el 93-201-7474.
2: Mira, sobre això que deia el David de les xarxes socials i de la gent trista, la Laura diu, tinc entre 33 anys i hi ha la moda de soy yo siendo yo, que són aquestes persones que tenen més seguidors perquè surten plorant i explicant coses de la seva vida. La Núria, una bona orxata a l'estiu. L'Anna, arreglar les seves plantes, orquídies, regar-les i amb molta tranquil·litat. L'Àngels, nedar al mar. Atenció, l'Olga, anar a Vendor a Montserrat a les 8 del matí, entrar a la Basílica, on gairebé estic sol, com a molt 3 persones, i 2 vegades m'he trobat l'Orga assajant i un dia la flauta travessera fent un duet. Moment intens de felicitat.
0: Va, de seguida llegim els últims missatges de felicitat d'avui, que estem parlant d'aquesta dictadura de la felicitat. Ara tornem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: I fins aquí el dia de la dictadura de la felicitat. Cristina Sánchez Miret, moltes gràcies.
3: Un petó.
0: A Fran Domènech, tornem demà.
2: Fins demà, salut.
0: I avui tanca el programa en David Balaguer amb les seves reflexions. Tornem demà, família, a partir de la 1.
1: No, que he recordat molt la cançó de l'Albano, la de Felicitat, que deia, quina lletra tan ridícula, però avui veient que la felicitat és de petites coses, doncs l'he valorat molt.
0: Recupereu-la. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i el de Briançó, Sant Antoni, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera en declaracions al Catalunya Nit.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
1: El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% terreny forestal. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
3: Amb eufòria i càntics de Send them back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta del Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
1: Aprovada per unanimitat al Parlament la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Només un terç de la 70 de preses que abasten d'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
4: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i per tant tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
3: Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu i de les carreteres que puguin quedar afectades, anar a llocs elevats i no travessar ni rius ni torrents.
1: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora ja ha arrencat l'Uzbekistan Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. De moment, al minut 3, el resultat és d'empat a 0. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: I el Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Molt parides, aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca.
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, fallet, puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
14: Sí.
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ell.
15: És veritat que la cara però estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
15: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i sobretot sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida, però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, pareu l'orella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Ha imposat Gaudí als seus edificis és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dadara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc, que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt, aquests dies de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domingo. Benvinguda, Helena, com estàs?
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Editat per Peu de Mosca, però és un llibre sorpresa, podríem dir, perquè si el giro, diu que Gaudí és de Reus. Hi ha una altra portada d'un home, un escriptor, en Miquel Bonet, que doncs atestigua que Gaudí és de Reus. És una polèmica que s'arrossega des de fa anys.
1: Molts anys.
0: I abans d'entrar en el paper de les dones i Antoni Gaudí, m'agradaria que m'expliquessis com hi entres tu i per què us decidiu a fer un llibre que ja és polèmica pura, perquè l'Helena Domingo defensa que és de Riudoms i el Miquel Bonet defensa que és de Reus, i fer un llibre que has de girar per poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
1: Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i evidentment vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
0: Això, tens una traïció dins teu.
1: Sí, exacte, sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, i després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars, llavors és com que...
0: Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
1: No sóc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
0: Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que i el tema hi està travessat, perquè de fet el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dues faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així va ser la persona que va portar al món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora. Ella defensava doncs que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas perquè eren fonts orals, no estava escrit enlloc, i potser també perquè era una dona.
1: És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals, i la principal és aquesta, és la de la llevadora. Ella sempre va explicar que Gaudí, que l'Antònia Cornet havia parit al Mas de la Calderera, però ella ho va explicar com un fet d'un part excepcional. No ho va explicar com el part de Gaudí, perquè quan ella va morir Gaudí no era famós encara. Llavors, elles eren una generació de, com a mínim, que sapiguem, tres llevadores a la família. Era l'Engràcia Llorenç Pellicer, que era la llevadora que va atendre el part. Després, la seva filla també era llevadora. I la seva neta, que també es deia Engràcia, és la que anys més tard, quan va saltar la polèmica, ella ho va explicar. I va dir, si la meva àvia va atendre aquest part, i sempre m'ho havia explicat com un part excepcionalment complicat, perquè... Primera va ser al Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer l'ABC va decidir recomanar-los que es quedessin allà. I, de fet, el part va durar bastantes hores i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda molt, i el nen també estava molt feble. Llavors, en aquella època ja era comú i els van dir que l'anessin a batejar. Van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? I però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies. I llavors aquest relat en concret, bé, que els de Reus molts cops, no?, han dit això de, bé,
2: si
1: què ha de dir
2: una
1: llevadora? Que... aquesta dona que s'ha inventat això, bé, no? I a més, després de tants anys. I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre la gent del poble. Ostres, l'Antònia, de Cala Calderera, no?, ha parit al mas i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també. I jo crec que és veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
2: Clar, menyspreu, com dèiem, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí, va ser un part molt complicat.
1: Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries, jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, la llevadora, vull dir, ho trobo fascinant, a mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
2: que ens ho han
1: de la història del naixement.
2: Tot amb dades de registre civil, no?
1: Exacte.
2: Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir reuma.
1: Va firmar això, va firmar allò altre,
2: exacte,
1: va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
2: Quina era la veu, quina era la seva història?
1: Sí.

0: Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Vull dir, jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
1: Sí, si i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 sí, sí. Va ser una autèntica batalla campal.
0: De fet, hi havia aquella frase de fot-li que és de Reus,
1: sí.
0: I ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres sí. Entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa. Vilanova i la Geltrú aquí també té un paper.
1: I
0: aquesta història m'apassiona. Sí. És la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí. Va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta allò.
1: Ja.
0: A veure, explica'ns aquesta història.
1: La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que era... que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja, de fet, dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona, i la Isabel Bolet es veu que es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo te donaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí. Per si podia construir una de les capelles de la cripta de Sagrada Família, la podia dedicar
0: a Santa Isabel d'Hongria.
1: Exacte. Uh-huh. I el Gaudí li va dir, no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda tant d'anar altres, no? I llavors, en aquell punt, després la Isabel va decidir que quan ella es morís, el seu home es va morir primer i li va demanar que els diners, quan ella ja no necessités els diners i ella es morís, que els diners anessin per tres fills que tenia a Cuba.
0: Clar, a la Isabel no li va agradar gaire.
1: I a la Isabel es veu que no li va semblar bé la idea de deixar-ho als fills secrets del seu marit i va decidir donar tots els diners a la Sagrada Família, que eren molts diners per l'època, moltíssims.
0: Parlant de gairebé un milió de pessetes de l'època. Sí. Increïble. I aquesta dona, el més curiós de tot, també, amb això que dèiem abans del relat d'aquestes llevadores, també ho ha fet de manera desinteressada i de manera anònima. El nom d'aquesta dona el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
1: Exacte, sí, sí. I no hi havia... Al final, aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una... Literalment no tenia rostre. No sabíem quina cara tenia directament. Casa non c'è, cerco casa dove, le strade vuote la notte, il caos di città è rotte.
0: La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi sí. M'encanta, perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
1: Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense, i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu, i ella el va rebutjar. I
0: m'encanta perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí. I s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica sí. Per l'època.
1: Diuen que era molt guapa. Sí, sí, sí, se ho expliquen.
0: És que, clar, m'encanta perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth,
1: yeah.
0: De Mataró. Com ho expliquen, aquesta història?
1: Sí, sí, sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que no va, al final no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I a ell diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat, perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla, perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc, però per ell també era molt dur, perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
0: I ara també, et diria.
1: I ara també, evidentment, en molts casos. Uh-huh. I llavors doncs va ser dur per ell, no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
0: Pobret, Gaudí.

0: parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de llegir en llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
1: Un dels dos editors és de Riudoms.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, es nota això perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat de Reus sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors, ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat, i això també és una idea que els de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
0: Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè, clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí. la veritat, però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners, i de fet hi ha sobretot dones darrere dels seus grans edificis, sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
1: És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple la Casa Calvet, després a la Torre de Bellesguard també es coneix molt per

0: endavant, i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, la Roser Segimon es va casar primer amb un indià de l'Aleixar, un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home que era... Ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després... sí. Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners. Clar. I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental, sí, també, i després de la Casa Milà van pagar tota la construcció la i la van Milà. Pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
1: La pedrera, eh? La pedrera.
0: Sí, sí. La Casa Milà, la pedrera.
1: Tu saps si, a més de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si elles també hi feien demandes? Perquè, clar, tu quan li dius a algú que et construeixi una casa, tu també li dius, mira, però els balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
0: Gaudien amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment hi va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment, tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de construir un s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la pedrera, que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
1: Segimon,
0: i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
1: la Mare de Déu te la pintes tu l'oli,
0: i llavors
1: no estic,
0: sí,
1: per això.
0: No, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda, i van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint a la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la pedrera, però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí, ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la pedrera. Va tenir moltes desavinences en Gaudí.
1: Hi havia una mica de ràbia i tot.
0: Fins i tot el van arribar a denunciar. El van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí, i al final Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, no me'n recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. Però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
1: O sigui, li va donar calés, però déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí, sí. Li va donar molts mal de cap, sí, sí, sí, molts.
1: Posa una Roser Segimon a la teva vida.

0: Més dones i Gaudí. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
1: Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
0: jo crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
1: Sí,
0: aquí jo no m'hi fico.
1: A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer.
0: Exacte. Vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era qui posava els calés i que fossin sempre dones devia tenir la seva polèmica, això.
1: A més, la família del Pere Milà, pel que tinc entès, estava bastant arruïnada en aquella època, o sigui, realment va venir d'ell.
0: Depenia
1: i el curiós és que després la Roser Segimon va ser enterrada amb el primer marit. Amb el primer marit que va tenir, el marit aquest que li va donar tota la fortuna, que era 40, gairebé 40 anys més gran que ella, ella està enterrada allà.
0: Perquè devia ser un mausoleu més gros.
1: Potser sí.
0: Perquè si no l'haguessin potser enterrat en qualsevol lloc. Quines altres dones hi ha i quins altres encàrrecs se li van fer a Gaudí que venien de dones i de mecenes? Perquè al final posaven elles els calés.
1: Sí, abans he dit la Torre de Bellesguard, per exemple. També es coneix com a Casa Figueres, o no, potser es coneix més popularment per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era

0: perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià, que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant. Era el Jaume Figueres era un comerciant de pasta, de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella, sí, sí.
1: I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més tranquil·la?
0: Crec que no, crec que va ser més tranquil, sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt... Aquesta història m'agrada, és que m'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
1: Que bonic.
0: I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal, i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
1: I què més històries? Jo ara ho vull saber tot.
0: Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, una de les botigues que tenien aquesta família de pastes és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria famosa, la pastisseria Escrivà, de la Rambla, que té aquella botiga, doncs era d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
1: I per això també és modernista, aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
0: No, crec que no hi ha res de Gaudí.
1: No, pregunto.
0: Sí.
1: Perquè també és modernista.
0: Sí.
1: Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
0: Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
1: Què dius?
0: Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones O sigui, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig. O sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire, o li hauries d'arrencar coses. Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara en fora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
1: I la relació amb les dones, també? Li posaríem puntuació amb la relació amb les dones?
0: Mira, hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc, fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
1: Uau!
0: Sí.
1: I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
0: Sí,
1: que m'ha fet gràcia i he pensat, encara seran
0: sí,
1: família.
0: Sí, sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell li quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després
1: on,
0: i també a la casa
1: nascut.
0: Pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
1: O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
0: Sí, exacte. Ells,
1: ells
0: quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta, i després el Mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers. I doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb 2 fills d'allà. Llavors, també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
1: Ja ho veig.
0: I no se sap ben bé per què va passar. Hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves... propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís. I, de fet, per això es diu que va donar els seus béns a l'Església, perquè ho va donar aquestes fundacions religioses. I no se sap
1: home,
0: si és...
1: Dient-me tot això que m'estàs dient, no sé per què voleu que, si de, que fos de Riudoms.
0: Clar, és, una, és un
1: hauríeu
0: capítol
1: de preferir
0: fosc.
1: Que fos de Reus.
0: És un capítol bastant fosc i que es coneix poc i és per això, tampoc s'acaben de saber els motius, no? Perquè és una mica... Clar, potser en el moment en què ell va prendre la decisió de donar aquestes propietats a l'Església, potser l'Església li va fer nosa que hi hagués una masovera per allà i li va dir que la fes fora, o potser va ser per ell perquè va creure que no les portaria bé les terres perquè era la dona sola i s'havia quedat viuda, o potser no les estava portant bé i va decidir fer-ho perquè no les portava bé.
1: Que potser, no ho sabem, però és lleig. És lleig desnonar una vídua amb dos fills. El titular és molt lleig.
0: Sí.
1: Helena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
0: Gràcies a
1: si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
0: Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt bé la seva història.
1: Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Merci.

0: Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar amb qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans, com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
1: I tant.
0: Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
1: Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està tonificada o que se la veu molt bé quan és un esquelet?
0: Absolutament, i a més també hi ha dues
1: s'ha convertit guerres. En el seu propi personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, hi ha dues guerres aquí, hi ha dues guerres, perquè per una banda estem homenatjant una dona que està molt prima, però a més molt prima per la seva edat, és a dir, que aquí
1: exacte.
0: Hi ha dos...
1: I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no?, de lo millor una persona que en tindria 30.
0: O 25. I escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariana Grande no és grande precisament ara,
1: no.
0: És petita. Què hi ha darrere d'aquest retorn? Sí. Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament i per això avui volem encetar, doncs també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients i moltes clientes que han pres doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjuvi i altres noms.
1: Sí,
0: que
1: ara mateix ja n'hi ha molts.
0: N'hi ha moltíssims,
1: Ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
0: I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o de Cadaqués o d'on sigui, no?
1: Sí.
0: Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
1: sí,
0: què.
1: Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara he estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar, i una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.
0: I perdona, i com és la propaganda?
1: Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
0: La
1: gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament que és un GLP-1. I clar, per mi va ser un xoc enorme perquè aquesta dona, més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que pogués triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
0: I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge, o
1: no,
0: què?
1: No, sí, necessites una recepta mèdica. Però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul, però bàsicament molts acaben dient vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament.
2: Això hi deu tenir
1: particular.
2: Alguna cosa a veure.
1: No l'Ozempic, és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa. I és molt, molt efectiu en aquest sentit.
2: Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, tot, que estava per
1: els
2: tot arreu,
1: aquells, no?
2: Naturhaus, tot, unes, potser m'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
1: No, no, però jo hi vaig anar al Naturhaus alguna vegada, imagina't.
2: Tot aquest, t'hem de fer una entrevista.
1: No.
2: Perquè, clar, jo ara el que estic demanant al 93201-7474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos, prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances
1: Exacte.
2: Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses,
1: sí.
2: Per què no?
1: Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te. Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't. És molt temptador, no?, per a algunes
2: tant,
1: persones
2: tant,
1: que estan pensant ai, doncs mira, si em pogués aprimar no, uns quilets i així ja em quedo estable... És aquesta temptació constant.
2: Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primors i una mica que aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
1: Sí, se'ls coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que, d'alguna manera, molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no?, que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
2: Per estar
1: I l'obsessió amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament que de cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu, em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes.
2: Que ella li diu clientes, eh?
1: Exacte, em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
2: Bona, aquesta.
1: I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
3: No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes... I totes les dones ho han deixat. Totes, per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons, però el que s'estan venent no és real.

0: Lluís, parlant d'aquesta obsessió per estar prima, clar, ens deia aquesta psicòloga, la Laura Alberola, que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal, clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris, i clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini, que és una bogeria,
1: això. I que no es coneixen, exacte, perquè de fet no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic, i sobretot a nivell
0: públic.
1: És com
0: una fórmula màgica.
1: Sembla un miracle, no?
0: Sembla un miracle.
1: Tu t'ho prens i pum, i tot fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
0: Segur, i David Dan Theory.
1: Exacte, feia la parella del Sheldon, no? Uh-huh. Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
2: No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
0: Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè, clar, deu haver moltes que deuen callar, lògicament, per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú, sí, en un restaurant, vaig sentir dues dones parlant d'això, dient, sí, jo me'l prenc, i escolta, superbé, i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
1: Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia, i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
0: quin canvi,
1: molt més prima, i em va dir sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de... Quan estava a punt de marxar, se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca, me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga. Era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
0: Clar, el que passa també és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primó que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no els sabem.
1: Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars, o com els atacs de cor, o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
3: La Kate Moss deia, nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com... És salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, és estar millor de salut. I això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller...
4: boyfriend is bloated and has to announce it. My mother-in-law needs shapewear so her bits fit right.
0: Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser extremadament prima torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot. La gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia. Hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic. És a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
1: Sí. I és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primera extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut, que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
0: Clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades,
1: exacte,
0: quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em dius que mengi el bocat, que faci exercicis de força, que
1: i quan la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno...
0: Exacte, i quan em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
1: És així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit, perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no? Que això fa que no sigui, a lo millor, no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
0: Exacte, el que segueix premiant és que estigués això que dèiem prima, aprenguis el que aprenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
1: sí.
0: Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot vaja, d'això que dèiem, no només estar prima, has de ser jove, i el que puguis ser és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
1: No li direm a ningú.
0: No li direm a ningú.
1: No et preocupis.
0: Però era una dona de 53 anys que deia, per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
1: exacte,
0: aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
1: Sí.
0: Clar, ella deia, l'article, amb 53 anys, en realitat soc més visible que mai, perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que sóc invisible.
1: Però quantes ens ha costat molt,
0: sí,
1: i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia, tu pensa quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat,
0: sí, sí,
1: aquesta cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul, que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades.
0: Perdona,
1: alguns, amb això,
0: hi ha,
1: no?,
0: alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides, n'hi ha unes que es diuen cul,
1: sí,
0: etcètera.
1: Cul 10,
0: eh? En sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa és reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant.
1: Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan al teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
0: clar, clar,
1: per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
3: Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa i a sobre, imagina't, tinc fills, no tinc energia, per què? Per canviar el món, no tinc energia. I
0: Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera. Perquè
1: sí,
0: socialment...
1: i físicament, no?
0: Sí, sí, com... físicament, clar, deixes d'existir, deixes d'estar al centre del que passa i de les decisions.
1: I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem. És un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
0: I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de les dones i els dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, las, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
1: El que us vingui de gust.
0: El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, que hem fet aquest programa, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH. Que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls hi fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Hi va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafael Acarrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafael Acarrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: bon dijous,
2: què tal?
0: Com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona. No sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però veurem, vosaltres veurem. Ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, donem els ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de
2: Catalunya? Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era
0: gent. No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri, al mateix bloc, i anirà a l'Ara Garcia, que ara de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge.
0: Alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista a la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: A palar.
2: De Catalunya
0: avui
2: Ràdio.
0: Entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, la Dara, ja no serà la cadira. Que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu sabien dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar Jorge el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara, t'has avisat els gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
3: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Oh, wow.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures i que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí, que sé.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: I
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga, ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny i aquestes hores del matí. També volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
4: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor i sona així. Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó, i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu. I també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió. Com es perda molt.
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any, i que es van recuperant. I es veu que King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta, me'ls
1: agrada. Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més, eh?
0: Quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Radio Televisió Espanyola.
2: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: 6:15, 2 minuts. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
4: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la vida. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt, doncs, donar un confort addicional. I també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
3: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, ho dius així, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que...
0: Una miqueta més, amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
5: Temes a la soledad.
6: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
7: Me entró el venerillo
8: y quise ser artista.
9: Yo empecé a ser...
10: Rocío Jurado.
11: La más grande.
12: Yo no quiero nada.
13: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
14: Yo expuse mi vestuario a la censura.
15: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
16: ¿Tú eres feminista o qué?
17: Hombre, claro que soy feminista.
18: Pues déjala correr.
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua del cor que batega al ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
7: Cuando hay que tenerla, es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente, es la mujer de mi vida.
9: Y a la inversa,
11: es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys?
1: Home,
0: perquè si deia,
1: no,
0: si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian... Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4 o 5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte. Treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
12: També ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa. La joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
16: Ensenyar el pis o ensenyar...
12: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
16: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
12: Exacte.
16: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Epa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant mai el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però no ha rebotat la piloteta, ha rebotat... Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. A fer que veia el Roger Mas cridint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 6:15.

0: Es sí. diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: Que deia, però vostè Justin Timberlake? Que deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
1: El record.
2: Perquè ho demostri, saps? A veure, canta. I dius...
0: Ui, ella... Ja estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
1: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
1: Sí, ja vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que...
1: Sí.
0: Ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui, astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira.
0: Però, home, però explica a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
2: Bueno, és que ho ets una mica, però tots ho som.
1: Jo crec que...
0: Jo
1: sempre vull tenir la raó. Sempre penso que tinc la raó. Sempre.
0: I
1: això ho he de mirar, eh?
2: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
1: Pràcticament sempre.
2: Jo també.
1: Sí, o sigui, se m'ha d'argumentar molt bé.
0: Molt bé. Doncs aquí fent aquesta tauleta de tietes meravelloses. Jo no.
1: I tant.
2: Home, guapa.
1: Si més tossut aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de...
1: Això,
0: del carro.
1: Molt orgull, molt
0: us
1: orgull.
0: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs, avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va, que no arrenquem.
1: Ui.
0: Gol?
1: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
1: De Colòmbia.
2: A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no molt bé, Marta, gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, ma, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, hem d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran, com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 4:45 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí, repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fonts de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
3: El seu líder, Albert Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
6: No tengo garanties de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Serà un dels temes d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
3: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
2: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
3: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que defensa la seva innocència, com la Vanguardia.
8: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotuns indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
7: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
8: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periódico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
8: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge.
7: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
8: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
7: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
8: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
7: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
7: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
8: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
2: Dos quarts de sis del matí, set minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
9: Bon dijous.
2: Què tal?
9: Molt bé.
2: Preparada per la premsa digital?
9: Superpreparada.
2: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
9: Que s'ha begut molta cervesa.
2: No m'ho diguis.
9: Sí.
2: I això?
9: Anglaterra jugava.
2: Clar.
9: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm més de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. El rècord, com podia ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
2: Mare meva, quina bestiesa!
9: Doncs sí.
2: Són molts litres, eh?
9: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
2: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
9: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop amb la descripció com nova per 30 euros.
2: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
9: Doncs mira, si vols, pots començar.
2: Ah, vaig a... Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
9: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà els voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
9: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la ronda litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
2: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures, ni de broma. Tot el contrari, Marc.
7: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
2: En només 5 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
10: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, i avui, en aquest cas també, però al migdia, es farà públic qui portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses, i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
2: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
10: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim, com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte DeWitt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui. I segurament et penso, i segurament t'enyoro,
2: i segurament t'estimo, però que tots dos... He de dir que estic enganxadíssima a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
10: A mi també m'agrada molt.
2: Perquè l'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic... Té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
10: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
2: M'encanta, m'encanta.
10: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
2: no em sona així, no em sona així. Però enganxadíssima.
10: Sí, sí, sí.
2: Segurament t'estimo.
10: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins el 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
2: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
10: Sí, perquè celebra 30 anys.
2: Uau.
10: I per això han decidit fer un macroconcert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. En un cop ho he desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta, i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magí Fajem, que recordem és el guitarrista habitual de Manu Chao. També hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
2: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
11: Frase en la que creguis profundament.
12: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
11: Una debilitat de Kilian Jornet.
12: Menjar els dolços.
11: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
12: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
11: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
12: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Montblanc i el Cerví.
11: La carrera més dura que has fet?
12: La Western Stage, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
2: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, que era informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler. Aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero. Després que hi declarés, el jutjat no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre sí. Ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol. Home, i la Marta. La transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un...
1: Debuta.
3: Que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia,
1: aplaudeix
3: cosa
1: aplaudeix
3: que Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, sí, home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu
1: que
3: el vídeo
1: veritat,
3: o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No, Marta.
2: Va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican los mosquitos. Pican con grandísimo.
1: Quina finamenta, sembla't també. Quina cosa colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
3: Ui,
1: a veure, Sara Lías, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: Tants? A veure, Sara Lías, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh? Ja.
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? I fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps de Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50. 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat a prop de les piscines.
1: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de l'AP7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per l'AP7 per Sant Cugat.
3: Saps? Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara.
5: Bon dia,
1: avui perquè... que està deixant una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant. Sí,
5: pel meu orgull inflat va molt bé, això.
3: Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93-201-7474. Nous oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
15: No me quiere llamar, que por que me llamo también.
16: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
16: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
10: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també.
5: Sí,
1: cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
17: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
18: Molt nostre,
19: Clara Segura.
18: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
19: Porca misèria.
18: Què va passar, especialment?
19: Què va passar? La part del baix la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vidramina.
18: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
19: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua, tu fes així i l'agafar.
18: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
19: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
18: Ja no pots fer sòcia.
19: 830 ja no pots fer sòcia.
18: Quin greu.
19: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
18: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
19: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama, mantenint una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
20: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
0: Sí, mira, com neix?
21: No. La pell de gallina, la primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, ni forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 932017474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
22: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu adormida que fas, Iolanda.
22: No.
1: Estàs desperta?
22: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
22: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
22: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a on puc preguntar on treballes, de fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
22: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
22: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
22: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
23: Però estàs sola, Iolanda?
22: Sí.
23: Treballant?
22: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
22: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no et deuen emprenyar gaire, eh?
22: No, la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Que vagi bé.
22: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per... dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, oques grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vulgui, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Si això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
0: Home, aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, podria baixar un grau.
0: Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu és extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta.
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint. Llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs, escolta'm, enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta'm, fem-ho rapidet, això. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà. Com sempre, gràcies per ser-hi. Bon dijous, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Maurí què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy. I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final també puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència. Parlem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.

Uruguayano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracá, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Home, cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens la veu.
1: No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes, acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu, comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari, considera que la proposta de la comissió es queda molt curta, i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Querri 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia. Avui és dijous 18 de juny. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu. 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa Brava, poca cosa. I a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent, i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
6: S'ha fet de manera electrònica. Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet. El document declara un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
7: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
5: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viana, la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
8: A la cimera del G7 a Viana, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
9: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
8: La cimera del G7 de Viana passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
6: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
10: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot
4: tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
6: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
5: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
10: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel. Transgradeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
5: Després admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
6: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
5: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
11: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
12: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia està ràpidament protegir la població.
11: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
13: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
5: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
6: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell, pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
5: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
14: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger, unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
6: Considerem que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
0: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
5: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no cediu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, València no veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
15: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
5: Valenciano s'assuma a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
6: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
16: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
6: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I avui aquí a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
5: En plena setmana horribilis per al PSOE, coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
17: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
18: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
17: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
19: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Més notícies quan són les 6 i 17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
21: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i regularitzin la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat, un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
0: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Ursola, d'actors de Merlí o de... però no em consta.
21: Ara per ara no.
0: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
22: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Adopted.
24: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
25: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
24: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
1: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
2: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
3: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
7: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
3: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
21: Era la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
20: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
21: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
0: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
23: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
0: Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
26: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
27: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
26: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional.
3: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
28: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
29: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
3: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
30: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans

0: acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, docents i famílies per prendre el pols del sector.
1: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
0: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
2: I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: La primera.
3: Avui arrenca una nova edició del Sónar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
2: La segona.
4: Avui trec a ballar els passos prohibits, ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
3: Avui també comença un altre festival, en aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamà Duixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
2: La tercera.
5: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
3: I avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
2: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
2: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
6: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
7: Aquestes finals, en principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
6: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
2: I Robert Martínez, en Portugal, debut al Mundial amb un empat.
6: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
8: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
6: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, a la jornada d'avui República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham-Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.
2: Són les 6:27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
9: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que van enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum. Es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits i tots han estat amnistiats menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter que va disparar i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies, però bé, suposo que més val això que res. Com una

0: i cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como una ola.

0: La banda Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius i han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: I justament aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez.
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril Vicario, advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat, demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titular titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada: el periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
12: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a l'Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, a molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
12: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fogarada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Tutxà i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem a aquesta hora amb Robert Prat, continuem amb el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial.

0: Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número 1.
1: Què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia.
2: Va, que no reguiquem.
3: Gol!
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, que...
3: No, perdona, ara.
2: No, està molt bé, està molt bé.
3: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya Ràdio, Estrell.
1: I avui són festes on?
2: Arrenca la Festa Major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de Festa Major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 2:15 tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Doncs Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that you hear in New York. There was like, no t'exagero, 20 people. And tonight...
3: Yeah! Explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp, un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp amb Agudells, al barri del Carmel de Barcelona, des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric. En aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants...
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street acaba el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Notícia de matinada. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
14: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
3: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
14: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
3: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
15: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar-li Reus per poder fer un tallafoc.
14: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any
3: un avís per les altes temperatures, en previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
14: A partir de 9:15 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
3: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
14: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
3: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral. Diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
17: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
3: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
14: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
3: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
18: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i biosseguretat estan en perfectes condicions.
3: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
14: La Fundació Catalana Dela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
3: 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
14: Mar Mar Riera.
19: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema. Des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica al Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ILA.
20: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
19: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3 plus, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
14: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
21: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Gulbinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
14: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
3: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
14: Marta Vivas.
22: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Vall i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del teatre principal amb 850 localitats, la sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó J.L.I. com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula. Cúpula Venus. Enric Batlle és l'arquitecte en cap.
23: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
22: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
3: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz.
14: Marc Ruiz.
24: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat exequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
3: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
14: I els esports, Robert Prat.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
14: A Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys, i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
6: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, espereu un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser el matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
27: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
31: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu però amb dona, i va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
29: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
30: Ho tornaria a fer tot igual?
31: Sí.
32: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
33: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Quart de nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
14: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
3: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
14: I a les 11, entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
5: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges que, segons ella, va provocar cues als CAP.
8: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
9: Al ¿vale? treball, eh?
8: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, ¿eso es el CAP o es el casito de Bad Bunny?
9: Vale, claro, que hi havia cua.
8: Como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
5: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
8: horas.
5: Marta de Sant Celoni.
8: 4 hores m'he tirat a l'ambulatori con los crios rodellats de gent tossint i con gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Mm. Que van pa cualquier cosa, hombre.
10: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
8: Pues estaban a 37 de fiebre.
5: Però si estava a 37...
10: Això és febre, és fabrícula.
5: Això és fabrícula.
8: 37
5: de fiebre, ha anat a
8: molestar. Perdona, ja, perquè Ricardo Estrella és mèdico.
10: Gràcies per trucar.
8: Perdona, yo pago mis impuestos a la que es emisora. Y
5: ah, sí?
8: Dijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
5: Però que no tenim el Manu Guix, home. Que no
8: Sobreviviré!
5: Cap a 12:15, més temes pendents.
14: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixit Robert.
11: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
14: I el segon, la Llucia Ramis.
12: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes. Última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció. No et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comencen dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar que sigui el seu disc amb la fi al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles sopant al costat de Macron. This was not easy. I can tell you. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com se'n diu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijóo a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, als periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà en els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units, també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
10: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell de Seguretat.
8: Tractat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 de Vian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes en les últimes hores. Ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es refirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE, en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit el Matí de Catalunya Ràdio.
11: I si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit a l'Hormiguero.
12: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Avalós podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi a Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà directe. Lara García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí amb nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
14: Bon dia.
13: Quins perfils hi ha?
14: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies en situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció a anar.
13: I clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst doncs, que els atenguin a permesa d'emergència?
14: L'Ajuntament fins aquest any en plan, no havia donat solució. En plan, ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
13: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb tres famílies desnonades.
0: Ni serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I última vaga.
6: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles Bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
0: Polèmica.
7: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
15: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto dos horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
0: Antiimmigració.
8: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers.
16: Adopted.
17: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
18: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
17: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
6: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera que integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
7: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
19: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synth-pop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat comença.
20: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
21: Aquestes finals, en principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
20: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
16: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
23: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
24: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
25: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez al Carat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt, direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals d'aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs. I Sant Adrià, direcció Llobregat.
19: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
30: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també una quinzena de patis d'escola. Això ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
31: És com si posessin un gran parasol a la ciutat que seria l'equivalent a dos camps de futbol.
32: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
31: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
30: Els espais d'ombra s'ampliaran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
19: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que 2 carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
32: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiel a soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
19: A la zona franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè sobre el futur de la planta.
30: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys.
32: La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
19: El Vallès Oriental suspesa el judici als 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
30: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data, ho explica el 9-9.
19: I cultura. Música d'aniversari.
33: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir.
19: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb la Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
34: Avui trec a ballar els passos prohibits.
19: Avui comença el Festival Clotilde Fest fins al 9 de juliol. Serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
35: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
6: el 62.018 62018 de la sèrie 31. 3-1.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Maiol Roger, bon dia.
7: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. Allahu Akbar. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita hi llegim la professora de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah. Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
8: Ele cortó pro meio, lá veio Cleverson, Rivaldo saiu, pro Ronaldinho, pé direito, bateu,
7: Segons va publicar The Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
0: I en quants Mundials ha participat?

0: adjectiu que té aquests dos sentits. O bé algú que està moix, o bé taciturn. Però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous, un enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'Hormiguero d'Antena 3.
3: Ahir Feijó va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt complaent. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
2: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
4: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 2 minuts seran 2:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
10: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
11: Cada matí, Catalunya Ràdio.
9: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
2: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia d'abans, però no va fer res de res.
12: Envidia. Me traeix envidia porque soy guapo, soy rico, soy un gran jugador, y vosotros no.
9: A veure, Cristiano, bon dia, primer de tot. Ahir vas fer un debut, un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
12: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
9: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
12: Cristiano.
9: Ja. I ahir què va passar?
12: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Cristiano sí. Se ha molestado para viajar a este mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
9: sí,
12: a Cristiano.
9: Una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa molta ràbia...
12: Está aquí por rival, ¿no? Rival... República de Conga, que pareix un país de prova.
2: Del Congo.
9: Sí.
12: Los jugadores de Conga tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, por eso tienen un país de mierda.
9: No, és un país de merda, el Congo. Escolta'm...
12: Xenvidia.
9: Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma
12: Cristiano
9: ja per aquestes coses.
12: Cristiano tiene 41 años, pero si miras mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18-19 años. Toca cutis de Cristiano.
9: No pensa tocar res. No et pensa tocar el cutis.
12: Este cutis es trabajo de cada dia. Com sí. Xaje va a pactar de gol, leche para hidratación, hielos.
9: Molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs, eh?
12: Mira que glúteos. Fuertes, duros.

0: Són 8:15. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Hi ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones interior del perímetre que fumegen. Confien poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. This was not easy. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero, n'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
1: Fíjense, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En 2 casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8. Transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
0: I pel que fa al temps, a la Cordomí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
3: Sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A L'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts i avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard. Avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, 2 avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Moi, el Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
7: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
8: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
7: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
8: El diari també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant, com a polític i com a consultor internacional.
7: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
8: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
7: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible possible quan només s'aporten paraules buides.
7: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
8: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
6: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé tesina que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia si a més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
9: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
10: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
14: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
16: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
0: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
17: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
0: I per què podria servir també l'Ozempic?
16: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull el País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció, i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
0: I qui no es confondrà mai més?
17: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica el Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència, va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
0: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona?
16: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
0: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
17: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes al perfil Circuli per la Dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
0: I aquesta ens explica els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Pol Forada.
18: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post. La Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
7: En plan econòmic, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al seu centre comercial de Goya, Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda, fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru.
0: I què destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva?
2: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabricio Romano avança del jugador de l'Osasuna. Víctor Muñoz fitxarà pel Liverpool. Pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El Club Blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el Club Blau Gran. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, de Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen 3 de 4 de cada 4 seleccions del Mundial.
19: Sí!
0: I a la premsa del cor, Manu Tenorio, Elisenda Pineda.
20: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de Don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
0: I qui faig avui que no lias?
21: Felicitem la mega estrella de la música, Paul McCartney.
0: 86.
21: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
0: 53.
21: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler adjurar i no voler fer sacrificis als déus pagans. Van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
0: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
21: Com?
0: Paula para la taula, parla bé, que el pare ja ve.
21: Ah, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, sempre acabem aprenent coses. Sí.
0: Ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
22: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
23: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, obtenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui, fa 40 anys, també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
0: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
22: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
3: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
4: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
19: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
24: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
25: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
8: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
0: Cautelar.
8: Cautelar és fruit de la cautela preventiu i cautela és la prudència prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
0: Estabilitzat.
8: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
0: Posem-hi tres xifres. En Marc Jurado, 3,5%.
18: És on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
0: Un terç.
18: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
0: 10.000.
18: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028, serà un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa, s'hi veuen 5 persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
26: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
0: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
26: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
0: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre i a la paret hi diu lavanda. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar, què estem veient?
27: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
28: De
5: seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
6: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena juntament amb l'Institut Gemològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
0: Però això és real o fals?
11: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
28: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
28: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Que som real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola, és una notícia falsa. El mateix Institut Gemològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia, que s'ha fet molt viral a xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
0: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
0: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
16: Segons l'acord de pau, Cardiff fos Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
0: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
17: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
29: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
17: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
16: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
0: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE, mentrestant Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
16: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
30: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
16: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
17: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina, interposada per dos militants de l'organització l'organització juvenil socialista.
0: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
16: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
0: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
17: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, a Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa-Bòsnia.
0: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor. Tot i això, avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
3: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, a l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
0: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
7: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
7: Sí.
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
0: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
15: És veritat que la cara però estava rara.
0: Era Shakira o no era Shakira?
15: Jo estic segura que sí.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
20: Manu!
0: Com estàs?
20: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé. Molt bé, molt bé.
20: Dijous, dijous.
0: Escolta, dijous. Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
20: No.
0: Hosti, es veu que hi ha una febre brutal, eh?
20: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
20: Aquest any?
0: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
20: Què?
0: Sí, sí, sí, amb
20: però
0: els sobres.
20: Però quina col·lecció és aquesta? L'adrenalin, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill.
0: No, adrenalin? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
20: Ah! Ja hi haurà aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
0: Clar, els més buscats són crec que són Messi i Lamine Yamal.
20: Ostres! Pensava que buscaria. Neymar també està al Mundial o no?
0: Neymar no.
20: No ho sé.
0: No.
20: Ja s'ha retirat, aquest?
0: No. Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
21: Moment, dona 2 segons que arribem al quios del Caleb.
0: I dos. Ja està.
20: A veure. Neymar hi és o no?
0: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
21: A veure, Caleb, espera que l'estic buscant.
0: Ui, ara t'ha esmorzat, Caleb.
21: Caleb, bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
20: Ui,
21: sí,
20: no m'ho diguis.
21: Caleb, bon dia.
0: Ara.
21: Caleb, bon dia. Això és un atraco. Literal, ara en directe. Vens cromos del
20: sí,
21: Mundial?
20: Sí.
21: I està venint molta gent a comprar-los?
20: Bastant.
21: Quins són els més venuts?
20: Els cromos de pegar de tota la vida,
0: sí,
20: que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
21: I venen a comprar pares, fills, que...
20: Pares, fills i tothom, iaies, abuelos...
22: Ja. Veus? És un èxit, és un èxit.
21: Algun jugador en concret?
0: No, home, no, però es compra... Home, Marta, buscant... els cromos...
20: Amb sobres.
21: Sí, sí.
0: Sí, van amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu.
20: Ah, ja em sonava.
0: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
21: Confirmes que hi ha febre, Calet?
20: Pues... Perdó,
21: que hi ha molta, gent, bé, realment, a comprar-ne.
20: Bastant gent. Té molta sortida.
0: Molt
20: aquest
0: bé.
20: Any està triomfant la venda de cromos perquè és un any molt especial.
5: és l'últim mundial de Messi.
20: Clar, és que, és que clar.
0: Sí, sí, sí. Una febre.
20: No, i com sempre el futbol.
0: Gràcies,
20: tu,
0: Marta.
20: Passions.
0: Que vagi bé.
5: Molt èxit.
0: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Va, que hem de marcar el telèfon de la Nuri.
20: Ai, no, i a veure si la Nuri també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Nuri, també t'ho dic. Ah, sí?
0: Sí.
6: Bona.
0: Hola, Nuri.
6: Hola.
0: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
20: Ai, sí, noi, sí. Nuri, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres. No del...

0: Nuri, un petonet des de la ràdio. Que vagi bé el dia.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu, també.
2: Bé, adéu, Manu. Adéu,
3: preciosos.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir va ser un dia històric per la salut pública de Catalunya i sobretot pels moviments veïnals. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei per l'erradicació de l'amiant. A la vegada, l'Ajuntament de Badia del Vallès va adjudicar les obres per retirar aquest material de 102 blocs de pisos de la ciutat. Badia es va convertir així, doncs, ahir, en el primer municipi d'Europa amb un pla integral per fer net de fibrociment. I això no és poca cosa si mirem la història de Badia i de l'urbanisme a Catalunya. Representa una victòria de pedra picada, nascuda des de baix. Badia es va inaugurar l'any 1975 com una ciutat dormitori modular, obrera, i amb els anys i la lluita ha arribat fins on ha arribat. El 100% de les seves estructures, de les teulades als baixants, portava amiant de fàbrica, un material altament cancerigen que es va prohibir l'any 2002. Però que continua present en milers de cases i naus industrials de Catalunya, especialment en pobles amb forta presència obrera, com és el cas de Badia. Fa molts anys que els veïns van lligar caps, van veure com la degradació de l'uralita coincidia també amb l'augment de malalties respiratòries greus als barris, i davant d'això i de les dificultats per actuar, es van organitzar. Van sortir al carrer per demanar solucions davant d'administracions de tots els colors que en molts casos van trigar massa a actuar. I és que el camí per retirar el verí dels seus habitatges ha estat, en ocasions, un calvari burocràtic. Els fons públics per actuar fa anys que hi eren, però els concursos quedaven deserts pels tràmits administratius o per les pujades de preus. Precisament per això, aquesta llei aprovada ahir al Parlament és tan important. I també que s'hagi aprovat per unanimitat, perquè neix de la lliçó de Badia. Rebaixa les traves burocràtiques i blinda el pressupost per fer les gestions més ràpides a tot arreu. Badia del Vallès és un gran exemple, però no és una illa. La victòria d'ahir és la punta de llança per la resta de Catalunya. Els experts calculen que encara queden 4 milions de tones d'aquest material per retirar. N'hi ha pràcticament en tots els municipis del país, des de l'àrea metropolitana fins a les naus agrícoles de les Terres de l'Ebre. I això vol dir que el dia d'ahir obre una escletxa d'esperança per milers de famílies. Fa 2 anys, Marcel Barrena va estrenar la pel·lícula El 47. Ens va emocionar recordant les lluites dels anys 70 per la dignitat dels barris. Però la lluita veïnal no és només història, ni tampoc és un exercici de nostàlgia. Continua sent una eina imprescindible avui en dia. Una eina imprescindible perquè les coses només s'aconsegueixen reivindicant-les. Amb constància i dignitat. Aquesta és la lliçó dels veïns de Badia del Vallès, amb qui avui, per cert, parlarem amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. La lliçó de Badia i la de tants altres indrets de Catalunya, ja sigui per lluitar contra l'amiant o per millorar els serveis públics. La Unió, des de baix, continua sent un motor per transformar la realitat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, dijous 18 de juny, hem començat el dia amb 16 graus a Vic, 21 graus a Juneda, a les Garrigues, i fa una estona també teníem 21 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui comencem el dia amb sol a tot arreu, amb previsió que puguin aparèixer algunes nuvolades de tarda a l'Alt Pirineu, avui poca cosa, molt concentrats els ruixats a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a l'Alta Ribagorça, i avui les temperatures creiem que seran un palet més baixes que ahir. Poden baixar 1 o 2 graus a causa d'una marinada que suavitzarà lleugerament les temperatures. Compte la pròxima nit, perquè podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país, que farien que tinguem més núvols i algun ruixat, i fins i tot es podria allargar fins demà a primera hora del dia. Després, demà tindrem un dia semblant al d'avui, per tant amb força sol, amb una calor encara moderada a l'espera de la pujada forta que tindrem a partir del cap de setmana.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem per què sentim ansietat o por. Què passa dins nostre i el nostre cervell quan prenem decisions. Ens acompanyarà la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neuronal de l'Hospital del Mar, que fa anys que investiga per donar respostes a preguntes com aquestes que us fèiem. La seva feina ha estat mereixedora del Premi For Women in Science, que dona la UNESCO, que reconeix el talent femení en la ciència. Avui ens acompanyarà a partir de les 10 del matí. Però abans, Zapatero no convenç el jutge i continua investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies al seu despatx. L'expresident demana temps i confiança i respira tranquil perquè el jutge no li ha imposat mesures cautelars. Anem a Madrid, Paula Brujats.
3: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Zapatero promet donar més explicacions els propers dies i celebra haver esquivat la presó provisional. Recordem que les acusacions particulars havien demanat aquesta mesura cautelar, com ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio l'advocat Luis María Pardo.
4: La possibilitat d'un riesgo de fuga és evidente, existe, no en vano és possible que esto pueda suceder y por tanto creo que si la ley de ocultamiento criminal permite la posibilidad a través de las medidas cautelares de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado.
0: En tot cas, la gran incògnita, com deia la Paula, és l'origen de les joies que la policia va trobar a la caixa forta de Zapatero. L'expresident no va respondre, però la premsa en dona alguna novetat avui. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia.
0: L'entorn de l'expresident, segons diversos diaris, explica que les joies són un regal de la família reial saudita.
5: Sí, és l'últim detall que hauria sortit del seu entorn, que la col·lecció més valuosa, aquelles esmaragdes i safirs tan cridaners, és un regal d'un rei saudita. Li hauria donat el 2007 durant un viatge a Espanya i era per la seva dona, per Sonsoles Espinosa. El monarca en qüestió ja es mor, defensen aquestes fonts que s'ho van quedar perquè llavors no existia encara una llei que obligués a donar-ho a patrimoni i perquè desconeixien el seu valor. Sí, com sigui, Zapatero no va dir res sobre les joies davant del jutge, va tornar a demanar més temps, uns dies, per acreditar l'origen i poder tancar aquesta segona investigació que té oberta per delicte fiscal i contraband. Luis Arroyo, que fa de portaveu autoritzat, ahir a la nit a la SER deia que l'expresident estava satisfet.
6: El presidente está satisfecho en general porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
0: Luis Arroyo, que va sortir en el seu moment a dir que aquestes joies valien entre 20.000 i 40.000 euros. Per tant, també un portaveu que deu sortir ferit de la confiança amb Zapatero, veient el que està passant. Per cert, Tània, que avui també hauríem de saber la decisió del jutge sobre la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no?
5: Sí, perquè el jutge Peinado valora des de dilluns la decisió, li ha de comunicar a la dona de Sánchez si fa cas a les acusacions i com li demanen li retira el passaport i la fa anar cada 15 dies al jutjat a signar. Són mesures que s'apliquen quan existeix un risc de fugida, especialment si el judici és a prop. Recordem, però, que la dona del president va sempre amb escortes, és a dir, amb policies al seu costat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria on la porta ja directament davant d'un jurat popular per quatre delictes i ho fa sense esperar que l'Audiència de Madrid resolgui recursos que han presentat les defenses. Recordem-ho també, les acusacions demanen per ella fins a 24 anys de presó.
0: Gràcies, Tània. I què respon el govern espanyol? Doncs, de moment, continua defensant l'expresident socialista i celebra la seva declaració. Avui veurem a Pedro Sánchez. Serà a Brussel·les, a la trobada dels 27, alleujat, de moment, per aquesta evolució del cas Zapatero. Àngels Lafuente.
7: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
8: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
9: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
7: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB, mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La demanda d'eleccions anticipades que també va guanyant adeptes, també entre els socialistes, pel Foradada.
10: Sí, al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Elena Valenciano. Va ser número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba i s'assuma aquestes veus, també dins del partit, que reclamen que Sánchez faci un pas al costat i convoqui eleccions.
11: I si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
10: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que no amaga la seva preocupació per tot el que hem anat sabent.
11: D'aquí una hora. El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: Deia d'aquí una hora, al matí parlaré amb una dona que està molt buscada, també als mitjans de comunicació, i avui dona una entrevista aquí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. És la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró. Li preguntarem per com respiren els socialistes l'endemà de la declaració de Zapatero i també li preguntarem de com està ara mateix el partit. Perquè tot el que està passant... I mentrestant també l'oposició, que continua esperant novetats. Alberto Núñez Feijóo ahir va anar, en aquest cas, a l'Hormiguero i va ser molt dur.
12: Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
0: Això deia al matí al Congrés dels Diputats i a l'Hormiguero afegia...
13: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: I amb aquest clima preelectoral enxampa un dels socis de Sánchez, Esquerra Republicana, amb mala maró interna al grup de Madrid?
10: Sí, Oriol Junqueras es va reunir ahir amb els diputats al Congrés, després que floressin les reticències d'alguns parlamentaris amb el portaveu, amb Gabriel Rufián. Junqueras els va reclamar treballar coordinadament i centrar-se en les qüestions pendents. Fonts coneixedores d'aquesta trobada apunten, però, que no s'hi va abordar directament aquestes discrepàncies internes. De fet, Rufián va participar 15 minuts de la reunió. Va marxar per intervenir al ple del Congrés i després no va tornar. Des de l'hemicicle va aprofitar per reduir l'afer a xafradejos i criticar els mitjans, bàsicament els catalans, que posen, diu, la lupa aquí i no en el que fa Junts.
14: Suerte vienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: A l'agora del matí en parlarem amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Analitzarem també el futur de la legislatura i les conseqüències d'aquesta declaració de Zapatero. Abans, un primer comentari que afegim ara de la periodista del periòdico, Pilar Santos.
15: Les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero eren ahir molt esperades després de setmanes d'informes i especulacions. L'expresident va centrar la seva intervenció en la defensa de la seva innocència i en la seva situació judicial. És comprensible, però les expectatives eren unes altres. Les explicacions polítiques que una part de la militància socialista i sectors de l'esquerra reclamaven, continuen sense arribar. I els socis del govern han començat a exigir a Pedro Sánchez una reacció per salvar la legislatura. No volen més comunicats, volen accions.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'alt transporta fins a Sant Adrià de Besòs.

0: Aquest matí ha previstos 3 desnonaments al barri de la Mina. Són els primers d'una sèrie de desnonaments que afecten una 60 de famílies. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Lara García. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Què està passant ara mateix, Lara?
1: Doncs molta atenció ara mateix al barri de la Mina, la Rambla en concret, perquè acaben d'arribar els furgons dels Mossos d'Esquadra. Venen amb 7 furgons d'antiavalots. Han baixat aquests agents dels furgons, han fet fora tots els veïns.
0: Què diuen, Lara? Què diuen?
1: Veïns concentrant-se. Tenim una veïna al costat molt alterada que crida perquè doncs, estan efectivament molt espantats i també molt tensos per aquesta intervenció policial.
0: La podem sentir?
1: Sí, la podem sentir.
2: Con de todo. Que quiero más seguridad. Esto no, yo creo que esto no es la seguridad, que un desonamiento vengan 10 camiones. En el barrio de la Mina se vende droga. Hay muchísimas armas de fuego. Cállate, Ángel. Hay cuchillos, hay apuñalamientos, hay estirones en el Tembo y en la universidad cada dos, pero 5 veces al día le tiran a la gente contra el suelo. Le roban. Aquí la seguridad del barrio, desde que estamos en esta rudona, están muy seguros, ya lo puedes preguntar a los dueños. Aquí nadie no se permite que roben a los dueños, que no haya droga. Podéis preguntar, aquí solo hay padres de familia, que estamos con niños. ¿Tú te crees que este dispositivo se puede montar cuando hay tiroteos día sí día también?
1: Dius que aquesta és la situació del barri, però que veieu violència policial quan hi ha desnonaments.
2: Sí, mucha violencia, mira la violencia. Mira.
0: Què està passant, Lara?
2: No, però doncs, entre nosotros no.
1: No. El que està passant és que doncs, els agents han baixat dels furgons i han fet fora els manifestants, tots els veïns de la Rambla, que estaven concentrats davant la porta. Els han tret d'un en un d'aquesta pinya que feien davant de la porta de l'edifici d'on seran desnonades avui 3 famílies. Els han fet fora de manera violenta. No hi ha hagut càrregues tal com es consideren càrregues policials, però sí que anaven agafant la gent d'un en un, l'anaven apartant per poder-se obrir pas i entrar a l'edifici. Ara mateix estan intentant obrir la porta. Els veïns havien posat unes valles de ferro davant de la porta i també molts palets de fusta a dins perquè, per dificultar aquesta entrada dels agents. I ara ja han aclarit la zona i estan obrint la porta per entrar i desnonar aquestes 3 famílies que estan previstes que avui facin fora de casa d'aquests pisos que estan ocupats des de fa 9 anys.
0: Però no han carregat, la policia, entenc, només els ha apartat.
1: No han carregat, però els ha apartat.
0: Doncs gràcies, Lara. Al matí de Catalunya Ràdio estarem pendents d'aquest desallotjament i també anirem fins a Badia del Vallès, que està d'enhorabona després que el Parlament votés la llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. Més detalls, Oriol Pujador.
3: El primer objectiu de la norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, però la llei també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar a la retirada d'aquest material. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que la voluntat política mostrada al Parlament perduri. Joan Maria Solent és el portaveu.
4: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a poc més d'una hora parlarem amb l'alcalde de Badia, on es calcula que hi ha una tona d'amiant per habitant i on ja s'han adjudicat els primers treballs per retirar aquest fibrociment. El Parlament va aprovar la llei d'amiant en una sessió en què també vam tenir novetats sobre les protestes d'educació, Pol.
5: La consellera Esther Niubó va anunciar que el departament convocarà trobades amb els directors dels centres educatius, amb mestres, també amb les famílies per prendre el pols del sector després de la consulta fallida. Recordem que el curs acabarà demà, divendres, encara amb dubtes sobre què passarà amb les condicions laborals dels docents després del no acord amb el govern.
6: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Repassem els bàsics amb Cida Solàs, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler i amb Fede Mencial. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els bombers segueixen treballant en el foc que hi va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra, que ja estan, per cert, estabilitzats. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Bon dia. Ja tenim l'actualització del dispositiu. Ara hi treballen 13 dotacions terrestres que preveuen tenir controlat el foc aquest migdia. Finalment, no està previst que s'incorporin mitjans aeris. Els efectius sobre el terreny han de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzar tot el perímetre. En un primer moment va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven per segar. 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera van haver de ser confinats durant unes hores i molts pagesos es van sumar als bombers amb els tractors per fer tallafocs.
0: I per cert que ahir també hi va haver un incendi al centre de recerca IRTA, la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: El foc, que no va fer ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
4: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
0: I arriben els primers incendis a l'espera d'una nova onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures.
3: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg del 3CAT, Francesc Mauri. L'estiu que comença amb els pantans plens, però atenció també a aquesta dada. Només un terç de la 70ena de preses que abasten l'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin davant la possibilitat remota, això sí, que hi hagi el trencament d'una presa. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis, ho explica Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
5: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: 8:21, els Estats Units i l'Iran oficialitzaran demà a Suïssa l'acord per posar fi a la guerra. De moment, els dos presidents ja l'han signat per separat. Així ho feia Donald Trump anunciant als periodistes que l'acord estava signat. I així ho anunciava la televisió iraniana la firma del president Massoud Pezeshkian. Un acord que la premsa interpreta com un baló d'oxigen al règim de l'Iran perquè s'aixecaran les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i preveu un pla de 300 milions de dòlars per reconstruir el país. Des de Washington, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
6: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot.
7: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Votar-los als tribunals?
6: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que l'acord preveu l'alto al foc també al Líban, Israel segueix atacant al sud del país.
8: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
9: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: I mentrestant, a la cimera del G7... Aplaudiments per Donald Trump per l'acord aconseguit, tot i que si n'és el de l'acord, no sé qui guanya més. La trobada dels principals líders mundials ha estat marcada per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
8: Sí, en canvi, no hi ha hagut cap gran avenç en l'altra guerra que vol acabar Trump, la de Rússia amb Ucraïna. La cimera s'ha tancat amb un sopar amb tota la pompa en honor al president dels Estats Units que s'ha celebrat al Palau de Versalles, on, per cert, el 1783 es va signar el Tractat d'Independència.
0: I sobre Israel, atenció a això que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
8: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van presentar dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella la mateixa Rahola en un acte públic.
0: Mentrestant, el Parlament Europeu aprova la norma per obrir centres de deportació en països estrangers enmig de càntics i crits de partidaris i detractors. I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
7: La decisió de mantenir els tipus

0: De l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
1: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Díguez.
2: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
1: La construcció recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I bones notícies per als fans de la música electrònica, perquè avui arrenca el Sonar.
3: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també del Premi Llibre T, perquè ja tenim guanyador.
4: Sí, Saúl, la novel·la de Ferran García ha estat guardonada amb el premi que atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya.
5: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
4: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig i cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil.
6: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Els esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
8: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana Xavi Pascual posa en valor la feina del València.
9: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
8: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pofa-Múrcia, 1-0 a l'eliminatòria pels blaugranes.
0: Cristiano Ronaldo decep en el seu debut al Mundial.
8: És el sisè Mundial de Cristiano, com el de Messi, els portuguesos, amb una de les seleccions teòricament més potents de totes les del Mundial, amb una selecció d'estrelles. Van empatar una amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Romar Martínez, és el seleccionador de Portugal.
10: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
8: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, doblet de Harry Kane, gana un Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, apunteu-vos, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, el primer partit, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Catarà a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada.
0: I el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028.
8: Porta ja dues temporades com a primer entrenador. Es confirma el capdavant del club en una temporada en què l'equip blaugrana perd algunes de les seves referents. Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I el Madrid, que exigeix a la UEFA càstig exemplar al Barça pel cas Negreira, el Barça es defensa i demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.

0: Són 8:45.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
0: I al matí arrenca pendent de... El tesorament que s'ha de fer aquesta hora al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Lara Garcia, quina és la situació a aquesta hora?
2: Doncs ara, just fa uns minuts, els Mossos d'Esquadra han entrat a dins la...

0: l'edifici per efectuar aquest desallotjament. Hi ha hagut moments tensos perquè hi havia doncs, una cinquantena, ja, de fet, una cinquantena de veïns concentrats davant d'aquest bloc de la Rambla de la Mina que volien impedir que els agents entressin a l'edifici. Els Mossos d'Esquadra s'han presentat cap a les 8 del matí amb 7 furgons dels antiavalots. Han fet fora un per persones que es concentraven davant de la porta i ara fa uns minuts han aconseguit entrar i treure tots els elements que els veïns havien col·locat davant i a dins de la porta doncs, per impedir aquest desallotjament. I nosaltres hem pogut parlar amb el Juan, que és una persona que viu en aquest bloc de la Mina. No serà desallotjat avui, però sí que té molt clar que d'aquí poc també serà el seu cas.
1: Han venido como tigres, bueno, ya lo habéis visto. Han venido, no le importa crío, no le importa a nadie, no lo sé qué vamos a hacer, pero que no le importa a nadie. Han venido como no lo sé.
2: ¿Dónde van a ir las familias?
1: Pues no tenemos ningún sitio, nadie nos da, ni nos ponen en mesa de emergencia, ni nos dan ninguna alternativa, de nada, todo cerrado en banda.
0: Avui es desallotjaran tres famílies, totes tres amb menors a càrrec, i aquests són els primers d'una seixantena de desallotjaments que està previst que es facin en 6 blocs de la Mina.
3: Estarem pendents del que passi a la Mina i també ho acabem de saber. El govern espanyol reconeix per primera vegada 63 assassinats franquistes a mans de la policia i de l'extrema dreta entre els anys 79 i 83. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, són resultats d'un informe que acabem de conèixer. Entre aquests 63 morts hi ha 8 dones. També fa aquest informe una relació econòmica de les indemnitzacions. En el cas de Catalunya, que ha aportat dades, s'han reconegut més de 22.000 indemnitzacions que pugen a gairebé 53 milions d'euros de víctimes i també dels seus familiars. A nivell estatal, aquestes indemnitzacions ascendeixen a 22.000 milions d'euros. L'informe proposa també mesures específiques per a col·lectius com les víctimes del Patronat o de la Mujer i també una llei integral de protecció i reparació del poble gitano.
3: I ull posat també a Brussel·les, on a aquesta hora es reuneixen els ministres de defensa de l'OTAN. L'acord entre els Estats Units i l'Iran està a l'ordre del dia. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
5: Hola, bonjour. Marc Rutte ha lloat el secretari general de l'OTAN, ha lloat el president nord-americà Donald Trump per l'acord aconseguit. Diu que evitarà que l'Iran obtingui la bomba nuclear i que permetrà reobrir la navegació a l'estret d'Hormuz. Avui, però, també serà un tema central d'aquesta reunió la retirada d'efectius militars a Europa anunciada pels Estats Units, aprofitant la presència del secretari de defensa nord-americà a la reunió. Rutte ha confirmat que serà imminent aquesta retirada d'efectius. Evita concretar xifres perquè diu que això és informació classificada, però admet que en cas que esclati una guerra aquí al continent, una hipotètica guerra a Europa, els Estats Units aportarien menys del promès inicialment.
3: I avui és dia de vaga. Les escoles Bressol obren a les 9, però aquesta hora habitualment ja fan serveis d'acollida. Badalona, Toni Fortesa, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs a les portes de l'escola Bressol Pinotxo de Badalona, cartells en suport a la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o el 03 mereixem més. Les educadores denuncien que el primer cicle d'educació infantil continua sense el reconeixement i els recursos que necessita. La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció de ràtios, més personal i una millora de les condicions laborals del sector.
3: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Matí amb els retards habituals a Renfe, l'R11. El primer tren que surt de Portbou cap a Barcelona i ha arribat un quart d'hora tard. A l'R16, el tren que ve de Tortosa arriba a Barcelona a Sants amb un retard de 20 minuts. Alguns usuaris expliquen que aquest comboi anava molt lent a l'altura del Prat de Llobregat i justament en aquest mateix punt, a la zona del Prat, hi ha usuaris de l'R2 Sud en direcció a Barcelona que expliquen que el tren també s'hi ha quedat aturat una estona i per tant també va tard. D'altra banda, a l'R15, el tren que ha d'arribar a Sants des de Lleida va amb una demora de 10 minuts.
3: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, com ho tenim això? Bon dia.
8: Bon dia.
3: Punts vermells.
8: Doncs bastants. El més destacat a la P7, a Barberà, on recordem hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A prop d'aquest punt, també a la P7, a Santa Perpètua, direcció Tarragona, ara també hi ha hagut un accident que genera retencions i encara derivat també d'avaries de camions hi ha cues a la Ronda Litoral, retencions d'uns 9 quilòmetres des de l'Hospitalet en sentit Trinitat i el Bon Pastor també en sentit Trinitat.
3: De seguida, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la calor, però també parlarem del cas Zapatero. Redacció, Sílvia Solanes.
9: Sí, de com afecta el Partit Socialista tot plegat. Ho farem amb Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE. També anirem a Badia del Vallès per parlar de la nova llei per retirar l'amiant i conversarem amb la neurocientífica Sara Mederos sobre la por, l'ansietat i com funciona el cervell. A 11:15, com cada dijous, la taverna. Avui, especial Revella de Sant Joan. I després entrevistem el cantant Jorge Drexler.
3: A partir de les 11, abans per això parlarem de Zapatero, on tots els editorials per ser dels diaris en parlen amb l'excepció edició de, del País. La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero, remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge. També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania més enllà de la justícia del seu partit. L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx. El periódico es coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, i l'editorial del Mundo el titlla de sense defensa penal ni política. Ho comentarem tot plegat a l'Àgora. Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
2: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
3: El dia en què el temps amenaça amb una onada de calor pel cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, sí, però encara tenim un parell de dies per respirar lleugerament, perquè avui baixarà un palet la temperatura respecte a la d'ahir. Avui i demà tindrem valors una mica més moderats, sobretot a la costa i al prelitoral, que bufarà una marinada que suavitzarà una mica la temperatura. Encara a Ponent es podria arribar als 37-38 graus. I hi haurà avui tan sols algun ruixet a l'Alt Pirineu, poca cosa. Compte la pròxima nit, matinada i demà al matí, que hi haurà una massa de núvols que ens anirà creuant. Segurament seran tempestes desfetes del centre de la península Ibèrica, que podrien arribar a deixar quatre gotes entre la matinada i demà primera hora. I després, la previsió és que a partir de dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tinguem un episodi d'onada de calor que farà que tinguem temperatures en conjunt d'uns 8-9 graus per sobre del que és habitual, i a molts llocs del Pla, a Lleida, s'arribarà per sobre dels 40 graus a partir de diumenge.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir, taciturns sense banyes, era motxos. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
15: Quan viatja. Quan capbussada nocturna. Quan conversa interminable entre amics. Quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponés. Mini One. Tots volen One.
16: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
17: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Ho veieu?
12: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Marc Batallé i Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra Marta Pascal i amb l'advocat Ignacio Rigau.
3: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
18: Doncs ara amb el Marc fantasejàvem amb l'opció de ser al Mundial i cobrir notícies com que els escocesos han acabat amb la cervesa a Boston. I això sí, tenim la Marta a mig gas, amb un filet de veu. Avui...
21: la cosa està...
3: Vas cridar molt per la selecció espanyola, Marta. Vas estar...
22: per Cap Verd, potser.
3: Per Cap Verd.
21: Cap Verd.
3: Per Cap Verd. Pel porter, pel porter.
21: Pel porter.
3: Pel porter. És el que passa amb aquests canvis de temps, amb aquests aires condicionats. De fet, volem començar parlant d'això perquè, atenció, arriba la primera onada de calor de l'estiu. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures, coincidint també amb l'arribada aquest diumenge de l'estiu. Les temperatures es dispararan i suarem la cansalada. Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
3: De fet, ja fa calor aquests dies, però en sí. Farà més. Aquesta onada de calor de dissabte, concretament, la broma quan començarà?
23: Començarà dissabte, però pròpiament els valors d'onada de calor és a partir de diumenge. I compte, perquè tots plegats, els del temps també, però tots plegats, sembla que normalitzem una miqueta la calor que tenim, però cal ser coherents i pensar que hi ha mesos de juny, sovint, i no fa gaires anys, doncs que encara nevava una miqueta al Pirineu, que a moltes zones de Catalunya encara a primera hora del matí la jaqueta era absolutament imprescindible, que la revetlla de Sant Joan doncs es feia amb jaqueta les nits en alguns llocs de Catalunya, i en canvi aquest any venim del 20 de maig amb una calor sostinguda que podria ser de les més fortes dels darrers anys. Els referents són 2003, 2022, 2023 i l'any passat, 2025, pensant en un mes de juny. O més exactament, el 23 seria pel mes de juliol. Per tant, doncs, estaríem parlant d'una onada de calor de les de podi, de les tres primeres en un mes de juny dels últims 100 anys per valors previstos, que potser entre dilluns i dimarts algun observatori de Catalunya podria acostar-se als 45.
3: 45.
23: Perquè ens fem una idea, un juny, el juny més càlid el tenim l'any passat, dels últims 100 anys. I estem parlant de 43,8 de rècord absolut a dos observatoris, a Vinebre i al Carràs, i en el cas, per exemple, de l'observatori Fabra, rècord absolut en 110 anys, ho estic dient de memòria, el pico, l'escaig, potser m'equivoqui d'algun any, 110 anys amb 37,9. Aquest any podríem estar aquí, o potser una miqueta més amunt, però és que el rècord absolut de tots els rècords absoluts, inclosos juliol i agost, que el sentit comú ja et diu que no tan juny, però sí el juliol i l'agost, són anys de rècords de calor, data del 18 de juliol del 2023 amb tres observatoris, concretament, i en aquest cas de l'Alt Empordà, 45,4 a Figueres, a la capital, i 45,1 a Navata i al pantà de Darnius-Boadella. Per tant, entre dilluns i dimarts, el que assolim podria batre o acostar-se als rècords de qualsevol mes de l'any. No de juny, sinó també de juliol o agost. I això no es queda aquí. França, el sud-oest d'Europa, podria viure aquesta setmana que ve, a partir del cap de setmana, doncs també una situació inaudita.
3: Perquè la primavera ja ha sigut càlida, no? És a dir, la del 2026 ha estat la setmana més càlida des que hi ha registres.
23: Això mateix. És a dir, sempre anem sumant en aquest sentit.
3: Clar, el que no és el mateix, Francesc, que la temperatura mitjana de la primavera o de l'estiu sigui més alta, que hi hagin aquestes onades de pic que són les que ens destioten al final, no? És a dir, si puja la temperatura tot un grau i és una cosa dilatada en el temps o
23: clar,
3: continuada, és una cosa...
23: Acumulatiu, clar, és acumulatiu, i a més, clar que destorota, perquè, a veure, no ens enganyem, si ara tenim a partir de diumenge i fins dimarts, dimecres, i possiblement més enllà no tant, però també déu-n'hi-do, unes temperatures altíssimes, quan la temperatura es normalitzi, hi haurà qui dirà, escolta'm, aquest estiu no estem tan malament, però és que, clar, la comparació serà de venir de pràcticament de rècords històrics. Per tant, ens va distorsionant, i la distorsió és acumulativa sempre en aquest sentit a l'alça.
3: Però això durant el dia i la nit també, és a dir, a partir de dissabte, diumenge, que em deies, fins dimarts, la temperatura, sí, d'aquests pics de calor, a la nit també ho notarem, o dormirem,
23: sí,
3: bé?
23: Sí, moltíssim. Moltíssim, tenint en compte que, clar, no és una calor brusca que vingui de nits especialment fredes o fresques de finals de primavera, com seria el normal, o una mica suaus, i per tant que els materials de les vivendes, per entendre'ns, el maó, el totxo, la pedra no tant, evidentment, perquè la seva, els seus coeficients són diferents, però bé, en definitiva, aquesta acumulació va fent això, acumular, fent doncs motxilla, i en definitiva quan arribi aquestes 3 o 4 nits, dissabte a la nit la primera, però sobretot diumenge a la nit, dilluns a la nit i la nit de Revetlla especialment també, tindrem possiblement mínimes d'insomni a molts llocs de Catalunya.
3: I això ens porta a preguntar-nos també a l'Àgora si estem preparats com a societat per aquestes onades de calor com les que estem vivint, i la resposta
23: no,
3: és no.
23: I no. No, clar. L'altre dia parlava, i ahir treia unes imatges al Telenotícies, d'un centre educatiu a Lió, no? Que aquests dies a França, doncs, exactament aquest debat hi és a tot arreu, no? Amb estudiants que feien unes proves, no sé quines, en el cas de França, i que tenien problemes, i em penso que les feien com a les 6 i pico del matí o 7 del matí per fugir, no? Però clar, quan tu tens uns edificis pensats en una època en què feia unes altres temperatures, i això se't tira al damunt ràpidament i s'avança en el calendari o s'endarrereix, és a dir, ara ja entren en aquesta equació maig, juny i setembre, doncs clar, les aules no estan adaptades, és a dir, als col·legis a Catalunya, quan jo estudiava, no hi havia, parlo del barri de Sant Antoni, a Barcelona, no de Manresa, doncs no hi havia calefacció, hi havia una estufeta de butà a l'aula, que jo li deia estufa psicològica, perquè t'ajudava a creure que hi havia escalfor, no, a l'aula, però feies les classes amb jaqueta i abrigats. Després va arribar les calderes de gas. Clar, ara el que hem de fer, evidentment, és optimitzar per baixar l'energia consumida i passar l'electricitat i electrificar, i per tant fred i calor, però també fred a les aules. Això és una inversió desmesurada, molt gran, però que s'ha d'anar abordant. Això se'n diu adaptació, se'n diu mitigació i se'n diu sacsejar la societat.
3: Francesc Mauri, gràcies. Una abraçada.
23: Adéu-siau.
3: Jofre.
0: Sí, el que habitualment diem en aquestes circumstàncies, és a dir, el canvi climàtic ja és aquí, més que canvi, ja és emergència climàtica i ja no ens hem de preparar, ja fa temps, per veure com l'evitem, sinó com hi convivim i com mitiguem, perquè aquestes onades de calor, resumint el que ha dit el Francesc Mauri, seran abans en el temps, duraran més i seran més virulentes, imagina't. És a dir, i no estem preparats per cap dels tres factors.
3: Posem-hi 25 anys, no? 2050.
0: Sí, sí. No, 2050...
3: És que és inimaginable com ha de canviar la ciutat, els pobles, per adaptar-nos al que ens ve.
0: Sí, sí, mira, per posar-t'ho poètic,
3: o per parlar d'incendis, eh, que aquests dies els estem vivint. No? És a dir, com canviarà tot això?
0: Tot el... Per anar per al broc gros, i això t'ho explicaria millor un expert en clima, però tot el clima que estem ara anirà pujant. És a dir, d'aquí uns anys tindrem el clima que ara tenen a Senegal, per entendre'ns, i el nostre clima d'ara, d'aquí un temps el tindran a Normandia i a la campiña anglesa. Fins al punt, per posar-me poètic, que ja sé d'un parell de grans empreses del sector vitivinícola que estan comprant terrenys a la campiña britànica, a la Bretanya, perquè creuen que d'aquí no gaires anys, les condicions amb les quals el raïm tenen avui aquesta qualitat a casa nostra, d'aquí un temps no la tindran i la tindran doncs entre Londres i Manchester.
3: Té un amic que busca casa per segona residència a Riga.
21: Caram.
0: Riga.
3: Perquè d'aquí uns anys diu que serà fantàstic estiuejar-hi. Sí.
22: Això que comentaves de com són les temperatures d'aquí uns anys. Fa un parell d'anys a París van fer un simulacre, que van dir París 50, que era com podien la seva capacitat de reacció en cas que arribessin a temperatures de 50 graus a París. Perquè respecte al que deia el Jofre, ells apuntaven un informe que deien que d'aquí 10-15 anys a París la temperatura a l'estiu serà semblant a la que ara hi ha a Madrid, i a Madrid semblant a la que ara hi ha al Marroc. I l'any vinent Barcelona també està previst que el primer trimestre faci un simulacre semblant d'aquest que es diu Barcelona 50 graus. I el que dèiem, el canvi climàtic ja és aquí. Ara parlava en Tomàs Molina d'aquests efectes.
3: Mauri,
22: sí, perdó.
1: Ara què has dit ara?
22: Ara no em treguis el tall, ara. Però no els hi passis.
3: Ara tindrem problemes.
22: Digues que és problema.
3: Passa tard. Sí, repeteixi, sempre ho dic.
22: D'acord, sempre és culpa dels seguristes.
3: Sí, dels altres, sempre dels altres. Digues.
22: El que et deia d'aquests registres anormals, al mes de maig venim d'haver tingut una onada de calor molt bèstia. Per exemple, a Portbou van registrar una mínima de 28 graus. La més alta de tota la història. Mínima. Mes de maig. Per tant, ja no és que sigui juliol i agost i una mica setembre, sinó que ja comencem al maig, o a Gran Bretanya, que s'han disparat la venda d'aires condicionats, una cosa completament impensable. No hi ha aires condicionats a Anglaterra o a Londres, i s'han disparat un 80%. Panorama catastròfic.
3: Gràcies.
4: Bé, ara el Jofre parlava de mitigació, i jo crec que estem en una situació directament d'adaptació. La mitigació encara ens permet imaginar una situació on podem controlar una mica el clima o el canvi climàtic o l'emergència climàtica. En l'adaptació ja assumim que el clima ens ha guanyat. I les estratègies d'adaptació han de passar per una projecció als següents, sí, per suposat, 25 anys i 30. De fet, la Generalitat té un pla, que és unes projeccions del clima 2050, on s'estima que més o menys els 2 graus que hem augmentat des dels anys 70 als següents 25 anys es duplicaran un altre cop. És a dir, que des dels 70 fins als 50 haurem augmentat quasi 5 graus. És una cosa molt curiosa perquè estem parlant de mitjanes. Perquè és a la costa és on, diguem, a les municipis o a les zones costaneres, és on més estabilitzada està l'augment de temperatura. Però una cosa que a mi em crida l'atenció és que a la muntanya, per exemple, o fins i tot zones com la Vall d'Aran, el canvi no ha estat de 2 graus, ha estat de 3,5. Les variacions han arribat fins i tot a 3,5. I, per exemple, la presència de nits tòrrides tropicals s'ha quadruplicat en els últims, des dels anys 80 i en els últims 40 anys. Jo crec que, i això ho venia pensant mentre venia cap aquí, que ja tenim fins a cert punt precedents d'adaptació. I estava pensant molt concretament en el cas de les persones de religió musulmana que durant el Ramadan els coincideix amb mesos càlids i, de fet, la legislació laboral, la jurisprudència laboral ho permet, adapta la seva jornada laboral precisament per no estar de Ramadan i d'ajuni i, a més, haver de treballar. I jo crec que el que necessitem és una mica... Aquí tenim una mica el precedent, no? El que necessitem és molta valentia i molta flexibilitat perquè potser les classes han de començar a les 6 del matí o les jornades laborals han de començar a les 4 de la tarda, però necessitem flexibilitat.
3: Marta.
21: Pensa, Ricard, que ara que estaràs despert d'hora, tothom estarà despert a la teva hora. Les escoles faran... No, conyes a part. Ahir sentia en un butlletí de notícies d'aquesta casa que deia que a Barcelona hi ha 500 refugis climàtics. Però que al mes d'agost només en queden 200. Llavors...
22: Tanquen algunes biblioteques, clar, per exemple.
21: Clar, llavors...
3: Que tanquin al febrer, no?
21: El que us vinc a dir és... Jo crec que això ens porta a un canvi d'hàbits i de tendència que potser encara no volem assumir com a tal i que l'haurem de fer sí o sí. I per altra banda dir-vos, encara avui està passant que hi ha formacions polítiques que estan impulsant iniciatives legislatives fent negacionisme sobre el canvi climàtic. Bueno, doncs, aquí ho tenim.
3: El cosí de Rajoy, no? El primo de Rajoy. Bé. Són les 8:55. Tenim en marxa, per cert, 3 desallotjaments al barri de la Mina. Lara García, com està la situació?
1: Doncs ara mateix els agents de Mossos ja són a dins l'edifici per efectuar aquests 3 desallotjaments d'avui. Hi ha hagut força oposició al barri. Una cinquantena de veïns es concentren des d'abans de les 7 davant d'aquest bloc de la Rambla i, de fet, s'ha aturat fins i tot la circulació del tramvia d'aquesta zona per seguretat i perquè doncs, hi ha una manifestació que impedeix la circulació dels vehicles. Els d'avui són els primers desallotjaments d'una sèrie que afectaran una seixantena de famílies de 6 blocs ocupats des de fa 9 anys aquí a la Mina. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, que s'havia doncs, enderrocat des de fa 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i finalment van ser ocupats per famílies del barri. Aquest episodi està relacionat amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Recordem que és un regidor acabar sent habilitat per haver encarregat la vigilància d'aquests pisos mentre estaven buits a un clan del barri, el clan de los Manolos, que finalment doncs, van acabar ocupant aquests pisos. Avui es desnonaran 3 famílies, totes 3 amb menors a càrrec, i una d'elles és la de la Samira. Samira, bon dia, quina és la teva situació?
5: Pues mira, mi situación es que llevo aquí desde 2019, ocupando una vivienda, entré con mi pareja, formemos una familia y nos independicemos, yo con 14 y el 16, tuvimos niños y bueno, actualmente mi niño tiene 4 años y una niña de 7 meses. Llevo 3 meses cobrando una renta garantida. Nunca me han querido ayudar las existentes cuando yo he dicho que era de la Rambla. Me cerraban las puertas y me decían que el ayuntamiento no estaba autorizado a ayudarnos porque éramos de aquí. Y pues nada, ahora mismo estoy cobrando una renta de 1.000 euros. Nunca me he negado a pagar. Siempre he querido ir al ayuntamiento y poner el gas porque no tenemos gas. Hemos intentado empadronarnos, tampoco nos dejaron empadronarnos. Hemos querido pagar la luz, no nos han dado recursos. Incluso muchas veces hemos estado pidiendo ayuda en el COVID para paquetes de comida, para no nos han ayudado en nada porque éramos de la Rambla 58. Y nos decían que, como éramos de aquí, que el ayuntamiento le habían vetado a ayudarnos a las familias de la Rambla.
1: ¿Tú vols pagar lloguer?
5: Yo estoy dispuesta a pagar una cosa que se adapte a mi economía que tengo ahora mismo. Un alquiler de 300, de 400, aunque me quedara con 500 euros para comer, pero no me niego a pagar ningún alquiler.
1: Si avui finalment us fan fora, ¿qué farás?
5: En la calle. Estoy en la calle. Porque la asistenta no me han dado recursos, me han dicho que me busque la vida, que si vivía con 13 años con mis padres, que me vuelva a ir con ellos. Esa es la palabra que me han dicho. Esa es la respuesta que me han dicho. Digo, es que lógicamente con 13 años una niña vive con sus padres. Pero ahora mismo tengo 2 niños que no dependen de mis padres. Dependen de mí, yo soy la tutora legal y no le puedo decir a mis padres, mira lo que tengo.
3: Doncs aquesta és la situació. Tant govern com l'Ajuntament subratllen que ja que si hi ha casos de vulnerabilitat s'enviaran a la taula d'emergències. I a tot això hem de parlar també de Zapatero. 2 minuts, ara tornem.
6: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
7: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
25: Què?
24: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
25: Sense pagar?
24: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
7: Ah! Fem parlar. I ara, més, que gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
26: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
27: Gràcies.
28: Per què, mama?
27: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
28: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
3: A l'Àgora abordarem el que està passant també a Madrid, amb Zapatero. La postura oficial del PSOE després de la declaració d'ahir de Zapatero continua sent la de tancament de files, però la preocupació és evident i també van sortint a poc a poc veus que aposten per avançar eleccions. L'última, i va ser la número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, en declaracions aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
3: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que admet preocupació per tots els detalles que se han anat coneixent en las últimas semanas.
9: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
3: De seguida parlem de la complicada situació que travessa el PSOE amb la seva secretària d'organització, la valenciana Rebeca Turró, que ens acompanya aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però abans una intervenció breu dels agoristes. Jofre Llombart.
0: Bé, aquí de la declaració i de Zapatero hi ha una doble conclusió que és contradictòria en si. És a dir, que allò que dic sempre de tapar, és a dir, que el fet que el jutge no li decretés mesures cautelars no tapi que ell no va poder justificar bona part de les acusacions de les que li sotmetien. Ara bé, que el fet que no pogués justificar gran part del que li acusaven no tapi que, en contra del que s'havia dit o que s'havia especulat, no li ha decretat cap mesura cautelar. Recordeu que les mesures cautelars s'apliquen, i això ho sap millor l'Ignacio, quan hi ha una sèrie de factors que condicionen. Un és el famós risc de fugida, l'altre és la destrucció de proves, i l'altre és que puguis reiterar el teu delicte. És a dir, quan el jutge detecta que pot passar una d'aquestes tres coses, aleshores quan pren mesures cautelars, o quan t'has de presentar al jutjat cada X dies, quan et retira el passaport, o en el cas més extrem, que et posa a la presó. No va passar cap d'aquestes tres coses. Per tant, aquella espectacularitat, aquella aparatositat que envoltava Zapatero, no et dic que no hi sigui, però ha quedat molt reduïda la substància. Ara bé, després llegeixes l'auto de perquè el deixo lliure, que no hi ha motius de fuga, etcètera, etcètera, però queda ben clar que aquest senyor no ha pogut acreditar tot allò del que se l'acusava, la famosa explicació.
3: Les joies no ha parlat, no va declarar, per exemple.
0: No va declarar, però es van saber en detalls. Per exemple, que ara se sap que aquelles joies que eren bisuteria d'una herència, ara resulta que no són tal bisuteria, això ja ho sabíem, i que són d'un regal de la família reial saudita del 2007. El 2007 estava en plena exercici de les seves funcions. També és veritat que aleshores no existia una llei que regulava tot aquests tipus de regals, no? Però clar, no deixa de ser, perdoneu l'expressió, que va fer fortuna, no deixa de ser una deixa. Una deixa en forma de joies que la família saudí li fa a José Luis Rodríguez Zapatero en exercici del seu càrrec.
3: No declarades.
0: I recordo que un any després es va presentar a unes eleccions que va guanyar. Per tant,
3: La Vanguardia avui es pregunta quan crèdit li queda Zapatero. Remarca que l'expresident ha negat aquestes imputacions, però que no ha convençut el jutge. L'Ara diu que Zapatero no dissipa dels dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx. I el periòdico també diu que hi ha dubtes sense aclarir, com per exemple la naturalesa de determinats pagaments. El Mundo es titula sense defensa penal ni política, i l'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge. Per tant, sí que hi ha unanimitat a la premsa avui de que les paraules no han convençut al jutge Marc.
22: I és curiós que falta un dels diaris més importants que no ha fet editorial.
3: El País.
22: Correcte. Dit està.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Les 9 i 5, bon dia. El Punt Òmnia de la Seu ha lliurat els certificats als més de 250 participants als seus tallers d'aquest darrer curs. Han organitzat 47 formacions sobre TIC i han registrat més de 2.200 usos, amb un augment del 6,3% en el nombre de participants. El centre també forma diversos col·lectius i compta actualment amb un espai propi a Ràdio Seu. L'Ajuntament de la Seu ha homenatjat el personal docent i pas que es jubila aquest curs escolar. Els professionals que han conclòs la seva trajectòria laboral en l'àmbit educatiu són Josep Feixes, Pepita Clop, Marta Roca, Maria Eulàlia Pasqual, Adrià Pérez i Maginesta, Lourdes Santos, Girafina Serra, Enric Osac, Esther Pujol i Marta Edo. Un ciclista ha patit un accident a la vall de Castellbó. L'home va caure ahir i es va fer un cop al cap a prop de Carmeniu mentre baixava des de Sant Joan de l'Erm. Després d'una primera atenció va ser derivat al Sant Hospital. Èxit de participació a la 6a edició del Festival de Senderisme Camina Pirineus al d'Urgell. L'esdeveniment, en què han participat un centenar de persones, ha format part dels festivals de senderisme dels Pirineus per seguir fomentant aquesta pràctica com a activitat turística saludable, responsable i de proximitat. Neix al Bassella, arribar i valorar una nova cita pels amants dels vehicles clàssics i la cultura retro. L'esdeveniment es farà a Bassella i ofereix un programa que inclourà rutes i circuits, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks. Les inscripcions ja s'han obert, es farà els dies 10 i 11 d'octubre. Esquerra Republicana ha preguntat al Ministeri d'Habitatge per la incorporació de pisos de la Sareb al Parc Públic de l'Alt Pirineu. Sara Bailac recorda que l'acord amb la Generalitat contempla aprofitar 117 habitatges situats a les comarques pirinenques i uns 13.000 a tot Catalunya i reclama transparència perquè no se'ls ha informat d'augment del compliment de la mesura. Una tesi doctoral sobre les festes del foc del Pirineu ha guanyat el Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. Conclou que la declaració de la UNESCO del 2015 va suposar la consolidació turística de les Valls d'Àneu. Un excursionista francès ha mort en caure per una canal a la zona del Restanc. Els serveis d'emergències de la Vall d'Aran van rebre l'avís del succés cap a dimarts al vespre. El Parlament ha validat el decret de llei per simplificar i adaptar l'urbanisme als municipis rurals. La cambra l'aprova molt bo favorable dels grups tret de Vox i acorda tramitar-lo com a projecte de llei. Ho ha anunciat el conseller Dalmau en el marc de la Estada d'Aran. I la Guàrdia Civil ha recuperat la creu de la Neto, que havia desaparegut a l'abril. La peça metàl·lica havia quedat enterrada a la neu després que uns vàndals van pujar expressament a la cim per tallar-la amb una radiol. Els agents rurals proven un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'Osbru. L'aplicació s'associarà a patrons físics d'un animal amb un resultat genètic, cosa que permetrà estalviar-se les mostres d'ADN. Actualment als Pirineus hi ha un centenar de càmeres de fototrampeig. I als esports, l'escorta nord-americana Alexi Donarski és el nou fitxatge del Cadí La Seu, formada en les universitats de Iowa State i North Carolina. En la seva etapa, l'NCAA ha superat els 1.900 punts anotats. Els darrers dies, el CEDIS també ha anunciat els reforços de Paula Suárez i Lina Sontag, amb els quals ja té gairebé definida la plantilla. I el temps amb un dia que comença ben assolellat i, en conseqüència, calorós. S'espera arribar aquest migdia a uns 33 graus a la Seu i a d'altres poblacions del Pirineu, més altes en alguns punts del sud de la comarca, i aquesta tarda poden aparèixer novament ruixats fruit d'aquesta mateixa calor.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El Punt Òmnia de la Seu ha fet ja el lliurament dels certificats als més de 250 participants als seus tallers d'aquest darrer curs. Han estat un total de 166 els certificats que s'han lliurat i s'han organitzat 47 tallers. Aquest any hi ha hagut un increment del 6% en el nombre de participants i s'ha registrat un total de 2.200 usos. La dirigència del Punt Òmnia, Esther Collado, ha destacat l'augment d'un 6,3% de participants respecte del curs anterior i també el gran nombre de col·lectius, entitats i associacions amb qui Òmnia ha treballat i participat en diferents esdeveniments celebrats a la seu. El lliurament ja pres per l'alcalde de Seu, Joan Verdet, que valora positivament el desenvolupament d'aquest servei, que té per objectiu principal apropar a tothom les tecnologies de la informació i la comunicació.
2: Estic molt content de poder fer aquesta petita graduació amb els alumnes, ells i les alumnes que han estat durant aquest curs del Punt Òmnia, un servei que dona la Generalitat, juntament amb la Generalitat de Catalunya, per lluitar contra aquesta bretxa digital que afecta a moltes capes de la població a nivell d'edat o altres problemàtiques. Per tant, estem molt contents de poder fer aquest acte bonic. Amb moltes associacions també que han participat, com associacions i entitats com el Taller Claró, o també han participat les dones confradeses, l'associació, o la UEC, o el CIEI de la Salle, i per tant, molt agraïts a la confiança de tothom d'utilitzar aquest servei.
0: Amb aquests i d'altres col·lectius, el Punt Òmnia segueix organitzant sessions de formació. Des de l'Ajuntament destaquen la feina feta per la dinamitzadora Esther Collador.
2: Agrair la confiança de totes les persones que han anat durant el curs a fer diversos cursos. Aquí se n'ofereixen molts. Hi ha persones que han recollit fins a quatre certificats. I agrair també, evidentment, a l'Esther Collado, que és la persona, l'autèntic motor, l'ànima del Punt Òmnia, perquè sigui tot un èxit. I, a més, això es demostra amb el carinyo que rep, perquè, al final, aquesta atenció, aquest bon tracte que té amb la gent, es veu reflectit amb el carinyo que li torna. Per tant, felicitats a tothom i agrair a tothom per la feina que fa, perquè aquest servei del Punt Òmnia sigui tan important a la nostra ciutat.
0: A més de totes aquestes activitats, el Punt Òmnia també figura actualment com a col·laborador de Ràdio Seu, i és que al llarg del curs, cada dilluns a la tarda, Esther Collado hi presenta un podcast, un miniespai, en què parla sobre les tecnologies de la informació i la comunicació i ofereix consells pràctics per fer-les servir correctament. I d'altra banda, l'Ajuntament de la Seu ha fet aquest dimecres un acte de reconeixement al personal docent i d'administració i serveis PAS dels centres educatius de la ciutat que es jubilen aquest curs. L'acte el va encapçalar també Joan Barret, juntament amb la regidora d'Educació, Bàrbara Romeu. Els professionals que han conclòs la trajectòria laboral en l'àmbit educatiu, Joan, Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca per la Salle de la Seu, Maria Eulàlia Pasqual de l'Escola Pau Claris, Adrià Pérez i Maginesta, Lourdes Santos, Josefina Serra i Enric Cossac de l'Institut Joan Bredeu, Esther Pujol, de l'Escola Albert Vives, i Marta Edo, del Centre de Formació d'Adults. Des de l'Ajuntament els han desitjat que gaudeixin d'aquesta nova etapa vital de forma plena, serena i feliç, i els han donat les gràcies també per la feina feta per la ciutat, i els han obsequiat amb un lot de productes artesans de menjar l'Alt Urgell per cadascun. I avui, als següents informatius, explicarem que ja s'ha presentat la 15a edició del cicle Parlem de Formatge de la Seu. Aquesta vegada posa el focus en els restauradors i productors locals i proposa entre juliol i desembre 5 tallers per totes les edats i perfils. El programa inclourà maridatges, cuinada de lenca, tastos amb els formatges guardonats a la fira de l'any passat i activitats per a joves. I igualment, en relació amb l'espai Armengol, avui explicarem que Castellciutat ha incorporat aquests darrers dies dos nous murals. Són obra de l'artista noianca Núria Ribabosch, i l'Espai Armengol simultàniament ha anunciat que farà una recerca d'aquest projecte. Les creacions d'enguany homenatgen els oficis de Ferrer i Forner, i el Museu Urgellenc iniciarà un estudi antropològic per preservar la memòria de les feines tradicionals que s'havien dut a terme al poble i que d'altres feines com aquesta s'han recordat en els anteriors murals que ja formen part d'una ruta. I aquest dimecres el Consell Comarcal d'Alt Urgell ha acollit l'Assemblea General de l'Associació de Propietaris Públics de Boscos, l'Elfocat, que és presidida per l'exalcalde de Coll de Nargó, Martí Riera. Ell mateix ha explicat la principal novetat d'aquesta assemblea, que està la presentació d'una eina digital per millorar la gestió dels boscos.
3: És una eina en la que hem treballat nosaltres, amb la coordinació de l'IDOSCAT i amb el treball tecnològic de la Universitat de Girona, del CICTE, de la Universitat de Girona, i és una eina que neix amb l'esperit de l'electe local, que moltes vegades arriba un nou electe, un nou alcalde, inclús es troba una pila de patracols i entre ells algú li diu: ah, i tens 1.200 hectàrees de bosc a gestionar. I llavors hi ha molta gent que no sap ni de què li estan parlant. Llavors, davant d'aquest fet, que és molt més usual del que sembla, hem creat una eina que li permet conèixer tot l'estat del seu bosc digitalment. És a dir, tu entres i et diu si tens els plans d'aprofitament aprovats o no, amb quin grau els tens desenvolupats, què toca fer, què no toca fer, quina és la quantitat de fusta que pots treure, tot el que relaciona el bosc del teu municipi amb la gestió forestal, ho tens en aquesta eina.
0: El també expresident del Consell Comarcal explica que ja s'han fet algunes proves pilot, una d'elles a Montferrer i Castellbó.
3: S'han fet ja les proves, de fet avui SICTE de Universitat de Girona presentarà una prova pilot, s'han fet proves amb alguns municipis pilots i a partir d'aquí pues, es anirà desenvolupant l'eina. Ha agradat molt, inclús a Generalitat, la Direcció General de Boscos hi aposta fermament i crec que serà una eina important. Vam agafar per proximitat i perquè jugàvem a casa el d'allò, el municipi de Montferrer i Castellbó. Primera, perquè tenim la seu allà i tenim la facilitat de tracte, i principalment perquè teníem els plans d'aprofitament i tota la documentació digitalitzada. Que aquest és un treball annexe que la Generalitat ens ajuda a través de Forestal Catalana, perquè la feina feixuga, diguem, és digitalitzar tot el que tens per poder-ho fer servir a l'eina digital, no? Aquesta és una feina feixuga. Llavors, per facilitat, han fet a Montferrer i a Ripollès.
0: Finalment, Martí Riera ha explicat que en aquesta reunió també s'ha constatat la preocupació creixent pel risc d'incendis de grans dimensions.
3: Amb por perquè anem tard, com sempre passa, tot i que ara, i els mitjans ho heu vist, que hi ha un neguit verdader pel tema de la gestió forestal com a part de la prevenció d'incendis. Penseu que fins ara s'ha treballat amb extingir els incendis, no en prevenir-los. Avui en dia tenir més mitjans contra incendis no t'assegura, perquè els focs pues, funcionen d'una altra manera. Tu tens aquí tota la gent, fa un pirocúmul, tens una explosió a 300 metres, tothom cap allà, vull dir, són d'una altra manera. Llavors, la manera de prevenir això únicament és gestió. Quan el foc ja està declarat, doncs tots els mitjans, el que faci falta, però realment la feina verdadera és de prevenció. I com es preveu? Pues amb gestió forestal. I aquí és on anem una mica encara contra una mica enrederits, no?
0: Pel que fa justament al risc d'incendis, el Departament d'Agricultura ha actualitzat un matí més el risc que hi ha actualment. Indica que pel que fa a la seu i a tota la zona de l'Urgelleta ara hi ha perill moderat, mentre que fins fa pocs dies no hi havia perill, o en tot cas era baix. Ara ja bona part del nord del d'Urgell està en perill moderat i el sud de la comarca està en perill elevat, concretament a Bassella, Oliana, Peramola i Coll de Nargó. Encara hi ha, això sí, alguns municipis en perill baix, com és el cas, per exemple, de Arsèguel, Estamariu, acaba a les Valls d'Aguilar. Els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques han atès aquest dimecres un ciclista que havia patit un accident al terme municipal de Montferrer i Castellbó. Segons ha informat Emergències i també veïns de la zona, l'avís es va rebre a quarts de 12 del migdia. Per causes que es desconeixen, un home va caure a prop del nucli de Carmeniu mentre practicava ciclisme i baixava des de Sant Joan de l'Erm. Com a conseqüència de l'impacte, es va fer un fort cop al cap. Al lloc dels fets s'hi van traslladar dues dotacions del parc de bombers de la Seu i una unitat aèria del SEM. Després de rebre la primera atenció, el ciclista va ser traslladat al camp de futbol de Castellbó i des d'allà transferit al SEM per ser traslladat a la Fundació Sant Hospital de la Seu. L'home accidentat participava a la cursa clàssica ciclista RPPA de la Seu, que organitza per tercer any el Club Esportiu Mossos d'Esquadra i que va de la capital urgellenca a Sant Joan de l'Erm amb un recorregut total de 86 quilòmetres entre l'anada i la tornada. El Festival de Senderisme Camina Pirineus Alt d'Urgell ha tancat la seva sisena edició amb una ocupació del 90%. Més d'un centenar de persones van participar en alguna de les rutes a peu que es van fer el darrer cap de setmana a la comarca i les entitats organitzadores, encapçalades per Turisme Alt d'Urgell, han valorat molt positivament l'assistència i han garantit que hi haurà una nova edició. Actualment forma part dels 10 festivals de senderisme dels Pirineus que tenen lloc al llarg i ample del Pirineu català i en aquesta ocasió s'han centrat a conscienciar dels efectes del canvi climàtic al Pirineu. Camina Pirineu s'ha apostat per oferir als senderistes una experiència de descoberta de l'entorn des d'una mirada integradora. El programa inclòs 4 itineraris conduïts per guies locals. Es va començar amb una caminada fins a la Torre Solsona amb la participació del Club Social El Picot, una ruta de descoberta de Sau Banyà, un dels despoblats de la comarca, una ruta després pel Castell del Berguedà i una ascensió al Coscollet i finalment també el mirador de la Serra d'Aubens. Les caminades incloïen tastos de productes locals. L'objectiu final, indiquen, és fomentar el senderisme com a activitat turística saludable i responsable i de proximitat, i també s'ha comptat amb el suport de guies professionals seguint grups reduïts. El festival l'organitza l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal i col·laboren Turisme Seu, Ajuntaments de la Comarca, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural del Pirineu, l'IDAPA i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. I seguim parlant d'activitats de promoció de la comarca perquè aquest octubre vinent se celebrarà la primera edició del Bassella Revival. És una nova trobada que reunirà vehicles històrics, cultura retro i activitats per tots els públics. Es farà els dies 10 i 11 d'octubre a les instal·lacions de Bassella Experience i al Museu de la Moto i oferirà un programa que inclourà rutes i circuits per vehicles clàssics, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks. La iniciativa neix amb la voluntat de convertir-se en lloc de trobada pels aficionats als vehicles clàssics, però també reviure la memòria del poble de Bassella, que va desaparèixer sota les aigües del pantà de Rialp i que llavors ja comptava amb una llarga tradició en el món del motor. Per poder participar a la Bassella Revival cal inscriure's abans al web de l'establiment i les persones que hi prenguin part amb un vehicle clàssic, aquest cotxe ha de tenir almenys 30 anys d'antiguitat, cotxe o moto. D'altra banda, el públic visitant haurà d'adquirir l'entrada al Museu de la Moto i si la inscripció es fa abans del 15 de juliol hi ha una oferta de reducció de preu. Les persones empadronades a Bassella o menors de 12 anys tindran entrada gratuïta. La primera jornada començarà al matí, el 10 d'octubre, amb l'obertura al recinte pel muntatge d'expositors i el paddock, i al llarg del matí es farà la benvinguda i acreditació dels participants, a més de les primeres activitats programades que inclou una desfilada dels participants i al migdia el pas pel fotocol oficial. El programa continua a la tarda amb una taula redona sobre les copes monomarca, que van ser Forja de Campions, dedicada a l'anàlisi de la trajectòria i la importància d'aquestes competicions en la formació de pilots, i la poster session i un lliurament de premis. L'activitat continua diumenge amb la celebració de la Copa Catalana d'Enduro Clàssic, organitzada per la Federació Catalana de Motociclisme, i durant el matí es farà novament l'exhibició dels models participants i es podrà visitar l'exposició Records de Bassella. Esquerra Republicana ha registrat al Senat una bateria de preguntes escrites adreçades a la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, per conèixer l'estat d'execució a l'Alt Pirineu del protocol signat entre el govern espanyol, Casa 47 i la Generalitat de Catalunya per incorporar al parc públic d'habitatge milers d'immobles procedents de l'antiga Sareb, conegut com el Banc Dolent. La iniciativa parlamentària que ha impulsat la portaveu d'Esquerra a la Cambra Alta, Sara Bailac, posa el focus en la manca d'informació sobre el desenvolupament d'una operació que el govern espanyol mateix va presentar com una de les principals eines per incrementar l'oferta d'habitatge assequible. Segons Bailac, el protocol subscrit l'octubre de 2025 entre Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa, preveia la incorporació a les polítiques públiques d'habitatge d'uns 13.000 pisos i més de 300 solars situats a Catalunya, i d'aquesta quantitat 117 pisos són a l'Alt Pirineu i Aran. Però diversos mesos després de la signatura, indica, no s'ha informat el detall de quants habitatges i solars ja han estat efectivament incorporats. Bailac l'ESFAC demana doncs, al Ministeri que doni informació detallada sobre el grau de compliment d'aquest acord i veu imprescindible que el govern espanyol actuï amb la màxima transparència i compleixi els compromisos adquirits en aquest acord. La investigadora Mireia Guilegé ha estat guardonada amb el Premi Claus Traductors de la Universitat de Barcelona i ho ha fet per una tesi doctoral centrada en la patrimonialització de les festes del foc del solstici d'estiu al Pirineu. És una recerca que analitza l'impacte que va tenir la inscripció d'aquestes celebracions a la llista de l'UNESCO l'any 2015 i compara com s'ha viscut aquest canvi a dos indrets diferents de

0: També ha rebut una menció internacional de la Universitat Sorbona Nova de París i s'ha imposat una convocatòria on van concórrer 209 candidatures de totes les branques de coneixement de la UB.
1: Pirineu.
0: El Parlament ha validat aquest dimecres el decret de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de contractació en relació als municipis rurals, amb el vot favorable de tots els grups, tret de Vox, que ha votat en contra. La cambra també ha aprovat per unanimitat que la norma es tramiti com a projecte de llei i això permetrà als grups introduir-hi ara esmenes. Ho anunciava ahir el conseller de Territori i també el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que justament ahir era a Viella per participar en la celebració de l'Esta d'Aran. Dalmau ha explicat què significa aquest canvi que ha acordat aquest dimecres al Parlament.
2: El govern i el Parlament han aprovat per una àmplia majoria el decret de facilitació urbanística pels municipis rurals. Saben que un compromís d'aquesta legislatura és facilitar l'arrelament de la població en el conjunt dels municipis rurals del nostre país i això significa fer les coses fàcils perquè es pugui construir habitatge, fer les coses fàcils perquè hi pugui haver-hi activitat econòmica, fer les coses fàcils, en definitiva, perquè la realitat dels municipis rurals és una realitat diferent d'una ciutat com la de Barcelona. I en aquesta modificació dels mecanismes de l'urbanisme permetem doncs, poder construir, no? Facilitar la construcció d'habitatge, poder convertir doncs, un estable en una activitat en un espai per activitat econòmica, poder facilitar els tràmits urbanístics per molts ajuntaments que porten molt de temps queixant-se i, per tant, recollim una reivindicació dels alcaldes i alcaldesses de tot el país que ens reclamen el dret a poder-se quedar a viure i arrelar-se i a desenvolupar activitat econòmica al conjunt del país.
0: Aquesta plava adreçat a municipis de menys de 2.000 habitants, són ubicats en comarques rurals. Aquesta xifra inclou bona part dels municipis del Pirineu i també municipis de fins a 2.000 habitants de comarques limítrofs amb creixement negatiu o baixa intensitat. Un dels principals instruments del decret és una versió simplificada del planejament urbanístic pels municipis petits que vulguin impulsar creixements moderats i nous instruments per a sòl no urbanitzable. Pel que fa a la valoració dels grups, des de Junts Sant Feliu ha reclamat més seguretat jurídica, criteris menys interpretables i una simplificació real dels terminis, costos, tràmits i paperassa. Des d'Esquerra, Oriol López demanava aclarir la diferència entre el catàleg de masies i l'inventari d'edificacions. També alertava que l'eliminació de determinats elements previs pot generar dificultats als ajuntaments petits. Àngels Esteller, del PP, valorava positivament l'adaptació de la normativa urbanística, la regulació dels veïnats rurals tradicionals i les mesures de contractació, però demanava més seguretat jurídica. I Vox, únic grup que hi ha votat en contra, qüestionava que hi hagi una necessitat extraordinària i urgent per presentar aquest decret llei. Des de Comuns, Lluís Mijoler defensava el vot favorable perquè els municipis rurals necessiten respostes i eines, però es mostrava crític amb el fet d'agilitzar tràmits urbanístics i, per la CUP, Dani Cornellà, tot i votar a favor, acusava el govern de trencar el consens amb modificacions incloses a la llei d'acompanyament dels pressupostos. Finalment, per Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana ha demanat incorporar mecanismes d'avaluació de l'impacte i escoltar el territori abans de legislar. Un excursionista de nacionalitat francesa ha mort en caure per una canal a la zona del llac de la Restanca, a la Vall d'Aran. Segons han informat les autoritats araneses, el succés es va produir aquest dimarts al vespre, quan es va rebre el vist de l'incident. Una dotació dels pompiers d'Aran es va desplaçar en helicòpter fins al lloc dels fets i en arribar-hi van localitzar la persona accidentada i només en van poder certificar la mort. El Consell General d'Aran ha fet arribar el condol a la família i amics de la víctima. I en Pirineu també expliquem que els agents rurals estan provant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase inicial de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os bru directament a través de les imatges captades amb les càmeres de fototrampeig, cosa que permetria estalviar-se les mostres d'ADN per identificar cada individu. Així ho ha explicat l'inspector cap dels agents rurals, Joan Maria Mur.
3: Això és un projecte en el que estem participant i que està encara en una fase inicial. Que el que pretén és facilitar el seguiment de la població d'ossos a Pirineu. Nosaltres ara tenim doncs, més d'un centenar de trampes de fototrampeig, que normalment van acompanyades també de trampes per recollir pèl, dels exemplars. Aleshores, el tenir la capacitat de tenir un, a través d'un sistema d'intel·ligència artificial de reconeixement facial que ens permeti individualitzar els ossos que

0: recollim amb les imatges, doncs, ens facilitarà el seguiment i també ens evitarà fer doncs, anàlisis d'ADN de les mostres de pèl que trobem quan sabem que, que és un animal que ja hem, testejat. No? Ara mateix doncs, no tenim aquesta certesa, no sabem exactament aquell pèl a quin animal correspon i a través de lligar el reconeixement facial amb les mostres d'ADN que ja tenim, doncs, ens facilitarà el seguiment i optimitzarem també els recursos en quant a que reduirem la necessitat d'anàlisi d'ADN.
1: Josep Antoni Mura ha explicat que la tecnologia actual permet identificar ossos mitjançant la cara i que això estalviarà les proves d'ADN.
0: És difícil predir, però segur que farem proves segurament durant l'any que ve, si és possible. A veure, doncs, la qüestió és, ara mateix és alimentar el sistema amb moltes imatges de les que ja disposem i veure si realment és capaç de fer aquesta identificació facial individualitzant la cosa cada una de les imatges amb un individu i que això ho podem relacionar amb les mostres d'ADN que anem recollint a cada moment. Sí, sí, nosaltres en un primer moment necessitem la mostra d'ADN per sobretot pels nous individus, perquè hem de relacionar la imatge amb una referència de l'ADN, però un cop tinguem aquesta primera relació, se suposa, la intenció és que les imatges ens donin ja la informació suficient per poder fer un seguiment individualitzat. Ara amb les mostres d'ADN que tenim sí que la majoria tenim associades a una imatge, però el que volem és estalviar-nos les mostres d'ADN perquè ja amb la imatge siguin capaços d'identificar l'individu.
1: Aquest sistema es vol aplicar aprofitant que actualment ja hi ha un centenar de càmeres de fototrampeig escampades arreu dels Pirineus, el mateix nombre d'ossos que ja hi ha actualment a la serralada. I encara en relació amb la muntanya, avui també expliquem que la Guàrdia Civil ha recuperat la creu de la Neto, que estava desapareguda des del mes d'abril. Aquest dimarts a la tarda, efectius del grup de rescat de Benasc i la unitat aèria 2, que estaven fent un rescat, quan van observar des de l'aire la peça que estava mig enterrada a la neu al peu d'una paret de 200 metres de desnivell en una zona de difícil accés. Els agents l'han localitzat després de sobrevolar la cara nord del cim més alt del Pirineu i quan van acabar el servei van tornar al lloc i van certificar que era la peça sostreta que havia reaparegut arran del degel. La van transportar amb helicòpter fins a Benasc, on ha quedat dipositada en dependències policials i ara es decideix si és factible de tornar-la a col·locar al cim. Recordem que la creu va desaparèixer l'abril passat quan uns delinqüents la van tallar amb una radial després d'haver pujat expressament a la Neto amb la radial per fer aquesta acció vandàlica que encara està sent investigada per la Guàrdia Civil. I avui en Pirineu omplirem més temes, com per exemple que el govern d'Andorra anuncia que condecorarà Daniel Areny Rossell amb l'ordre de Carlemany. La distinció se li atorgarà per la seva trajectòria meritòria per la promoció de la música coral i la cultura popular andorrana. I d'altra banda, la Ruta dels Llecs vol reforçar el seu atractiu pels cicloturistes amb una passarel·la de fusta de 32 metres de longitud, que forma part d'un projecte perquè aquesta ruta es pugui fer en bicicleta, en aquest cas salvant el barranc de l'Espon, al Pallars Jussà.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Primera notícia amb les que trobem a la premsa. El periòdic explica que els pisos de lloguer assequible de Borda Nova, a un nou edifici de grans dimensions, es podran adjudicar aquest estiu a un preu de 10 euros al metre quadrat. I d'altra banda, el Comú d'Andorra la Vella manté el seguiment del cas d'un home que hauria pernoctat al Parc Central i descarta més episodis semblants. La corporació afirma que la situació es gestiona conjuntament amb els serveis competents i que l'home identificat havia rebutjat l'ajut dels serveis socials.

El director destaca que es detecten una nova onada d'intents de frau a comerços andorrans per comprador. La policia alerta els establiments de la presència de dos homes sospitosos i també explica que el conflicte per les filtracions detectades a la reforma de Plaça del Poble arriba als tribunals. Segre destaca que un home ha mort aquest dimecres després que se li enganxés el parapent en una línia elèctrica al terme municipal de Trema. Els bombers van trobar la víctima ja en estat greu i va morir poc després.

La Mañana destaca una notícia que avui ampliarem, i és que el Parlament ha aprovat una llei que obliga a erradicar, també de cases particulars, les més de 1.000 les taulades d'Oralita, que encara hi ha en moltes cases particulars. Calculen que, per exemple, a la demarcació de Lleida encara n'hi ha 1.500, i fixen un règim sancionador que pot arribar fins als 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada.

i Roger Desplegues, l'Hospital de Cerdanya ha exposat al Parlament Europeu a Brussel·les el seu projecte per un estatut especial pels treballadors fronterers. El centre defensa el pla davant les institucions comunitàries i ha rebut un ampli suport per avançar cap al reconeixement específic d'aquests professionals enfront de les sancions que els havia imposat de manera il·legal l'Agència Tributària.

Obrim l'agenda amb una taula rodona sobre fibromialgia i síndrome de fatiga crònica. Serà avui a les 6 de la tarda a la Sala Sant Domènec. Presentació del llibre Mares Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Saheb, a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. I a la mateixa hora, presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada, a la llibreria del Refugi. Taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu del Torxell, també avui a 7:45 del vespre. Demà, ja festa final del curs escolar, a partir de 6:45 de la tarda, al Passeig Joan Bordiu, organitza l'Ajuntament. També demà de les 7 del vespre, concert d'Artur Blasco i Cati Plana al pati de la Biblioteca Sant Agustí. 12 hores de joc al Centre Cívic L'Escorxador, demà a partir dels 8 del vespre i fins a les 8 del matí del dia següent. Cursa del Pla, el Pla de Sentirs, nova cita del Cadí Circuit Fer aquest dissabte al matí. Audició musical d'alumnes a l'Ateneu Torxell aquest dissabte a les 12 del migdia. Presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldre, aquest dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Aquesta setmana que ve comença ja el Pirineu Soccer Campus amb tres torns al començament de l'estiu al camp municipal Emili Vicente. 18a jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ara és dissabte a partir de les 5 de la tarda. Diumenge, projecció del film Queer Me d'Irene Bailo a la sala de cinema Esguiu. I també diumenge, ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla a partir de 7:45 del vespre a la plaça Catalunya. Aquests i més temes els teniu al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El Cadí, la seu, ja té pràcticament definida la plantilla per la temporada 2026-2027 i ha fet pública una nova incorporació, l'escorta nord-americana Lexi Donarski, de 24 anys i 83 d'alçada. Donarski, nascuda a l'estat de Wisconsin, arribarà a la seu d'Urgell després de completar la seva etapa a la Lliga Universitària dels Estats Units, l'NCAA, en què primer va formar part d'Iowa State del 2020 al 2023 i a la segona etapa ha jugat a North Carolina, universitat coneguda especialment perquè és el centre on es va formar Michael Jordan abans de fer el salt a l'NBA. En aquests 5 anys, com a universitària, Donarski ha arribat a superar els 1.900 punts anotats i ha estat reconeguda tant pel seu rendiment ofensiu com per la seva capacitat defensiva. Ha rebut els premis de millor rookie, millor defensora de la divisió Big 12 i ha esdevingut una de les jugadores més destacades de la seva conferència abans d'iniciar la seva carrera professional a Europa. Des del CEDIS valoren que arriba al Cadí la seu una jugadora amb experiència, fiabilitat en el tir exterior i trajectòria competitiva de primer nivell. Aquests darrers dies el Cadí la seu també ha anunciat els fitxatges de l'alemanya Lina Sontag i la navarresa Paula Suárez, totes dues amb experiència també a l'NCAA. En el cas de Sonta, que és una pivota polivalent de 22 anys i 91 d'alçada, que després de començar a competir de ben jove a Alemanya va incorporar-se a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, UCLA, on enguany ha acabat l'etapa universitària. Nascuda a Berlín, ha estat internacional amb el seu país tant a les categories de base com a l'Eurobàsquet i als Jocs Olímpics de París 2024, i el CEDIS en destaca que és una jugadora jove i versàtil, que aporta intensitat, solidesa defensiva, capacitat de treball a la pintura i recursos en diferents aspectes del joc. Pel que fa a Paula Suárez, és una base de 22 anys i 83 d'alçada, formada al Multibàsquet de Pamplona i al Perfumeries Avenida, i que l'any 2019 va debutar ja a la Lliga Femenina i el 2020 a l'Eurolliga, amb només 17 anys. Entre el 2021 i 2025 va formar part de la George Mason University, Virginia, amb qui va aconseguir el primer títol de campiones de conferència i la primera participació d'aquest equip a la March Madness, la fase final de l'NCAA. Aquesta darrera temporada ha jugat a la Dertona Basketball Scrivia, de la sèrie italiana, i en 24 partits disputats Suárez ha fet una mitjana d'uns 5 punts, 2 rebots i 2 assistències per partit. El CEDIS explica que l'han escollit per la seva experiència internacional, visió de joc i gran marge de creixement per continuar fent passes endavant al màxim nivell. Amb aquests tres darrers anuncis ja es coneix bona part de la nova plantilla del Cadí la Seu, que d'aument suma 5 fitxatges i 5 renovacions. La conformen concretament les bases Alessandra Orsili, Marina Vinyoa i Paula Suárez, les escortes Leia Reventós i Lexi Donarski, les ales Anna Palma i Marta Morales i les pivots Nani Are, Marina Mata i Lina Sontag. També hi ha novetats al cos tècnic, que sí que continua l'entrenador Pepe Vázquez, que es va incorporar al final de la temporada i aconseguir la permanència, però hi ha canvis a la resta de l'estaf. El nou entrenador assistent serà Sergi Curto, provinent del Boet Mataró. La lleidatana Judit Villallonga serà la nova preparadora física i aquesta setmana passada s'ha anunciat que David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xavi Calm, que, recordem, enguany ha tancat una etapa de més de 20 anys al CEDIS.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El dia comença ben assolellat i, en conseqüència, calorós. S'espera per aquest migdia una màxima que pot arribar fins als 33 graus. Ahir ja es va assolir els 34,5 a la Seu, segons l'informe Meteoseu, tot i que a la nit la mínima havia baixat fins als 11. Avui ja no ha baixat tant aquesta mínima, ho repassarem d'aquí un moment, i ahir, finalment, no hi va haver precipitacions a la Seu, cosa que pot fer que avui sí que es noti més la calor. De moment, aquest matí s'espera la continuació d'aquest cel serè, com a molt alguns núvols, que de moment no tindran conseqüències, però sí que en poden tindre a la tarda. Per aquest migdia s'espera màxima de 33 graus, com dèiem, a la Seu, també a Sort o al Pont de Suert. A Tremp poden arribar fins als 37 i a Puigcerdà i Viella als 30. Aquesta mateixa calor, com més habitual aquests dies, farà que a la tarda es puguin generar ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol punt del Pirineu. Aquesta vegada més concentrats al Pirineu Occidental, arribant també fins aquí a la Seu, o, si més no, a d'altres punts de la comarca. I aquesta situació farà que les mínimes també vagin pujant i aquesta nit vinent se situïn en general entre els 11 i els 15 graus. Al Pirineu s'espera una mínima de 13 en el cas de la Seu, on demà sí que afluixarà una mica la calor. A la màxima es quedarà en 32 graus i pot haver nous ruixats a la tarda, però aquest cop ja quedaran ben concentrats a la part més nord del Pirineu, punts del nord del Pallars Sobirà, de la Cerdanya i també d'Andorra. Poden arribar aquí a l'Alt Urgell, però de manera més puntual. Això demà divendres a la tarda. I per dissabte, de moment, el Meteocat anuncia un matí ben assolellat i, per tant, calorós, i apareixió d'alguns ruixats a la tarda, però molt dispersos i poc significatius, i que estaran, bàsicament, a la zona d'Aigües Tortes. Aquesta hora al matí ja tenim 20 graus a la Seu, 21 a Organyà, a Oliana ja arriben els 26, 20 graus a Alinyà, a Puigcerdà hi ha 17 graus, 21 a Sort, 22 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 23 a Viella. I alta muntanya hi ha 13 graus i mig al pic de Salòria, també a la Tosa d'Alp, 17 graus als refugis de Prat d'Aguiló i Malneu, 15 a Port del Comte i a Cert Escant, també a la Bonaigua, 14 a Espot i 13 a Buidaull.

0: la farmàcia de guàrdia a les seues l'Aquilanya i a partir d'aquest vespre entrada de guàrdia a la farmàcia Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç 3 i avancem ja que aquesta també serà la farmàcia de guàrdia a la nit de Sant Joan, la farmàcia Barrios. Moment, som a dijous 18 de juny, és tot moment pel que fa a les notícies. Tornem amb més informació a les 10 notícies en xarxa, a les 11 previsió del temps, i després del butlletí de les 11 arriba el programa Carretera i Manta, que recordem aquesta setmana ja ha encetat nova temporada i podeu participar de dilluns a divendres de 12:45 a la 1 del migdia aquí al 107.2 i a radioseu.cat. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Ho tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
1: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. Castellcito ja disposa de dos nous murals artístics, una obra de l'artista urbana noianca Núria Ribabosch, i homenatgen dos oficis que havien format part de la vida quotidiana local, els de Ferrer i Forner. Les creacions s'han elaborat aquesta setmana passada i ara ja es poden veure en dos indrets de l'extrem nord del nucli urbà, l'entrada del poble, venint de la Seu, on hi ha Cal Forner, i els baixos d'un edifici del camí de l'Hortal. A més, tot coincidint amb l'estrena dels dos nous murals, des del projecte Castellciutat han explicat que els oficis, festes i costums que han reivindicat aquests darrers anys serviran com a punt de partida per a un nou treball de recerca de l'espai Armengol, Museu de la Ciutat. I és que des del Centre Museístic i Cultural de la Seu els han comunicat que d'aquí pocs dies començaran l'elaboració d'un estudi antropològic centrat en la memòria dels oficis que havien tingut presència a Castellciutat. L'objectiu de Tallent és recollir, abans no es perdin, testimoni, records i coneixements que formen part del patrimoni immaterial. Els responsables de Castellciutat han remarcat que la ruta de murals continua creixent, però també ho fa la voluntat de conservar les històries que s'amaguen rere cada oficina, cada carrer i cada família. I seguim parlant de patrimoni perquè dos forns de terrissa localitzats el 2024 al jaciment del Pati de les Monges apunten que la ciutat hauria estat un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre el segle XVI i XVII. Una troballa totalment inesperada, segons apunten els arqueòlegs, que estan fent una nova campanya aquest mes i que segurament és la més rellevant de les 7 campanyes que han fet des del 2020. Afirmen que situarien la Seu en un lloc destacat en la història de la ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb aquesta campanya d'enguany, el jaciment s'obre al públic. Recordem que els dissabtes d'aquest mes estan fent visites, a més teatralitzades i pensades especialment per les famílies. Els dos forns, localitzats durant excavacions de l'estiu de 2024, funcionaven simultàniament i de manera complementària. Un servia per coure la ceràmica i l'altre per esmaltar-la. Al seu voltant s'han recuperat força peces, principalment ceràmica d'ús quotidià, com olles, plats i una llàntia. L'arqueòloga Carla Garrido, directora de l'excavació, ha explicat a l'ACN que, tot i que normalment els estudis se centren en les ceràmiques a la blava catalana o les de Manises, la de cuina d'ús quotidià és llavors la que tenia més sortida en l'àmbit comercial. L'Ajuntament de la Seu ha fet aquest dimecres un acte de reconeixement al personal docent i d'administració i serveis del PAS dels centres educatius de la ciutat que s'han jubilat durant aquest darrer curs. L'acte va estar encapçalat per l'alcalde d'Urgellenc, Joan Barrera, i la regidora d'Educació, Bàrbara Romeu. Els professionals que han conclòs la seva trajectòria i que ara han estat homenatjats són Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca, de la Salle de la Seu, Maria Eulàlia Pasqual, de l'Escola Pau Claris, Adrià Pérez i Maginesta, Lourdes Santos, Jafina Serra i Enric Usac, de l'Institut Joan Bridiu, Esther Pujol, de l'Escola Albert Vives i Marta Edo, del Centre de Formació de Dolçal. S'ha obsequiat amb un lot de productes artesans de menjar a l'Alt Urgell. Els bombers i el sistema d'emergències mèdiques al SEM van atendre un ciclista que havia patit un accident al terme municipal de Montferrer i Castellbó. Segons va informar Emergències, l'avís es va rebre poc abans de les 12 del migdia. Per causes que es desconeixen, un home va caure a prop del nucli de Carmeniu mentre practicava ciclisme i baixava des de Sant Joan de l'Erm. Com a conseqüència de l'impacte, es va fer un fort cop al cap. Al lloc dels fets s'hi van traslladar dues dotacions del parc de bombers de la Seu i una unitat aèria del SEM. Després va ser transferit des del camp de futbol de Castellbó fins al Sant Hospital de la Seu. L'home participava a la cursa clàssica ciclista RPPA La Seu, que organitza per Terceny el Club Esportiu Mossos d'Esquadra i que va de la capital d'Urgellenca a Sant Joan de l'Erm amb un recorregut total de 86 quilòmetres entre l'anada i la tornada.

I els esports, el que la Seu ja té pràcticament definida la plantilla per la nova temporada. Ahir feia pública la nova incorporació de l'escorta nord-americana Lexi Donarski, de 24 anys i 83 d'alçada. Donarski, nascuda a l'estat de Wisconsin, arribarà a la Seu després de completar la seva etapa a la Lliga Universitària dels Estats Units. Primer va estar a Iowa State del 2020 al 2023 i els dos anys següents ha jugat a North Carolina, universitat coneguda especialment perquè és el centre on es va formar Michael Jordan abans de fer el salt a l'NBA. En aquests 5 anys com universitària, Donarski ha arribat a superar els 1.900 punts anotats i ha estat reconeguda tant pel seu rendiment ofensiu com per la capacitat defensiva. Ha guanyat premis de millor rookie i millor defensora de la divisió Big 12. Els darrers dies el que ha anunciat més novetats i, per tant, d'aquesta manera ja té gairebé definida la plantilla. De moment es coneixen 5 fitxatges i 5 renovacions. La conformen les bases Alessandra Orsili, Marina Avinyó i Pablo Suárez, les escortes Leia Reventós i Lexi Donarski, les Elena Palma i Marta Morales i les pivots Nani Are, Marina Mata i Lina Sontag. També a canvis al cos tècnic sí que continua Pepe Vázquez, que es va incorporar al final d'aquesta darrera temporada i ha aconseguit la permanència, però el nou segon entrenador serà Sergi Curto, provinent del Boet Mataró. La lleidatana Judit Villalonga serà la nova preparada física i aquesta setmana passada s'ha anunciat que David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xavi Calm. Els esports avui també destaquem que Lluc Serra Mitjana, piragüista d'aigües tranquil·les del Club Cadicano Kayak, s'ha proclamat campió de Catalunya en la modalitat de velocitat. Serra Mitjana ha obtingut la medalla d'or al Campionat Nacional de l'Especialitat que s'ha disputat aquest cap de setmana passat al Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels. Va vèncer concretament en la categoria absoluta masculina 200. Des del Cadicano Kayak l'han felicitat per aquest nou èxit que remarquen confirma el bon moment dels nostres palistes, també en aquest cas en l'àmbit de les aigües tranquil·les. Cal recordar que aquest febrer passat Lluc Serra Mitjana ja va aconseguir el títol de campió de Catalunya d'aigües tranquil·les al torneig que es va disputar a l'Estany de Banyoles.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Ja comença a ser un assolellat i, en conseqüència, ben calorós per l'època en què estem. Val a dir que ahir a la Seu es va arribar a una màxima de fins a 34 graus i mig, segons l'informe Meteoseu, això pel que fa al nucli urbà, tot i que la nit abans la mínima havia baixat fins als 11 graus. Avui ja no ha baixat tant i a aquesta hora del matí ja tenim 24 graus a Organyà i a Oliana ja gairebé arriben els 30 graus. N'hi ha 22, una mica més fresca, a Alinyà, a 21 graus a Puigcerdà, repassem més dades del Pirineu, 24 a Sort, també a la Pobla de Segur, 25 a Tremp i al Pont de Suert i 25 graus a Viella. Alta muntanya tenim a aquesta hora 15 graus al Pic de Salòria, 14 a la Tosa d'Alp, 17 als refugis de Prat d'Aguiló i de Malniu, 15 a Port del Comte, 14 a Cert Escan, 15 novament al Bonaigua, 13 a Mitja Espot i la més baixa 13 graus a Boitaull. I la previsió del Meteocat indica que avui es pot repetir la tònica dels darrers dies amb ruixes de tarda, però ja no seran tan intensos com en dies anteriors i, per tant, ja no ajudaran tant a refrescar l'ambient. Aquest migdia s'espera arribar com a mínim a 33 graus a la Seu, pot ser que se superi aquesta dada com ja va passar ahir, 33 també a Sort i al Pont de Suert, o 37 graus a Tremp. També pot ser la màxima força alta a Oliana. 30 graus esperen a Puigcerdà i Viella. Aquesta tarda, com en poden aparèixer ruixats, tot i que són més probables aquesta vegada a l'extrem nord, en punts del Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, també al nord d'Andorra. Ja són menys probables aquí a la Seu. I per demà divendres, tot i aquesta situació, la temperatura màxima afluixarà una mica. Es quedaran 32 graus a la Seu, segons aquesta previsió del Meteocat, també a Sort i al Pont de Suert, i les mínimes aquesta nit vinent estaran en general al voltant dels 12-13 graus. Demà la mateixa situació, ruixats més probables a l'extrem nord, en punts del Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, ja són menys probables aquí a la Seu, i sí que podrien tornar de cara a dissabte. Dissabte al matí i al migdia tornen a ser ben assolellats, calorosos, i a la tarda sí que es pot escapar algun ruixat, però seria ja força esquifit. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Guilanyà fins aquest vespre, llavors entra de guàrdia i també estarà de guàrdia el cap de setmana i per Sant Joan la farmàcia Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç, número 3, telèfon 973-350-188. Les 11 i 12, fins aquí aquest butlletí informatiu, i d'aquí uns minuts arriba ja el programa Cartera i Manta, avui amb una edició més breu, perquè de 12 a 1 avui tindrem un espai especial protagonitzat per alumnes de l'Institut La Valira de la Seu. Per tant, doncs, Cartera i Manta, que comença d'aquí uns minuts. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bé, doncs les 11:34, som a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, i comença ja el Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, perquè avui, com podeu comprovar, som força puntuals, i és que avui tenim un Carretera i Manta una mica més breu, acabarem a les 12, i per això ja us animem des del mateix a participar. El telèfon ja està obert, el 973-36-17, i per què? Doncs perquè a la segona part del Carretera i Manta avui tindrem un programa especial elaborat per alumnes de l'Institut La Valera de la Seu d'Urgell. Seran ells qui agafaran el comandament, els micròfons, i faran un programa especial de les 12 a la 1. Per tant, doncs, si voleu participar, ara és el moment. De seguida obrim el concurs. A més, avui tenim un concurs d'aquells doncs, que fan acostumen a fer afició, el Fem Poble, en què proposem endevinar un poble del Pirineu, i aprovant hem de resoldre la incògnita d'ahir. I és que ens va quedar pendent endevinar quin era aquest equip esportiu de l'Alt Urgell, que no va acabar de sortir, tot i que hi havia moltes pistes. Si vau trucar ahir, segur que recordeu les pistes. Si voleu, encara hi sou a temps d'endevinar-lo, i si no, el que farem serà de seguida fer un sorteig entre totes les trucades que vam rebre ahir. Per tant, doncs, ja ho sabeu, 973-36-067, donem uns segons per si algú vol trucar intentant endevinar la incògnita que ens havia quedat ahir pendent, i si no, ja anirem per la d'avui, també per la bateria de preguntes. Avui, un Carretera i Manta comprimit, ràpid, intens, fins a les 12 del migdia. Per tant, doncs, si voleu participar-hi, ara serà el moment. Avui tenim un poble del Pirineu, això ja ho podem avançar per endevinar, i tornem a regalar aquest obsequi de Ràdio Seu per aquesta nova temporada, o si preferim un obsequi de Turisme al Torcell, que també tenim de ben xolos. Si voleu, ja podeu trucar al 973-36-017, i com que veiem que no hi ha cap trucada de, en referent a la incògnita d'ahir, el que farem és ara mateix, ja per començar i per resoldre-ho, fer un sorteig. Posem en marxa el generador números aleatoris. Tenim de l'1 al 20, que, i és que hi va haver 20 trucades, i el posem en marxa ja ara mateix. Cliquem i en surt el número 6. I la trucada número 6 d'ahir va correspondre a Dolors Guilló. Doncs Dolors Guilló és la guanyadora d'aquest obsequi que donàvem ahir de Ràdio Seu, i ara sí, ja és el moment de resoldre quina era la incògnita d'ahir. Vam donar moltes pistes, però no va sortir quin era aquest equip esportiu de l'Alt Urgell. Vam dir, per exemple, que no era un esport de pilota, no era futbol, bàsquet o semblants, no era un equip de la Seu, vam dir després que era del sud de la comarca, i sí que vam dir que era un equip força conegut en el seu àmbit. Ens van dir alguns equips del cap al final, ens van preguntar si era un equip de motos, efectivament ho és, però no va sortir el que estàvem buscant, i ara ja ho podem resoldre. Es tracta de l'equip BP Eric Auger, un equip actualment punter a nivell no ja comarcal o català, sinó mundial, en el món de l'enduro, i que té la seva seu a Oliana. Té la singularitat que porta el nom del seu creador i impulsor, l'expilot Eric Auger, expilot o pilot, perquè tot i ser molt veterà encara segueix competint de tant en tant, i que un any més segueix destacant. De fet, el seu principal representant des de ja fa uns anys és el pilot narconí Jaume Betriu, i aquest any segueix competint Jaume Betriu, no al campionat del món, però sí al campionat d'Espanya, i entre els pilots destacats que tenen actualment hi ha noms com Àlex Puy, Albert Fontova, Lluís Gonfaus o Sam Hughes. És un equip, com veieu, internacional, amb seu a Oliana, i que està destacant des de fa molts anys, també aquest any, en el món de l'enduro. Doncs aquesta era la resposta a l'equip BP Erika Auger, del qual en parlem sovint aquí a Ràdio Seu, perquè sempre poc o molt fan resultats destacats. Resolta aquesta incògnita, fem una pausa pels nostres patrocinadors, i de seguida obrim ja ràpidament la incògnita, avui simultàniament la incògnita i la bateria de preguntes. Recordem, Dolors Guilló ha guanyat aquest obsequi de Ràdio Seu que donàvem corresponent al concurs d'ahir. Tornem de seguida ja amb la incògnita d'avui. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart hotels o càmpings. També organitzem l'escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juny.

0: Doncs a marxa ja al carretera Manta i avui, com dèiem, en aquesta edició comprimida, ràpida, intensa, i podeu trucar ja al 973-36-06-17 per guanyar un premi com el que acaba de guanyar per sorteig la Dolors Guilló, que va trucar ahir, a sisena trucada d'ahir. Si voleu guanyar aquest mateix obsequi o algun altre, doncs podeu trucar, perquè avui tenim la secció Fem Poble, aquesta secció en què cada dijous tornem a conèixer, divulguem algun poble de l'Alt Urgell o del Pirineu. Avui estem buscant un poble del Pirineu i si voleu ser els primers endevinar-ho i emportar-vos aquest premi, podeu trucar i podeu fer-nos preguntes també sobre aquest poble per mirar d'aproximar-vos a la resposta. Avui ja podem dir que és un poble bastant conegut i que és de la comarca. Per tant, doncs, ja anem fent via, anem més ràpid. 973-36-06-17. Estem buscant un poble d'Alt Urgell bastant conegut i que us pot permetre guanyar aquest premi directe. Per tant, doncs, ja podeu trucar al 973-36-06-17, 973-36-06-17, i el que dèiem, si voleu participar, aprofiteu ara perquè avui tenim poc temps, que de les 12 a la 1, avui tindrem l'estudi ocupat literalment per als alumnes de l'Institut La Valera de la Seu d'Urgell, que ja els tenim aquí des de fa una estona i que ara, doncs, de fet, s'estan familiaritzant amb tot el que és aquest estudi de Ràdio Seu, amb els micròfons, els ordinadors, les taules de so i tot el que té a veure amb la ràdio. Vinga, va, posem en marxa el telèfon i l'agafem. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Neus.
0: Hola, Neus, què tal? Benvinguda.
1: Merci.
0: Com va de tot?
1: Mira, bé.
0: Molt bé. Perfecte, doncs molt contents de sentir-te i endavant, ja pots participar si vols.
1: Sí, Organyà.
0: Sí, perdó?
1: Per provar Organyà, podria...
0: Organyà, no és Organyà, però gràcies per la trucada, Neus.
1: A tu, adéu.
0: Gràcies, fins ara. Ja sabeu que en aquest concurs, en aquesta primera part del concurs, podeu trucar tants cops com vulgueu. I això, doncs, el telèfon ja està obert. Doncs donem la benvinguda també a Neus Trenc i a la resta d'oients del Carreter i Manta, que ja ho sabeu, si voleu, podeu participar. De moment sabem que no és Organyà, però com Organyà és una població, aquesta que hem triat, coneguda d'aquí de la comarca. 973-36-06-17. Quina és aquesta població que estem buscant en aquesta secció que fem els dijous, que es diu Fem Poble, i que, doncs, també ens fa il·lusió, doncs, ajudar a divulgar a pobles d'aquí de la comarca o de més enllà, perquè sovint també triem pobles d'altres punts del Pirineu. 973-36-06-17. Quina és aquesta població? A quin poble anem avui? Aquí al carrer Manta anem figuradament. Tot i que, de fet, durant l'estiu segur que hi anirem en algun moment, perquè a l'estiu sempre fan bastantes coses. 973-36-06-17. Quina és aquesta població que hem posat avui aquí en el carrer Manta? 973-36-06-17, i de moment sabem que no és Organyà, la població que ens havia dit la Neus. Recordem fa un moment que Dolors Guilló ha guanyat l'obsequi corresponent ahir. Hem fet, com que no havia sortit la resposta, doncs hem fet un sorteig i ha estat Dolors Guilló qui s'emporta aquest premi. Si voleu guanyar el mateix premi o algun altre dels que donem habitualment durant la setmana, doncs podeu trucar al 973-36-06-17 i emportar-vos al 973-36-06-17. Estem buscant un poble del Pirineu i com que avui tenim poc temps, doncs simultàniament també posem en marxa ja la bateria de preguntes per si voleu anar sumant trucades i punts. Tenim trucada ja endavant. Sí, bon dia.
2: Bon dia, Dolors.
0: Dolors, digues.
2: Gràcies pel premi, veus? No l'esperava.
0: Doncs mira, aquí ja ho diem, que aquí nosaltres no ens quedem cap premi, són tots per vosaltres.
2: Vale. Bueno, escolta, del nord o del sud de la comarca?
0: És del nord de la comarca.
2: Bueno, pues Tuixent.
0: Tuixent? No, no és Tuixent, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies per trucar. Doncs ja sabem que no és Organyà i tampoc és Tuixent. Quina és aquesta població que estem buscant avui de l'Alt Urgell? Ja sabem una cosa més, que és al nord de la comarca, a la meitat nord de la comarca, i per tant, doncs, a veure si d'aquesta manera ens aproximem a la resposta. 973-36-06-17. Com més trucada rebem, més opcions descartem i, per tant, més a prop podem ser de la resposta. Ja podem dir que no és un poble molt rebuscat, eh? És un poble bastant conegut de la comarca, per tant, doncs ja ho sabeu. Endavant, sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Ventura Vilarrubla.
0: Ventura Vilarrubla, molt contents de sentir-te. Què tal, com va la vida?
3: Bé, bé, anar passant. I ara ho he sentit, dic, bueno, pues truca.
0: Sí, fantàstic. Doncs digues, Ventura.
3: Estamariu?
0: Ventura, és Estamariu, sí senyor.
3: Ah, molt bé.
0: Molt bé. Com, felicitats, com ho has pensat que podies estar, Maribu?
3: Bueno, és que ara ho he sentit que parlaven i dic, bueno, del nord, i va, provarem.
0: Doncs mira, bon instint, perquè efectivament la primera l'has encertat, és esta Mariu. Molt bé, Ventura, doncs tenim aquest obsequi de Ràdio Seu que tindrem a punt d'aquí uns dies, el vols?
3: El què?
0: És una tassa de personalitzada de Ràdio Seu.
3: Sí.
0: Molt bé, si després et fa gràcia algun altre premi, aquí en tenim més i pots triar, eh?
3: No, ja està bé.
0: Molt bé. Doncs, Ventura, molt contents de sentir-te, com dèiem, i felicitats pel premi.
3: Gràcies.
0: Gràcies. Fins ara. Sí. Doncs jo veu, de vegades hi ha dies que costa molt, hi ha dies que, en canvi, ho resolem molt ràpid, pim-pam, i aquest és el cas, ha estat el cas d'avui. És, efectivament, Estamariu. Teníem més pistes per donar, com, per exemple, havíem dit que és un poble de l'Alt Urgell, del nord de la comarca. Anàvem a dir més endavant que és a més de 1.000 metres d'altitud, de fet, supera per molt poc els 1.000 metres, i aquest cop ho havíem posat fàcil perquè és un poble que és cap de municipi, que el nom del poble coincideix amb el del municipi, i, a més, Estamariu té una particularitat que tenen molt pocs municipis del Pirineu, i és que, a diferència de la majoria de municipis del Pirineu, que actualment són resultat de la fusió de municipis que hi havia anteriorment, en el cas d'Estamariu està format per un únic nucli de població. Antigament potser havia tingut algun altre nucli, però el cert és que actualment al municipi d'Estamariu l'únic nucli de població que hi ha és el mateix nucli d'Estamariu. És una singularitat perquè no és molt habitual actualment al Pirineu, on, com sabeu, aquest segle passat hi va haver moltes fusions de municipis. Doncs parlem una mica d'Estamariu, que té tot just 21 quilòmetres quadrats de superfície, el terme municipal. Actualment té uns 135 habitats censats, tot i que n'hi ha d'altres que hi tenen segona residència, i apareix documentat ja l'any 893, a l'acte de consagració de la catedral, que és l'any en què hi ha el primer document de molts pobles de l'Alt Urgell i del Pirineu. Dins el terme hi destaquen les restes de l'antic monestir de Sant Vicenç, l'església de la qual fou construïda sota una balma, i als afores, vora la carretera que s'enfila ja cap al poble veí de Bescaran, hi ha l'església romànica de Sant Vicenç, interessantíssim exemple de la implantació a Catalunya de les formes del romànic llombard i de les estructures basilicals, que va quedar sense culte. Actualment s'ha reconstruït l'edifici i s'ha recuperat bona part de les pintures romàniques dels absis. Són alguns detalls del poble d'Estamariu, que val a dir que el segle XIX havia arribat a tenir gairebé 450 habitants. Actualment, com dèiem, amb prou feina supera els 130, però des de fa un temps s'està visquent una important revitalització, en part gràcies a la tasca que hi ha fet la Fundació Planes Corts, que va impulsar a Joan Planes, nascut a Estamariu, i que, com sabeu, ha estat un dels empresaris més destacats de Catalunya d'aquestes darreres dècades, i que ens va deixar ara fa aproximadament un any i mig. La seva tasca, però, continua endavant a través d'aquesta fundació. Com un heroi del poble. Doncs fet aquest apunt, tenim encara uns minutets perquè participeu a la bateria de preguntes, i ens havien quedat preguntes per respondre, com per exemple, com es deia el Premi Joles Sanell, que promou Ràdio Seu juntament amb la Biblioteca Sant Agustí, com es deia abans de la seva denominació actual, abans tenia un altre nom. També vam demanar com es diu l'actual president de la Diputació de Lleida, i també amb quina marca de cotxes competeix actualment, des de ja fa uns anys, el pilot Isidre Esteve. També què signifiquen en el món mèdic les sigles UCI, UCI. Aquestes no ens les havien respost i, per tant, si voleu, les podeu respondre ara. També havíem demanat quin club esportiu de la Seu organitza cada any la campanya anomenada Cap Infant Sense Joguina, 973-36-06-17, si sabeu la resposta d'alguna d'aquestes preguntes. I també, ja que parlàvem d'esports, qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet. Tenim trucada, l'agafem. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bones.
0: Amb qui parlo?
4: La Neus.
0: Hola, Neus, digues.
4: Aquesta del Joles Senell, abans es deia Contes que compten.
0: Exacte, Contes que compten. Molt bé, moltes gràcies, Neus.
4: Adéu.
0: Fins ara. Era, efectivament, el concurs Contes que compten. Va anar agafant volada, va anar agafant èxit, i després ja es va convertir en l'actual Premi Joles Senell, que... mira, amb això podem fer una altra pregunta. De qui és... Qui és l'autor que té com a pseudònim Joles Senell? Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
5: President.
2: president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn Gilabert.
0: Molt bé, exacte, perfecte. Moltes gràcies, Dolors. Hem demanat també amb quina marca de cotxes competeix des de ja fa uns anys el pilot olianès Isidre Esteve, i ara acabem de fer una altra pregunta relacionada justament amb aquesta que dèiem abans. De quin autor té com a pseudònim Jules Anell, quin escriptor que està molt vinculat també a la Seu i a la Biblioteca Sant Agustí? 973-36-06-17. Doncs hem preguntat també què significa en el món mèdic la sigla UCI, UCI, i també quin club esportiu de la Seu organitza cada any pels vols de Nadal la campanya Gavi Infant sense joguina. Més qüestions. Qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet? I també preguntem a quin edifici s'han allotjat aquests darrers anys els usuaris de la residència del Sant Hospital. I és que precisament en aquests darrers dies s'ha tornat a fer el trasllat després d'uns quants anys en què han estat en aquest altre edifici. A quin edifici han estat els darrers anys els usuaris de la residència de la Fundació Sant Hospital? 973-36-06-17. S'hi van traslladar durant la pandèmia, doncs per estar així més tranquils i segurs, i ara és quan finalment han tornat al seu emplaçament original. Endavant, Sila, bon dia.
2: Bon dia. La Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: De la residència al seminari.
0: Exacte, al seminari. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs sí, aquest trasllat s'ha fet justament aquesta setmana passada, tancant doncs així aquesta etapa, que en principi havia de ser més curta, però que es va anar allargant i que s'ha aprofitat per reformar aquestes instal·lacions del Sant Hospital. Seguim aquí al carrer Manta Ràdio Seu. Ens queden res 5 minuts per les 12 i haurem d'anar tancant, perquè ja tenim aquí, ja estan entrant els alumnes de l'Institut La Valira, i per tant doncs, si no hi ha cap més trucada, esperem un segon si n'hi ha alguna més, i si no, doncs avui haurem tingut un carrer i manta més breu, però demà estigueu atents, perquè demà sí que tindrem més temps per la participació, demà divendres, en què completarem la primera setmana del carrer i manta. Endavant, sí, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors, no, m'en digues.
2: Aquesta de la UCI?
0: Sí.
2: Ciclista Internacional?
0: No, les sigles coincideixen, però no és Unió Ciclista Internacional, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Efectivament, la UCI són les sigles d'Unió Ciclista Internacional, però en l'àmbit mèdic volen dir una altra cosa, i en parlem bastant sovint, a més, cada cop hi ha algun accident greu. Endavant, sí, bon dia.
5: Hola, soc la Neus Trenc.
0: Neus, digues.
5: Aquesta última, unitat de cures intensives.
0: Ara sí, exacte, unitat de cures intensives. Gràcies, Neus. Fins ara. Doncs res, que avui hem de deixar-ho aquí, però us esperem demà a partir de 12:45 del migdia amb més carretera i manta. D'aquí un moment arriba aquest programa especial de l'Institut La Valira. Esperem que us agradi. Moltes gràcies.

0: Mira, ja ve el camió d'ametlla per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 00 92 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, són les 12:03. Castellciutat ja disposa de 2 nous murals artístics, obra de l'artista urbana anoienca Núria Ribabosch i que homenatgen 2 oficis que havien format part de la vida quotidiana local, els de Ferrer i Forner. Les creacions s'han elaborat aquesta setmana passada i des d'ara ja es poden veure en 2 indrets de l'extrem nord del nucli urbà, a l'entrada del poble venint de la Seu, on hi ha Cal Forner, i als baixos d'un edifici del camí de l'Hortal. Pel que fa a l'espai Ermengol, iniciarà un estudi antropològic per preservar la memòria de les feines tradicionals que s'havien dut a terme al poble. I restauradors i productors locals protagonitzen la 15a edició del Parlem de Formatge de la Seu d'Urgell. El cicle proposa de 10 juliol a desembre 5 tallers per a totes les edats i perfils. El programa inclou maridatges, cuina nadalenca, tastos amb els formatges guardonats a la Fira de Formatges Artesans al Pirineu de l'any passat i activitats per a joves. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha fet aquest dimecres un acte de reconeixement al personal docent i administració i serveis dels centres educatius de la ciutat que s'ha jubilat durant el curs escolar 2025-2026. L'acte l'han encapçalat l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la regidora d'Educació, Bàrbara Romeu. Els professionals que han conclòs la seva trajectòria laboral en l'àmbit educatiu són Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca de la Salle La Seu, Maria Eulàlia Pasqual de l'Escola Pau Claris, Adrià Pérez, Imma Ginesta, Lourdes Santos, Josefina Serra i Enric Usac, de l'Institut Joan Brudieu, Esther Pujol, de l'Escola Albert Vives i Marta Edo, del Centre de Formació d'Adults. Els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques han atès aquest dimecres al migdia un ciclista que ha patit un accident al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències i veïns de la zona, l'avís s'ha rebut a 11:45 del migdia. Per causes que es desconeixen, un home ha caigut a prop del nucli de Carmeniu mentre practicava ciclisme i baixava des de Sant Joan de l'Erm. Com a conseqüència de l'impacte, s'ha fet un cop al cap al lloc dels fets i han traslladat aquest dimecres dues dotacions al Parc de Bombers de la Seu i una unitat aèria del SEM. Èxit de participació a la 6a edició del Festival de Senderisme Camina Pirineus a l'Urgell. L'esdeveniment en què hi ha participat un centenar de persones ha format part dels festivals de senderisme dels Pirineus. L'objectiu de la iniciativa ha estat fomentar el senderisme com una activitat turística saludable, responsable i de proximitat. I el pròxim 10 i 11 d'octubre se celebrarà la primera edició del Bassella Revival. És una trobada que reunirà vehicles històrics, cultura retro i activitats per a tots els públics. L'esdeveniment, que tindrà lloc a les instal·lacions de Bassella Experiences i del Museu de la Moto de Bassella, oferirà un programa que inclourà rutes i circuits per a vehicles clàssics, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks. La iniciativa neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per als aficionats als vehicles clàssics. Per poder participar-hi cal inscriure's prèviament a la web de l'esdeveniment. I el Parlament ha validat el decret llei per simplificar i adaptar l'urbanisme als municipis rurals. La cambra l'aprova amb el vot favorable de tots els grups excepte Vox i ha acordat tramitar-lo com a projecte de llei. En successos ha mort un home de 63 anys de nacionalitat britànica en un accident de parapent a Tremp. Els bombers l'han trobat ferit en greu aquest dimecres i li han fet una primera atenció sanitària, però la víctima ha acabat perdent la vida. Acabem amb esports. Lluc Serra Mitjana ha estat campió de Catalunya absolut de piragüisme de velocitat. El piragüista del Cadí Canoe Callac ha obtingut la medalla d'or en la categoria masculina 200 al campionat disputat al Canal Olímpic de Castelldefels. Fins aquí aquest butlletí de les 12. Tornarem amb més notícies. Serà a les 12 amb notícies ampliades. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Bon dia a tots i a totes. Som la Carmen Trillo i el Bernat Cortés. I durant aquestes dues setmanes hem fet de locutors al programa de ràdio No t'ho perdis, del nostre institut Ins la Valira. Avui us acompanyarem durant aquests 45 minuts en un programa dedicat a les nostres millors seccions d'esport, ciència i alguns viatges, entre d'altres comentats durant aquests últims dies.
1: Primer de tot, voldríem agrair a Ràdio Seu per haver fet possible que vinguem aquí. I també al professorat, alumnes i tècnics de so, on tenim l'Urgell Gomà, l'Arnau Badell i l'Arlet Manet. I també al professorat i alumnes que ens han ajudat a fer tots els programes possibles cada dia. Per començar, tenim aquí a l'Àneu Aragona, la Denisa Cucu i la Mariona Vázquez, que ens parlaran d'esports, art i cultura, on aprendrem sobre jugadors de futbol, el festival Share i el festival Gargar.
2: Bon dia, oients. Avui us parlarem de tres grans temes, l'esport, la cultura i l'art.
3: En l'apartat d'esport parlarem dels tres futbolistes més destacats del Mundial 2026, Lionel Messi, Harry Kane i Lamine Yamal.
4: Comencem amb Lionel Messi, una llegenda del futbol mundial que ha tornat a fer història amb un hat-trick en l'últim partit d'Argentina contra Algèria. Messi es va desenvolupar com a futbolista a la Masia, la pedrera del Futbol Club Barcelona, on va arribar a convertir-se en el millor jugador de la història del club. Ha guanyat nombroses lligues, Champions i pilotes d'or. El seu gran somni es va complir al 2022, quan va aconseguir el Mundial amb l'Argentina. A més, és el jugador amb més participacions en mundials i un dels màxims golejadors de la competició. Des de ben jove va destacar per la seva tècnica extraordinària, la seva velocitat amb la pilota i la seva habilitat per ajudar els companys amb assistències decisives.
2: Parlarem ara de Harry Kane. L'anglès és un dels davanters més efectius del futbol actual. Va destacar durant anys a Tottenham Hotspur, convertint-se en el màxim golejador de la història del club. Després va fitxar pel Bayern de Múnich i també s'ha convertit en el màxim golejador històric de la selecció anglesa. La seva capacitat per marcar gols i liderar l'equip el converteix en una de les grans figures del Mundial.
3: I acabem amb Lamine Yamal. Amb només 18 anys és una de les grans revelacions del Mundial, format també per la Masia. Va debutar amb el primer equip del Barça amb només 15 anys. Ha batut nombrosos rècords de precocitat tant al club com amb la selecció espanyola. Entre els seus èxits destaca la victòria a l'Eurocopa 2024 amb Espanya i el reconeixement com un dels millors joves futbolistes del món.
4: Seguidament, en l'apartat de cultura, parlarem del festival anomenat Share Festival, que es celebra els dies 24 i 25 de juliol a Barcelona. És un dels esdeveniments musicals més esperats de l'estiu.
2: Una proposta artística i cultural molt destacada actualment és aquest festival de música urbana, el Share Festival. Inclou estils com el reggaeton, el pop i el trap, i té lloc cada any al Parc del Fòrum. S'ha convertit en un dels festivals més populars entre el públic jove, ja que combina grans concerts amb una experiència dinàmica i actual.
3: És un esdeveniment diferent d'altres festivals, perquè no només es basa en música, sinó també promou valors molt importants com la solidaritat, la igualtat i la sostenibilitat. A més, anima els seus assistents a participar en causes socials i a ser més conscient dels seus impactes en la societat. Està passant a una gran generació jove que viu la música en comunitat i que busca experiències compartides.
4: Perquè fa als artistes, el festival compta amb noms molt coneguts dins del programa actual com Mike Towers, Lola Índigo, Omar Kurz, Joan Magán, Ian Block, De La Rose i La Pantera, entre altres. Aquesta varietat d'artistes fa que el festival sigui molt atractiu per a diferents gustos dins la música urbana.
2: En relació amb el preu, les entrades actualment costen uns 49 euros per persona per un sol dia, tant pel 24 com pel 25 de juliol. Si es vol assistir als dos dies, hi ha un abonament de 89 euros. Cal tenir en compte que aquests preus només inclouen l'entrada al recinte i no contemplen altres despeses com el transport o l'allotjament.
3: En conclusió, el Share Festival és molt més que un simple festival de música. És una experiència completa que canvia entreteniment, cultura i compromís social i que cada any atrau milers de joves que volen gaudir de la música i alhora formar part d'un moviment amb valors. I I per acabar, en la part d'art parlarem del Festival Gargà, un festival que es celebra cada any en un poble anomenat Penelles. Un poble ple de murals molt bonics.
4: El Gargar és un festival d'art urbà que va començar l'any 2016 amb una idea molt clara. Portar l'art contemporani al món rural i convertir Penelles en un gran museu a l'aire lliure. Cada any, artistes d'arreu del món pinten murals gegants a les parets del poble.
2: Abans era un poble petit de poc més de 400 habitants. Gràcies al festival s'ha convertit en un referent del muralisme rural i rep milers de visitants cada any. Els murals han ajudat a revitalitzar el poble, a atraure turisme i donar una nova vida als seus carrers.
3: Actualment, Penelles compta amb més de 160 murals, repartits pels seus carrers. Les obres tracten temes com la vida rural, la natura, la igualtat, el medi ambient i la memòria històrica. Cada mural explica una història diferent.
4: El Gargar no és només un festival de murals. També hi ha tallers per a nens i adults, concerts, cercaviles, exposicions i fins i tot exhibicions de tractors. Una manera de connectar l'art amb la cultura rural del territori.
2: Cada edició rep centenars de candidatures d'artistes de diferents països, però només uns quants són seleccionats per deixar la seva empremta a Penelles. Això ha convertit el poble en una referència europea de l'art mural rural.
3: I fins aquí la nostra secció d'esport, art i cultura. Esperem que us hagi agradat molt i moltes gràcies a Radio Seu per deixar-nos ser aquí. Fins la propera.

0: A continuació, parlarem sobre salut i malaltia, de les relacions tòxiques. Els locutors d'aquest grup són la Lúnia Gutiérrez i el Miguel Alayón.
1: Hola a tothom. Avui parlarem d'un tema que segur que molts de vosaltres heu sentit alguna vegada. Les relacions tòxiques, un concepte que apareix molt a les xarxes socials, a les sèries i a les converses del dia a dia, però que no sempre entenem del tot.
2: Exacte, Luna. Moltes vegades sentint aquesta expressió i pensant immediatament en una parella que discuteix molt. Però una relació no tòxica va molt més enllà d'una simple discussió. Totes les relacions tenen desacords. El problema és quan hi ha comportaments constants que fan sentir malament una de les persones.
1: Per exemple, quan una persona intenta controlar l'altra, quan hi ha una falta de respecte o quan algú acaba sentint-se insegur o culpable gairebé tot el temps.
2: Sí, i el més curiós és que moltes vegades aquests comportaments no apareixen de cop. Comencen d'una manera molt subtil i és per això que sovint costen de detectar.
1: Posem un exemple. Imagina que comences una relació i la teva parella et pregunta sovint on ets. Al principi pot semblar una mostra d'interès.
2: Però si aquesta pregunta es converteix en 10 missatges seguits cada vegada que surt de casa, la situació canvia.
1: Exacte. Una cosa és preocupar-se per algú i una altra és voler saber cada moviment que fa.
2: També hi ha els gelós, excessius. Hi ha persones que pensen que sentir molt gelós és una prova d'amor.
1: Però en realitat, els gelós poden convertir-se en un problema quan generen control o desconfiança.
2: Qui no ha escoltat alguna vegada frases com qui és aquesta persona? Per què li has donat m'agrada a aquesta foto? O per què has trigat tant a contestar-me?
1: Les xarxes socials han fet que aquests comportaments siguin encara més visibles.
2: Sí, perquè ara és molt fàcil veure si algú està connectat, què publica o amb qui interactua.
1: Però això no vol dir que tinguem dret a controlar-ho tot.
2: Exactament. Una relació sana necessita confiança. Si cada notificació es converteix en una discussió, hi ha un problema.
1: Un altre senyal d'alerta és quan una persona intenta allunyar-te dels teus amics o de la teva família.
2: Comentaris com aquells amics no encauen bé o passes massa temps amb la teva família.
1: Al principi poden semblar opinions sense importància.
2: Però quan es repeteixen constantment poden fer que una persona es vagi aïllant sense adonar-se'n.
1: I això és molt perillós, perquè els amics i la família solen ser un suport fonamental.
2: També hi ha la manipulació emocional.
1: Aquelles situacions en què una persona et fa sentir culpable per decisions completament normals.
2: Com quan vols sortir de casa amb els teus amics i et diuen fes què vulguis, jo em quedaré sol.
1: O aquella frase tan coneguda, si m'estimessis de veritat, ho faries.
2: Aquest tipus de comentaris poden semblar petits, però repetits moltes vegades acaben afectant molt.
1: Perquè al final deixes de prendre decisions pel que vols i comences a prendre-les per evitar conflictes.
2: Exacte. I això fa que facis perdent llibertat sense donar-te'n.
1: També és important parlar de les crítiques constants.
2: Sí. Quan una persona critica la manera de vestir, de parlar o d'actuar de l'altra de manera repetida.
1: O quan converteix qualsevol error en una excusa per ridiculitzar-la.
2: Això afecta directament l'autoestima.
1: Perquè tots necessitem sentir-nos valorats i respectats.
2: I una relació hauria de ser un espai segur, no un lloc on sentis jutjat contínuament.
1: On cada persona pot expressar la seva opinió sense por.
2: On existeix confiança i no cal estar donant explicacions cada 5 minuts.
1: Una relació sana és aquella on hi ha respecte mutu. També és una relació en què les dues persones poden mantenir les seves amistats, les seves aficions i els seus projectes personals.
2: Perquè estimar algú no significa controlar-lo.
1: Significa acompanyar-lo.
2: Donar-li suport.
1: Respectar les seves decisions.
2: I alegrar-se dels seus èxits.
1: Una relació sana no és una relació perfecta.
2: Evidentment que hi ha discussions.
1: I desacords.
2: Però la diferència és que els problemes es resolen parlant i respectant-te.
1: Si et sents controlat, constantment, qüestionat o culpable per tot, és important parlar-ne amb algú de confiança.
2: L'amor no hauria de fer-nos sentir petits.
1: Ni insegurs ni atrapats.
2: Hauria de fer-nos sentir respectats.
1: Escoltats.
2: I valorats.
1: Perquè els gelos, el control i la manipulació no són proves d'amor.
2: La confiança, el respecte i la comunicació sí que ho són.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Esperem que aquesta conversa us hagi fet reflexionar.
1: Ens retrobem al pròxim programa.
2: Fins.

0: Ara tenim la secció de Ho saps, no ho saps, la secció on els locutors faran preguntes de cultura general. Per respondre a les nostres preguntes, haureu de trucar al telèfon de Ràdio Seu, el 973-360617.
1: Recordeu, 973-360617.
0: I mentre esperem a veure si algú ens fa una trucada, ens anirem fent preguntes a nosaltres, els presentadors.
2: Bon dia a tothom i a vosaltres, Carmen i Bernat. Som l'Ot i el Pau. Avui us farem unes preguntes de sap i no ho saps. Haureu d'intentar acertar el màxim de preguntes que pugueu fent servir els vostres serveis. Què va ser la Revolució Francesa? A.

0: La Revolució Francesa va ser un moviment polític i social que va començar l'any 1789 a França. B, va ser quan la truita a la francesa es va descobrir. O C, va ser quan Franco va morir.
1: Com? Què he dit?
2: Quina heu escollit? Quan Franco va morir? No, és que no sentim del tot bé, estem tenint problemes.
3: Hola. Que no escoltem bé.
2: D'acord, doncs seguim amb les preguntes als presentadors.
0: Vinga.
2: Ot.
0: Quina civilització va fer la piràmide de Giza? Els egipcis, els romans o els turcs?
2: Els egipcis, no, diria. La.
3: Tenim trucada.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, jo Adrià.
2: Hola.
3: Et venim a fer la pregunta que ens estàvem fent ara.
2: Bueno, espereu. Primer, sí. Des d'on ens truques, Adrià?
1: Des de la Seu.
2: Ah, d'acord. Que estàs al cotxe o a la feina?
1: Ah, estic comprant.
2: Ah, perfecte. Bueno. Doncs comencem.
0: Quina va ser la civilització que va fer la piràmide de Giza? Els egipcis, els romans o els turcs?
1: Els egipcis.
0: Molt bé.
2: Molt bé, fàcil aquesta, no?
1: Molt fàcil.
2: A veure, la següent, no? Posa-li una difícil, ara.
0: Vinga, va. Quin és l'òrgan més gran del cos humà? La pell, l'ull o el ronyó?
1: La pell.
3: Vinga. Molt bé.
2: Molt bé. Següent.
0: I la... Bueno, i una altra pregunta així més...
1: A veure.
0: Més facileta. On es troba la ciutat de Cadaqués? A França, a Portugal o a Espanya?
1: A Espanya.
3: Molt bé.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver trucat i seguim amb el programa ara.
3: Esperem que passis un bon dia.
1: D'acord.
3: Adeu.
2: Adeu.
0: Adeu.
4: Adeu.
0: Bueno, continuem. Quin és l'autor clàssic a qui s'atribueix l'escriptura?
3: Tenim una altra trucada.
0: Hosti.
5: Hola, hola, hola.
3: Hola, d'on truques?
5: Hola, sí, mira, està aquí la Valera.
3: Molt bé, i com et dius?
5: Jo, Luan Gomi.
3: Molt bé, doncs pues anem a per les preguntes.
0: Molt bé, Luan. Quin és l'autor clàssic a qui s'atribueix l'escriptura de l'Odissea? Virgili, Sòfocles o Homer?
5: Com pots repetir un moment que no escoltes?
2: Aquesta és difícil, eh?
0: Quin és l'autor clàssic a qui s'atribueix l'escriptura de l'Odissea? Virgili, Sòfocles o Homer?
5: Sòfocles.
0: Malament.
2: Era Homer, oi?
0: Sí, era Homer.
5: Difícil, eh?
4: Quina pena.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies per trucar.
0: Adeu, Luan.
2: Doncs seguim, més preguntes, Ot.
0: Bueno, quin és el metall més...
3: Tenim trucada un altre cop.
0: Bueno,
4: no passa res.
3: Hola.
2: Hola, des d'on ens truques?
6: Des de l'Institut de la Valira.
3: I com et dius?
6: Roc Mas.
2: Perfecte, doncs comencem, a veure si les encertes totes.
0: Molt bé, Roc. Perfecte. Quin és el metall més abundant de l'escorça de la Terra? L'alumini, el cobre o el metall?
6: El metall.
0: Error. L'alumini.
2: Ai, Roc, va, la següent.
4: No passa res, Roc.
3: Bueno, Roc, gràcies per trucar.
0: Gràcies. Adéu.
2: Doncs ara seguirem amb les següents seccions.
3: Tenim trucada, l'última trucada.
5: Hola, bones.
3: Hola.
0: Hola.
3: D'on ens truques?
2: En Loan, un altre cop.
5: Sí, estic molt content per respondre les preguntes.
2: Ja estàs quasi sabotejant-nos el programa amb tantes trucades teves. Comencem.
4: Quants elements químics estan reconeguts oficialment i completen les set primeres files de la taula periòdica actual? 92, 105 i 118.
5: 42.
4: No, Loan, és 118.
3: I bueno, moltes gràcies per haver trucat i moltes gràcies,
0: gràcies
3: als nostres, a l'Ot i al Pau.
2: Moltes gràcies.

0: Tot seguit parlarem sobre la ciència i la tecnologia, on us explicaran les apps del dia a dia. I tenim aquí el Roc Cazorla, l'Irineu Duaigües i la Laia Mercè.
1: Molt bon dia a tothom. Benvinguts un dia més a la nostra secció de Ciència i Tecnologia. Avui venim carregats de novetats, perquè us portem una selecció de les millors aplicacions mòbils dissenyades, precisament per facilitar-vos la vida i fer-vos el dia a dia molt més còmode.
2: Així és, company, i com que sabem que molts dels nostres oients són estudiants, començarem per un dels temes més importants per a les generacions actuals, l'apartat acadèmic. Per a l'escola, l'institut o la universitat, recomanem apps com Canva, que és una meravella per dissenyar presentacions i infografies sense saber-ne de disseny. I la famosa Duolingo, ideal per aprendre idiomes i, atenció, que ara també serveix per practicar matemàtiques d'una manera molt divertida.
3: No ens oblidem de la memorització. Per als exàmens tenim Quizly, que és genial perquè et permet generar qüestionaris i proves a partir dels teus propis apunts. Però la joia de la corona actual és Notebook LM. Aquesta eina d'intel·ligència artificial és increïble per fer resums automàtics, mapes conceptuals i, a més, li pots preguntar dubtes concrets que t'hagin quedat després de classe. Et respon al moment.
1: La veritat és que eines així ens haurien anat molt bé fa uns anys. Però un cop acabem d'estudiar, com ens organitzem? Doncs per gestionar la rutina diària, el temps lliure i les activitats extraescolars en qüestió de segons, hi ha aplicacions de planificació brutals com Todoist, Notion o Structured. Si seguiu els seus calendaris pas a pas, us asseguro que us sobrarà temps per a tot.
2: Escolta, i si parlem de cuidar-nos, en l'apartat de l'alimentació i la salut hi ha una app que s'ha fet superpopular. Es diu Yuka. Només has d'anar al supermercat, escanejar el codi de barres de qualsevol aliment i l'app t'analitza a l'instant el seu impacte real en la salut. T'explica els ingredients de forma molt visual, amb colors, i et recomana alternatives molt més saludables. És una eina fantàstica per a la gent que fa esport i vol vigilar el que menja.
3: I precisament, si ens posem en mode esportiu, tenim dues recomanacions per als amants de córrer o de la bicicleta. L'eina indiscutible és Strava. Funciona com una xarxa social on running i ciclisme es funcionen amb GPS per analitzar, guardar i comprovar les teves rutes amb d'altres esportistes. En canvi, si som més de tancar-vos al gimnàs, us recomanem Fitbot. Aquesta app fa servir la intel·ligència artificial per dissenyar-te rutines de musculació personalitzades segons els teus objectius i el teu cansament.
1: I després d'un bon entrenament, què millor que una mica de música o entreteniment? En aquest sector, Spotify continua sent la plataforma de streaming més utilitzada del món, amb milions de cançons, podcasts i vídeos. Com ja sabeu, té la versió gratuïta amb anuncis i després té la Premium, que et permet escoltar-ho tot sense connexió. També existeix iMusic, una altra alternativa, tot i que és menys utilitzada perquè gran part del seu contingut és de pagament.
2: I si el que voleu és sofà, manta i una bona pantalla per veure sèries o pel·lícules, tenim els gegants de Netflix o Disney+. Però, si preferiu jugar i passar una estona entretinguda, els jocs que més triomfen ara mateix als mòbils de tothom són Roblox, Subway Surfers, Brawl Stars, Clash Royale i el clàssic Clash of Clans. Hi ha opcions per a tots els gustos.
3: Canviem totalment de terç, perquè l'alumnat de la natura, perquè els amants de la natura també té aplicacions increïbles al seu abast. Per exemple, si surts a caminar i veus una flor bonica, li fas una foto en Picture This i et diu exactament quina espècie és. Si et va més l'astronomia, apuntes la càmera al cel nocturn amb Skyview i t'indica quines constel·lacions i estrelles tens a sobre. I si vas a la muntanya, amb PicFinder enfoques a l'horitzó i et diu el nom de tots els cims que estàs veient. És com màgia.
1: I atenció, que no podem parlar de tecnologia sense parlar de salut pública. Aquí, a Catalunya, tenim una aplicació imprescindible que tothom hauria de tenir instal·lada, La Meva Salut. Aquesta app et permet gestionar tota la teva història clínica de manera telemàtica, consultar receptes de medicaments, demanar cita al teu CAP o revisar les properes visites mèdiques que tens programades. És supercòmoda i lliure de fer cues.
2: Totalment necessària, Roc. Passem ara a l'apartat de les compres i el comerç electrònic. Si voleu comprar o vendre coses de segona mà, les aplicacions estrella a Espanya són Wallapop, que està molt enfocada al comerç local i de proximitat, i Vinted, que està especialitzada en roba i moda. Per altra banda, si busqueu comprar coses noves de forma ràpida i molt econòmica, destaquen AliExpress, Amazon, Temu i Shein. Moltes d'elles tenen origen xinès, fet que explica els seus preus tan baixos, tot i que sovint reben crítiques per les seves condicions laborals i mediambientals.
3: I si el que us agrada és crear contingut i editar vídeos des del mateix mòbil, teniu dues opcions molt clares. Per una edició ràpida, senzilla i plena de transicions i música per a xarxes socials, CapCut és la millor opció. Ara bé, Si busqueu un resultat completament professional, us recomanem la versió mòbil d'Adobe Premiere Pro, que ofereix eines molt avançades.
1: Però no ens enganyem, malgrat tenir milers d'opcions, les aplicacions que més hores ens roben són les xarxes socials, com Instagram, TikTok, Facebook i WhatsApp. I juntament amb elles, les eines diàries de Google que tots fem servir quasi sense adonar-nos-en, com Google Chrome, Gmail, Google Maps per no perdre'ns i YouTube per veure vídeos de tota mena.
2: Escolta, i ara que ja hem repassat les aplicacions més famoses del planeta, anem a parlar del talent de casa nostra. Ens fa molta il·lusió informar-vos que aquest any l'alumnat del tercer d'ESO de l'Institut La Valira ha creat ni més ni menys que dues aplicacions pròpies durant el curs escolar. I no són unes apps qualsevol, sinó que estan pensades per millorar la salut i la felicitat de la gent.
3: Així és, la primera d'elles es diu ActiveUp i té un objectiu molt clar, lluitar contra el sedentarisme. Ajuda les persones a agafar hàbits de vida saludables per millorar tant la forma física com la salut mental. L'aplicació inclou consells de salut, receptes per cuinar plats sants tenint en compte els al·lèrgens i fins i tot té una funció que calcula quin és el teu percentatge de sedentarisme diari, una iniciativa de Déu.
1: I la segona app es diu Cuina't i és el complement perfecte, perquè està centrada en oferir receptes de cuina originals, accessibles i molt saludables per millorar l'alimentació de tothom. El millor de tot és que està totalment dissenyada per a persones que no tenen ni idea de cuinar. Aprendran a fer-ho des de zero amb plats molt senzills que els ajudaran a mantenir-se sans i en forma. Un gran aplaudiment per a aquests estudiants.
2: I per tancar la secció d'avui, us portem unes dades curioses d'aquelles que fan pensar. Sabíeu que, de mitjana, cada persona té entre 40 i 80 aplicacions instal·lades al mòbil? Però el més sorprenent és que, en el nostre dia a dia, només en fem servir unes 13. Principalment xarxes socials, missatgeria i la càmera de fotos.
3: Doncs refeu una mica de neteja al mòbil i quedeu-vos amb les que realment us serveixen. Fins aquí l'espai de tecnologia d'avui. Esperem que us hagi agradat i ens tornem a escoltar l'any que ve. Que tingueu un molt bon dia.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Per anar acabant, ara parlarem sobre viatges i el destí d'avui és el Camí de Santiago. I per explicar-nos aquest viatge tenim el Joan Pujals i la Nayara Díaz.
1: Bon dia a tothom. Avui parlarem d'un dels viatges més famosos d'Europa i també d'Espanya, el Camí de Santiago. És una experiència que cada any fan milers de persones de totes les edats i de molts països diferents.
2: Quan sentim la paraula viatge, sovint pensem en avions, hotels o platges, però el Camí de Santiago és diferent. És un viatge que es fa principalment caminant i on el més important no és només arribar al destí, sinó tot el que vius durant el recorregut.
1: El Camí de Santiago acaba a la ciutat de Santiago de Compostela, a Galícia. Aquesta ciutat és molt coneguda per la seva catedral i per ser el punt final de les diferents rutes del camí.
2: L'origen del pelegrinatge es remunta a fa més de 1000 anys, segons la tradició cristiana. Allà es troben les restes de l'apòstol Sant Jaume Apòstol. Per aquest motiu, durant segles, persones de tota Europa hi van viatjar per motius religiosos.
1: Avui dia, però, no cal ser religiós per fer el camí. Molta gent el fa simplement per gaudir de la natura, fer esport, conèixer persones noves o superar un repte personal.
2: Hi ha moltes rutes diferents. La més famosa és el Camí Francès, la més llarga, que arriba fins a 830 quilòmetres. Però també hi ha el Camí Portuguès, el Camí del Nord i moltes altres opcions. Algunes persones fan centenars de quilòmetres, mentre que altres només recorren els últims dies.
1: Una de les coses més sorprenents és la quantitat de paisatges que es poden veure. Durant el recorregut es passa per pobles petits, grans ciutats, muntanyes, boscos, camps i camins rurals.
2: També és una oportunitat per descobrir la gastronomia de cada zona. Els pelegrins poden tastar plats típics i productes locals mentre avancen cap al seu destí.
1: Per orientar-se, els camins segueixen unes fletxes grogues que indiquen la direcció correcta. Aquestes fletxes s'han convertit en un símbol molt conegut del camí.
2: Un altre símbol és la petxina. Molts pelegrins la porten penjada a la motxilla. És fàcil veure en senyals, monuments i fins i tot a les façanes d'alguns edificis.
1: Fer el Camí de Santiago requereix esforç físic. Moltes etapes poden superar els 20 quilòmetres diari. Això significa caminar durant hores carregant una motxilla.
2: Per aquest motiu, és important preparar-se bé. Cal portar roba còmoda, unes bones sabates, aigua i tot allò que sigui necessari per al viatge.
1: Tot i així, moltes persones expliquen que el cansament queda compensat per les experiències que viuen. Cada dia coneixen gent nova i comparteixen moments que sovint recorden durant molts anys.
2: De fet, una de les característiques més especials del camí és el sentiment de comunitat. Persones que no es coneixen de res acaben ajudant-se mútuament i compartint converses mentre caminen.
1: Imaginem-nos caminar diversos dies seguits, veure sortir el sol cada matí en un lloc diferent i arribar cada vespre a un poble nou. És una manera de viatjar molt diferent de la que estem acostumats.
2: A més, moltes persones aprofiten el camí per reflexionar. Com que passen moltes hores caminant, tenen temps per pensar, desconnectar del mòbil i observar tot el que els envolta.
1: Quan finalment arriben a Santiago de Compostela, els pelegrins solen sentir una gran emoció. Després de dies o setmanes de recorregut, aconsegueixen arribar al seu objectiu.
2: La majoria visiten la impressionant Catedral de Santiago de Compostela, que és un dels edificis més importants d'Espanya i un lloc molt visitat per turistes i pelegrins. Altres monuments molt importants que es poden veure durant el camí són la Catedral de Lleó o la Catedral de Burgos.
1: Alguns pelegrins expliquen que l'arribada és un dels moments més emocionants del viatge. Després de tant esforç, poden veure que han estat capaços d'aconseguir-ho.
2: A més, si compleixen els requisits establerts, reben la Compostela, un document que acredita que han completat el Camí de Santiago.
1: Nosaltres pensem que aquest viatge és especial perquè combina moltes coses diferents: història, cultura, esport, natura, amistat i superació personal.
2: També és una experiència que ens recorda que no sempre cal anar molt lluny per viure una aventura. De vegades, el més important és el camí que fem i les persones que coneixem durant el trajecte.
1: Si algun dia tenim l'oportunitat, ens agradaria provar de fer almenys una part del Camí de Santiago. Serà una manera divertida de conèixer nous llocs i posar-nos a prova.
2: I vosaltres, espectadors, us agradaria fer-ho? Creieu que podríeu caminar durant dies seguits portant només el necessari a la motxilla?
1: Esperem que aquest viatge radiofònic us hagi ajudat a conèixer una mica millor el Camí de Santiago.
2: Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Moltes gràcies.

0: I ja sí que sí, acabem amb Trucs i Consells, on l'Adrià Fabra i l'Ares Soto us donaran trucs i consells sobre la calor.
1: Bon dia a tots i totes. Com ja sabeu, aquesta és l'última secció del nostre programa. Així que esperem que disfruteu d'aquesta última secció. Avui us parlarem sobre com protegir-se de les temperatures extremes i les onades de calor.
2: Per això és important saber què fer per poder passar millor aquests dies d'altes temperatures i disfrutar-los al màxim. Per aquest motiu, avui compartirem alguns trucs, consells i curiositats que ens ajudaran a conviure millor amb la calor. Moltes vegades pensem que la calor només és una incomoditat, però la veritat és que pot afectar molt a la nostra salut i el nostre rendiment físic i fins i tot el nostre estat d'ànim.
1: Per començar, hem d'entendre què li passa al nostre cos quan fa massa calor. El nostre cos intenta mantenir una temperatura d'uns 36 o 37 graus, però quan la temperatura exterior és molt alta, el nostre cos activa mecanismes per refrescar-se. Un dels principals és la suor. Quan suem, l'aigua de la pell s'evapora i així redueix la temperatura corporal.
2: El problema apareix quan perdem massa líquids i no el recuperem. És llavors quan podem començar a sentir cansament, mareig o malestar. Per això, una de les coses més importants que podem fer és mantenir-nos ben hidratats.
1: Moltes vegades només bevem aigua quan tenim set, però això no és el més recomanable. Quan tenim set, el nostre cos ja ens està avisant que necessita líquids. Per tant, és millor anar bevent petites quantitats d'aigua durant tot el dia, encara que no tinguem set.
2: També podem ajudar-nos menjant aliments que continguin molta aigua, com ara la síndria, el meló o les taronges. Aquests aliments ens ajuden a hidratar-nos i a més són molt refrescants.
1: Un altre consell molt important és evitar sortir durant les hores de més calor. Normalment, entre allà les 12 del migdia i les 5 o 6 de la tarda és quan les temperatures són més elevades. Si podem, és millor quedar-nos en llocs frescos o amb ombra.
2: També és recomanable evitar fer exercici físic intens durant aquestes hores. D'aquesta manera, evitem un esforç excessiu quan el cos ja està treballant per mantenir la temperatura adequada.
1: Si hem de sortir al carrer, també és important vestir-nos adequadament. Es recomana portar roba lleugera, ampla i de color clar, ja que els colors foscos absorbeixen més la calor.
2: També és molt recomanable portar una gorra o barret per protegir el cap del sol. Són mesures senzilles, però poden ajudar molt a evitar cops de calor o marejos.
1: Quan arribem a casa, també hi ha alguns trucs que ens poden ajudar a mantenir-la més fresca. Durant el dia, és millor mantenir les persianes baixades, sobretot a les habitacions on toca directament el sol.
2: Després, quan arriba el vespre i baixa una mica la temperatura, podem obrir les finestres per ventilar. Si tenim ventilador, un truc bastant conegut és posar un recipient amb gel o una ampolla d'aigua congelada davant. Això fa que l'aire que es mou el ventilador sigui una mica més fresc i agradable.
1: L'alimentació també té un paper molt important durant els dies de calor. Quan les temperatures són molt altes, el cos acostuma a preferir menjars més lleugers i frescos.
2: Per això és recomanable menjar amanides, fruita fresca o verdures. En canvi, els menjars molt pesats poden fer que ens sentim encara més cansats.
1: Una altra cosa que moltes persones troben difícil durant l'estiu és dormir bé. Quan fa molta calor a la nit, costa més descansar.
2: Alguns trucs que poden ajudar són ventilar l'habitació abans d'anar a dormir, utilitzar llençols de cotó o fer una dutxa tèbia abans d'anar al llit.
1: També hem de recordar protegir-nos del sol. Encara que no anem a la platja o a la piscina, quan sortim al carrer, els rajos solars poden afectar la nostra pell.
2: Per això és important utilitzar crema solar i també és recomanable portar ulleres de sol per protegir els ulls.
1: A més, hi ha persones que són més vulnerables a la calor que altres. Per exemple, les persones grans, els infants o les persones que tenen algunes malalties.
2: Per això és important estar pendents d'ells i assegurar-nos que beuen aigua i que es troben en llocs frescos.
1: També és important saber reconèixer algunes senyals d'alerta que ens indiquen que la calor ens està afectant massa. Algunes d'aquests símptomes poden ser marejos, mal de cap, debilitat o fins i tot un desmaig.
2: Si això passa, és important buscar un lloc fresc, descansar i hidratar-se.
1: Abans d'acabar, us explicarem algunes curiositats sobre la calor. Sabíeu que una persona pot arribar a perdre més d'un litre d'aigua en una hora a través de la suor quan fa molta calor.
2: O que els arbres poden ajudar a reduir la temperatura dels carrers gràcies a l'ombra que proporcionen. Per això és tan important tenir espais verds a les ciutats.
1: I ara sí, per acabar, recordarem les idees principals. Quan fa molta calor, hem de beure aigua sovint. Evitar les hores de màxima calor, portar roba lleugera i clara i menjar aliments frescos.
2: També hem de protegir-nos del sol i tenir especial cura de les persones més vulnerables. La calor forma part de l'estiu i de les vacances, però si seguim aquests consells podrem disfrutar-la molt més i de forma més segura.
1: Moltes gràcies, que passeu un molt bon estiu, cuideu-vos molt i fins la propera.
3: Moltes gràcies.

Avui ha sigut el nostre primer dia a la ràdio, una experiència inoblidable. I volem tornar a agrair a Ràdio Seu i a les persones que ens han ajudat a poder fer possible aquesta missió. Moltes gràcies a tothom i fins aviat!

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Bon dia, és l'una. Castellciutat incorpora dos nous murals, una obra de Núria Riba Bosch, i l'Espai Armengol anuncia que farà una recerca del projecte. Les creacions d'enguany homenatgen als oficis de Ferrer i Forner. El Museu Urgellenc iniciarà un estudi antropològic per preservar la memòria de les feines tradicionals que s'havien dut a terme al poble.
1: Titulars.
0: En coneixem més detalls en aquest informatiu que d'aquests altres temes. I avui seguirem parlant de patrimoni perquè l'Espai Armengol, d'altra banda, fomenta a través d'aquest espai els dos forns de terrissa trobats a la Seu que revelen que la ciutat exportava ceràmica a l'edat moderna. Són els únics documentats arqueològicament al Pirineu d'aquesta època i es poden visitar durant aquest mes de juny. I a l'Espai Armengol s'hi ha presentat la nova edició del cicle Parlem de formatge. De juliol a desembre hi haurà 5 tallers per totes les edats i perfils. El premi inclou maridatges, cuina nadalenca, tastos amb els formatges guardonats a la fira de l'any passat i activitats per a joves. L'Ajuntament de la Seu ha acollit un homenatge al personal docent i PAS que es jubila aquest curs. Els professionals que han conclòs la seva trajectòria laboral en l'àmbit educatiu han rebut un obsequi. Un ciclista va patir un accident al Vall de Castellbó, com informàvem ahir a aquesta hora. En coneixem més detalls. Després va ser traslladat al Sant Hospital. L'associació El Focat ha fet una prova pilot per digitalitzar la gestió dels boscos públics. L'entitat que agrupa els ens locals propietaris forestals i que presideix Martí Riera vol facilitar així la tasca d'ajuntaments amb pocs recursos i molta superfície boscosa. També han expressat la preocupació per l'augment del risc de grans incendis. Èxit de participació a la sisena edició del Festival de Senderisme Camino Pirineus al Torcell, que es va fer el cap de setmana passat. S'ha seguit fomentant el senderisme com a activitat turística saludable, responsable i de proximitat. Neix el Bassella Ribai, vol una nova cita pels amants dels vehicles clàssics i la cultura retro. Es farà el 10 i 11 d'octubre a Bassella i ofereix un programa que inclourà rutes 6 circuits, un mercat vintage, exposicions, xerrades i homenatges. I el Pantà d'Oliana organitza una travessa solidària per recaptar fons per l'ajuda humanitària a Gaza. L'impulsa que hi ha Sant Samit i es farà aquest dissabte. El Parlament ha validat el decret llei per simplificar i adaptar l'urbanisme als municipis redols. La Cambra l'aprova amb el vot favorable de tots els grups, tret de Vox, i acorda tramitar-lo com a projecte de llei. A aquesta aprovació s'hi ha referit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que hi va ser l'Esta d'Aran, en què ha valorat conjuntament amb el Consell General com a històrics els nous acords de finançament. Un home de 63 anys de nacionalitat britànica ha mort en un accident de parapent a Tremp. Els bombers el van trobar ferit greu i li van fer una primera atenció sanitària, però la víctima va acabar perdent la vida després que havia quedat atrapat en una torre elèctrica. La Ruta dels Llacs vol reforçar el seu atractiu cicloturístic amb una passarel·la de fusta de 32 metres de llarg. La nova infraestructura forma part del projecte Naturalment Lleida i s'ha instal·lat al barranc de l'Espona, al Pallars Jussà. El govern d'Andorra condecorarà Daniel Areny Rossell amb l'Orde de Carlemany, una distinció que se li atorgarà per la seva trajectòria meritòria a favor de la promoció de la música coral i la cultura popular andorrana. I amb això traiem els esports, en què avui destacarem que Lluc Serra Mitjana s'ha proclamat campió de Catalunya absolut de piragüisme de velocitat. El piragüista d'Aigües Tranquil·les, del Cadí Canoe Kayak, ha obtingut la medalla d'or en categoria masculina 200. El campionat s'ha disputat al Canal Olímpic de Castelldefels. I el Cadí Circuit Fer arriba a l'Equador amb la cursa del Pla de Sant Tirs. La quarta edició de la prova es farà aquest dissabte al matí en les distàncies de 15 i 9 quilòmetres. També s'hi inclou la cursa de xics i una caminada popular. I el temps amb calor intensa un dia més i aquesta vegada amb menys possibilitats de ruixats de cara a la tarda.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Castells i Tatge disposa de dos nous murals artístics. Són obra de l'artista urbana anoianca Núria Riba Bosch i homenatgen dos oficis que havien format part de la vida quotidiana local, els de Ferrer i Forner. Les creacions s'han elaborat aquesta setmana passada i des d'ara ja es poden veure en dos indrets de l'extrem nord del nucli urbà. Són a l'entrada del poble Benín de la Seu, on hi ha Cal Forner, i els baixos d'un edifici del Camí de l'Hortal. A més, tot coincidint amb l'estrena d'aquests dos nous murals, des del projecte Castell Ciutat han explicat que els oficis, festes i costums que han reivindicat aquests darrers anys serviran com a punt de partida per a un nou treball de recerca de l'espai Armengol Museu de la Ciutat. I és que des del Centre Museístic i Cultural de la Seu els han comunicat que d'aquí a pocs dies començaran l'elaboració d'un estudi antropològic centrat en la memòria dels oficis que havien tingut presència a Castell Ciutat. L'objectiu de tallar és recollir, abans no es perdin, testimonis, records i coneixements que formen part del patrimoni immaterial. Els responsables de Castell Ciutat han remarcat que la ruta de murals continua creixent, però també ho fa la voluntat de conservar les històries que s'amaguen rere cada ofici, de carrer o família. Per això, ara aquesta col·laboració amb l'espai Armengol. Núria Riba, autora de les dues creacions escollides enguany, afirma que l'experiència Castell Ciutat ha superat les seves expectatives, s'hi ha trobat molt bé i en fa doncs una valoració positiva.
1: Home, doncs ha estat una experiència molt millor del que em pensava, perquè m'han acollit molt bé, m'han obert les portes de totes les cases, els veïns s'han implicat moltíssim, els de la comissió han estat molt pendents de mi, i això s'agraeix molt perquè, clar, quan vas a pintar sola, de vegades et tens una mica sola, no? I aquest suport ha estat fantàstic.
0: Com et vas posar en contacte amb aquí Castell Ciutat per aquest projecte de murals?
1: Doncs em va contactar l'Oriol, que és un dels que coordina l'associació de Castell Ciutat, i em va oferir perquè pintés un parell de murals l'any passat. L'únic que l'any passat no vaig poder perquè estava acabada de tenir una criatura. I ja li vaig dir, doncs va, l'any que ve a veure si podem, i doncs aquest any aquí estem.
0: Riba ha parlat de la temàtica que s'ha triat enguany per als murals i que està consensuada amb els veïns.
1: Hi havia diverses propostes, però un dels murals havia d'estar relacionat amb el tema dels ferrers i l'altre amb l'antic forner. Aleshores em van fer una mica de recerca d'arxiu i tal, i es van presentar diverses propostes perquè aquí es fa votació popular. Llavors l'elecció va ser que el dels antics ferrers fos una imatge, un mural inspirat a una imatge antiga d'allà, dels propietaris d'allà on he pintat el mural, una imatge antiga que surt als ferrers ferrant una vaca allà al potro. I l'altra imatge guanyadora va ser la d'un antic forner, aquí, que és aquest que estic fent ara, aquí a l'entrada del poble.
0: L'autora elogia la sèrie de murals que s'han creat a Castell Ciutat al llarg dels darrers anys i ha agraït el fet d'haver estat escollida per afegir-s'hi.
1: Fantàstica. Jo trobo que és una molt bona iniciativa, i més per donar èmfasi a la tradició i a la cultura del poble. A veure, allò dels murals no fa ni 10 anys que hi estic posada. Em sento molt novata, no?, en relació a la resta de muralistes, i per mi és un privilegi que m'hagin cridat per venir aquí. I intento combinar-m'ho amb altres coses, perquè jo em dedico més a la pintura de quadres i també dono classes a un estudi de dibuix i pintura a Igualada. I llavors, el dels murals ho tinc com a més, perquè des de que vaig fer el primer que m'han anat sortint coses, i és una experiència molt xula, però clar, has de trobar el moment, has de coordinar molt amb les altres coses, i no sempre es pot fer.
0: L'autora elogia la sèrie de murals que s'han creat a Castell Ciutat al llarg dels darrers anys i ha agraït el fet d'haver estat escollida per afegir-s'hi, tenint en compte que tot just fa 10 anys que fa aquesta activitat, com sentíem. La instal·lació de murals de grans dimensions al poble va començar el 2020 amb l'objectiu de mantenir en aquell moment l'esperit de la Festa Major en plena pandèmia, i va ser precisament amb una gran pintura de rock black block dedicada al Ball de l'Esquerrana. Més tard es van incorporar muntatges dedicats a d'altres tradicions o oficis, com les caramelles. Aquest està situat al carrer Doctor Robert, justament a tocar dels antics estudis de Ràdio Seu, l'essència dels pobles, que és el Camí de la Seu, obra de Beca, també el ramat del Molsero al carrer del Mercadal, pintat per Arnau Orovich, l'activitat agrària amb un mural al Camí de la Vinyeta, a càrrec de Lili Bric, i aquest any passat dos murals de Bedo Goàs, dedicats a la tradició terrissaire del poble. Aquest és el carrer dels Terrats, i l'altre, la preparació de la Lloli Morter al Camí de la Vinyeta. Parlament, en aquests 6 anys, també s'ha instal·lat als carrers diverses fotografies històriques en gran format per recordar el passat de la vila i els seus protagonistes. protagonistes. I seguim parlant de patrimoni perquè aquest mes es fa una nova prospecció arqueològica al jaciment de les Monges i s'ha fet una troballa important, segons han explicat els seus responsables. Es tracta de dos forns de terrissa que revelen que la ciutat exportava ceràmica durant l'edat moderna i confirmen que la seu havia tingut força importància en aquesta activitat terrissaire. En coneixem més detalls a càrrec dels seus responsables als següents informatius. I tornem a parlar de l'Espai Armengol perquè s'hi ha presentat ja la 15a edició del cicle Parlem de Formatge per posar en valor i difondre la cultura d'aquest producte que s'ha convertit en un dels més identificatius de la seu. La regió de promoció econòmica Gemma Tó n'ha fet la presentació i apunta les activitats que hi ha previstes des d'aquest mes de juliol i fins a final d'any.
3: Tenim, evidentment, el clàssic, d'acord? El de tas de formatges de medalla d'or de l'edició passada de la fira. Aquest no es toca perquè aquest és el clàssic, és el que s'ha de fer. Després tindrem dos maridatges molt creatius, ja ho veureu. Després començarem aquest juliol amb un específicament per joves, un molt refrescant, i després en tindrem un també de gastronomia. D'acord? Hem intentat fer una sèrie de cicles que siguin per totes les edats i molt diferents entre si, però que tots, jo crec, que tots es poden complementar, es podrien fer amb una masterclass tots a la vegada, perquè tots es podrien combinar molt bé.
0: A la presentació també hi ha participat la coordinadora de l'Espai Armengol, Ana López. Concretament, la primera activitat serà el 16 de juliol a les 5 de la tarda, es titula Reflesca, gelats per a joves, i està inclosa al cicle Insomni per a joves i infants d'entre 12 i 16 anys. El del 18 de setembre a les 8 del vespre hi haurà el taller Quan el cacau troba el formatge, amb la participació de l'eixoler Francisco Puente del restaurant Paisatges. El preu d'inscripció és de 15 euros. El 3 d'octubre, al vespre, es presentarà els formatges guanyadors de la darrera fira de Sant Armengol l'any passat, amb una sessió a càrrec del sommelier Ramon Roset, i el 28 de novembre, a la tarda, es celebrarà la gastromostra Cuina per les Festes, tast i receptes amb formatge fresc, recuit i mantega, amb la participació de Joan Maria Troguet, de Cal Cerny i de Cal Vinyà. Finalment, el 17 de desembre, al vespre, es farà el taller del territori a taula, amb la participació del forn Crosta i Molla i la formatgeria Baumà. Les inscripcions ja estan obertes a través de l'Espai Armengol.
4: Les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu ha fet aquest dimecres un acte de reconeixement als professors i personal d'administració i serveis PAS dels centres educatius de la ciutat que jubilen aquest curs. L'acte l'encapçalaven l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i la regidora Bàrbara Romeu. Els professionals que han conclòs la seva trajectòria laboral en l'àmbit educatiu enguany són Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca, de del Col·legi La Salle, Maria Eulàlia Pasqual, de l'Escola Pau Claris, Adrià Pérez i Maginesta Lourdes Santos, Josefina Serri i Enric Ossac, de l'Institut Joan Brediu, Esther Pujol, de l'Escola Albert Vives, i Marta Edó, del Centre de Formació d'Adults. Barreda els agraïa aquest tasca que han dut a terme durant tots aquests anys i considera merescut el reconeixement.
5: Doncs molt contents de poder donar les gràcies a aquests docents, a aquestes persones que han dedicat molta part de la seva part professional, de la seva vida laboral, a acompanyar, a ensenyar, a educar, a estar amb aquests nens i nenes que han anat canviant al llarg dels anys aquestes generacions i que, bueno, que al final doncs, han deixat empremta aquesta petjada a la vida de tots ells. Per tant, per part de l'Ajuntament, que és la Casa de la Ciutat, els hi donem les gràcies per aquesta feina feta, i li donem l'enhorabona per aquesta nova vida que s'obre davant seu, que és aquesta jubilació que han de viure també plenament. Per tant, doncs, un acte bonic, un acte d'agraïment i d'homenatge.
0: Tots aquests professionals educatius que ara jubilen han rebut com a obsequi a cadascun un lot de productes artesans de menja a l'Alt Urgell.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un quart de dues, l'associació ElfoCat, que agrupa els ens locals propietaris forestals de Catalunya i que presideix l'exalcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha celebrat la seva assemblea general ordinària a la sala d'actes del Consell Comarcal del Tursell. Un dels temes destacats que s'ha tractat enguany és el desenvolupament d'una prova pilot per digitalitzar la gestió dels boscos que depenen d'ajuntaments i d'altres ens locals. Riera ha explicat que des de la mateixa associació han treballat en el desenvolupament d'una eina digital en col·laboració amb el Centre de Recerca Pública Privada i d'Oscat i la Universitat de Girona. La idea va sorgir de la preocupació que expressaven molts nous electes locals quan comproven que, a banda dels temes quotidians més coneguts, sovint els ajuntaments han de gestionar grans finques forestals públiques, de vegades són de centenars o milers fins i tot d'hectàrees, i disposen de pocs recursos perquè normalment són municipis amb pocs habitants. D'aquesta manera se'ls vol facilitar la feina.
1: És una eina en la que hem treballat nosaltres, amb la coordinació de l'IDOSCAT i amb el treball tecnològic de la Universitat de Girona, del CICTE, de la Universitat de Girona, i és una eina que neix amb l'esperit de l'electe local, que moltes vegades arriba un nou electe, un nou alcalde inclús, es troba una pila de patracols i entre ells algú li diu: ah, i tens 1.200 hectàrees de bosc a gestionar. Llavors hi ha molta gent que no sap ni de què li estan parlant. Llavors, davant d'aquest fet, que és molt més usual del que sembla, hem creat una eina que li permet conèixer tot l'estat del seu bosc digitalment. És a dir, tu entres i et diu si tens els plans d'aprofitament aprovats o no, amb quin grau els tens desenvolupats, què toca fer, què no toca fer, quina és la quantitat de fusta que pots treure, tot el que relaciona el bosc del teu municipi amb la gestió forestal, ho tens en aquesta eina.
0: Riera recorda que aquestes situacions són molt més usuals del que la gent es pensa i per això han creat aquest sistema per permetre a aquests ajuntaments conèixer més detall l'estat dels boscos. Domènec n'ha fet dues proves pilot, una d'elles ha estat a Montferrer i Castellbó i l'altra al Ripollès.
1: S'han fet ja les proves, de fet avui CICTE de Universitat de Girona presentarà una prova pilot, s'han fet proves amb alguns municipis pilots i a partir d'aquí pues, es anirà desenvolupant l'eina. Ha agradat molt, inclús a Generalitat, la Direcció General de Boscos hi aposta fermament i crec que serà una eina important. Vam agafar per proximitat i perquè jugàvem a casa el municipi de Montferrer Castellbó. Primera, perquè tenim la seu allà i tenim la facilitat de tracte, i principalment perquè teníem els plans d'aprofitament i tota la documentació digitalitzada. Que aquest és un treball annexe que la Generalitat ens ajuda a través de Forestal Catalana, perquè la feina feixuga, diguem, és digitalitzar tot el que tens per poder-ho fer servir a l'eina digital, no? Aquesta és una feina feixuga. Llavors, per facilitat, han fet a Montferrer i a Ripollès.
0: Un altre tema important que s'ha tractat en aquesta assemblea és la prevenció d'incendis, i és que entre els membres del FOCAT és cada cop més notòria la preocupació pel risc creixent de focs de grans dimensions per l'allargament gradual del període de calor la primavera i l'estiu.
1: Amb por perquè anem tard, com sempre passa, tot i que ara, i els mitjans ho heu vist, que hi ha un neguit verdader pel tema de la gestió forestal com a part de la prevenció d'incendis. Penseu que fins ara s'ha treballat en extingir els incendis, no en prevenir-los. Avui en dia tenir més mitjans contra incendis no t'assegura, perquè els focs pues, funcionen d'una altra manera. Tu tens aquí tota la gent, fa un pirocúmul, tens una explosió a 300 metres, tothom cap allà, vull dir, són d'una altra manera. Llavors, la manera de prevenir això únicament és gestió. Quan el foc ja està declarat, doncs tots els mitjans, el que faci falta, però realment la feina verdadera és de prevenció. I com es preveu? Doncs amb gestió forestal. I aquí és on anem una mica encara contra una mica enrederits, no?
0: Pel que fa justament a aquest risc, aquests dies el Departament d'Agricultura ja l'actualitza cada dia, municipi per municipi, i, per exemple, avui mateix informa que es manté un perill alt ara mateix al sud de la comarca, a Coll de Nargó, a Oliana, Bassella i Peramola, i que hi ha risc moderat tant a la Seu com a d'altres municipis del nord de la comarca. De fet, a tota la meitat nord de l'Alt Urgell ara ja hi ha perill moderat, quan fins abans d'ahir hi havia perill baix. Sí que es manté el perill baix a d'altres punts del Pirineu, bàsicament a tota la Cerdanya, al nord del Pallars Sobirà, a tota la Vall d'Aran i tota l'Alta Ribagorça i la Vall Fosca. A tota aquesta zona encara hi ha risc baix. També es manté el risc baix al nord del Berguedà i al Ripollès, però, com dèiem, hi ha risc alt o moderat ja a la part més al sud de les comarques pirinenques. Els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, van atendre ahir un ciclista que ha patit un accident al terme municipal de Montferrer i Castellbó. L'avís es va rebre cap a les 12 del migdia. Per causes que ara s'investiguen, un home va caure a prop del nucli de Carmeniu mentre practicava ciclisme i baixava des de Sant Joan de l'Erm. Primer va ser atès per efectius dels bombers que el van transferir al SEM i des del camp de futbol de Castellbó el van derivar ja al Sant Hospital. Posteriorment se sabut que l'home accidentat participava a la cursa clàssica ciclista RPP a la Seu d'Urgell, que organitzava per tercer any el Club Esportiu Mossos d'Esquadra i que va de la capital urgellenca Sant Joan de l'Erm, amb un recorregut total de 86 quilòmetres entre l'anada i la tornada. El Festival de Senderisme Camina Pirineus al d'Urgell ha tancat la seva 6a edició i en fa un balanç molt positiu, amb una ocupació del 90% de les places ofertes. Finalment hi han participat un centenar de persones en les 4 propostes que es van oferir el cap de setmana passat i que formen part dels 10 festivals de senderisme dels Pirineus que es fan en el llarg i ample de les comarques de muntanya. El programa consta de 4 itineraris conduïts per guies locals i aquest any es va triar per començar un recorregut a la Torre Solsona, en què hi va participar el Club Social Picot, una ruta de descoberta de Sau Banyà, un dels despoblats de la comarca, la ruta pels castells del Veridà i, finalment, l'ascensió al Coscollet i al Mirador de la Serra d'Aubens. Les caminades incluïen tastos de productes locals. L'objectiu final, expliquen des de Turisme al Turgell, és fomentar el senderisme com a activitat turística saludable, responsable i de proximitat, amb l'acompanyament de guies professionals i en grups reduïts i no massificats. I seguim parlant d'activitats promocionals perquè a Bassella estrenarà una nova activitat dedicada als vehicles clàssics. Es dirà Bassella Revival i ja té dates. Es farà els dies 10 i 11 d'octubre a les instal·lacions de Bassella Experiències i del Museu de la Moto. Inclourà rutes i circuits per vehicles clàssics, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks. Hi haurà un punt de trobada pels aficionats. Els que vulguin anar amb el seu vehicle, aquest ha de tenir un mínim de 30 anys d'antiguitat. També està obert, però, a aficionats als clàssics en general que hi vulguin assistir i veure tots aquests vehicles, tant cotxes com motos. Si la inscripció es fa abans del 15 de juliol, pels que portin un vehicle, hi ha una oferta amb reducció de preu i les persones empadronades al municipi de Bassella o menors de 12 anys tenen entrada gratuïta. La jornada començarà el 10 d'octubre al matí, amb l'obertura del recinte, muntatge d'exposició i paddock dels clubs, i al llarg del matí hi haurà activitats programades pels assistents i una desfilada. També es farà una taula redona sobre la importància que han tingut les copes monomarca com a forja de campions. Es farà una poster session, lliurament de premis, i ja el segon dia se celebrarà la Copa Catalana d'Enduro Clàssic i s'oferirà una visita a l'exposició Records de Bassella, amb la participació d'alguns dels seus protagonistes. I és que també s'aprofitarà per recordar el passat del poble abans no fos engolit per les aigües del pantà de Rialp. Finalment es farà una nova poster session. I afegim una activitat més, aquesta més immediata, perquè aquest diumenge l'empresa Kayak Summits organitzarà una travessa solidària en caiac pel pantà d'Oliana per recollir fons d'ajuda humanitària a Gaza. Segons la informació facilitada per l'organització, la participació requereix d'una aportació mínima de 25 euros. La totalitat de la recaptació es destinarà a Samir Project, una iniciativa gestionada per l'entitat anomenada Palestins a la Diàspora i dedicada al subministrament d'ajuda humanitària a casa.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: El Parlament ha validat aquest dimecres el decret de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la contractació pel que fa als municipis rurals. Hi han votat a favor tots els grups, tret de Vox, que hi ha votat en contra, i també s'ha aprovat per unanimitat, aquest cop sí, que la norma es tramiti com a projecte de llei. La presentació la feia la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també s'hi ha referit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que justament ahir estava de visita a la Vall d'Aran. Dalmau explica que l'objectiu és simplificar i adaptar l'urbanisme als municipis rurals per facilitar-hi el desenvolupament i el repoblament.
5: El govern i el Parlament han aprovat per una àmplia majoria el decret de facilitació urbanística pels municipis rurals. Saben que un compromís d'aquesta legislatura és facilitar l'arrelament de la població en el conjunt dels municipis rurals del nostre país, i això significa fer les coses fàcils. Fer les coses fàcils perquè es pugui construir habitatge. Fer les coses fàcils perquè hi pugui haver-hi activitat econòmica. Fer les coses fàcils, en definitiva, perquè la realitat dels municipis rurals és una realitat diferent d'una ciutat com la de Barcelona. I en aquesta modificació dels mecanismes de l'urbanisme permetem, doncs, poder construir, no?, facilitar la construcció d'habitatge, poder convertir, doncs, un estable en una activitat, en un espai per activitat econòmica, poder facilitar els tràmits urbanístics per molts ajuntaments que porten molt de temps queixant-se, i per tant recollim una reivindicació dels alcaldes i alcaldesses de tot el país que ens reclamen el dret a poder-se quedar a viure i arrelar-se i a desenvolupar activitat econòmica al conjunt del país.
0: Tot i aquest ampli suport al decret, algunes de les formacions que han votat a favor han anunciat que hi presentaran esmenes perquè no estan d'acord amb la totalitat del redactat. Albert Dalmau feia aquestes declaracions des de Viella, on ahir va participar en els actes de l'Est d'Aran, en què Generalitat i Consell General han coincidit a expressar la satisfacció pels darrers acords a què han arribat. Dalmau parla especialment de la millora de l'autogovern i del finançament.
5: I aquest treball, doncs, ja ve sent un treball compartit, amb el reconeixement també per part del Parlament, no?, de la singularitat de l'Aran, per no vincular-la al règim comú d'un ajuntament o del món local, sinó reconèixer la diversitat institucional i el reconeixement polític singular que mereix el Consell General d'Aran, que ens està permetent, doncs, aquest treball compartit, que crec que beneficia finalment, doncs, els ciutadans i ciutadanes de l'Aran.
0: La síndica de Maria Vergés també ha posat l'accent en aquest fet, que es distingirà més clarament el Consell General d'altres institucions, com poden ser ajuntaments o consells comarcals i considera històriques les millores pactades.

0: Evidentment, com ha ben dit ja també, ens agradaria que els ritmes siguessin més àgils i més ràpids, més llibertat que ho hem pogut complir amb una mesura amb aquell compromís que hi havia. En acro també treballar amb el propi govern de la Generalitat en les qüestions que demoren pendents, que són ja dessus de la taula. El model de finançament també aborda, per exemple, tota l'actualització de traspassi ja incluïda aquí. Ho parlem de traspassi com a de cultura o de drets socials, que la cultura, per exemple, o turisme, que no han actualitzat des dels anys 90. Per tant, a Clotabé hi ha un sau important que permetrà, com a digui, major capacitat de gestió.
1: L'Est de Dan se celebra cada 17 de juny i serveix per commemorar que el 17 de juny de 1991 es va recuperar l'autogovern aranès mitjançant acord amb la Generalitat, que llavors per Jordi Pujol, i 157 anys després que s'havia suprimit aquest autogovern mitjançant una reial cèdula espanyola de 1834. Durant l'acte s'ha atorgat el Premi 17 de juny, que aquest any està pel grup de teatre Era Cabana. Albert Dalmau parlava d'aquesta celebració.
2: Avui és un dia de reivindicació, d'entendre que vivim en un país divers, amb múltiples identitats nacionals, i per tant avui, a la Festa Nacional d'Aran, reivindiquem aquest orgull, no?, de la diversitat d'un país. És un acte d'un simbolisme molt important, de reivindicació de la llengua, de reivindicació de la cultura, dels drets històrics i també del seu reconeixement institucional. I aquest treball compartit entre el govern de Catalunya i el govern d'Aran, doncs en aquesta legislatura he de dir que crec que ha donat fruits històrics, sobretot amb l'aprovació d'un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament que al cap i a la fi són més recursos al servei dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran. Més recursos per enfortir els serveis públics.
1: L'Est d'Aran s'acaba, com és habitual, amb una mostra de danses i músiques araneses per part de grups dansaires de la vall.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: I seguim parlant de reconeixements perquè el Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat atorgar la condecoració de l'Orde de Carlemany a Daniel Areny Rossell. Es reconeix així la seva trajectòria a favor de la promoció de la música coral i la cultura popular andorrana, amb mèrits distingits en l'àmbit de les arts musicals i dansaires i de l'ensenyament. De la dilatada trajectòria personal i professional de Daniel Areny es destaca, entre d'altres aspectes, que ha estat el fundador i director de la Coral Rocafort i cofundador de l'Esbar Laurèdia, i es valora que ha contribuït a la creació de l'Institut d'Andorra d'Estudis Musicals, on hi va treballar com a professor i cap d'estudis. Areny també és compositor musical i ha centrat part de la seva trajectòria professional a la conservació del patrimoni cultural i musical d'Andorra amb la recuperació de partitures i manuscrits. Un home de 63 anys de nacionalitat britànica ha mort aquest dimecres en un accident de parapent a Tremp. Segons han explicat els bombers, el cos d'emergències va rebre l'avís del succés ahir a un quart de dues del migdia. Els fets van tenir lloc al municipi de Palau de Noguera. Tres dotacions dels parcs de Tremp i Sort es van desplaçar a l'indret i va buscar el parapentista accidentat. El van trobar ferit de gravetat, s'havia quedat enganxat a una torre elèctrica i li van fer una primera atenció sanitària fins que van arribar dos dotacions del SEM, però finalment l'home va acabar perdent la vida. I el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida vol reforçar l'atractiu cicloturístic de la Ruta dels Llacs i per això fomenta la instal·lació aquests dies d'una passarel·la de fusta de 32 metres de longitud que permetrà travessar el barranc de l'Espona entre els termes municipals de Castell de Mur i Talarn. El vicepresident del Patronat, Joan Antonio Serrano, explica que les obres també inclouen l'adaptació de 135 metres de camí i carril bici. S'hi ha invertit gairebé 400.000 euros i forma part del projecte Naturalment Lleida, que rep el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea. D'aquesta manera es vol seguir consolidant aquesta ruta cicloturística dels llacs.
3: Els esports d'aquí.
1: Lluc Serra Mitjana, piragüista d'Aigües Tranquil·les del Club Cadí Canoe Kayak, s'ha proclamat campió de Catalunya en la modalitat de velocitat. Serra Mitjana ha obtingut la medalla d'or al Campionat Nacional de l'Especialitat que s'ha disputat el cap de setmana passat del Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels. Serra Mitjana va vèncer concretament a la categoria absoluta masculina 200. Des del Cadí Canoe Kayak l'han felicitat per aquest nou èxit, que remarquen confirma el bon moment dels nostres palistes i reafirma la presència de l'entitat urgellenca més enllà del piragüisme d'aigües braves. Cal recordar que aquest febrer passat Lluc Serra Mitjana ja va aconseguir el títol de campió de Catalunya en aigües tranquil·les al torneig que es va disputar en aquella ocasió a l'Estany de Banyoles. En aquesta prova va superar els principals representants tant del club anfitrió, el Club Natació Banyoles, que va dominar el medaller, i del CKS Les Salines de Sardenya, que també hi participava. El Cadí Circuit Fair 2026 completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la

La cursa del Pla, la prova arriba a la quarta edició, es farà aquest dissabte al Pla de Sant Tirs. El termini per apuntar-s'hi va finalitzar ahir i ha confirmat la participació de prop de 200 corredors i corredores. Els 150 primers inscrits rebran un obsequi. La sortida tindrà lloc dissabte a les 9 del matí a la plaça Major. El recorregut principal consta de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. També hi ha l'opció de fer la cursa curta de 9 quilòmetres amb un desnivell positiu de 500 metres. Pel que fa a la prova puntable del circuit fer petit, els participants faran 4 quilòmetres i salvaran un desnivell de 200 metres. Tot seguit, a un quart de 10 es farà la sortida de la caminada popular. En aquest cas també hi ha dues opcions, la de 9 quilòmetres i de 4 quilòmetres, que coincideixen respectivament amb els recorreguts de la cursa curta i la de xics. Pel que fa a la recollida de dorsals, ja començarà demà a la tarda de 6 a 8 al supermercat Condis i dissabte al matí es podrà fer abans de l'inici, de 8 a 9 del matí a la plaça Major. L'organització recorda que el material obligatori inclou el telèfon mòbil carregat sense el mode avió, un gorre reutilitzable, sabatilles esportives tancades i un clip o alguna altra peça per portar el dorsal visible. No estarà permès córrer amb auriculars. I del circuit feia afegim que ara, després d'aquesta cursa del Pla, hi haurà una pausa al començament d'estiu i el calendari no reprendrà fins al 2 d'agost. Llavors es disputarà la trobada d'Aristot. És una de les curses més veteranes del calendari i és que enguany ja arriba la 19a edició. Per aquesta cursa ja estan obertes les inscripcions. La modalitat principal de la trobada d'Aristot consta de 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.800 metres. A més del circuit fer, està inclòs el calendari de curses Open de la Federació d'Entitats Excursionistes i per això es farà servir el reglament de la FEC. De fet, en anys anteriors, fins i tot ha format part de la Copa Catalana de Curses de Muntanya. També hi haurà les opcions de la cursa Half de 16 quilòmetres amb un desnivell de 1.050 metres, la Prio d'11 quilòmetres i un desnivell de 600 i l'Open amb 6.2 quilòmetres i un desnivell de 290 metres. I acabem un apunt d'esquí perquè la Federació Andorrana d'Esquí ha tancat la temporada amb la celebració de la seva gala 2025-2026 i en aquest acte el president de la Federació, Pepi Pintat, ha posat l'accent en la necessitat de garantir el finançament de la Federació perquè asseguren que els costos han augmentat força a causa de l'augment de cost del combustible i el fet que cada cop han d'anar a entrenar més lluny en les èpoques en què no hi ha neu al Pirineu. Per això ha demanat que es mantingui el suport al que és un dels principals, un dels esports més seguits al Principat d'Andorra.

Obrim l'agenda comentant que avui hi ha la presentació a la seu del llibre Mares Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Sahep, a les 7 del vespre, a l'Espai Armengol, i a la mateixa hora presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada, a la llibreria El Refugi. Avui també hi ha la taula redona sobre fibromialgia i síndrome de fatiga crònica. Serà a les 6 de la tarda a la Sala Sant Domènec. I un taller de reparació de bicicletes a 7:45 del vespre a l'Ateneu al Turgell. Demà divendres s'acaba el curs escolar i es fa una festa de final de curs a 7:45 de la tarda al Passeig Joan Bordiu. També demà a les 7 del vespre, concert d'Artur Blasco i Catiplana al pati de la Biblioteca Sant Agustí. I 12 hores de joc organitzades per Allau. El Centre Civil d'Escorxador començaran demà a les 8 del vespre i continuaran fins al dia següent, dissabte, a les 8 del matí. Audició d'alumnes de música a l'Ateneu del Turgell aquest dissabte a les 12 del migdia. Presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldrà, també dissabte a les 12 del migdia. Jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares, dissabte a 6:15 de la tarda. Diumenge, projecció del film Queer Me d'Irene Bailo a carrer del col·lectiu Torre Blava a les 7 del vespre a Cinemes Guiu. I ballada de sardanes amb la Bell Puig Cobla cobra la temporada d'Amics de la Sardana de la Seu diumenge a 8:15 del vespre a la plaça Catalunya. Aprofitem per recordar que Amics de la Sardana organitza, com ja és tradició, que en mes de juny un curset per aprendre a ballar sardanes. Es fa cada divendres al vespre a la Biblioteca Sant Agustí i no cal inscripció prèvia per participar-hi, només cal presentar-s'hi.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Dia avui ben assolellat i en conseqüència ben calorós, tenint en compte que ja som a 18 de juny. Avui el Meteocat apunta que la temperatura pot pujar com a mínim fins als 33 graus, aquest migdia a la Seu, i de fet es va arribar fins als 34,5, i avui a més menys possibilitats de ruixats. La darrera previsió del Meteocat apunta que quedaran molt restringits aquests ruixats al nord de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i al nord d'Andorra. És més difícil que arribin aquí a la Seu, tot i que no impossible. D'altra banda, aquesta nit vinent les mínimes es moren en general entre els 11 i els 13 graus, s'espera una mínima de 12 a la Seu. Demà afluixarà una mica la màxima, es quedarà, segons aquesta previsió, en 32 graus i hi haurà nous ruixats, però una vegada més concentrats al nord del Pallars Sobirà i de la Vall d'Aran de cara a demà a la tarda. Per dissabte, de moment, el Meteocat anuncia un dia ben assolellat un altre cop, per tant, seguirà aquesta calor intensa, pròxima ja a una onada de calor, i dissabte poden aparèixer novament ruixats a l'extrem nord del Pirineu. A aquesta hora ja tenim valors que ja han arribat als 30 graus, tant a la Seu com a Organyà, on de fet ja estan a 33 graus, i a Oliana, amb 34, i a 26 graus, en canvi, a Alinyà i a Puigcerdà, i alta muntanya, 15 graus, al Pic de Salorià. Fins aquí les notícies. L'informatiu migdia us ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre viatge de dos dies per celebrar les noces d'or i el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: Ei!
5: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
5: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
5: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
5: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
5: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
6: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Ballen parelles, Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
2: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
0: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
2: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
0: Washington, Oriol Serra.
4: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
0: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
2: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
0: Corresponsal Cristina Solies.
5: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
0: I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
2: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana ELA Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
6: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
0: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
2: D'aquests pisos n'han de marxar una 60 més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
0: Anem cap allà, David Àngela.
7: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
0: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
8: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Poso Múrcia.
0: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua la C58 a Montcada, direcció Rondes, A2 a Cornellà, sentit Lleida, i AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues, i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
11: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que efectivament el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima, i en definitiva un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
0: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes. Un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Calama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
12: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
3: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
3: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero, i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
0: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
14: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
0: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
15: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
16: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
15: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
17: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
15: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
18: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
15: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
0: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat a la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se, Trump ja feia això, amenaçar.
20: If you don't adhere to the agreement,
21: els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
19: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
22: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
19: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
23: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
21: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
23: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
21: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els vam bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
23: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
21: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
23: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
0: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
21: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho faria millor. To be honest with you, I think they do
1: a better job of doing it. L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre, els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
1: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
0: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del crude Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
5: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
6: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
5: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
0: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que s'hi crema Kiev i respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
24: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap
2: de la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
7: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
2: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
8: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
2: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fons de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
10: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Energia per recórrer carreteres infinites.
24: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
28: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
29: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
28: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
0: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar al 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
3: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
0: La Fundació Catalana L. Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
2: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
2: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts. Una pausa i ara tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
14: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
15: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement, doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
14: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980. Amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver

0: condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
1: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
2: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
0: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
3: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
0: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
4: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre 2 clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
5: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa, i exculpa el pare.
6: El que apunyaló a Higinio fue yo.
7: ¿Qué fue usted?
6: Mi padre no. Tenía miedo y hizo así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
5: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
8: No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
9: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
5: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
4: Una cosa més abans de la publicitat. La cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
10: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
4: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
11: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
12: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
11: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
4: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
17: No, te'n falta una.
16: Ah, clar, la del tot costa.
17: Doncs som-hi, convocatòria.
18: Ahora viene lo bonito, atacantes.
17: Marc Crosas.
16: Natàlia Arroyo.
17: Gemmarí Dongu.
16: Bruna Vilamala.
17: Damià Abella. Ion Vaquero.
16: Ilia Sánchez.
19: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
16: Al tot costa.
18: Momento, seguimos.
19: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
4: Passant 4 minuts de 2 quarts, avui comença el Sonar.

0: un sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres. Marc Ruiz.
1: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, el DJ holandès Reiner Zonneveld, que portarà al sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte DeWitt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Nomura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amélie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades.
0: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
2: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
3: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
2: El 14è Sona Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
4: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no?, i què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
2: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès Daito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
0: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya, perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
6: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
5: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
6: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
7: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots de Lí Montoriol Oriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
8: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Amb un primer balanç del Mundial.
9: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar. Per això, de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem, amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Jalma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé, el primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana-Panamà del grup d'Anglaterra, Llirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Jalmà i el Jordi Costa, també Marco Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Corella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria a Corella un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Corella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marco Corella, és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. Dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: No en falten dos, eh?
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc, a 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao no sé si és un termòmetre prou rigorós. Haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1. I m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió, concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
3: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
3: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell, i que formen part de la història dels mundials, i per tant o Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
3: Mira, m'han agradat molt, i no l'esperava, Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador, dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, per ja ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Vaja, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
3: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb tres gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb dos, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits de la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
3: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada que comença ja aquesta tarda amb els grups, amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
4: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou, no vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
5: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
4: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà, Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: Híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
17: Per cert, i el teu mal de cap?
18: Ara és genial. Us sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
17: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vilà.
20: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
4: Una carta del president Rafa Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. En quedant clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 3:15 de 9, hora catalana, a St. Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
4: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava al Liverpool. Pendera encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
0: comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
19: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la, o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, bé, doncs l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pasqual, el tècnic del Barça.
21: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
19: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
22: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
0: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del Bàsquet al Futbol Sala, després de la remuntada al primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
23: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de Futbol Sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final, que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat amb vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
24: Serà un partit totalment diferent en el que espero que podamos conseguir y el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
23: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
0: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
20: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Labadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
0: Doncs fins aquí repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB, entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Ferrer.

continents. Allà on partiu el vent, sense aturar-me. Deixant enrere els murs que atrapen cos i ment, amb esperit invencible i combatent, sense aturar-me.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva, jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, del control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel, el que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel. Són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides. Cinc, si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc. Demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service, la canta, o més ben dit, la rapeja, el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la pensió en Triana, un Dijous Sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la pensió en Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

0: dissabte.
1: A les 6, Carandell, i veurem qui més.
2: Ah, això.
1: És la sorpresa de cada dia. És emocionant, això. Buah.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora hi ha dos nous incendis actius a Ponent, un al Ferràs, al Segrià, i un Arbec, a les Garrigues. A més, fa just una hora s'ha pogut estabilitzar un altre foc actiu a Agramunt, a l'Urgell. Tot plegat en plena campanya de la sega, en què les altes temperatures estan fent proliferar els incendis agrícoles. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix hi ha 21 dotacions treballant en estos dos focs d'Arbeca i al Ferràs. A Agramunt, l'incendi ha començat al voltant de les 3 i s'ha pogut estabilitzar minuts després. Mentrestant, a la Segarra, on ahir van cremar un centenar d'hectàrees de cereals, els agents rurals investiguen les causes, però tot apunta que hauria estat una màquina recolectora el que va provocar el foc. Este matí també ha hagut un altre incendi a l'Albi, a les Garrigues, que també s'ha pogut estabilitzar ja. El foc ha obligat a interrompre durant unes hores la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona perquè s'ha tallat l'atenció a la catenària per la proximitat de les flames. El servei, però, ja s'ha pogut recuperar. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Més notícies, Maria Costa.
5: Els Estats Units i l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, Lourdes Vidal, professora de política àrab a l'IBEI i a la Blanquerna Universitat Ramon Llull, considera que els Estats Units han cedit de manera estrepitosa en la negociació amb l'Iran i que surten com a clars perdedors. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també li permetrà un baló d'oxigen al règim. Ja està realment descompensat d'una manera bastant favorable a l'Iran. A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla. Crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui.
5: La firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts.
1: Enmig de la tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i al PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any. Els de Puigdemont, que fins ara hi havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Però Josep Maria Cruzet, de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
7: Perquè no ho és. I vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
1: Esquerra assegura que el seu és un suport crític i avisa que el que cal és reformar el sistema de finançament.
5: La Guàrdia Civil assenyala que una de les companyies del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso no tenia capacitat per fer tots els negocis que facturava, cosa que alimenta les sospites que en realitat era una empresa pantalla. En un informe, l'Institut Armat destaca que la societat Mastermind d'Alberto González Amador no tenia prou múscul per poder fer els serveis de consultoria que suposadament prestava el grup sanitari Quirón. L'empresa facturava centenars de milers d'euros amb González Amador com a únic actiu personal i amb màquines de tractaments estètics i un ordinador del 2009 com a únics mitjans materials.

0: La 33a edició del Festival Sónar arrenca aquesta hora al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, un únic espai per a les sessions que fins ara es dividien en Sónar Dia i Sónar Nit. Avui destaquen com a caps de cartell Cabaret Voltaire, Metrica, Boys Noise o Daniel Avery. L'Hospitalet, Òscar Callau.
1: Hola, bona tarda. Impressiona passejar per l'espai gegantins del Sónar 2026 en aquest recinte firal de la Gran Via, quan falten uns minuts perquè obrin portes i estem assistint a les proves de so en espais enormes, però encara buits de públic. La novetat més destacada d'aquest any és la desaparició del sonar de dia i el de nit, amb tot el programa musical íntegrament en aquest recinte. Hi haurà avui 10 hores ininterrompudes d'actuacions en 4 escenaris i 14 hores demà i dissabte amb 6 escenaris. En aquesta arrencada de la primera jornada veurem dues artistes catalanes emergents al sonar. La Sofi, que és una artista multidisciplinària digital, i la lleidatana d'Almenar, Mercè Segura, que estrena l'espectacle de música electrònica inspirat en els videojocs Show Simulator. Òscar Callau, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
0: Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Arrenca la final de la Lliga ACB entre el Barça i el València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie de 5 a València. Aquest partit el podreu seguir, com sempre, amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau entre el Barça i el Pozo Múrcia. Els blaugrana dominant la final, també a 5 partits. Començarà a les 9. L'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala internacional argentí Dylan Vargas. El defensa Francesc Konaté fitxa pel Madrid per les pròximes 4 temporades, i el Rayo Vallecano ja té nou entrenador, Beñat San José. El Mundial a les 6, Txèquia-Sudàfrica, segon partit del grup A, les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, i ja de matinada Canadà-Qatar i Mèxic-Corea del Sud. I en tenis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Bona tarda, són les 5 i 6. Tot coincidint amb el final de curs, el grup de treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l'Alt Urgell, ha posat en marxa aquest dijous una acció participativa als espais públics que són freqüentats per infants i famílies a la Seu, amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. La iniciativa explica en busca afavorir l'escolta activa i la participació ciutadana per identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de l'educació i especialment de l'ús de les tecnologies. Durant els més vinents, en horari de tarda, els professionals del grup de treball es desplaçaran a parcs i espais públics, tant de la Seu com d'altres poblacions de la comarca, per conversar directament amb les famílies i recollir informació. Paral·lelament a aquesta atenció presencial, s'oferirà d'altres canals per garantir que tothom pugui expressar-s'hi. Castell Ciutatge disposa de dos nous murals artístics. Són obra de l'artista urbana anoianca Núria Riba Bosch i homenatgen dos oficis que havien format part de la vida quotidiana local, els de Ferrer i Forner. Les creacions s'han elaborat aquesta setmana passada i des d'ara ja es poden veure en dos indrets de l'extrem nord del nucli urbà. Un és a l'entrada del poble venint de la Seu, on hi ha Cal Forner, la primera casa que es troba venint de la Seu, i els baixos d'un edifici, i l'altre els baixos d'un edifici del camí de l'Hortal. A més, tot coincide amb l'estrena dels dos nous murals des del projecte Castell Ciutat. Han explicat que els oficis, festes i costums que han reivindicat aquests darrers anys serviran com a punt de partida per un nou treball de recerca de l'espai Armengol Museu de la Ciutat. I és que el Centre Museístic i Cultural de la Seu els ha comunicat que d'aquí a pocs dies començaran l'elaboració d'un estudi antropològic centrat en la memòria dels oficis que havien tingut presència a Castell Ciutat. L'objectiu de Tallent és recollir, abans no es perdin, testimonis, records i coneixements que formen part d'aquest patrimoni immaterial. I l'Espai Armengol justament ja té punt la 15a edició del cicle Parlem de Formatge, que vol posar en valor i difondre la cultura d'aquest producte agroalimentari molt identificatiu de la Seu. Està pensat per totes les edats i perfils i començarà el 16 de juliol a la tarda amb un taller titulat Refresca gelats per joves. En aquest cas s'adreça especialment a infants i joves d'entre 12 i 16 anys amb la col·laboració de la Gelateria Tiana, inclòs també el Promà Insomni. El 18 de setembre es farà el taller Quan el cacau troba el formatge, amb la participació de l'Eixoler Francisco Francisco Puente, del restaurant Paisatges, i el 3 d'octubre es farà la ja tradicional sessió per donar a conèixer els guanyadors del concurs de la darrera fira de Sant Ermengol. Ja passada la fira, el 28 de novembre, es farà la gastromostra Cuina per a les Festes, tast i receptes de formatge fresc, recuit i mantega, amb la participació del cuiner Josep Maria Troguet, de Cal Cerny de Calvinyà, i per acabar el 17 de desembre hi haurà un taller amb la participació del forn Crosti Molla i la formatgeria Bauma. I tornem a parlar del final de curs perquè l'Ajuntament ha fet un acte de reconeixement al personal docent i d'administració i serveis PAS dels centres educatius de la Seu que s'han jubilat aquest curs. Els professionals que han conclòs la seva trajectòria laboral en l'àmbit educatiu són Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca, de la Sella de la Seu, Maria Eulàlia Pasqual, de l'Escola Pau Claris, Adrià Pérez i Maginesta Lourdes Santos, Josefina Serri i Enric Ossac, de l'Institut Joan Brudiu, Esther Pujol, de l'Escola Verd Vives i Marta Edo, del Centre de Formació de adults. Han estat rebuts per l'alcalde Joan Barrera i la regidora Bàrbara Romeu, que els han fet un reconeixement públic i els han lliurat a cadascun un lot de productes artesans de menjar l'Alt Urgell.

0: Un home de 63 anys i de nacionalitat britànica ha mort aquest dimecres en un accident de parapent al terme municipal de Tremp. Els fets es van produir a prop de Palau de Noguera i tres dotacions dels parcs de Tremp i Sort s'hi van desplaçar i van buscar el parapentista accidentat. Finalment el van trobar ferit de gravetat. Havia impactat contra una torre elèctrica. Li van fer una primera atenció sanitària, però finalment no li van poder salvar la vida. Els Mossos d'Esquadra van activar 5 patrulles i han obert una investigació de la mort. I als esports, avui destaquem que Lluc Sermitjana, piragüista de Aigües Tranquil·les del Club Cadí Canoqueac, s'ha proclamat campió de Catalunya en la modalitat de velocitat. Sermitjana ha obtingut la medalla d'or al Campionat Nacional de l'Especialitat, que es disputava el cap de setmana passat al Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels. Va vèncer concretament a la categoria absoluta masculina 200 i des del Cadí Canoqueac l'han felicitat per aquest nou èxit, que remarquen confirma el bon moment dels seus piragüistes i reafirma la presència de l'entitat ursellenca més enllà del piragüisme d'Aigües Braves. El febrer passat, Lluc Sermitjana ja va aconseguir el títol de campió de Catalunya en aigües tranquil·les a Banyoles. I el Cadí Circuit Fair completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la cursa del Pla, una prova que arriba a la quarta edició que es farà aquest dissabte al matí al Pla de Santirs. El termini per apuntar-se s'acabava ahir i ja hi ha inscrits prop de 200 corredors i corredores. La sortida serà a les 9 del matí. La cursa principal consta de 15 quilòmetres amb un desnivell positiu de 800 metres i la curta és de 9 quilòmetres i un desnivell de 500 metres. També hi ha el circuit fair petit i una caminada popular. La recollida de dorsals ja començarà demà a la tarda al supermercat Condis i es completarà dissabte, just abans de l'inici, ja a la plaça Major. Recordem que després d'aquesta cursa hi haurà una pausa al circuit fer al començament d'estiu i no reprendrà fins al 2 d'agost quan se celebrarà la 19a edició de la trobada d'Aristot. I el temps amb un dia realment calorós, el que estem visquent avui, aquest migdia, s'ha tornat a superar àmpliament els 30 graus tant a la Seu com a d'altres poblacions del Pirineu. Per exemple, a Oliana han arribat ja fins als 34 graus i de cara a demà continua aquesta tònica. A més, per avui no s'espera ruixats aquí a la Seu, sí que n'hi pot haver en punts de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, bàsicament, i la mateixa situació per demà, amb més presència de núvols que ajudarà a mitigar una mica les màximes, a reduir-les al migdia. Es poden quedar en 32-33 graus, però en tot cas continuarà aquesta calor intensa al migdia. Aquesta nit vinent, les mínimes estaran en general entre els 11 i els 13 graus. És tot, més notícies ampliades al Set.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu, de dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols?

0: La casa del matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7.

0: Dos forns de rissa localitzats el 2024 al jaciment del Pati de les Monges apunten que la ciutat, a la seu, hauria estat un centre productor i exportador de ceràmica cap a la resta del Pirineu entre els segles XVI i XVII. És una troballa totalment inesperada, segons han apuntat els arqueòlegs, i és la més rellevant de les 7 campanyes d'excavació que s'hi han fet des del 2020, perquè situa la ciutat en un lloc destacat en la història de la ceràmica pirinenca d'època moderna. Coincidint amb la campanya arqueològica d'enguany, el jaciment s'obre al públic aquest mes de juny, els dissabtes a la tarda. Els dos forns han estat localitzats durant excavacions dotes a terme a l'estiu de fa 2 anys i funcionaven simultàniament i de manera complementària. Ana López, coordinadora de l'espai Ermengol, dona alguns detalls de la nova troballa.
1: Aquest pati, des del 2020 que hi estem excavant, estem ara mateix a la 7a fase d'excavació durant aquest mes, del mes de juny. Llavors, aquesta excavació va sorgir de l'any 2020 en una troballa fortuita. Això es va iniciar arrel d'una subvenció que es va destinar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a través de la Diputació de Lleida de construir una central de biomassa just en aquest...
0: Carla Garrido, directora d'aquesta excavació, assegura que és la resta més valuosa que han trobat fins ara.
2: Que la troballa no era esperada perquè no en tenim documents que parlen d'ells, així com sí que tenim de documents que parlen de fons de terrissa a aquesta ciutat, altres a la zona firal d'aquí de la Seu, després que per aquesta cronologia són els únics que trobem al Pirineu, com a mínim al Pirineu català, segon que estan localitzats dintre de la muralla, en ell, el qual és un fet interessant, perquè normalment aquests tipus de feines molt brutes, no?, com poden ser tota la producció de terrissa, i el que conlleva, o sigui, el que comporta, perdó, estarien ubicats a fora de les muralles.
0: Segons Garrido, aquesta troballa confirmaria que en aquella època, estem parlant de fa gairebé 4 o 5 segles, la Seu produïa terrissa, i no només això, sinó que l'exportava a la resta del Pirineu.
2: El fet d'haver trobat aquests dos forns posa en rellevància una gran producció d'aquest tipus de peces, tant... Vale, perquè estan, clar, no ho he comentat, però són dos forns que funcionen junts alhora, dintre les muralles, i evidentment parlem d'una producció de terrissa a gran escala i que està relacionada molt probablement inclús amb una exportació, és a dir, que no només nutreix d'aquest tipus de béns ceràmics a la ciutat de la Seu, sinó que probablement estigui nutrint de peces a la resta del territori pirinenc.
0: Tot coincidim amb aquesta campanya que es fa el mes de juny. Els dissabtes d'aquest mes, el jaciment s'obre a visites guiades. Es fan cada dissabte a les 7 del vespre i, a més, inclouen una part teatralitzada. La reserva es pot fer a través de l'espai Ermengol. Ana López.
1: Estem fent de manera regular visites guiades amb l'arqueòloga Carla Garrido, que és la directora de l'excavació, i això és per obrir també en els públics, ja que per transparència i per interès donar a conèixer aquest jaciment a la població. Cada any, en cada fase d'excavació, s'han anat fent visites guiades, però enguany hem decidit de fer-ho de manera més regular.
0: Cal recordar que el jaciment es va descobrir casualment quan es feien les obres per instal·lar en aquell lloc una central de biomassa. Finalment, davant d'aquesta troballa, es va acabar traslladant a un emplaçament pròxim a l'escola Pau Claris. L'enclavament havia estat un convent de l'Ordre de Nostra Senyora de l'Estonac, i ja en època contemporània va funcionar com a col·legi de monges i després també com a hospital militar de rereguarda durant la Guerra Civil, però ara amb aquests darrers anys s'ha descobert que antigament havia viscut diferents etapes que expliquen l'evolució de la ciutat. I seguim parlant de l'espai Ermengol, perquè ja ha presentat la 15a edició del cicle Parlem de Formatge, que es farà aquest any amb 5 sessions formatives distribuïdes de juliol a setembre. N'ha parlat la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, que avança els detalls d'algunes d'aquestes activitats pensades per a diferents franges d'edat.
3: Tenim, evidentment, el clàssic, d'acord? El de tas de formatges de medalla d'or de l'edició passada de la fira. Aquest no es toca, perquè aquest és el clàssic, és el que s'ha de fer. Després tindrem dos maridatges molt creatius, ja ho veureu. Després començarem aquest juliol amb un específicament per joves, un molt refrescant, i després en tindrem un també de gastronomia, d'acord? Hem intentat fer una sèrie de cicles que siguin per totes les edats i molt diferents entre si, però que tots, jo crec que tots es poden complementar. Es podrien fer amb una masterclass tots a la vegada, perquè tots es podrien combinar molt bé.
0: Concretament, es començarà el 16 de juliol amb un taller titulat Refresca Gelats per a Joves, i és que s'adreça a adolescents d'entre 12 i 16 anys i col·labora la Gelateria Tina. El 18 de setembre es farà el taller Quan el cacau troba el formatge, amb la participació de Aleix Soler i Francisco Puente del restaurant Paisatges, i el 3 d'octubre es farà, com sentíem, el ja tradicional tast dels guanyadors del concurs de la darrera edició de la Fira de Sant Ermengol. Ja passada la fira, el 28 de novembre, es farà la mostra Cuina de Festes, tasti receptes de formatge fresc, recuit i mantega, amb la participació del cuiner Josep Maria Troguet, de Cal Cerni i de Calvinyà, i per acabar el 17 de desembre, a les 7 del vespre, del Territori Taula, amb el forn Crosta i Molla i la formatgeria Pauma. Les inscripcions ja estan obertes. I no deixem de parlar de patrimoni, perquè Castellciutat ja disposa de dos nous murals artístics, una obra de l'artista urbana anoianca Núria Ribabosch, i homenatgen dos oficis que havien format part de la vida quotidiana local, els de Ferrer i Forner. Les creacions s'han elaborat aquesta setmana passada i des d'ara ja es poden veure en dos indrets de l'extrem nord del nucli urbà. Són a una a l'entrada del poble venint de la Seu, on hi ha Cal Forner, la primera casa que es troba venint de la Seu, i als baixos d'un edifici del Camí de l'Hortal. A més, tot coincidint amb l'estrena dels dos nous murals des del projecte Castellciutat. Han explicat que d'aquí a pocs dies l'Espai Ermengol, del qual parlàvem ara, iniciarà un estudi antropològic centrat en la memòria dels oficis que havien tingut presència a Castellciutat. L'objectiu de Tallen és recollir, abans no es perdin, testimonis, records i coneixements que formen part del patrimoni material. Els responsables de Castellciutat han agraït aquesta col·laboració i han remarcat que la ruta de murals continua creixent, però també ho fa aquesta voluntat de conservar les històries que s'amaguen rere cada ofici, cada carrer i cada família. Núria Riba, autora de les dues creacions escollides enguany, afirma que l'experiència a Castellciutat ha superat les seves expectatives perquè l'han acollit molt bé i li han posat totes les facilitats per fer-ho possible.
4: Home, doncs ha estat una experiència molt millor del que em pensava, perquè m'han acollit molt bé, m'han obert les portes de totes les cases, els veïns s'han implicat moltíssim, els de la comissió han estat molt pendents de mi. I això s'agraeix molt perquè, clar, quan vas a pintar sola, de vegades et tens una mica sola, no? I aquest suport ha estat fantàstic.
0: Com et vas posar en contacte amb aquí Castellciutat per aquest projecte de murals?
4: Doncs em va contactar l'Oriol, que és un dels que coordina l'associació de Castellciutat, i em va oferir perquè pintés un parell de murals l'any passat. L'únic que l'any passat no vaig poder perquè acabava de tenir una criatura. I jo li vaig dir, doncs va, l'any que ve a veure si podem, i doncs aquest any aquí estem.
0: Riba ha parlat de la temàtica dels murals que van consensuar prèviament i de la qual, de fet, se'n va fer una votació popular, com en anteriors ocasions.
4: Hi havia diverses propostes, però un dels murals havia d'estar relacionat amb el tema dels ferrers i l'altre amb l'antic forner. Aleshores em van fer una mica de recerca d'arxiu i tal, i es van presentar diverses propostes perquè aquí es fa votació popular. Llavors l'elecció va ser que el dels antics ferrers fos una imatge, un mural inspirat a una imatge antiga d'allà, dels propietaris d'allà on he pintat el mural, una imatge antiga que surt als ferrers ferrant una vaca allà al potro. I l'altra imatge guanyadora va ser la d'un antic forner, aquí, que és aquest que estic fent ara, aquí a l'entrada del poble.
0: Riba, que es dedica parcialment a aquesta activitat, agraït que l'hagin escollit per fer aquests dos nous murals i elogia el projecte que ja s'ha consolidat al poble.
4: Fantàstica, jo trobo que és una molt bona iniciativa, i més per donar èmfasi a la tradició i a la cultura del poble. A veure, allò dels murals no fa ni 10 anys que hi estic posada, em sento molt novata, no?, en relació a la resta de muralistes, i per mi és un privilegi que m'hagin cridat per venir aquí. I intento combinar-m'ho amb altres coses, perquè jo em dedico més a la pintura de quadres i també dono classes a un estudi de dibuix i pintura a Igualada. I llavors, el dels murals ho tinc com a més, perquè des de que vaig fer el primer que m'han anat sortint coses, i és una experiència molt xula, però clar, has de trobar el moment, has de coordinar molt amb les altres coses, i no sempre es pot fer.
0: La instal·lació de murals de grans dimensions al poble va començar el 2020 amb l'objectiu de mantenir l'esperit de la Festa Major en plena pandèmia i va ser precisament amb una gran pintura de Rock Black Block dedicada al Ball de l'Escarrana. Més tard es van incorporar muntatges dedicats a d'altres tradicions o oficis, com són les Caramelles, que és al carrer Doctor Robert, a prop dels antics estudis de Ràdio Seu, l'Essència dels Pobles, que és el Camí de la Seu, obra de Beca, com l'anterior, el Ramat d'en Molsero, al carrer del Mercadal, pintat per Arnau Orovic, l'Activitat Agrària, al Camí de la Vinyeta, càrrec de Lili Bric, i aquest any passat dos murals de Bé de Goàs dedicats a la tradició terrissaire del poble, que són un al carrer dels Terrats i l'altre es dedica a la preparació de l'allò i un morter al Camí de la Vinyeta. Paral·lelament, en aquests 6 anys també s'ha instal·lat als carrers diverses fotografies històriques de gran format per recordar el passat de la vila i els seus protagonistes. Totes aquestes creacions, a més, estan referenciades a Google Maps. El grup de treball de la Comissió de Pantalles de la Seu d'Urgell, un equip interprofessional de prevenció d'àmbit comarcal, de fet, ha posat en marxa avui una acció participativa als espais públics freqüentats per infants i famílies. L'objectiu, conèixer de primera mà les seves necessitats i l'ús que fan de les tecnologies. L'organització inclou una àmplia xarxa de serveis de l'oficina jove i els mesos vinents, en hora de tarda, els professionals es desplaçaran a parcs i espais públics tant de la Seu com d'altres poblacions de la comarca per fer a les famílies preguntes com quina edat tenen els seus fills, què és el que més els preocupa de la seu dia a dia i quin suport els hauria de rebre dels professors, dels professionals. Dades recopilades serviran per identificar fermament les demandes comunes de la població i dissenyar futures accions de suport. També han obert una bústia de participació anònima. I encara en relació amb l'ensenyament, demà explicarem que l'Arxiu Comarcal del Urgell ha acollit avui la cloenda del projecte educatiu i social titulat Paraules per a tothom. És una proposta intergeneracional que s'ha desenvolupat durant el curs escolar amb la participació d'alumnes de 6è primària de l'escola Albert Vives i usuaris del taller Claró. I en aquest àmbit encara hi afegim que avui alumnes de l'Institut La Valira de la Seu han fet un programa especial a Ràdio Seu. Ha estat en l'horari habitual del programa Carreterimenta i, de fet, ha inclòs també un concurs en què els oients podien trucar. En podeu trobar ja el resultat i fotografies d'aquesta experiència als nostres perfils a xarxes socials. El programa ja està publicat a l'apartat Ràdio La Carta del nostre web radioseu.cat. La Direcció General de Trànsit, la DGT i les autoescoles de la demarcació de Lleida, incloent les del Pirineu, discrepen sobre l'efectivitat del pla de xoc que s'ha posat en marxa aquesta primavera per descongestionar el col·lapse dels darrers mesos en els exàmens pràctics de conducció. L'organisme estatal assegura que la mesura ha donat resultat i fins i tot afirma que s'està oferint més places de les que poden absorbir les autoescoles i, en canvi, aquestes consideren que la DGT ha publicat una visió esbiaixada i deslleial sobre la situació actual i que hi segueix havent grans problemes per donar resposta a la demanda. En el cas de la Seu, on s'hi examinen aspirants tant de l'Alt Urgell com de la Cerdanya i el Solsonès, la llista d'espera ha arribat a ser de prop de 450 persones i per mirar de solucionar-ho, aquestes darreres 4 setmanes s'hi ha fet 170 proves. El Ministeri d'Interior, del qual forma part la DGT, a més, però ara un comunicat en què assegura que després d'aquest temps ja pot oferir d'examinar a tots els alumnes formats i conclou que el pla de reforç operatiu ha servit per fer front a les situacions de major capacitat de determinades províncies en què s'havia detectat, tal com ho defineixen, un problema de retards en l'oferta d'examens. A l'hora de fer balanç, tanmateix, Interior assegura que la presentació d'alumnes a aquestes convocatòries extraordinàries, que això sí s'han fet els dissabtes i només a la capital provincial, no han arribat ni al 10%. En el cas de Lleida, detallen que s'hi van presentar només 312 alumnes dels 5.000 que suposadament havien de completar la seva formació teòrica per fer l'examen pràctic, cosa que representa menys del 10%, i a Navarra van ser 275 aspirants d'entre més de 6.000. A les Balears, 407 d'un total de 8.000. Per això creuen que hi ha el que qualifiquen de falsa llista d'espera i conclouen que el pla desmuntat l'argument que hi ha milers d'alumnes preparats per accedir a l'examen del permís de conduir i esperant el seu torn. Aquest comunicat ha estat rebut amb crítiques per les associacions d'acadèmies de conducció. En representació d'elles, la Confederació Nacional d'Autoescoles, la CNAE, assegura que en contra del que diu Interior hi segueix havent greus problemes per examinar i consideren que el pla PRO de la DGT no és la solució. Per això han afirmat que la nota enviada pel Ministeri l'han rebut com una deslleialtat profunda de cap al sector. El comunicat de resposta indica que en el seu moment els professionals ja van advertir a la Direcció General que perquè aquesta mesura funcionés era imprescindible incloure-hi no només els exàmens del permís B, sinó també els de camions o motocicletes, i incloure igualment els centres desplaçats, que són, per exemple, el de la Seu i el de la Pobla de Segur. També van revelar que ja van avisar a l'òrgan estatal que les dades que n'obtindrien no reflectirien el problema real, sinó només una part. La CNE retreu, doncs, a la DGT la publicació d'aquest comunicat i el perjudici que aquesta situació segueix causant als ciutadans. Considera que les xifres presentades no demostren una manca d'alumnes en llista d'espera, perquè hi segueixen sent, sinó la ineficàcia del mateix Pla Pro, i critiquen que se'ls avisi amb només 15 dies d'antelació, perquè afirmen això impossibilita presentar els alumnes en condicions adequades. També reiteren la petició que en els exàmens s'inclogui els vehicles pesants. Acaben dient que el que hi ha en tot cas és un percentatge significatiu que podria fer les proves si hi hagués una capacitat d'examen sedient i estable, i creu que ara mateix no hi és. L'empresa Kayaksan Summits ha convocat una travessa solidària per aquest dissabte al pantà d'Oliana, que servirà per recaptar fons a favor d'un projecte de palestins per la diàspora, que es diu Samir Project. Han indicat que per participar-hi cal una aportació mínima de 25 euros. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través d'un telèfon mòbil, 630 112 660. El Parlament ha validat el decret de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de contractació en relació amb els municipis rurals, que té per objectiu principal simplificar i adaptar l'urbanisme per tal que tinguin menys traves que fins ara. N'ha parlat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ho va presentar al Parlament, i també n'ha parlat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ahir estava de visita a Viella i des d'allà va explicar què significa i com pot beneficiar els municipis de menys de 2.000 habitants, que en el cas del Pirineu són la gran majoria.
5: El govern i el Parlament han aprovat per una àmplia majoria el decret de facilitació urbanística pels municipis rurals. Saben que un compromís d'aquesta legislatura és facilitar l'arrelament de la població en el conjunt dels municipis rurals del nostre país, i això significa fer les coses fàcils. Fer les coses fàcils perquè es pugui construir habitatge. Fer les coses fàcils perquè hi pugui haver-hi activitat econòmica. Fer les coses fàcils, en definitiva, perquè la realitat dels municipis rurals és una realitat diferent d'una ciutat com la de Barcelona. I en aquesta modificació dels mecanismes de l'urbanisme permetem, doncs, poder construir, no?, facilitar la construcció d'habitatge, poder convertir, doncs, un estable en una activitat, en un espai per activitat econòmica, poder facilitar els tràmits urbanístics per molts ajuntaments que porten molt de temps queixant-se, i per tant recollim una reivindicació dels alcaldes i alcaldesses de tot el país que ens reclamen el dret a poder-se quedar a viure i arrelar-se i a desenvolupar activitat econòmica al conjunt del país.
0: I és que el govern ha xifrat en gairebé 600 els municipis que poden entrar en aquest pla. El Parlament l'ha aprovat per amplíssima majoria i han votat tots a favor tots els grups tret de Vox. Tot i això, alguns grups que hi han votat a favor han anunciat que presentaran esmenes perquè veuen el pla incomplet. Albert Dalmau ahir va presidir l'Esta d'Aran, en què la Generalitat i el Consell General han coincidit aquest any a valorar positivament els darrers acords pactats per ambdues institucions per reforçar l'autogovern aranès. La síndica Mari Vergés ha parlat fins i tot de fites històriques per mesures com l'aprovació del nou sistema de finançament.
6: I a Tau, ahir a Esta d'Aran era darrere d'aquesta legislatura, perquè, com ben sabents, el problema més de mai hi haurà eleccions al Consell General d'Aran. Més de llibertat que jo a Esta d'Aran de celebrar força qüestions és importantíssima el nou model de finançament que, com vam dir ja en el meu discurs, suposa un avantes en del plus, no són que en quant a les quantitats econòmiques, sinó que ha format un model que permet, com a dir, major corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori.
0: Vergés ha valorat especialment el fet que els darrers mesos s'han desencallat tres passos que estaven pendents.
6: Els altres són en procés, evidentment, com vam dir ja també, ens agradaria que el ritme sigui sent més àgils i més ràpids, més llibertat que ho hem pogut complir amb una mesura amb aquest compromís que hi havia. En aclo també treballant amb el propi govern de la Generalitat en les qüestions que demoren pendents, que són ja decisions de la taula. El model de finançament també aborda, per exemple, tota l'actualització de traspassi ja incluïda aquí. Ho parlem de traspassi com a de cultura o de drets socials, que la cultura, per exemple, o turisme, que no han actualitzat des dels anys 90. Per tant, aclo també hi ha un sau important que permetrà, com a dir, major capacitat de gestió.
0: Albert Dalmau també valora positivament aquesta bona entesa que hi ha hagut per millorar l'autogovern aranès i especialment per distingir-lo d'altres ens com poden ser ajuntaments o consells comarcals.
5: I aquest treball doncs, ja ve sent un treball compartit amb el reconeixement també per part del Parlament, no?, de la singularitat de l'Aran, per no vincular-la al règim comú d'un ajuntament o del món local, sinó reconèixer la diversitat institucional i el reconeixement polític singular que mereix el Consell General d'Aran, que ens està permetent doncs, aquest treball compartit que crec que beneficia finalment doncs, els ciutadans i ciutadanes de l'Aran.
0: L'Estat d'Aran se celebra cada 17 de juny per commemorar la restitució del Consell General l'any 1991, Jordi Pujol com a president de la Generalitat, i es tancava així una etapa de 157 anys sense autogovern, després que el 1834 el Regne d'Espanya va suprimir-lo mitjançant una reial cèdula.
5: Avui és un dia de reivindicació, d'entendre que vivim en un país divers, amb múltiples identitats nacionals, i per tant avui a la Festa Nacional d'Aran reivindiquem aquest orgull, no?, de la diversitat d'un país. És un acte d'un simbolisme molt important, de reivindicació de la llengua, de reivindicació de la cultura, dels drets històrics i també del seu reconeixement institucional. I aquest treball compartit entre el govern de Catalunya i el govern d'Aran, doncs en aquesta legislatura he de dir que crec que ha donat fruits històrics, sobretot amb l'aprovació d'un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament que al cap i a la fi són més recursos al servei dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran. Més recursos per enfortir els serveis públics.
0: I en Pirineu avui també destaquem ja en successos que l'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals contra la residència Fiella de Tremp arran del brot de Covid que va causar la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors entre el novembre de 2020 i el gener de 2021. Segons s'ha informat la CNN, va ser una notícia avançada ahir per Pallars Digital de fons judicials. El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que havien presentat les famílies de les víctimes mortals i s'ha ratificat en el sobreseïment de la causa penal. Els demandants s'acusaven en la direcció del centre d'un suposat delicte contra els drets dels treballadors i també de suposats homicidis imprudents contra per part de l'exdirector del centre, la responsable d'Higiene Sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Tremp. En canvi, aquests responsables adduïen que quan van passar aquests fets, aquesta alta mortalitat per Covid, havia estat el Departament de Salut qui havia assumit ja la direcció del centre sota la direcció llavors de la consellera Alba Vergés. Segons ha sabut ara, la resolució de l'audiència va ser dictada la setmana passada i avala la decisió que es va prendre el abril de 2025 pel jutjat d'instrucció de Tremp. La Fiscalia també havia denunciat les condicions precàries amb què es van trobar els pacients en el marc d'aquell brot. Amb l'arxivament definitiu de la causa, acaba un periple judicial que va començar el 2022, quan la Fiscalia va fer pública la denúncia. S'hi detallaven aspectes com la descoordinació entre el personal del centre, fins al punt que asseguren que hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació d'usuaris que ja havien mort i considera que no hi va haver una assistència sanitària real i va haver una nefasta gestió de les morts i la comunicació amb les famílies, fins al punt que alguns familiars van haver d'entrar al centre per recuperar personalment els cadàvers dels seus familiars pels seus propis mitjans. Un home de 63 anys i de nacionalitat britànica ha mort aquest dimecres en un accident de parapent al municipi de Tremp, segons han explicat els bombers. Es va produir el xoc a la zona de Palau de Noguera, on, segons la investigació, l'home va xocar contra una torre elèctrica. El van trobar ferit de gravetat i li van fer una primera atenció sanitària, però finalment no li van poder salvar la vida. El govern d'Andorra acorda condecorar amb l'ordre de Carlemany Daniel Arín Rossell. Es reconeix la seva trajectòria a favor de la promoció de la música coral i la cultura popular andorrana, amb mèrits distingits en l'àmbit de les arts musicals i dansaires i de l'ensenyament. De la dilatada trajectòria professional i personal de Daniel Arín, n'han destacat que ha estat el fundador i director de la Coral Rocafort i cofundador de l'Esbar L'Eurèdia i ha contribuït a la creació de l'Institut d'Andorra d'Estudis Musicals, on hi va treballar com a professor i cap d'estudis. I temps ara pels esports. Lluc Serra Mitjana, piragüista d'aigües tranquil·les del Club Cadí Canoe Kayak, s'ha proclamat campió de Catalunya en la modalitat de velocitat. Ha obtingut la medalla d'or al Campionat Nacional de l'Especialitat que es va disputar el cap de setmana passat al Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels. Serra Mitjana va vèncer concretament a la categoria absoluta masculina 200 i des del Cadí Canoe Kayak l'han felicitat per aquest nou èxit que remarquen confirma el bon moment dels seus palistes i, a més, reafirma la presència de l'entitat urgellenca més enllà del piragüisme d'aigües braves. Cal recordar que el febrer passat Lluc Serra Mitjana ja va aconseguir el títol de campió de Catalunya d'aigües tranquil·les en un torneig que es va disputar en aquella ocasió a l'Estany de Banyoles i en què va superar els principals representants tant del Club Natació Banyoles, que van ocupar la majoria de podis, com d'un altre club molt competitiu, el CKSL Salines de Sardenya. El Cadí Circuit Fe completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la cursa del Pla. Es disputarà aquest dissabte al Pla de Sant Tirs. El termini per apuntar-se s'acabava ahir i hi ha prop de 200 inscrits. La sortida es farà dissabte a les 9 del matí des de la plaça Major. Hi ha el recorregut principal de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. També la cursa curta de 9 quilòmetres, la prova del circuit Fe petit de 4 quilòmetres i, a més, una caminada popular que es pot fer en les distàncies esmentades de 9 i 4 quilòmetres. La recollida de dorsals ja començarà demà a la tarda, de 6 a 8, al supermercat Condis, i es completarà abans de la cursa dissabte a partir dels quarts de 8 del matí a la plaça Major. I afegim que després d'aquesta cursa del Pla, el Cadí Circuit Fe farà una pausa d'estiu i no tornarà fins al 2 d'agost. Llavors es disputarà la trobada d'Aristot, una de les proves més clàssiques perquè arriba ja a la 19a edició. Per la trobada d'Aristot, les inscripcions ja estan obertes. Es podrà fer en les distàncies de 22, 16, 11 i 6 quilòmetres. En la cursa principal se seguirà el reglament de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. I abans d'acabar, punt pel temps, que està marcat ara sí per la calor. Ja no s'han reproduït els ruixats de començament de setmana, han quedat més concentrats a la Vall d'Aran i al Pallars, i això fa que pugi notablement la temperatura. Avui s'ha tornat a enfilar molt per sobre dels 30 graus, tant a la Seu com a Organyà o Oliana, entre altres poblacions, i el mateix passarà demà, quan el Meteocat preveu que s'arribi a la Seu com a mínim fins als 32 graus, o potser superior. També 32 s'espera a Sort i al Pont de Suert, i 37 a Tremp. A la tarda poden aparèixer ruixats, però arribarien com a molt al nord de la comarca i seria més probables al Pallars i a la Vall d'Aran. Fins aquí les notícies. Ara sí, tanquem l'informatiu vespre. Gràcies per escoltar-nos.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Els dies internacionals de distintes temàtiques se succeeixen al calendari i concretament el 30 d'abril està destinat al jazz. A diferents capitals mundials del gènere, ciutats i pobles d'arreu, se celebra una data que ha aconseguit donar més visibilitat a un gènere musical més aviat minoritari. També a Terrassa, el Dia Internacional del Jazz, se celebrava la nova Jazz Cava amb diferents concerts en directe. Avui al Jazz Club escoltarem l'excel·lent sessió de jazz clàssic oferta per Delivery Stable Jazz Band.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.

L'any 2011, en la seva conferència general, la UNESCO va proclamar el 30 d'abril com el Dia Internacional del Jazz. Aquesta jornada té com a objectiu sensibilitzar el públic en general de les virtuts de la música jazz com a eina educativa i motor de la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Diversos col·lectius, sales i circuits jazzístics d'arreu han proclamat concerts i activitats per reivindicar i divulgar el jazz. A casa nostra, enguany, sales com la barcelonina Milano Jazz Club o el Sunset Jazz Club de Girona han dissenyat una programació especial. En un caire més lúdic i festiu i commemorant els 200 anys del Passeig de Gràcia de Barcelona, també 6 bandes amb músics nacionals i internacionals van ser durant el llarg dia de diumenge 30 d'abril en directe. Nosaltres, a la Nova Jazz Cava, el Club de Jazz Terrassa també feia extensible la commemoració del Dia Internacional del Jazz al llarg del darrer cap de setmana del mes d'abril de 2023 i dedicava tant la jam session com 2 concerts amb contrastos diferents. Nosaltres estem escoltant avui al Jazz Club el concert ofert per la Delivery Stable Jazz Band, que recrea precisament els orígens del jazz, prenent el nom de la primera composició jazzística enregistrada de la història, la Liberty Stables Blues, que s'enregistrava per Columbia Records l'any 1917, de la original Dixieland Jazz Band. Els de casa, els Liberty Stables Jazz Band, reivindiquen la tradició i recuperen l'esperit d'aquell període crucial amb el llegat i l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz. Nosaltres estem escoltant l'inici d'aquelles sessió a la Nova Jazz Cava amb un tema de Duke Ellington per títol De Munch.

Delivery Stable Jazz Band. La formació recupera el llegat, l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz amb quatre bufadors de renom. Arcem Tuliek al saxo tenor, Xavier Figuerola al saxo alt i al clarinet, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó i el trio rítmic format per Federico Mazanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Ells estaven interpretant aquest repertori de jazz clàssic a la Nova Jazz Cava el dia 29 d'abril, precisament per commemorar el Dia Internacional del Jazz. Hem començat escoltant un tema de Duke Ellington i ara n'escoltem un altre d'un dels clàssics, dels pares del jazz, Louis Armstrong, aquest Strutting with Some Barbecue, un tema que té història perquè en el fons es tracta de qui va haver un judici pels drets d'autor d'aquesta peça entre la senyora Armstrong i el mateix Louis.

I després de Stooting with Some Barbecue de Louis Armstrong, el concert de Delivery Jazz Stable Jazz Band celebrat a la Nova Jazzcava el 29 d'abril de 2023, proseguia amb un original del gran Duke Ellington, Creole Love Call, un blues molt ben interpretat amb solos magistrals com els del clarinetista Xavier Figuerola o el trompetista Oriol Vallès, que en aquest cas el tractava amb sordina. Duke Ellington va ser un dels compositors més importants, més influents de la història del jazz, i el concert de Delivery Stables Jazz Band a la Nova Jazzcava va recrear bona part del seu repertori. I és que el 29 d'abril de l'any 1899 naixia a Washington Duke Ellington, que ens deixava al cap de 75 anys l'any 1974, el 24 de maig, a Nova York. Creole Love Call.

esplèndid solo al tenor d'Artum Zuleyev, capità també de la Liberty Stable Jazz Band, en aquest concert que avui estem oferint-vos al Jazz Club amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Jazz que se celebrava a la nova Jazz Cava de Terrassa el passat 29 d'abril. Aquest tema Dixieland, un tema ràpid, alegre, rítmic, que us proposem tot seguit.

Una secció rítmica molt engreixada amb Federico Mazzanti, el que escoltàvem ara al piano, José López al contrabaix, Olivier Roch a la bateria i els solos d'Aldem Zuleyev al tenor, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al saxo alt, han estat en aquesta peça d'estil Dixieland que sonava en directe a la Nova Jazz Cava amb la Delivery Stables Jazz Band.

El Jungle Style o la Jungle Music, una denominació de l'estil de jazz orquestrat que es va començar a anomenar així cap a l'any 1926 i a qui s'atribueix la creació d'aquest estil, diu Kellington, la recreació dels sons de la jungla tropical amb l'ús especialment de la sordina, la trompeta i el trombó. La Big Band de Duke Ellington va tenir aquest so característic en bona part del seu repertori, les seves composicions, i aquí en aquesta peça, aquest Shove and Out Till de Duke Ellington, apreciarem el trombó, la sordina del trombó de Samuel Martin.

El so guaguà emès per la sordina a la trompeta d'Oriol Vallès obria la segona part d'aquest trepidant concert de la Delivery Stable Jazz Band que avui us oferim en primícia al Jazz Club. Un altre tema de Duke Ellington per títol i St. Louis Toodle, un tema que tornava a commemorar aquest naixement del gran mestre de la composició, del piano, de la direcció de Big Band, una de les figures més importants de la història del jazz, que què millor per reivindicar i commemorar el Dia Internacional del Jazz en aquest concert a la Nova Jazz Cava. Seguim, doncs, en aquest tema d'obertura de la segona part, amb aquest estil encara jungle que us explicàvem.

Al llarg de tota la vetllada del 29 d'abril a la Nova Jazz Cava, els músics de Delivery Jazz Band van anar fent bromes sobre el repertori i sobre les explicacions que havia de fer el líder de la formació, el saxofonista Artun Zulejek. Ara l'heu escoltat, que ens explicava el motiu del tema i el del seu nom de banda, del Delivery Stables Blues, el primer enregistrament que es considera de l'era del jazz. I ara un tema sorgit en resposta a la popularitat de Rodolfo Valentino en el film The Shake, un tema que després va esdevenir clàssic de les jazz bands de Nova Orleans i convertit en un estàndard, aquest Shake of Araby de 1921.

El concert de la nova Jaskaba començava encara la recta final amb una peça que un altre dels grans músics, dels més importants, que també, al igual que Duke Ellington, canviarien la història del jazz. Estem parlant de Sidney Bechet. Aquest tema, Fantasy, era un tema original de Bechet i va ser un dels temes interpretats i celebrats en aquesta nit de commemoració del Dia Internacional del Jazz, el 29 d'abril, a la Nova Jaskaba.

esperit, estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz van sonar a la nova Jazzcava per commemorar el Dia Internacional del Jazz, una interpretació superba de la formació de l'Ivere Stable Jazz Band, amb Martin Zuriguev al saxo tenor i al soprano, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al clarinet i al saxo alt, Federico Mazzanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Agrair també al tècnic d'enregistrament de la nova Jazzcava, el so, a Oriol Bacardit, i el control tècnic i la edició a Manolo Guerrero. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, amb aquest fantàstic Fantasy, un original de Sidney Bechet.

0: cada possessió.
1: Molt bé, Pierre, doncs escolta, et volíem saludar. Ara són les 9 en punt del vespre, és a punt de començar la segona part aquí, i desitjar-te doncs una bona feina, ja que hauràs de comentar aquestes finals, no?
2: Clar, el veiem aquí a València.
1: L'has vist ben entrenat, sí, ja, el Pierre Lloberes?
2: Per enraonar, sí. Enraonar, tothom pot enraonar.
3: La Carme em podria donar uns tips una miqueta de tàctica. Això me'l podria donar més ella.
2: Quan respiri el que tinguis al costat, llavors és quan tu has de posar la falca, saps? És quan tu... Jo això és el que he anat aprenent una mica, per no trepitjar. Però no, home, no. És dir, enraonar i compartir és bastant més fàcil que estar aquí enmig de la pista dirigint o jugant.
1: Pierre Oriola, ha estat un plaer tenir-te al descans aquest partit, el jugador doncs, del Quitzenàs Manresa, que doncs, esperem que tingui un bon estiu. Suposo que, per cert, aniràs amb la selecció catalana, sabem ja, no hi ha convocatòria encara, es presenta dilluns, t'han trucat.
3: Sí, estic entre els escollits.
1: Doncs ens alegrem moltíssim. Sí, sí. Felicitats, Pierre.
3: També. Molt bé, una abraçada.
2: Ens veiem.
1: Recordem que hi ha partit de la selecció, bona nit, de la selecció catalana aquest cap de setmana, no el dia 28, l'altre, Manresa, Catalunya, Regne Unit, la selecció catalana, doncs que ja sabem que té l'entrenador, que és el Jaume Pons Arnau, i el Pierre Oriola com a pivot titular. Què passa, Lluís?
2: És a dir, després del cinquè, no?
1: Exactament, sí, sí.
2: Doncs som-hi, que l'Apro ja té la bola.
1: El Barça que comença aquest tercer quart del partit amb la Pro Vítola, Kevin Panther, Schengelia, Clyburn, és a dir, fora bromes. I això sí, Yusuf Afol, no hi ha Vesely, seria l'únic titular que faltaria.
2: Llàstima, deia que Schengelia, que ja estava guanyant el pal baix i li han robat en el 2-1.
1: 52-47, Montero ataca, Montero sota cistella. Mira, ha fallat la intimidació una miqueta de Schengelia i d'Afol, ha fet fallar el bon base del conjunt valencià. Contraatac del Barça, bola cantonada de 3, la bola que no entra, rebot Cameron Taylor, vinga, va, corre Afol, corre perquè Taylor ja és a l'altra banda. Atac, no, defensa. A veure.
2: Espera,
1: tècnica, a la banqueta Pasqual. Del Barça, Xavi Pasqual. No seria el millor moment.
2: S'ha girat i Pasqual no diu res.
1: Demanava falta d'atac, els àrbitres l'han donat en defensa, Pasqual s'ha empipat.
2: No, han xiulat a la banqueta, No sé si algú...
4: Sí, Taylor deixant el braç en la penetració i Clyburn diria que li falta temps per llançar-se enrere. Hi ha una mica de cara, em fa l'efecte.
2: Sí, però la tècnica que dèiem diria que perquè Pasqual estava anant enrere, diguem, jugant amb el que sigui, no?
1: En Arameu, per exemple, sí, falla el tir lliure de la tècnica, però Montero,
2: Sí.
1: Hi haurà, per
2: potser
1: tant...
2: Potser és aquella cistella, és a dir, el Barça n'ha fallat molts en allà.
1: Sí, sí. A veure si encara hi haurà un partit...
4: Imagina que ara el Barça fa un 100% en tirs lliures, que era la cistella.
1: Sí, sí, imagine, quina gran cançó. Serveix de fons al València. 5 punts només separen uns i altres. Podem dir que hi ha altres coses que els separen, però el Barça sap, almenys, reduir la distància i competir. I això diu molt a favor de l'equip de Xavi Pasqual. Aquí tenim el València, Cameron Taylor fallarà. El rebot és per a Clyburn i el Barça, si anota, es pot col·locar 3 o a 2. La baixa... la Pro Vítola, i encara amb tota la segona part per jugar-se. Es barallen dintre Cameron Taylor i Clyburn, dos jugadors amb molts fonaments, però el del Barça té més cos, té a més bona visió, bona triangulació, triple! Triple del Barça, ben moguda la bola a la cantonada per la Pro Vítola, a 2.
2: Tot ve del punt, jo diria, la virtut més gran que té aquest Barça, és dir, o Schengelia o Clyburn en el pal baix. A partir d'aquí el triangle que munten.
1: Doncs vinga, el triangle que munta el Barça, mata el vol. Montero, que bé ho ha fet. El mata el vol amb esmatxada de Sacco.
2: Si Fol encara està mirant.
1: És que és... és molt difícil defensar un bloqueig i continuació, i més si ets el pivot, és Fol. És un jugador més aviat estàtic, poc dinàmic.
2: Bé, aviam, Fol, bé.
1: Molt bé, l'Apro Vítola. L'Apro es fa lloc fins la cuina bàsquet de l'Apro, possible falta. Recupera més, molt bé, Clyburn servint de fons, sortint de l'angle, mort i anotant. I atenció, perquè el Barça s'acosta i empata 54 al partit. Això és car de veure aquí, València, que ha guanyat pràcticament tots els partits, menys dos aquesta temporada aquí, 54. El partit està empatat.
2: Sí, sí, sí, falta Panther ara. La protesta, però vaja.
4: Del menys 14 amb el 27-13, aquest empat a 54. El Barça reseteix el partit.
1: Ai, sí, molt bé. Receteja, m'agrada això. Què és el que fa la Lloberes i el que faig jo quan no m'aclareixo alguna cosa i es penja el sistema?
4: Sí, un copet i si no, reset.
1: Exactament. A veure, la jugada de Montero, amb el software encara en funcionament, el València, vull dir, no almenys tinguem. No, falla el triple, el rebot, però, d'atac per Pradilla. Partit empatat a 54 minuts, és aquest tercer quart. Aquí tenim a Taylor embestint, aguantant molt bé el Barça amb la defensa d'Ajudes. Recuperació de la Provítola. Si anotem ara mateix, ens posem per davant. El Barça es podria posar per davant. La Provítola s'atura, obre per a Clyburn. Clyburn fa una finta de 3. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- s'ha mudat, s'ha traslladat a la banqueta del Barça, perquè tu els mires ara mateix i tots drets i creuen.
2: Però fixa't que, a més, vens de mitja part del resum que amb l'entrenador has pogut acabar de lligar uns quants detalls i de moment doncs estan executant el més mal li fa València.
4: 2-10 de parcial en aquest tercer quart.
1: I els triples, que continuen sent el gran aliat d'aquest Barça.
4: 10-19.
1: Però compte que és... Ah, no, és la segona
2: sí,
1: de l'Apro,
2: encara. Els triples...
1: 10-19 és una bestiesa.
2: Diguem, no de formulació personal, sinó que avui venen...
1: Passant-la bé.
2: ...partida en el joc.
1: Sí, hi ha hagut només un triple que no ha entrat, de Clyburn, que ha intentat fer això que dius tu. Ara hi ha triple del València.
2: Montero.
1: Triple de Montero, Morón Tontero, anotant el 57-57. Novament el Barça jugant en atac. Badió intentava fer picar els àrbitres, una possible falta, ataquen el bloqueig.
2: Mira l'Apro.
1: L'Apro embesteix, l'Apro doble per a Xanguelia, hi ha de tot. Es reparteix de tot aquí. Pèrdua del Barça, contraatac València. I si el València pot córrer, és imparable.
2: Perquè ve d'una bola perduda. És a dir, fixa't que ho hem dit a la primera part, diríem-ho a l'Italobà, que no s'havien perdut gaire boles, 3 i 3.
1: Correcte.
2: I aquí ha aprofitat, l'Apro estava anant bé cap a dins.
1: Ataca el Barça, Clyburn. Clyburn embesteix, obre per a Folk, però es recolza en ell per
2: ara
1: tornar
2: ja
1: a agafar la bola. Clyburn.
2: Se la tirarà.
1: Se la tira de 3, no hi va. El rebot hauria de ser pel Barça, i ho és. I la falta...
2: Falta
1: de
2: Saco.
1: De Saco, sí.
2: Encara que
1: sobre Folk. Quin rebot ha agafat Folk.
2: Ja penjava molt, diguem-ho.
1: S'estaven agafant
2: però,
1: els dos.
2: Bé, sí.
1: El Barça perd de 2, 59-57, però ha arribat a posar-se per davant durant pràcticament un minut aquí a la difícil pista del València.
2: Si retoca aquí, fixa que entra Costello, no? Se'n va a Sacó i aquí respon, això, saps? És com una conversa.
1: Sí.
2: Que respon aquí Xavi Pasqual amb Vesely asseient a com es diu, a Folk.
1: Vinga, servirà el Barça de fons, Clyburn. Combina amb Panta.
2: Pel baix.
1: Atacant a Taylor. Molt bé, remunta a línia de fons. Molt bé, no, perquè el defensa s'ha mogut i ha desestabilitzat l'atacant, de manera que el València recupera la bola. Ara el que hem d'intentar impedir és que el València encadeni gaire jugades bones, gaire jugades anotant amb èxit. Costello, la mouen bé. Cameron Taylor de 3, falla. Rebot, Barça, se l'ha trobat aquí el més petit.
2: Juani Marcos, sí.
1: Corre, Juani, corre, Panther, corre tothom fins la cuina, Panther, okay. Que bé ho ha fet, rectificant i empatant a 59 al partit.
2: S'hi estan trobant, jugadors com Panther, com Clyburn, troben i també els hi agrada córrer.
1: Montero, bloc i rebloc, el triple de Costello no, rebot d'atac és per Pradilla i la falta de Vesely compta, Compta perquè Vesely si es creua... No és greu.
4: En té una només.
1: I ara dues.
4: Sí, amb aquesta.
1: Per tant, ha arribat tard, però per mi ho era, aquesta. Servei de fons pel València.
2: Sí, però tampoc, aviam, amb la batussa que hi ha, tampoc no era...
4: És molt justa, la falta. És molt justa.
1: El Barça entra en bonus a partir de la propera ja, Sí. I el València només n'ha hagut de fer una de falta. Atacarà De La Rea, que davant de Juan de Marcos, evidentment, ha dit em vaig a posar les botes, ja has matxat. El València que torna a dominar, però de 2. Bola per a Clyburn, que de... dispara de 3, falla el triple, rebot València.
2: Massa ràpid, jo crec que...
1: Estava sol, ha dit.
2: Tenia davant, em sembla que era Taylor.
1: I Costello, que tampoc. Rebot Clyburn.
2: Mira,
1: el Barça intenta córrer, vinga, veterans. Molt bé, Clyburn. Falta de De La Rea.
2: I molt bé De La Rea, és a dir, no deixen córrer, cosa que el Barça amb això és el que no acaba de... No, de, de frenar.
1: Però sembla que des del segon quart això s'està controlant més. A veure el València, que s'haurà a Pradilla, entrarà a Braxton Key. El València, que en aquest punt del partit està jugant sense Montero ni Badió.
2: Sí, sí, però els punts de contraatac de València han sigut 13 punts. Sí,
4: avui
2: sí,
4: Montero 14 punts, Badió 10, el Quique torna a pista amb 3 faltes, l'únic jugador del partit que en té 3.
1: Hem d'aprofitar aquest moment. A veure, Claibor torna a buscar el triple i el troba. Triple del Barça, que es torna a posar per davant, 61 a 62.
2: Grandiós, i... grandiós els moments ara de Claibor i dels jugadors aquests. Que
4: 2 de 7, Claibor en triples, se n'ha picat uns quants.
1: Ara hem badat en defensa, però molt.
2: Bé, però tu saps que ells forcen molt, i Taylor és aquest híbrid jugador que costa molt també de pensar.
1: Molta versatilitat al València.
2: Torna pel baix.
1: Aquí tenim a Schengeli atacant a Braxton Kiu. Teva meva, molt bé, amb Vesely, que bé els dos pivots, el high-low aquest.
2: Perquè sap Vesely quan tornar-li una altra vegada, no?
1: I li torna bé en qualitat, compte perquè Vesely acaba de fer una falta de llibre. I era la tercera. A veure, el triple de València que entra Costello.
2: Perquè Costello no estava gaire bé.
1: No, doncs dos triples seguits a Costello, 66-64.
2: I Panther que vol córrer, és a dir, aquí ara ja no hi ha...
1: No.
2: Diguem qui porta el ritme, diguem, del Barça.
4: Duia 0 de 3 Costello en triples, ara aquests dos seguits li arreglen el percentatge, 2 de 5.
1: Falta sobre Panther.
2: Home, i tant.
1: I que no siguin dos tirs. Jo crec que no haurien de ser-ho, però...
2: Jo crec que era més.
1: Havia començat a fer les dues passes, però és cert que no havia iniciat el moviment d'enlairar-se.
2: Però fixa que ara Panther el que vol també és trencar el partit ell amb velocitat, ell vol aquest ritme. És a dir, no, li va, no sé si l'aguantarà gaire, però li va.
1: Home, amb Juan i Marcos de base, això és via lliure per ell perquè faci el que vulgui.
2: Sí, sí, perquè Juan i Marcos el decanta amb un costat i diràs, sí, que vagi, no?
1: És el becari, per ell, és un becari i diu, escolta, vol a mi, ja em trucaràs. Juan i Marcos... Fent un bon revers, obre per a Panther, que buscava associar-se amb Vesely, passada dolenta i contraatac del València per culminar, doncs, això, amb una mica de contundència, aquest 68-64. Ara estem sense Claibor a pista, eh?
2: Atenció que està passant ara dificultats, amb aquesta baixada de
1: bola. Sí, sí, el Barça patint, jo crec que Pasqual no trigarà a tornar a reintegrar aquí.
2: Però clar, l'ha de...
1: crucificar. Bé, també hi ha l'opció. I li roben la cartera a Panther.
2: Moltes mans.
1: Molt previsible. Massa vot i massa previsible. Cárdenas s'atrevia amb Schengelia, la gosadia, l'ha pagat la cara.
2: Encara perquè... valent, Cárdenas.
1: Sí, contraatac Barça. Schengelia, molt bé, cistella passada, impedint el tap de Costello.
2: Però hi venim d'un sombrero, eh?
1: Sí, sí. Bravo.
2: Es diu Barret.
1: De cap a cap. Ho ha fet molt bé aquí, Schengelia. Perdem de 2, 68-66. Falta expeditiva de Juan i Marcos, aparellat amb un pivot. Clar, tenia totes les de perdre i ha anat a assegurar i ha impedit que fes almenys el 2 més 1.
2: Està bé, això d'expeditiva, eh?
1: Sí, sí, ha anat amb totes.
2: Contundent.
1: Clar, la gent crida, això és antiesportiva. Jo, a veure, estava al límit.
4: Schengelia, és bona notícia que vagi traient el cap, amb aquesta jugada tap més correguda al contraatac i cistella, perquè l'havíem vist poc en el primer temps.
1: Vinga, a veure el Barça, si és capaç de tornar a Brizu a la pista. Seuen a Kevin Panther, doncs a jugar amb una miqueta més de control. Els tirs lliures del València, el primer de Costello, surt de dins.
2: De totes maneres, Ubach, València, a nivell de 3, vale, normal, però el Barça està excel·lent, està esplèn.
4: Sí, un 50% de percentatge amb molt volum de llançament, 11 de 22. El València, 6 de 16, 38%, és un percentatge correcte, també, sí.
2: I a més que no se n'està tirant gaires, València, avui, tenint en compte les altres eliminatòries.
1: Bé, això et serveix per anul·lar, per reduir la diferència respecte al teu rival, perquè la penya va fer 18 triples aquí, eh? Vull dir que s'han de fer més coses, com per exemple jugar al pal baix. Molt bé, Schengelia, molt, però que molt bé, molt bé, perquè a més crec que ha carregat en personal el seu marcador.
2: Ah, per mi sempre aquest...
1: Empat al Barça.
2: A banda de l'Apro, que és el que posa criteri seny, diguem, en aquest equip, Schengelia, per mi, el pal baix el domina, sigui per finalitzar ell, però sigui per generar ell. Així com Claibor s'hi posa moltes vegades, i Claibor, a l'hora de la veritat, hi ha vegades que el que és distribuir, doncs, li costa.
4: Sí, que l'he molt ben apamada, Lloberes, aquesta jugada, de rebre el pal baix, i revers cap a la línia de fons, la guanya i a cistella passada anota. I a més li treu la falta a la segona Costello.
2: Però domina els dos, diguem, anar per la línia de fons, anar pel centre, segons com se li està, com li provoca o convida el seu rival.
1: Vinga, els tirs lliures, per el tir lliure addicional per posar el Barça. Xenguelia, doncs el falla. El falla. L'escriptor Martí Gironell m'escriu sobre això, els tirs lliures, diu, els Petrovic es quedaven al final de l'entrenament a fer 500 tirs lliures cadascun.
2: I més, però anotats, eh?
4: Sí, i aquí parla de mil, també, tant amb Oscar Schmidt també com amb Petrovic, tots dos, es parla de mil llançaments. No llançaments, però anotats.
1: Anotats, sí. Ve el Barça darrere, ara defensant, posant mans, tantes mans que ni Vesely sap les mans que tenia. S'acaba la possessió de València.
2: D'atac.
1: No, s'acaba la possessió, han xiulat final de possessió.
2: Vale, perdó.
1: Pedro Martínez...
2: També he vist a Vesely també protestant amb una fusió.
1: Demanant, sí, el Pedro Martínez demana explicacions, no al límit de la tècnica. Bé, doncs el partit està empatat a 68, malgrat que el Barça du doncs un percentatge en tir d'un punt que és absolutament irrisori per un equip d'aquest nivell.
4: Sí, 7 a 14, ho ha arreglat una mica el Barça, però clar, 50% en tirs lliures és un percentatge molt, molt baix.
1: I atenció, perquè l'home del partit en aquest moment, i és el moment important, és Xenguelia.
2: Però perquè,
1: a darrere, clava un altre tap. Increïble el partit que està fent Xenguelia als dos cantons de la pista. I el Barça guanya de dos i té possessió. 68 a 70. Això és el segon cop que passa en aquest partit.
2: Li ha marcat un barret, no? Aquí... Que Déu-n'hi-do. No.
1: Atenció, Britú, a la de 3. La bola que no pica ni al ferro.
2: Han d'insistir. Sí. Xenguelia guanya la partida fàcilment, però ho fa molt bé, perquè ara no l'ha guanyat pel fons, sinó pel centre.
1: La bola que té el València. També és veritat que està bé variar, buscar altres fonts anotadores.
4: Sí, perquè havien tingut Parra i Vizuela primer, després Claiborne, i ara apareix Xenguelia. Diversificació.
1: I ara, Braxton Key.
2: És com les ferides, això. Has d'anar insistint. I quan se t'acabi, diguem, el dolor aquí,
1: jo no sé si hauríeu signat arribar al final del tercer quart empatats. Jo sí, en aquesta pista.
2: Jo no.
1: 70... Home, tu perquè voldries guanyar de 20 aquí, però...
2: No.
1: És el que... És que... Atenció, Miles Kale, el Barça empata. Miles Kale fins la cuina. Molt bé, Miles Kale. Miles Kale, si té pista i té les condicions necessàries, això ho pot fer bé. Ser agressiu, atacar i penetrar. Ara ho ha fet Montero a l'altra banda i no és un 2 més 1 de miracle. 2 tirs lliures pel base americà del València.
2: Jugadors com Cale, jo crec que estan per un rol concret, que és defensivament, amb atac és important no estorbar i sumar quan toqui. I no més, saps? N'hi ha d'altres que volen fer massa coses.
1: És veritat.
4: Avui ha sumat 7 punts, Cale.
1: 7, és el que anava a dir. Dins de tot, avui, 7 punts.
2: Sí, però perquè segurament la defensa de, diguem, el convida molt, m'imagino que deuen dir bé.
1: Clar, òbviament.
2: Clar, en aquest, doncs tu llavors aquí és quan tu has de portar la teva això. No com alguns altres jugadors que volen, perquè sortim avui, volen fer-se els honors.
1: Panther.
2: No, jo diria algú que no ha jugat gaire aquests dies.
1: El
2: que...
1: Juan Núñez.
2: Ah. Tu has de sortir aquí a ajudar l'equip. No, que no et vindrem a fitxar, que ja tens fitxa, m'entens?
1: Crec que la jugada de Núñez d'abans li han parat la trampa de dir tu entra, i el tio s'ho ha cregut i l'han tancat. Ja està, però ho ha vist tan clar que no podia no fer-ho. Bé, podia no fer-ho, sí, però el més normal és que...
2: Hauria de no fer-ho.
1: A veure, el Barça. Encara guanya el Barça,
2: Ah, no,
1: 72 a 72. Empata. La bola que la té Juan i Marcos. Juan i Marcos, step back de 3. Triple! La bola ha acabat entrant, s'ho ha pensat, però aquesta passa enrere, aquest retropàs del jugador del Barça. Atenció, perquè s'acabarà el tercer quart amb un triple de Montero, que no entrarà. I atenció, perquè ho podem dir ben clar i ben alt, entrarem al quart decisiu d'aquest partit amb el Barça per davant. Després de la tempesta del primer quart ha sortit l'arc de Sant Martí i a l'altra banda, doncs a l'altra banda hi ha el Barça guanyant de 3, Lloberes.
2: No, és diví el partit.
1: Ha fet 34 punts el Barça al segon quart i en aquest tercer deu haver estat molt a prop de Vito Bach dels 30, també,
4: sí,
1: no?
4: Sí, a prop, sí, 28, 33 en el segon quart, 28 en aquest tercer per 20 del València, per tant el Barça que guanya els parcials segon i tercer per un global de 47 a 51 i, per tant, agafa aquest avantatge, a 61, perdó, i agafa aquest avantatge significatiu ja. És el màxim avantatge del Barça al llarg del partit, de fet, aquest més 3.
2: Doncs la clau ha sigut, diguem, el pal baix. El pal baix, que sempre ho hem estat dient, que seria aquestes eliminatòries fonamental. València, de moment, està passant moltes penúries, sobretot amb Xinguel.
1: Parlant de finals de Lliga, David Ubach, tenim la del futbol sala, que està jugant al Barça després de la remuntada l'altre dia contra el Pozo, és correcte?
4: Sí, correcte. Partit a la primera meitat de l'Equador i podem entrar al Palau Blaugrana, on hi tenim en Francesc Ripoll, perquè el partit marxa amb la mateixa dinàmica que el primer. Francesc, bona nit, oi que sí?
0: Què tal? Bona nit. Sí, tocarà remuntar també avui. De moment, un avantatge menys gran que la dimarts passat. Està perdent el Barça per 0-1 amb un gol en pròpia que s'ha fet l'equip blaugrana al minut 6 d'aquesta primera meitat. Ara falten 9 i mig per arribar al descans. Partit igualadíssim. Queda un món. Si avui el Barça guanya, situarà el 2-0 en aquesta final.
1: Bé, després del que va viure l'altre dia al Palau, anar perdent de 0-1 a la primera part, em sembla, vaja, música celestial, vull dir que és poc i remuntable, eh? Molt bé, homenatge, gràcies Ripoll. Aquí a València, homenatge a Dubljević, l'exjugador durant tantíssimes temporades del conjunt taronja, que ha passat per després Saragossa. En fi, doncs el Saragossa s'ha mantingut a l'ACB.
2: Especialment aquí va crear molta...
1: Sí. Va guanyar la Lliga del 2017. És una institució el Dubljević. Bé, el Barça comença l'últim quart i està guanyant, i ho dic ara i m'afanyo a dir-ho, perquè aquí a València és molt difícil dir que l'equip visitant guanya, eh? Vull dir, ja ho ha fet, és veritat.
2: De manera, Sara Pasqual, ja veus que també ell aprofita per fer les rotacions, eh?
1: Sí, perquè...
2: De mentre que, en canvi, Pedro l'ha anat sempre incentivant.
1: Bé, sempre... Mira, a punt de tallar Bessel indefensa.
2: No, molt ben tancat, ara.
1: Molt bé, Juan i Marcos, almenys que es carreguin de faltes que es carregui el Juan i Marcos, que doni minuts de descans a la Provítola. Aquesta de Juan i Marcos deu ser ja la tercera.
4: Mira, de seguida la confirmo. Tercera, sí.
1: Tercera, eh? Doncs sí. És el jugador més carregat del partit. No, perquè hi ha dos jugadors de la València. Un d'ells és Montero, que també estan amb tres faltes.
4: I qui en té tres? Montero. Deixa'm confirmar-te.
1: Perdó, no. Montero...
4: És qui, Montero no en té cap. Amb tres hi tenim qui, al València, no. I Juan i Marcos al Barça.
1: És correcte, és totalment correcte. I Cárdenas, exactament. Sí, és que des d'aquí...
2: Les ratlles,
1: eh?
2: No, ja ho veig, això.
1: Sí. Et despisten.
4: Sí, Cárdenas també, cert, sí.
1: Doncs no és tan bona notícia, perquè, clar, Montero ens anava molt bé que sigués carregat, eh? Bé, partit amb, ara mateix, empatat. El València ha aconseguit anotar, no, un dels dos temps lliures, 74-75, encara guanyem.
2: Quina millor emoció, no? Llavors sí. M'agraden aquests partits de play-off, on que...
1: Fantàstic.
2: Ara s'ha de veure qui controla més i qui domina aquesta situació de pressió.
1: Ara el Barça movent-la per fora, fa la sensació que busquen i no troben. 3 segons, 2-1, el triple de Marcos, que no arriba a Cistella. Possible falta de Vesely, que no han xiulat.
2: Vesely va repartint puntal de no.
1: Cameron Taylor, ja és a camp rival, no hi havia falta d'atac.
2: Però Cistella no l'ha buscat, eh? Has vist el triple que li ha deixat.
1: A Vesely li estan perdonant bastant la vida, eh?
2: Sí, sí.
1: Les coses com siguin. Montero, davant seu Miles Cale, en teoria el seu anticrist. I Montero se'n surt, no, la bola no entra, Badio Bascat, anota Pradilla. Es posa per davant el València. 76-75. El Barça que traurà el seny, que és la Provítola. Marcos, Juan i Marcos. Busca Brizuela, bloqueig indirecte, sortint de carretó, supera molt bé, llença la bomba Navarro i torna a fallar.
2: Se li encongeix el braç aquí.
1: Se li està encongint i en un moment important, i no és el primer cop que ho veiem. Branco Badió, falta sobre ell, tercera falta de l'equip del Barça. Llàstima, perquè Brizuela té dies molt bons, hi ha dies, moments importants, en els que el canell, doncs, s'encongeix. Entra l'Apro.
2: Diguem que és un jugador molt inestable, i molt poc regular. Li agrada molt el triple.
1: Malgrat tot, avui, bé, du 9 punts. Però sí que és veritat que en moments importants del partit ha de ser l'Apro. Ha de ser l'Apro o ha de ser Clyburn.
2: De moment ja l'ha posat en pista, no?
1: Sí.
2: Sí, veig.
1: Sí, ara jugarà amb l'Apro Kale.
2: Per mi és el jugador que controla el que necessita l'equip.
1: Està bé que al costat de Panther hi hagin posat a l'Apro, perquè així li resta possibilitats d'error.
2: Sí, sí, sí.
1: I tenim a Miles Kale. Ara el Barça jugant amb un equip bastant versàtil. El triple de Badió que no entra. El rebot és per dos jugadors del Barça, Parra i Vesely, que han xocat. El Joel Parra, que baixa la bola ja. Molt bé, el badaloní la dona a la Provítola. Nicola Provítola centra el partit ara mateix. De moment el guanya el València d'un. L'Apro, falta de tir o què?
2: No, em sembla que l'assenyala baix.
1: Això...
2: No em sembla, de l'assenyala baix.
1: L'assenyala baix i potser Pasqual demanarà revisió, no ho sé. Vesely se'n va jurant en arameu a la banqueta, protestant o queixant-se del canvi de...
4: És que si la... Perdona, Ernest, diré que hi ha un primer contacte de l'Arrea sobre la Provítola i en el segon contacte amb un altre jugador de València és quan fa el llançament, però crec que indiquen la primera falta sobre l'Apro, la que no encara estava agafant la pilota i l'havia d'aixecar.
1: Dues faltes ha comès el Barça, la primera al València, el triple de l'Apro, que... Triple! Triple de Nicola Provítola, el Barça, que va a camí de batre un rècord de triples, guanya de 2, 76-78, i el València, mentrestant, segueix fent el seu bàsquet.
2: Respon ràpid, ho torna una altra vegada el Barça a patir darrere,
1: Quan molt bé l'Apro, fins la cuina, dos tirs, ara sí, dos tirs, falta de Montero. Falta de Montero.
2: Sí,
1: molt bé l'Apro.
2: Estan buscant molt. Fixa't que estan jugant amb Xenguelia i Parra, és a dir, dos quatres o dos exteriors, quasi. Xenguelia no tant. I busquen el bloc directe, no? Amb l'Apro i Xenguelia. Res d'això se n'ha aprofitat amb el tri.
1: I amb el bloqueig n'hi ha que no se'n surten i l'Apro, de tenir l'Apro a no tenir-lo...
2: Sí, però l'Apro falta 7-41.
1: És millor que la majoria de jugadors de la plantilla. Bé, és un talent descomunal.
4: Sí, i no oblidem que avui no hi ha Satoranski, clar.
1: Exactament. Que també et dic que per tal com estava l'altre dia...
2: No, millor.
1: Millor sí, o clar. Indiferent, neutre.
2: No, que així llavors l'entrenador no té els dubtes.
1: Ah, ja.
2: És a dir, millor, diguem que sí, que es vagi recuperant.
1: Anota el primer l'Apro.
2: Sí, i desitjar-li salut.
1: I desitjar-li sempre salut, naturalment que sí. Anota els dos tirs lliures l'Apro i el Barça continua per davant en el marcador. I aquí es fa el silenci, són 15.500. I ara... s'adonen, doncs, que o apugen el nivell o el Barça té possibilitats reals de guanyar aquest partit. 78-80, el Barça guanyant de 2, ataca Pradilla, Joel Parra, que l'aguanta prou bé, però finalment Pradilla se'n surt.
2: Sí, li guanya cistella passada, no? Aquí era difícil si no tenia una ajuda per la línia a fons.
1: Quin gran partit de bàsquet estem vivint.
2: Mira amb els 2x2 que juguen ara, veus? Cada vegada lateral, l'Apro i Xenguelia.
1: La continuació, Xenguelia, obertura, Panther, el triple que busca Parra i el troba! Com el dia de la penya. La penya en va fer 18. Quants en porta el Barça, David Ubach, avui de triples? Un Barça que està guanyant de 3 ara mateix.
4: 14 de 27 intents, per sobre del 50%. Parra 3 de 3 amb aquest triple.
1: Clar, el tema és que ells no afluixen, eh?
2: O sigui... No, ells contesten aquí. És una conversa. És una...
4: No miren el marcador, Lloberes, com tu deies, el València.
2: Jo no el miro. M'interessa el joc.
1: Panther, la Provítola, avui... Ara Panther, amb la Provítola pista, ja no s'atreveix a fer el que vol. L'Apro de 2, això és territori, l'Apro. La gent es posa les mans al cap. Doncs sí, jo també, perquè no ho entenc.
2: Amb les
1: lesions que ha arrossegat aquest paio, l'edat que té, que camina moltes vegades, més que no pas corre, i les fica de tots cantons, increïble.
4: És que ara ha caminat, m'ha recordat el millor Mísic gairebé, eh?
1: Doncs és el màxim anotador del Barça.
4: 15
1: del partit, del partit aviat.
2: Jo el que més venero no és pas justament l'anotació, que està jugant moltíssim i està brillant. A mi no, a mi el que m'agrada és com porta el joc del Barça, com a més fa que tot l'equip rodi en un sentit. És a dir, que no hi ha aquesta precipitació, fixa que hi ha Panther en pista i no sí. Estàs torbant.
1: No, és que Panther ja ni mira cistella, la passa.
2: Sí.
1: Vull dir que em sembla històric.
2: Si la toca.
1: Panther és millor jugador quan incorpora aquesta habilitat, que és la de fer circular la bola i que no sempre es coaguli l'atac a les seves mans.
2: Cert.
1: Badio, al límit de la possessió. Molt ben defensat per Xenguelia, molt ben atacat, però també per Badio. Triple, al límit de la possessió.
2: Deixa-m'ho dir-ho, el crossover.
1: Molt bé, l'Apro fins la cuina. sí! Ha vist que tenia Cárdenas, clar.
2: Està superant-lo.
1: I l'ha atacat. El Barça guanya de 4. 84-88. Cárdenas vol el seu moment i el troba! Però quin partit estem veient, my goodness! Quin partidàs de bàsquet guanya d'un al Barça.
2: Jo et dic una cosa, eh? Jo anava a dir ara. Clar, és que l'Apro ara vol abusar de Cárdenas. Un xaval que és la primera vegada que juga un playó.
1: També m'encanta Cárdenas, la gosadia que té, el desvergonyiment. Ara Panther sent que és el seu moment, no el deixen tirar, obre per a Parra, que notarà. Compte, que han escombrat la bola antirreglamentàriament.
2: Sí.
1: Això hauria de ser, bàsquet. El dona, eh? 87-90. Segurament Pedro Martínez, a instàncies de Pradilla, demanarà revisió.
2: Jo vols que et digui una cosa, mentre
1: sí,
2: que decideixen?
1: Sí, revisió, i ho veuràs.
2: Vale, doncs que revisin. No, que jo miraré el marcador,
1: sí.
2: Quan quedin 3 minuts, posa-li així. Ara no, ara disfrutem, diguem, perquè tots dos equips...
1: Està sent un gran partit de bàsquet.
2: Vaja, i a més que és estrany, perquè normalment els primers de playoff acostuma la gent a tenir, doncs, nervis. Xulen.
1: Sí, són ara mateix 2:15 del vespre.
2: Ah, vale.
1: Queden 5 minuts pel final d'aquest partit, per tant, serà un partit d'entrada de menys de 2 hores, que últimament la CB...
2: Però escolta'm, que el Barça segueix tenint un percentatge
1: de triple
2: impressionant.
4: Brutal, 54%, Lloberes, 15 de 28. El València tampoc es queda curt, 37%, 7 de 19,
2: sí,
4: però clar, lluny del Barça.
2: València va bé, però és que n'ha tirat molts més, sí. És a dir, 10 més, que no li passi com la penya. Ara no vull ser...
1: Clar, és el que estava intentant dir abans.
2: Sí.
1: Perquè, clar, el Barça ha de fer-ho així de bé per tenir...
2: Ho hem de dir als culers, perquè els culers no miren la penya, saps?
1: Però estem guanyant, s'ha de saborir això.
2: Bé, tu no crec que estiguis aportant gaire.
1: Qui, jo?
2: Diu, estem. Tu has fet
1: jo, com a... Sí, home, sí, l'energia que els enviem des d'aquí els jugadors i les ganes d'explicar-ho.
2: Vale.
1: La qüestió, que sembla que s'ho estan mirant molt...
2: Sí.
1: Jo crec que haurien de donar la cistella.
2: Jo cistella, per mi, vaja, jo ja ni ho miro.
4: Va, res, Lloberes, mentre revisen, tornem al Palau Blaugrana perquè hi ha novetats importants. Francesc, bona nit, el Barça que espavila, oi?
0: Sí, ha remuntat el partit en menys d'un minut, 2 gols de Touré, 2 golaços, el primer l'ha fet ell solet, ha rebut a la seva pròpia àrea, ha començat a regatejar i amb un xut ha fet l'empat a 1 i després aprofitant un error del porter del Pozo ha fet el segon, 5 i mig pel descans, el Barça remunta, Barça 2, el Pozo 1.
1: Doncs aquí la gent està contenta perquè han anul·lat la cistella anterior, que l'havien donat per bon a favor del Barça, i per tant el Barça encara guanya, però només d'un punt. 5 minuts pel final d'aquest partit i ells, doncs, jugant amb Cárdenas, tu. I ara movent la bola molt bé, de tal manera que Pradilla torna a posar València per davant.
2: El que et deia de Montero, fixa't que bon passador, quan li veu que la caiguda del seu home gran. Bueno, gran.
1: Atenció, Vesely, cam enrere.
2: Com han pressionat defensivament. És que ara sembla...
1: Doncs s'han xiulat que... falta, eh? No han xiulat cam enrere.
2: Aquell àrbitre...
1: Sí, hi ha un àrbitre que ha cregut que era cam enrere, però els altres dos no.
2: Val. De totes maneres, fixa't en com ha pujat ara...
1: És la quarta de Cárdenas, perdona, Llobet.
2: No, que queden 5 minuts. I fixa't que el primer quart com València ha apretat darrere, i ara sembla que torni la tempesta a pujar la pressió.
1: Sí,
2: veurem
1: sí.
2: Ara si el Barça aquí és capaç d'aguantar.
1: El Barça ha de guanyar aquest partit, perquè si no guanya farà molt de mal haver fet tants triples, haver-ho fet tan bé... per acabar morint a la riba, és a dir, s'ha de guanyar. Aquest partit és el partit. No sé si hi haurà gaires oportunitats per guanyar València. A veure, serveix el Barça de banda. Havent fet un gran partit. Parra, l'Apro, bola a les seves mans. L'Apro juga caminant. Ara corre una miqueta. Encara l'Apro. Passada, molt bé, per a Vesely. El primer no, el segon tampoc. Estava molt ben fabricada la jugada. El rebot pel València. Bola a la cantonada, Cárdenas. L'ha tocat amb el peu. Jan Vesely, 14 segons. Aquestes s'han de ficar.
2: Dos cistelles, sí, dos cistelles. Oh, remat.

0: estava admirant el Barça durant... És veritat que el segon i tercer quart el Barça ha portat molt la batuta i con la iniciativa ofensiva.
1: Però el joc del València no deixa de caure gaire la gent, eh? Si fos un públic reactiu, de seguida... És un concurs, és un concurs, això. Sí.
0: Aquí és que és una mica com la NBA. Es distreuen per tot. Però bé, doncs deia això, que ara hem notat aquesta pujada de pressió. No, en quant a això, aviam, jo crec que el Barça, que és més saviesa veterana, diguem-ho així, té el partit on vol.
1: David, el rebot d'atac a la primera part, al primer quart, el València en duia 7 o 8. Com anem? Perquè sembla que al València li costa més ara, eh?
2: Sí, no, s'ha quedat... s'han acabat els rebots d'atac, per dir-ho d'alguna manera, perquè els dos equips no han augmentat gaire el guarisme en aquest apartat en els següents quarts del primer. El València està amb 7, en definitiva, i el Barça amb 8. Recordem que en el primer quart ja n'havia capturat uns 6, vaja, 6 rebots d'atac en el primer quart, en la resta, segon, tercer, i el que duem d'últim quart, només dos.
0: Un dels deures que ha corregit molt bé el Barça.
1: Vinga, servirà de fons el València Bàsquet. Obertura Cárdenas de 3. No hi va. Rebot per ells. Ara hi van amb tot. Vol exterior, Cameron Taylor. Molt bé l'ajuda defensiva del Barça, però deixa sol a Braxton Kidd. 3. Falla. Rebot per... Hi ha hagut un xoc de trens. Crec que donaran
0: Parra,
1: bola per València.
0: Parra és dels que...
1: Sí, s'ha portat un cop a la cara, però també...
0: Sí, però perquè ha anat a la lluita d'aquest rebot i tot, perquè a més seria aquí va una mica marejat.
1: Sí, la veritat és que els jugadors del Barça són bons en el rebot fent lloc, no? Fent l'espai. Però salten més els del València.
0: Home, clar, sí. Sí, bé, però qui sap...
1: És un tema d'edat, de genolls, de molles, vull dir, no.
0: Em sembla que qui estava saltant era Cárdenas, no?
1: A veure, sí. Ai, senyor, quin mal que fa això. Ha anat el València de 2, però servint de fons.
0: És la pissarra de Pedro en les sortides de fons.
1: Perd de 3 el Barça. Bola per a la Provítola. Montero li va fent falteta. Encara la Provítola.
0: Juga amb el cos. El pressiona.
1: Obre per aquí. Novament la Provítola. S'acaba la possessió. Ara és un moment, diguem-ne, crític pel Barça.
0: Aquí.
1: Bloqueig, continuació, obertura, Claiborne per empatar. Falla el triple. No ha entrat el triple, que era psicològic, perquè ens tornava a endollar el partit.
0: La bola era, per mi, era Vesely, que l'ha rebut i l'ha obert.
1: Venia de fallar la jugada anterior.
0: Potser... igual.
1: I ara hi ha falta del Barça. Falta de Vesely, que s'està jugant amb antiesportiva. Li demanen a Pedro que demani revisió instantània perquè ha fregat l'antiesportiva. Algun gest que ha fet, una vegada ja s'havia xiulat la falta. Realment és indomable, Vesely. Ho aniran a mirar. Aniran a mirar que no sigui antiesportiva.
2: S'escalfa molt Vesely en els que són els seus darrers partits com a basquetbolista professional. Recordem que retirarà quan s'acabi aquesta final.
0: Però no és que s'escalfi, és la seva, diguem-ne, la seva manera, no? La seva...
2: Li fum bastagota a Montero perquè li intenta pispar la pilota per sobre del cap i des de darrere.
0: Però ho ha fet a molts partits i perquè ara ja no és, diguem, el jove que dura molt.
2: Sí, i Montero li falta temps també per ensenyar-li als àrbitres el que ha fet Vesely, no? Per fer-los notar això.
1: També és veritat que hi han hagut moltes faltes que hem vist en aquest partit d'un parell o tres de molt clares que li han perdonat la vida. I això és
0: amb els dos braços.
1: Sí.
0: Li fot hostiot, mira-ho. Amunt. És a dir, no va ni per la pilota.
1: A veure què decideixen. A 3:45 al final d'aquest partit és falta normal. No és antiesportiva.
0: A mi m'encanta perquè mai
1: l'encertem, eh?
0: Total, jo no, mai. Però a més et dic més. Que jugo una mica i dic, aviam, saps? Aviam si l'encertaré. Mai.
1: En el futbol, quan van a mirar la revisió instantània, saps que molt probablement canviaran la decisió. Aquí no. Aquí pot passar de tot.
0: Sí.
1: És la màgia del bàsquet i és també un esport on passen tantíssimes coses i on qualsevol realment pot guanyar qualsevol.
0: 3:45, eh? Estem... Ara sí val la pena mirar el marcador.
1: Ara estem als moments decisius, el que hi ha en bàsquet. D'aquí a res entrarem en el clutch time, els moments decisius, l'hora de la veritat. A veure, ara defensam tot. Jo veig el Barça, doncs, arribant tard a les cantonades. Aquí tenim a Braxton Key. Ells buscant a Montero. Montero de 2 dintre. Anota Montero. El Barça perd de 5. Tornen moments greus, moments delicats pel Barça de bàsquet. Ara ens aniria molt bé un triplet. O jugada de pal baix. Şengelya.

0: punt de perdre la bola, no la perd. Servei de fons pel Barça.
1: Però mira com ho ha corregit ara l'equip de Pedro, no? És a dir, abans Xengeli aquí s'ha passejat en el 1x1 d'esquenes. En canvi, ara li ha donat el 2x1. Montero ha anat ajudant, el dribbling ha anat a intentar robar. No l'ha acabat perdent, oi? Em sembla que és bola Barça.
0: No, bola Barça. Veurem quant de temps, perquè el crono del temps diu 50... Serà... Deuen ser 5.2, no? Perquè diu 52.
2: És una bola molt, molt disputada i que en última instància gairebé toquen a l'hora Xengelia per part del Barça i pel València, no sé qui era, si era aquí.
0: Sí, Braxton.
1: Sí, sí.
2: Diria, no? Sí.
0: Ara, tornen els 12 segons que quedaven de possessió. El Barça tindrà 12 segons. Què passa, Llobe?
1: No, aquí està ara tenint un dèficit. Quan dèiem de l'efectivitat del Barça, són els moments que ara ha de buscar punts.
0: L'Apro busca la connexió. Panther. Panther de 2. Sí, la bola ha acabat entrant.
1: Ara ho dèiem.
0: Ara sí, el llançament de 2. Situa el Barça a roda del València. Ara mateix València 93, Barça 90. Convé que el València no anoti. La té Braxton Key, inverteix el córner on hi ha Branco Badiou, però el Barça ara mateix arribant a la cantonada, el triple del València, que no entra. Rebot pel Barça, Vesely, la confia la Provítola, que baixa pel carrer de la dreta, que penetra, que doble per Xengelia, que li torna a demanar a l'Apro que organitzi el trànsit. Encara la Provítola. Passada dintre per a Vesely, obertura a la cantonada per l'empat. Ep, què ha passat? La jugada estava anul·lada prèviament per una falta.
1: Sí, perquè no hem escoltat el xiulet, però mira'm que...
0: Doncs entrava aquest triple, eh? L'han tret de sota la cistella, estava dintre.
1: Sí, sí.
0: Era l'empat.
1: Mira'm qui s'ho està jugant, eh? El Barça aquests minuts. 2.39 que queden.
0: Amb els bons.
2: Home, si fem la mitjana d'edat també, és un organisme molt elevat, eh?
1: Podríem fer...
0: Sí, sí, 35 anys.
2: La Provítola...
0: Clyburn de 3. Oh, el triple per l'empat. El triple per l'empat.
1: Està fent-ho molt bé, Xengelia, de canviar-lo a la cantonada.
0: Seguim perdent de 3. Queden 2 minuts pel final. Falta 2 tirs. Crec que xiularan 2 tirs. El Barça està en bonus. Sí, 2 tirs.
1: Ho havia fet molt bé, perquè Xengelia amb el 2x1 és molt bon distribuïdor. La canvia, a més, a la cantonada no hi arriba Taylor. Taylor no hi ha arribat. Aquí Clyburn és quan l'ha de notar.
0: Hi estaríem d'acord, sí, sí. Aquests triples són els que...
1: Encara queda, 2:21.
0: Queden 2 minuts i 20 segons. El València està guanyant de 4, perquè nota el primer tir lliure a Montero, que evidentment s'enfila ja, no, David, a la ratlla dels 20 punts. Tindrà encara un segon tir lliure. Montero.
2: 19, sí, sí, la nota aquest, 20.
1: Però fixa't que aquest quart, de moment, el Barça pateix, eh? Notant...
0: Està patint, està patint.
1: Quin és el parcial?
0: El parcial, sí, és de 23 a 13, si no m'equivoco. La té la Provítola.
2: Sí, 23 a 15.
0: A 15, eh?
1: 15 punts és poquet.
0: L'Apro, ara veig que tot serà molt l'Apro, eh? L'Apro obre per a Vesely. L'està movent bé, però si no entren els tirs... Bola pel València. S'està fonent el Barça, queden 2 minuts encara, però es van acabant les oportunitats.
1: No, és que una mica és el que feia fa com 7 o 8 minuts ja que tens l'Apro, no? I si l'Apro ha de portar tanta estona al pes, és el que ells s'han anat justificant.
0: Baixa la bola al base centreamericà del València, Montero. El tenim a camp atacant.
1: Joc directe amb Costello.
0: Compte aquí, tenim a Clyburn davant de Montero, però, efectivament, vola a la cantonada, Badiou supera l'Apro i no anota, se li escapa de les mans. El rebuig va parar a mans de la Provítola, que corre, compte l'Apro. Obre la cantonada, Clyburn de 3, ara sí! Triple del Barça, que es col·loca a 2. València 95, Barça 93. A 1 minut i mig pel final. Hi ha temps, hi ha temps.
1: Emoció.
0: Molta tensió, emoció. La veritat és que ara mateix això és un esport...
1: Montero.
0: Oh! Anota Montero contra Tauler, que bé ho ha fet.
1: Però és que bé i fàcil se li ha anat de Clyburn.
0: Sí, a Clyburn.
1: Clyburn tampoc ara no pot.
0: Mira. El Barça està perdent de 4, entrem a l'últim minut, és l'hora de la veritat, en directe al Tot Gira. Catalunya Ràdio, possibles faltes. Panther de 3. 3, falla el triple. Falta sobre el Barça, eh? Falta sobre Vesely,
1: vale.
0: De Costello.
1: Vale.
0: Uf,
1: un minut.
0: Això ens dona la vida, perquè si anotéssim els dos tirs lliures ens col·loquem a 2. A 2 del València. I, escolta, quedant un minut, el més calent, on seria, Lloberes?
1: A l'Aigüera.
0: A l'Aigüera,
1: jo aquest no l'he après, i avui me n'han donat un altre d'aquests, ara no me'n recordo.
0: Mira,
1: no sé que
0: hi ha tirs lliures i no anem massa bé. Ens hem de concentrar molt. Tira darrere una senyora amb un tambor.
1: Demà,
0: però de moment...
1: Demà li robaré aquest tambor.
0: Vesely, de moment, està sent
1: anotat,
0: fred.
1: Anotat.
0: Amb un cartell que diu, lo vas a fallar. Doncs de moment no. El segon tir lliure per a Jan Vesely. Vinga, va, Jan. El segon, també. El Barça es col·loca només a 2 punts al València, 97-95.
1: Mare meva, hi ha algú que no mira ni el partit.
0: Sí, sí, clar, clar. És que ara mateix va del canto d'un euro, això. La té Montero. Montero. I ara, si ells fallen, el Barça jugarà a l'últim minut per posar-se per davant. Montero. Montero circulant. Què fa? Què fa Clyburn? Deixant posició defensiva. Atenció al triple de València. Surt de dintre. Rebot Barça. El Barça, a 38 segons, té la possibilitat de portar el partit a la pròrroga o guanyar.
1: Però li queda... No,
0: encara
1: queda
0: quedarà una última. L'apro de 3, falla el triple, rebot València. I falta de Vesely. Falta de Vesely per aturar el crono en la protesta. 2 tirs lliures pel València. Quina llàstima, era el triple.
1: Encara queden 27
0: segons. Queden 27 segons, però era el triple per posar-te per davant o ara pots passar a perdre de 4.
1: Tu saps que tampoc no han anat a cap casa gaire fi. Encara queda.
2: Jo, veres, està ben feta la falta amb el que quedava 27 segons.
1: No, és que no l'hagi...
0: Ell no la volia fer, eh?
1: Això no l'ha programat. És a dir, l'ha fet Vesely, oi?
0: Sí.
1: Vesely va descontrolar.
2: Sí, a la lluita, sí.
1: Estan demanant tècnica, Pere,
2: què? A Pasqual. Jo em pensava que havien xiulat quan Vesely deixen a la mà després de lluitar pel rebot, no en primera instància pel rebot.
1: Vesely és perquè ell és un home, diguem, que impulsa.
0: Íñigo Zortano també protesta, però jo crec que ara els àrbitres no xiularan tècnica perquè seria finiquitar el partit.
1: No, perquè només ara és un fallar i un tir. La tècnica ara tampoc no et castiguen gaire.
0: Home, quedant 27 segons i perdent de 2, poder sí, no?
1: Ara sí.
0: No, sí.
1: No volia dir pel temps, ara no. No, ningú va buscar aquí la tècnica, sinó que s'està protestant segurament amb la raó, crec jo.
0: Xavi Pasqual, que demanarà... No demana revisió. Els àrbitres poden mirar-ho, eh? Vull dir, estan en els últims 2 minuts.
1: Revisió per què? Per la falta, vol dir?
0: No sé si hi ha alguna falta No, clar, no es pot rearbitrar, aleshores.
2: És que a mi la falta de Vesely en la lluita pel rebot d'atac, tampoc la veig. No, és a dir, si la xiulen quan deixen el braç, sí, pot ser-ho. Però la lluita pel rebot...
1: Ja.
0: Vinga, encara hi ha partit, això sí, passa perquè ara Cameron Taylor almenys falli un dels dos tirs lliures o perquè el Barça noti ràpid a la jugada següent, que també podria ser.
1: Cameron Taylor, què ha fet avui de tirs lliures?
0: Cameron...
2: Mira, 1-2.
0: Nota el primer, 12 punts Cameron Taylor.
2: 2-3 ara.
0: L'ex del Girona tindrà encara una segona opció, ex de l'Unicaja també. Segona opció, marcador ara mateix, València 98, Barça 95. El segon tir lliure per a Taylor, també. Ara, en 27 segons, hem de fer un bàsquet, si pot ser, el més ràpid possible. Temps mort, que demana Pasqual, servirem de camp atacant.
1: És que he mirat una mica les estadístiques d'aquest playoff i Taylor té un 100% en tir lliure.
2: Avui n'ha fallat un, però els importants han anat cap a dintre, malauradament.
1: Sí. De tota manera, ja li queda 27 segons.
0: Sí, sí.
1: I encara queda un repris, és a dir, el partit no està, tu saps que...
0: Ara, exacte, ara el Barça juga per tirar de 3, et col·loques a un punt...
1: Però no tirar de 3 com fa Pant, quan libera Bus. No, és a dir, però segurament ara hi haurà duel de pissarres aquí.
0: Deixa'm passar per la final de la Lliga de Futbol Sala, que està jugant el Barça contra el Pozo Murcia. Francesc Ripoll, com va el partit?
3: Doncs mira, estem al descans, ha arribat al descans al final de la primera meitat fa només uns minuts i el Barça que guanya per 3-1, hat-trick de Touré, jugador francès que està fent un partidàs, pinta bé de moment les coses pel Barça, que posaria el 2-0 en aquesta final.
0: Molt bé, Francesc, doncs a veure si el Barça és capaç de fer com l'altre dia amb el Pozo, no? Una remuntada, Lloberes, que ja tindria molt de valor a pista contrària, eh?
1: Home, sent... ara se li ha posat difícil, però ja imagino que tornaran a ràpida. Veus, Pasqual, a més a més, està només protestant. I a l'hora de la veritat... Ara...
0: Sí, home, és que he vist, veu que ho ha tingut. Veu que ho ha tingut. I ara mateix no
1: ara
0: és fàcil.
1: Ara és moment de guanyar el partit.
0: A veure, el Barça està perdent de 4, però té la possessió quedant 27 segons pel final.
1: Busquen a Clyburn.
0: Busquen a Clyburn. Clyburn el buscaran triple, entenc, no? Que bola per a Clyburn, sol de 3... I el triple! I el Barça, que es col·loca només a un punt, 99-98, queden 20 segons i 6 dècimes, torna a capgirar la situació, eh?
1: Clar.
0: Increïble.
1: No, però per això et deia jo que... has de distreure't, ara el que has de fer és encara pensar que tu tens el partit. És a dir, et tens el partit. Ara té la bola València.
2: 4-11 a Clyburn en triples avui.
1: Sí.
0: No, clar, no, imagina't que recuperem la bola abans el Clyburn ho ha fet, servint de fons. O que directament ells doncs fallen un tir lliure, tens el partit.
1: Tot vindrà per això, tot vindrà en funció ara d'aquesta defensa meravellosa que pot establir en aquest cas el Barça i doncs pressionar moltíssim a portar-los a l'error, a una pèrdua, i des del partit està aquí encara, molt. Però de totes maneres diria que han perdut poques boles, no, València? Em diràs?
2: Sí, mira, avui molt controlat aquest apartat. 5 pilotes perdudes només de València, però el Barça també prou bé amb 9.
1: Sí, no, però ara el Barça ja no m'interessa. A mi m'interessa el València.
2: Que té possessió, clar.
1: Clar. València aquí ara, li queda, si és capaç d'aguantar la bola, li queden què, de partit 20 segons, no?
0: Vinga, queden 20 segons i 6 dècimes. Un partit que, d'altra banda, va camí de ser rècord en notació ACB en una final. Perquè els dos equips poden superar els 100 punts i això mai ha passat.
1: Però et diré pel ritme, que això la gent no entenia. Pasqual es pensava que fessin 100 punts és de pensar malament, no? No necessàriament, és el volum.
0: Vinga, amb la música de Zoo, servirà el València. Queden 20 segons pel final d'aquest partit. El Barça ha de recuperar la bola o fer una falta ràpida. Servirà Branco Badió. Bola per a Pradilla, per a De La Rea, que li torna a Branco. I ara ja fem falta. Ara ja anem fent falta, eh? 14, 13, falta. Mastagot de Panthers sobre De La Rea. Dos tirs lliures.
1: Aquests estrangers haurien de començar a recordar-se'n que a vegades ara aixina una no? En aquest cas, una falta. Perquè li ha donat un bon hostió.
0: Sí, sí. No. Li ha deixat anar
2: de
0: la mà.
2: Per... La Rea, avui 2-2 en tirs lliures, a la temporada 81%.
0: Atenció, el primer, dintre. El València guanya de 3. De 2. 198 en el pitjor dels casos. No, tindrem l'opció de forçar la pròrroga amb un triple. A veure, el segon de la Rea. 13.4, 13 segons, 4 dècimes. Atenció al rebot, també.
1: Tu creus que no farà falta, Pedro?
0: El llançament de la Rea, compte. Sí, entra. Ara mateix, 101-98. Pedro, farà falta, suposo.
1: No. No, suposem res, perquè cada entrenador decideix.
0: També té el seu risc,
1: tot
0: en el sentit
1: bé,
0: que pot haver-hi un rebot d'atac que no t'esperes.
1: Jo només veig que València pressiona.
0: Servirà el Barça de fons amb problemes. Bola per a l'Apro. Queden 12 segons. Amb un triple, el Barça va a la pròrroga. Està perdent de 3. L'Apro Vítola busca a Clyburn. Clyburn de 3. Triple! Quin triple! S'acaba de cascar Clyburn per empatar el partit. 3 segons, 4 dècimes. El que semblava improbable, no impossible, és ara mateix una realitat. El Barça ha renascut a les seves cendres com l'Au Fènix en territori hostil a la pista de l'equip que fa el millor bàsquet d'Europa, segons Pasqual. I atenció, perquè per primer cop a la història d'una final els dos equips han passat dels 100 punts. Quin gran partit, Lloberes.
1: I a més, és a dir, l'opció que tu deies, no? És a dir, podia ser que l'haguessis a buscar la falta en el triple, per tant, no donar-li el triple, i, en canvi, doncs, esperar a veure si un jugador que avui el Barça, jo crec que està amb uns números estratosfèrics en el triple, doncs...
2: 18 de 35, Lloberes.
1: Però per no fer gaire fiasco, queden 3.7.
0: Queden 3.7, no.
1: És genial i crec que en tinc més. El partit hauria d'acabar aquí.
0: Mira el senyor, mira el propietari del València. És l'únic senyor dret de tribuna. Està dret, és l'únic que està dret.
1: Sí, sempre ho fa, això.
0: Sempre ho fa, això? No ho sé, eh?
1: Jo sí, jo sí.
0: Tu sí.
1: Vamos. He viscut 6 anys aquí.
0: És l'únic que està dret de tot el pavelló. Ell, allà.
1: Atents, però et dic, el partit d'avui ha acabat. És a dir, jo crec que tots dos es mereixen guanyar avui aquest partit.
0: Certament.
1: És a dir, ja sé que és no, el primer partit i que és fonamental per qualsevol dels dos, segurament més pel de casa, que no ho crec.
0: No ho crec. Jo veient una miqueta com està el potencial d'uns i altres, el Barça avui guanyar li dona una vida.
1: Això sí, sí,
0: que
1: sí.
0: No t'imagines.
1: Això sí, és veritat. 3.7.
0: A veure, 3.7, bé, el València, si anota, haurà guanyat el partit, però si no anota, anem a la pròrroga. També podria passar que el Barça recuperés la bola i passés una cosa que fregaria l'utopia.
1: Tenim temps avui amb antena?
0: Sí, sí, podem allargar.
2: Sí.
0: 3.7 pel final. Bola, atenció per a Cameron Taylor. 3, 2, 1... Mira, tap, tap, tap, tap, tap i pròrroga. Tap de Will Clyburn, clínic. Superprecís, s'ha jugat la falta. I ha clavat un tap que la bola ha quedat atrapada al palmell de la mà. Ha sigut un tap amb totes les de la llei.
1: Estava molt bé, jo crec que aquí l'última jugada... Mira que
0: Taylor l'ha buscat, la falta, i s'ha aixecat verticalment.
1: Jo crec que no se l'han jugat gaire bé, perquè se'n podien haver anat 1 contra 1 encara amb 3.7.
0: Bé, doncs com en el partit de la penya, eh? Pròrroga.
1: No, però a més li passa, això li passa, en aquest València, quan jo et dic que són molt bons, en quant a què... tindran molt recorregut aquesta gent i aquesta manera de jugar i tot. Fixa que no controlen i no dominen els finals igualats. Perquè això el Barça també ho sap.
0: Bé, recorda la Copa contra el Madrid a les semifinals, no? Sí. Tenia el partit guanyat, el València guanyava de 5 els últims 20 segons i avui guanyava de 4. És a dir, i ho ha deixat escapar. David Ubach, big data del que ha passat en aquest últim quart, sobretot, on el València estava guanyant clarament el parcial.
2: Doncs mira, destacar el Barça, ha estat capaç de posar-se 4 punts amunt amb el 82-86, capgirant així el menys 14 que havia tingut amb el 27-13, però en l'últim parcial ha fixat una mica la maquinària a l'equip de Xavi Pasqual amb un 29-26 de parcial en contra. I el que és big en quant a edat en el Barça són els triples, l'hem destacat 18-35, 51%, una animalada. El València, en canvi, animalada en el percentatge de 2, 65%, 31-48.
0: I a més, el moment del partit, el moment clau, com Schengelia, com Clyburn, com la Provítola, sobretot aquests tres, quan a l'NBA, no, Phil Jackson va inventar allò del triangle atacant. Bé, aquí no és que estic inventat el triangle, però al final...
1: No, deixa'm a mi ara.
0: Què passa?
1: Descansa i respira, que va ser Tex Winkler, va ser Phil Jackson.
0: Què ha dit? Phil Jackson el va aplicar.
1: Però va ser Tex Winter,
0: sí.
1: Qui va...
0: Però Phil Jackson el va aplicar als Lakers de Gasol i Kobe Bryant i
2: els Bulls.
0: I els Bulls abans. Abans els Bulls i després... No, el que t'estic dient és que no és ben bé un triangle atacant, però que acaba sent-ho perquè al final només tres jugadors del Barça tenen el sentit comú per saber jugar aquests minuts.
2: Hi ha cinc jugadors del Barça per sobre dels 10 punts, que són Parra amb 13, Schengelia amb 11, Clyburn 19, la Provítola 17 i també Panther amb 14, però destaquem el 5 de 12 en triples de Clyburn amb aquest últim que condueix el partit al temps extra.
0: Bé, Lloberes, què et diu el Nas?
1: Algú faltes carregat o no del Barça?
2: Mira, teníem amb 3 faltes al Barça Brizuela, també Vesely i Juani Márquez.
0: Schengelia amb Braxton Key percutint, no se'n surt, però va per terra com si tingués 20 anys i no li prenen la fletxa. Indica bola per València.
1: Schengelia, si el que és un gladiador.
0: Sí, sí.
1: És a dir, ell veu que no ha jugat bé aquí en el pal baix, però en canvi, doncs, ha anat per la bola al màxim, que al final ha perdut. No.
0: Doncs bé, ens ho estem passant molt bé. Vamos. És un partit d'altíssima volada.
1: Si es mereixia, doncs, aquesta prova, no?
0: Ara, ja que hem arribat fins aquí, aquí s'ha de guanyar. La penya ho va tenir a tocar, 118-117. El Barça ha de fer la feina. No pots deixar escapar el València una altra vegada. El València, que ha patit els primers partits d'aquests play-off en tots. Aquí tenim a Montero.
1: Montero,
0: Montero davant de l'apro de 3. No, la bola que no entra, el rebot és pel Barça, Xanguelia. Xanguelia la desenterra i la dona a l'apro que baixa caminant, perquè així també guanyem temps, guanyem una miqueta d'oxigen. Tenim aquí a l'apro Vítola atacant a Montero.
1: Van a bloc directe, ara bloc directe i caiguda.
0: Inversió cap a Panther, perquè no ha sortit bé el del bloc directe. I aquí tenim a Panther, que ara vol el seu moment. Però se l'ha de treure de sobre i se la treu malament. L'apro al límit del temps de 3, triple! Déu meu, quin triple! I la cara de Pedro Martínez des de dir, bon dia, si fent tot
1: començar,
0: això...
1: No, això
0: no
1: és
0: podem,
1: començar molt bé.
0: Has de ser molt bo. Guanya el Barça de 3. Primer minut de la pròrroga i mig. El Barça dominant de 3 possibles passes. Obertura a la cantonada. Branco Badió, marcat per a Kevin Panther, que si esforça, ara sí que defensa. Branco de 2. El Barça encara guanya d'un, 103 a 104.
1: Molta sang freda, no? Branco
0: sí.
1: També.
0: Molt bé, molt bé. És que és un partit meravellós.
1: Ara la iniciativa la porta el Barça, per això que vas davant.
0: 103 a 104, ja li hem escapçat 2 minuts a la pròrroga. L'apro Vítola, Xanguelia. Que bé, que bé, però que bé tots tres. L'apro Vítola, Xanguelia, doblant, pràcticament fent-se un esguinç de canell per doblar, no, per Vesely.
1: Tots tres han servit perfectament perquè l'enfonsés aquí Vesely.
0: Doncs això del triangle. Atacant el Barça, atacant el València al triple, que no entrarà, o sí, no entrarà. Rebot Barça, falta que sorteja i li toca, diria que a Vesely, eh? Falta de sí. Vesely en el moment que són les 10 en punt del vespre, allargarem un quart d'hora més, si s'escau, perquè pot ser que hi hagi 3 pròrrogues, però d'entrada la idea és arribar fins a un quart d'11 i és una bona senyal perquè el que semblava al principi, el primer quart, i el que ha acabat sent, escolta, meravellós.
2: És la quarta de Vesely, això sí,
1: ara la teva teoria avui va per terra, no?
0: Digues.
1: La teva teoria avui va per terra.
0: Sí, avui sí. Bé, espera't, avui sí. Ha fallat el primer saco.
1: Mare meva. No, que tu dius que només voldrà dir si guanya el Barça...
0: No, clarament avui el Barça està capaç de no entrar revertir, el partit, però ho ha revertit. Clar. Sí, molt bé, i a més a pista contrària, vull dir, molt bé. Saco, que tira molt malament els tirs lliures, el segon el fica.
1: Et dic una cosa, que va demanant a l'afició que no se l'enfotés. És a dir,
0: Saco, sí. Hosti, que bo. Sí, perquè té un joc de canell molt peculiar.
1: No, perquè li està costant, diguem, és un tir que l'ha de treballar.
0: Vinga, el Barça encara guanya i té possessió, 104-106. La baixa la Provítola, davant seu Badió, no li prenen, no li prenen. Badió, a sobre de la Provítola. Ataca, però ara, a través de Will Clyburn al Barça. Molt bé, Clyburn forçant les costures defensives del València i obligant a Cameron Taylor a fer falta.
1: T'ho explico, perquè li neguen, diguem, el bloc i li ataquen al costat contrari del bloc, no? En aquí Clyburn estan més intentant per saltar defensivament que, per exemple, doncs, anar-se'n com ara que li guanya la partida. Queden, és raparra, eh?
0: Queden 2 minuts i mig, estem a la meitat de la pròrroga, el Barça té 2 tirs lliures per guanyar de 4.
2: El primer de... Ha de donar aire, amb l'entrada de Parra.
0: El primer de Clyburn dintre, Parra pista, efectivament, aquí, doncs, n'hi ha que...
1: M'imagino també per Vesely, perquè Vesely...
0: No poden dir ni fava.
2: Sí, té 4 faltes Vesely a part. Vull dir, potser se'l reserva ja per als últims instants.
0: Els dos de Vesely dintre. Els dos de Vesely dintre. Marcador 104-108.
1: Sí. L'energia que li dona ara Parra no la té Vesely.
0: No.
1: Encara que tingui... Tu dius les 4 faltes, si fos un jugador que el necessitessis, el mantindries.
0: 20 punts l'apro, 21 Clyburn. És que és una obra mestra, això d'avui. Ara, carai, quin bàsquet acaba de fer Badio, però ells estan al límit, eh?
1: Bastanta sort.
0: Sí, amb molta sort.
1: De moment no l'està deixant córrer gens, no? Aquest...
0: 106 a 108, el Barça està guanyant de 2 i ataca. Panther, penetra, mata el vol... Joel Parra! Joel Parra l'enfonsa, la baixa dels núvols i fa callar aquest meravellós pavelló que torna a cridar gràcies.
1: Extraordinària aquesta pilota.
0: Molt bé, de Panther.
1: Sobre cistella,
0: i molt bé, també Joel Parra aterrant-la. Total, que estem on estàvem.
2: De Parra.
1: Però és, fixa't que el València ara està a remolc, però a remolc no de marcador, de joc. És a dir...
0: Ai, la Provítola s'equivoca. La passada per a Parra, contraatac València, que empata. Empat al València, quina passada de pissarrí de la Provítola.
1: L'apro a vegades li passa això.
0: Bé, s'ha queixat de que Parra no li ha seguit el joc.
1: Ja, però...
0: Partit empatat a 110. Compte que ara mateix hi hauria pròrroga. Estem a punt d'entrar en l'últim minut a la pròrroga. Claiborne. Claiborne davant seu. Cameron Taylor. Encara Claiborne. Claiborne obre per a Xenguelia. Tira de 3. Falla el triple. El rebot és pel València.
1: No és el seu punt bo. Hauria pogut anar-se'n una mica cap a dins.
0: A punt d'entrar l'últim minut d'aquesta pròrroga. Partit empatat a 110. És un partit de l'NBA. És espectacular. Cameron Taylor atacant a l'apro. I atenció a la jugada defensiva. Ha tocat la xarxa un jugador del Barça. Deixen seguir els àrbitres. Vola que, atenció, té l'apro. Aquí el Barça té superioritat numèrica. Va per terra l'apro. Dona l'assistència per sota les cames de Pradell. Villa Xenguelia, algú que posi una mica de calma aquí. Bola per a l'Apro, bloqueig i continuació, Xenguelia, Parra, falta i bàsquet, bàsquet i falta, el Barça al límit, cremant embragatge, però a més amb aquesta punta de sort que necessitem per guanyar aquest partit. El Barça torna a guanyar de 2, pot guanyar de 3, 110 València, 112.
1: Quan deia que el Barça té el partit a la mà en el joc, ho deia abans de la roda aquesta de... Ja li passa. L'Apro s'embriaga, de vegades, no? És d'aquests jugadors que disfruta tant jugant que fa uns errors que no calen. Però bé, deia, perquè fixa que juguen caminant ara tothom.
0: Sí, sí.
1: Com a molt Montero s'ha escapat alguna vegada, però estan jugant el que l'Apro vol.
0: El tir lliure addicional de Joel Parra. Anota Parra, que està fent un partidàs amb majúscules. El Barça està guanyant de 3, 110 a 113. Últim minut del partit, al qual només li queden 40 segons a pròrroga. La baixa Montero, però sona un claxon i ens destirota a tots, protagonistes inclosos. Pedro Martínez, Xavi Pascual, els jugadors. S'ha escapat el claxon.
1: Destirota?
0: Sí, ens descol·loca, ens descol·loca.
1: No, sé què vol dir, però vull dir, això és de la teva terra?
0: És de la meva terra i potser no existeix, eh? Això ja m'ho dirà algun oient. Però la veritat és que en el moment que no havia de sonar el claxon ha sonat. Quedaven 40 segons perquè acabi la pròrroga. El Barça guanya de 3, ataca València per empatar i sona el claxon.
1: D'acord. Aquí preguntaré a les nostres lingüistes, que sempre tinc una llista per ells.
0: Vinga. Ara els àrbitres van arreglar el tema i tornen als 41.1 que teníem anteriorment.
1: Sí.
0: Doncs vinga. Són les 10 i 5 del vespre. El més calent aquí és a l'Aigüera. De seguida passarem també per la final de la Lliga de Futbol Sala. Però la de bàsquet es podria estar jugant aquí, a pista contrària. Bola pel València. 40 segons pel final. Montero. Montero ja és de pista rival. Montero ha fet un tap Vesely. No era falta. Se l'ha jugat, s'ha jugat la cinquena. Molt bé, Vesely, servei de fons pel València. 35 segons, guanya de 3 al Barça.
1: Que fixa que qui seu ara, és l'Apro, no? Has vist que s'ha anat al...
0: Sí, sí.
1: Es queda...
0: Home, que defensi...
1: Amb Panther, no?
2: Sí, sí, ha tornat Vesely, seu l'Apro.
1: Sí, sí, és a dir, que es queda...
0: A veure, servirà de fons al València. La bola que ara tenen més problemes per posar-la en joc. El Barça ha tapat bé la passada a sota cistella. Badio li ha fet doncs, un vestit a Joel Parra. Torna a entrar, canvis d'envol. Torna a entrar sí, sí. L'Apro.
1: Sí, sí. Però vaja, canvis d'envol que alguns més podria ser.
0: Sí, sí.
1: Dels que té.
0: 30 segons. Pel final de la pròrroga el Barça guanya d'un i té possessió.
1: 30 però ja hem vist però queda molt.
0: Que hi ha molts canvis, girs de guió, eh?
1: Queda encara
0: plot
1: molts
0: twists. Que diuen a Estats Units. Molts girs de guió. Esperem que no giri més i que el Barça acabi guanyant aquest partit com està fent d'un punt. Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113 a la baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3, no hi va, rebot pel València. Queden 5 segons, 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
1: I fixa que amb aquesta petita última possessió que li quedava, crec que ha sigut Taylor, no? Que no ho he acabat de veure, sí, sí, a l'últim tir aquest, que a mi em donava, per la rapidesa que han utilitzat durant tot el partit, em donava la sensació que tenien amb el rebot, tenien l'arribada, com acostumen a fer. No?
0: M'ha sorprès molt que anessin per aquí.
1: Sí, però s'ho hem jugat a un tir i ja està. No. Jo crec que és una grandíssima victòria. Crec que els dos equips han jugat a un grandíssim nivell i, com jo t'he dit, que tu se sols a la banca, jo dic que no, que el Barça és l'equip expert i que, per tant, fixa com ho han demostrat. En aquests últims moments, que és quan has de saber fer moltes coses, el Barça, jo crec que li ha robat la cartera en aquest València.
0: Imagino...
1: Novell,
0: Ruki... Imagino que tindrem les declaracions del Xavi Pascual, que serà el primer a ser entrevistat.
2: Ja, mira, Ernest, ara mateix, a Dazón, el tècnic del Barça, les seves primeres impressions després de la victòria.
4: I habéis sido capaces de mantener toda la sensación.
5: Sí, nos ha faltado un poco siempre de controlar el balance defensivo. La verdad que van a un ritmo, son muy, muy rápidos, muy jóvenes. Nos cuesta mucho controlarles en la transición defensiva, pero hemos jugado valientes, contestaron con nuestro estilo todos los ataques y al final hemos entrado en la prórroga y hemos conseguido ganar.
4: ¿Qué les has pedido en esta prórroga?
5: Bueno, la hemos terminado bien, las dos acciones así habladas después del tiempo muerto, hemos conseguido anotar los dos triples que nos han dado la prórroga. Y luego hemos intentado aguantar un poquito, aunque nos faltó un poquito de fuerza. Creo que tal vez faltó una rotación ahí que no hicimos porque veíamos que los jugadores estaban bien y nos faltó un poquito de físico en el tramo final, pero bueno, en cualquier caso nos lo hemos llevado.
4: Dale, Víctor.
6: Parece que habéis encontrado.
0: És Víctor Clavé ara el que entrevista. Ara farà una pregunta a Xavi Pascual, exjugador del València i del Barça.
5: Siempre estar leyendo quién está bien y enfocar el juego hacia allí. A Will le ha costado entrar en partido, pero el tramo final ha sido clave para levantar y forzar la prórroga. Y nos ha dado mucho, ¿no? Entonces, bueno, en otros momentos ha estado la Provítola muy bien, Toco en otro momento, Panther en otro momento. La verdad que hemos hecho un partido, bueno, de muchos puntos. Y nada, solo es 1-0.
4: Xavi, quiero preguntarte también por Nicola Provítola, un jugador importantísimo en este playoff. Y es que es verdad que llegaba, bueno, pues un poco justo a estos partidos, pero sin embargo está entonadísimo cuando más lo necesitáis.
5: Sí, hemos ido poco a poco con él, porque no puede ser de otra manera después de una lesión tan larga. Sobre todo con mucho cuidado de que no pudiera recaer, porque sabíamos que es un jugador diferencial, lo hemos echado mucho de menos. Y hoy, ahora vuelve a estar con nosotros, una buena noticia. Hoy no hemos tenido a Satoransky, que estaba con problemas físicos. También, lógicamente, es un jugador importante. Vamos a ver si lo podemos recuperar.
4: Gracias, Xavi. Suerte para el siguiente.
5: Gracias.
0: Bé, és una injecció d'autoestima pel Barça, no només per haver guanyat aquí, sinó per com s'ha guanyat. Perquè t'has estat capaç de sobreposar un inici dolent. Tenies el partit perdut quedant 20 segons, perdies de 4. L'has aixecat. I a la pròrroga has dominat tu el relat.
2: Bé, Ernest, Lloberes, perdoneu, perquè ara la Provítola també has microfonsada de Zou, un dels destacats avui.
7: Bueno, creo que lo primero que pensé en la prórroga fue el partido que jugó la Peña. Creo que fue la primera que se me vino a la mente. Después era más seguir con esa energía, seguir jugando duros, no achicarnos y realmente creer en nosotros. Will había fallado dos tiros que nos hubiesen dado más tranquilidad y al final mete los dos imposibles. La verdad que tenemos un gran equipo y acá estamos.
4: Te he visto en estos últimos segundos desde el banquillo de pie, no podías parar quieto. ¿Qué estabas pensando? Y sobre todo, ¿qué se les dice a los compañeros, los que están ya en pista y los que están en el banquillo, en esos segundos tan importantes para vosotros?
7: Bueno, es una final. No se juegan finales todos los días, no se juegan finales cada año. Y para mí esta final creo que es una muestra de que el Barça va a seguir creciendo.
4: Gracias, Nico.
0: Bé, doncs les declaracions del Nicola Provítola. Molt breument, Lloberes, una valoració del que suposa això, perquè això és un canvi de paradigma, eh?
1: Com diu Xavi Pascual, 1-0. Només.
0: 1-0.
1: Només sé que l'Apro ha jugat 30 minuts. Llavors, vull dir...
0: Escolta,
1: vull dir per què?
0: I per vist que no li han ofert la renovació.
2: Doncs aquest Barça que s'ha imposat a la pròrroga 112-113 a la pista del València, primer partit de la final ACB de bàsquet. Tenim també el Palau Blaugrana ràpidament, el Barça-Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Francesc Ripoll, actualitzem-ne el marcador de manera breu. Doncs aquest Barça que està guanyant 4-1 al Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, 4-1. A 13 minuts, tot just perquè s'acabi el partit, de confirmar-se aquesta victòria dels de Javi Rodríguez, situarien el 2-0 a l'eliminatòria i viatjarien a Múrcia de cara pel que vagi al tercer partit amb aquest avantatge i conservant el factor pista favorable per part de l'equip blaugrana. Ara 4-1 a Barça, al Pozo de Múrcia, 12-51 pel final. A València, recordem la victòria 112-113 del Barça a la pròrroga en el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet amb jugadors destacats com ara Clyburn amb 21 punts, la Provítola amb 20, també parla amb 18, els 14 de Panther i els 11 de Schengel, i el repartiment coral en l'anotació del Barça, que ha presentat com a dada més destacada un 19 de 38 en triples, un 50%, un últim de Clyburn als últims instants del quart quart que ha forçat la pròrroga i un primer de la Provítola que ha conduït el Barça ja amb avantatge en aquest temps extra. Ho hem de deixar aquí, tanquem aquesta transmissió de la primera final de la Lliga de Futbol Sala aquí, el Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb aquesta victòria del Barça. Dissabte, segon partit, el narrarem també des de València, com sempre, amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes, el Barça que buscarà, doncs, un cop recuperat el factor pista, situar un 0-2 que li encararia la final al seu favor. Bona nit, adeu-siau!

0: Aquesta tarda hem tingut accés a l'enregistrament sencer de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama. Hi ha molts moments distesos, moments més tensos, preguntes sense resposta i la reiteració de Zapatero que no va cometre cap il·legalitat. En ocasions queda clar també que el jutge no dona per bones les explicacions de l'expresident.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato con análisis relevante. Uh-huh. Eso, en principio, no es normal. Obviamente, en mi opinión, y normalmente también la de Hacienda.
1: Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien, tienen trabajadores.
0: Doncs avui el jutge ha imputat també les filles i la secretària de Zapatero. Tot i així, Pedro Sánchez ha reiterat que confia en la seva innocència.
3: He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días. Le he trasladado mi ánimo personal por supuesto, mi confianza en su inocencia. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Per primera vegada, el president del govern espanyol no ha descartat avançar a les eleccions, seria en cas que no pugui aprovar els presupuestos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Catalunya nit.
5: A Donald Trump li costarà vendre com una victòria el pacte que ha segellat amb l'Iran. Si ens preguntem per què ha servit tota aquesta guerra, què ha millorat respecte abans de començar-la, costaria trobar arguments consistents. Però és que, a més, el memoràndum tampoc agrada ni a Israel ni a alguns republicans nord-americans que el consideren massa favorable per Teheran. Connectarem amb Oriol Serra a Washington i explicarem què és el que pot passar a partir d'ara amb l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del trànsit del petroli mundial.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Considera que per a les famílies castellanoparlants la immersió lingüística és un desavantatge. La notícia arriba un dia abans que acabi per als alumnes un dels cursos més turbulents que es recorden. Hem parlat amb sindicats i famílies per saber què plantegen a partir d'ara.
5: L'onada de calor que es preveu pels pròxims dies, la campanya de la Sega i la Revetlla de Sant Joan preocupen de cara a possibles incendis simultanis. Marc Castellnou, cap dels GRAF, el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, ha demanat extremar les precaucions.
6: Tota la vida del juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis. És extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
0: I ja tenim en marxa el sonar. Comença una nova etapa del Festival de Música Electrònica. Està seguint les actuacions d'aquesta nit el Marc Ruiz. Més endavant hi connectarem.
5: I com cada dijous tindrem un informatiu de cine amb l'Àlex Gorina.
0: Són les 10 i pràcticament 20 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La setmana horribilis de Pedro Sánchez té avui un doble capítol. El president espanyol ha admès per primera vegada que contempla l'avançament electoral si el Congrés li acaba tombant els pressupostos, una qüestió que de seguida abordarem, i també el segon capítol, el cas Zapatero.
1: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: 24 hores han trigat a filtrar-se, ara ho sentíem, els àudios de la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional. Catalunya Ràdio ha tingut accés en aquests enregistraments en què l'expresident espanyol defensa aferrissadament la seva innocència i nega en rodó haver fet gestions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, bona nit.
2: Bona nit, sí. L'exlíder socialista va rebutjar una vegada i una altra haver tingut res a veure amb la injecció de diners de l'Estat en aquesta companyia aèria.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
2: Zapatero va dir que mai va negociar cap comissió, que el que va cobrar d'anàlisis relevante va ser a canvi del seu temps i dedicació com a consultor d'aquesta empresa, al centre de la suposada trama i propietat del seu amic Julio Martínez. No tenien una relació contractual, però, i això va sobtar el jutge Calama.
1: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
2: També va negar haver ordenat la creació de societats offshore, d'entrada perquè, va assegurar, no sap ni el que són.
1: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: I hem sortit de dubtes, Àlex, sobre si van arribar a parlar de les joies decomissades durant l'escorcoll al seu despatx.
2: A veure, el magistrat va treure el tema, referint-s'hi, si més no, de manera curiosa, ara ho sentireu, però Zapatero va acollir-se al dret de no declarar-hi al respecte.
3: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Sobre esto, ¿quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No deseo prestar declaración.
2: Les dichoses joies, sí, les benaurades joies, que diríem en català. Àlex Gap, de l'executiu espanyol, recordem-ho, està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i també de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres, pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics.
1: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores.
2: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar al seu amic contractar els serveis de màrqueting de les seves filles.
4: Gràcies, Àlex. Doncs precisament el jutge que investiga la trama Zapatero, ara el sentíem, ha ampliat la causa avui a les seves dues filles, que passen a ser investigades al cas, i això genera més mal de cap als socialistes també. Tot i això, avui Sánchez ha tornat a tancar files amb Zapatero i ha expressat la seva solidaritat amb l'expresident. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Comencem per Pedro Sánchez i el que ha dit des de Brussel·les. Com ha reaccionat el nou moviment del jutge?
5: Doncs un cop més, fent costat a Zapatero, Sánchez ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Diu que confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport incondicional, tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la família socialista.
5: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya, i ha assenyalat que l'Espanya del 2007 no és la del 2026 i també que les lleis són diferents. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixa oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i a partir d'ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura, diuen, acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
4: I Àngels, tornant al cas Zapatero, quins són els arguments del jutge Calama per imputar també les seves filles i també la seva secretària?
5: Doncs principalment el jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè perquè, diu, a través de la seva agència de publicitat, van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plusultra. Zapatero ha reconegut que va encarregar a les seves filles que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres imputats.
0: Gràcies, Àngels. Enmig de tota aquesta tensió política, avui el govern de Pedro Sánchez ha viscut la cara i la creu al Congrés. D'una banda, ha pogut convalidar finalment el decret que actualitza les bestretes del finançament autonòmic. Comencem per aquí. Joan Vilaplana, bona nit.
7: Bona nit.
0: Què suposa i com se n'ha sortit el govern espanyol per aprovar-lo?
7: Sí, a veure, es tracta del mecanisme pel qual les comunitats autònomes rebran de manera anticipada part dels fons que els corresponen del sistema de finançament autonòmic per aquest 2026. Estem parlant de més de 150.000 milions en total i més de 30.000 milions per Catalunya, que és qui en rebrà més. Avui PP i Junts hi han votat a favor, fins ara l'havien tombat. Tot i això, els juntaires han tornat a reclamar eleccions a Sánchez i Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana Teresa Jordà.
8: Amb la seva debilitat actual, no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
9: Des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo.
7: Una reforma del finançament autonòmic per la qual avui el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups.
0: La creu, Joan, seria que Junts s'ha unit avui a PP i Vox per instar el govern a assumir responsabilitats, depurar responsabilitats per tots aquests casos judicials a l'entorn del PSOE.
7: Sí, recordem, però, que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern. El PNB s'hi ha abstingut, també Coalició Canària i la resta de socis del govern hi han votat en contra. El text, però, no incluïa les esmenes en què populars juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions. Recordem que dimarts el PSOE i Sumar van impedir que s'incloguessin a la mesa del Congrés, ho van impedir a la mesa, i un veto que el Partit Popular ja ha anunciat que portarà al Constitucional.
4: Doncs Pedro Sánchez i el PSOE, que estan a punt de tancar una setmana horribilis, que va començar amb la visita del cas que afecta la parella del president espanyol, amb la vista, i amb la declaració de Zapatero. I la pregunta que ens fem ara és com surt Sánchez d'aquesta setmana. Doncs això li traslladem al cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
10: Bona nit. Doncs Sánchez resisteix per ara, però la pressió li creix i molt per dos fronts, pel judicial i també pel parlamentari. El judicial és evident. La foto de Zapatero, un referent del socialisme, declarant per 7 delictes, ha fet mal al partit, tot i que la decisió del jutge de no imposar-li cautelars hagi estat també un respir. Un respir momentani, perquè avui mateix la causa s'ha ampliat també a les seves filles. I en l'altre front, el polític, Sánchez surfeja, però comença a notar també l'aigua al coll. Junts ja fa temps que s'ha apartat dels aliats del PSOE, però el PNB ho fa ara. Els nacionalistes bascos volen evitar que les eleccions espanyoles i les basques arribin a coincidir i li demanen a Sánchez que convoqui els comicis si perd els pressupostos al Congrés, si els perd, entre d'altres, perquè el PNB no li vota. Sánchez s'ha tancat sempre abans d'eleccions. Sempre fins avui, que per primer cop admet que s'arribarà a plantejar avançar-les si perd els pressupostos que ell mateix s'ha compromès a aprovar al Congrés. De fet, són aquestes dues pressions, la judicial i la política, les que marcaran el ritme del que quedi de legislatura i les que permetran saber si Sánchez pot aguantar un any més o si s'ha d'aturar abans.
11: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
14: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
15: Quina ratxa! Quants maig portes?
14: 150.
15: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
12: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
17: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
18: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
17: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Tot fa la mateixa olor de sempre.
18: Cinema.
21: Estem en una situació crítica.
18: Sèries.
22: This is the most dangerous period I've ever seen.
18: Documentals, plataformes.
23: Vinga, va, selfie i marxem.
18: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
24: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
25: Memoritzeu la cara del nostre home.
18: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
24: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
26: Jo em quedo aquí. No tira res. Jo em quedo aquí.
17: Catalunya Ràdio.
27: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran signat ahir telemàticament pels presidents dels dos països, tot i les crítiques internes que li arriben per aquest acord. Un acord que tampoc no agrada al líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, que assegura en un missatge novament per escrit que el va autoritzar per responsabilitat i compromís amb el president del país, de la República. Donald Trump i el vicepresident Vance, d'altra banda, recorden a Israel que aquest acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs també el Líban. Washington, Oriol Serra, bona nit.
28: Hola, bona nit. El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Vance, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Vance ha fet aquesta advertència a Israel.
29: Donald J. Trump is the only...
30: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
28: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
31: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
28: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.

0: Doncs ja s'han pogut estabilitzar tots els incendis que hem tingut al llarg de la jornada d'avui. Dos a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, un a Gramunt, a l'Urgell, un altre al Farràs, al Segrià, i un altre a Cervera. En total, més de 30 hectàrees que se sumen al centenar que van acabar cremant ahir a Talavera, a la Segarra. La majoria han estat incendis agrícoles en camps de cereal. Dels 5 que hem tingut avui, el de Gramunt i el d'Arbeca han passat en zones on està actiu el nivell 3 del Pla Alfa. Per tant, tot i que hi ha restriccions en l'ús de maquinària agrícola i en els horaris, es poden continuar les tasques de sega. Això no treu que sigui una situació que preocupa els bombers, que estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com ha explicat Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en una entrevista a estos micròfons.
1: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
0: La previsió és que les temperatures continuïn pujant estos dies i el que preocupa més és la simultaneïtat d'incendis, tenint en compte que coincideix l'onada de calor amb la proximitat de la Revella de Sant Joan i la campanya de la sega, pensant a més que estem en un juny molt càlid. Sentim Marc Castellnou, cap d'Esgraf, en declaracions a 3Cat Info.
2: Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis, és extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, es propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
0: Per cert, mereix un capítol a part l'incendi de Cervera, que tot apunta que hauria estat per una burilla que algú ha tirat per la finestra d'un cotxe quan circulava per la Nacional 2.
3: Assegura que la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles no tindrà efectes pràctics sobre el sistema educatiu. Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar. Cèlia Forment, bona nit. Què ha passat exactament?
4: El Tribunal d'Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies d'aquesta escola de Canet de Mar. Segons el govern, això no significa que el tribunal hagi sentenciat sobre el fons del debat lingüístic, sinó que simplement ha decidit no estudiar el cas. Per això, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
3: I com han reaccionat les diferents parts implicades?
4: D'una banda, Òmnium Cultural ha lamentat la decisió i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. El seu president, Xavier Antich, defensa que el model d'immersió lingüística continua sent necessari per garantir el coneixement del català.
6: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
4: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona també el model actual d'immersió lingüística.
7: Doncs demà més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària aparcaran les motxilles de l'escola i l'institut fins al setembre. Ha estat un curs convuls, 22 jornades de vaga i un conflicte educatiu encara sense solucionar. Maria Costa, bona nit.
8: Bona nit.
7: Quins són els moments més destacats d'aquest curs que ens han portat a aquesta situació?
8: Doncs ens hem de situar al març, quan el Departament d'Educació aconsegueix tancar un primer acord amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, que trenquen la unitat sindical. L'acord, a grans trets, aconseguia un augment d'uns 200 euros bruts al mes.
9: Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya.
8: Però els sindicats contraris a l'acord, la USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, convoquen un cicle de vagues.
10: Riu-ho! Escolta! Això és una revolta!
8: El carrer... Mestres i docents també insisteixen a demanar més mans, gairebé per sobre de les millores salarials, més mans per atendre l'augment de la complexitat a les aules. Després d'unes negociacions maratonianes, la USTEC i professors de secundària tanquen un preacord amb el departament en què s'arrenquen uns 400 euros més al mes. La unitat sindical es torna a esquinçar perquè la CGT i la Intersindical s'aixequen de la taula. Però, Manel, la qüestió s'embolica quan els sindicats sotmeten aquest preacord a consulta i els mestres

0: el tomben amb un 65% dels vots. Professors de secundària el signen per l'aval d'una consulta interna i la USTEC es troba amb un distanciament dels docents. Tot això, recordem, amb un estira i arronsa embolicat encara més pel polèmic pla pilot dels Mossos a les aules i per la infiltració dels agents a les assemblees.
1: I la gran pregunta que ens fem ara és, i a partir d'ara què?
0: Doncs, d'entrada, el que sabem és que la consellera Esther Niubó començarà la setmana vinent trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori. Són trobades voluntàries que s'han d'allargar fins al primer trimestre del curs vinent. Això vol dir fins al març de l'any que ve. Les associacions de famílies prediuen que tenen pressa, que la situació és urgent. Ho deia aquí Catalunya Ràdio Jordi de Carreras, que és president de la FAC.
2: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Dilatar-ho en el temps i fer una recopilació d'informació que potser ja està fins i tot processada, doncs pot ser dilatar-ho innecessàriament. Demanem responsabilitat. Els temes aquests són urgents.
0: L'altre focus aquest dissabte, quan hi ha l'assemblea de docents, en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no faran cap pas sense l'aval dels mestres.
3: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta, igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui que llancem. Primer hem d'escoltar i després construir de forma democràtica.
0: Comissions i UGT defensen els minoritaris que l'acord pactat i diuen que al setembre vetllaran perquè es desplegui.
1: Doncs veurem què és el que passa. Gràcies, Maria. Una pausa i tornem.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
7: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'UAL 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
10: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Comença aquesta hora la primera nit de la primera jornada del Sónar. Per primer cop els fans no s'han hagut de desplaçar per veure els concerts de la tarda que han coincidit després amb els de la nit, perquè tot passa al mateix lloc, a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Ruiz.
12: Dos veterans han manat a la primera nit del Primavera Sound. The Hacker ha obert foc en un petit escenari que recorda un ring de boxa, però que permet que el públic l'envolti per tres cantons. Pioner de l'electroclash i col·laborador de Miskidin, entre d'altres, des de 1996, The Hacker que remescla acid house, electro, EDM o techno industrial sense fissures, creant atmosferes intenses i prometedores. Ha escalfat el Sónar Hall abans que hi actuessin els caps de cartell, Cabaret Voltaire. Amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division, la banda de Sheffield ha rescatat discos dels primers 80, com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic, modificant l'ona sonora i els controls ADSR. També són protagonistes una bateria electrònica, el baix, que se situa al centre, i són en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o la pel·lícula Brasil de Terry Gilliam, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS, o els canvis rítmics que juguen amb el teu cervell. L'escenari l'ha inaugurat la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. És capaç de fer un pas doble electrònic acompanyat de violí, de versionar batiscafocatiusques d'Antònia Font o d'afegir textures i bases rítmiques al seu missatge de WhatsApp desesperat perquè porta 2 anys treballant en 2 cançons i encara no la convencen.
1: I ara els esports, Damià Aguilar, bona nit.
13: Bona nit.
1: Avui en sprint, va.
13: El Barça de bàsquet ha competit a València, ha guanyat 112-113 el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstica a la pròrroga. El nostre company Ernest Macià ho narrava dient: això és un partit NBA, així ho explicava.
14: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3, no hi va.
13: Rebot. I el Barça de futbol sala que ha guanyat el segon partit de la final. Per tant, els de Javi Rodríguez a una victòria del títol. Avui 6-1 al Pozo de Múrcia.
1: Gràcies, Damià.
13: Adeu.
11: És dijous, a aquesta hora de la nit, és l'hora de la sessió golf amb l'Àlex Gorinà. Bona nit, Àlex, com estàs?
15: Bona nit, què tal, Agnès? Hola, Manel.
1: Hola,
15: hola a tothom. Hola.
11: Aviam, avui et saludem en la distància, però sabem que portes, com sempre, coses molt interessants per ensenyar-nos, d'entrada. Uh-huh. Abans d'entrar en el tema de la setmana que t'ha inspirat, sempre ens portes una perla. Quina és aquesta setmana?
15: Jo crec que és inevitable que sigui Viva de la Inna Clotet.
11: Ajá.
16: Bienvenida. Who wouldn't like to live 120 years?
15: No, tothom en parlarà, d'aquesta pel·lícula. I després del premi aconseguit al Festival de Cannes, el premi l'actriu revelació de la Setmana de la Crítica, i després de Tiger i Això no és Suècia, i molt en l'aire d'Això no és Suècia, Viva és realment un retrat femení fet per una directora nova, impetuosa absolutament, que es vol menjar el cinema directament i a més planteja un personatge femení que no sigui el tòpic, és a dir, no el tòpic de tothom està contra mi i tots els homes estan contra mi, a vegades sóc jo mateixa que també estic contra mi. I això ho fa molt equilibrat i molt interessant. Tenim un gran futur de directora. I vull afegir una altra pel·lícula que es diu 15 proves d'amor, de Lise Dourneau, que és una altra vegada el tema de la maternitat entre una parella de 2 dones i els drets que tenen l'una i l'altra sobre el fill que han aconseguit fer per inseminació. La veritat és que ja hem parlat molt d'aquest tema, però cada vegada que es diu una cosa més amb sentit comú i amb intel·ligència, afegim una pedreta més en la preocupació universal precisament pels drets LGTBI+, i evidentment també de les dones.
11: I aquesta també va a la cartellera d'aquesta setmana, eh?
15: Sí. Simultàniament s'estrenen totes 2 demà.
11: Fantàstic, molt bé. Escolta, Àlex, i quina és la notícia que t'ha inspirat a la secció d'avui?
15: Doncs veure, avui és 18 de juny i tinc 2 aniversaris que coincideixen per explicar-vos una bonica història de cinema i del passat que no ha finalitzat encara. I és que el 18 de juny de 1952 va néixer Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, és a dir, Isabella Rossellini, l'actriu model que va ser dona d'Scorsese i de David Lynch, que està dit de seguida, eh? I, per tant, filla del mestre neorealista, director de Paisà i de Roma, Città Aperta. Pel·lícula neorealista indispensable, que es va estrenar a Nova York el 25 de febrer del 1946, i aquí ve tot, eh? Perquè la va veure a Nova York una actriu sueca que estava treballant al cinema americà en l'època que feia pel·lícules com Encadenados i Juana de Arco, és a dir, Ingrid Bergman, i va escriure Rossellini, absolutament entusiasmada, perquè era una persona culta, ben informada, i que va valorar i va apreciar el que aquella pel·lícula portava al cinema en general, no? I això li va oferir parir amb admiració, després amb amor, perquè fes amb ella el que volgués, no? Per exemple, una pel·lícula. I Rossellini, que es va quedar de pasta de boniato absolutament, va pensar, bueno, doncs vinga, li oferiré una pel·lícula que estigui prevista, que es diu Stromboli, que s'ha de rodar a l'illa de Stromboli, que va d'una dona que es troba en un món que no l'entén i que, a més, se sent presonera a una muntanya. S'assembla molt, tot plegat, a una novel·la catalana, Solitud, de Víctor Català, o Caterina Albert, sí, que Rossellini havia llegit i, per tant, la va copiar literalment, però no la va copiar, ho va fer obertament com a gest d'admiració. I això, que va donar peu a una obra que es deia Solitud a Stromboli, que van muntar la Fina Rius i l'Imma Colomer a la Sala Atrium de Barcelona, i que elles mateixes, presentant l'obra, ja parlaven de Rossellini i de Stromboli.
17: Sembla ser que el pare de Rossellini era una persona molt, molt culta i molt, molt ben llegida, que tenia una mena de club literari o de tertúlies literàries on es discutien grans obres de la literatura europea, i una d'aquestes obres resulta que era Solitud.
18: El que sí fa aquesta obra és unes ganes boges de llegir Solitud i de veure la pel·lícula.
15: I, efectivament, el que heu de fer és veure la pel·lícula, també, evidentment, Stromboli, que s'acaba amb una escena d'Ingrid Bergman dalt de tot de la muntanya, amb la crisi personal que ha viscut, perquè és una refugiada bàltica que ve d'un camp de concentració, que gràcies al matrimoni un pescador de Stromboli té el dret a viure a la illa. Això recorda molts temes contemporanis, també, no? I això va provocar que, en un moment donat, recuperi la fe i en si mateixa. El cert és que la pel·lícula s'acaba amb una escena brutal en plena erupció volcànica que ara sentireu.

0: rodatge d'aquesta pel·lícula, Ingrid Bergman i Roberto Rossellini es van convertir en parella i vivien a la Casa Rosa, que encara existeix, protegida per l'Acadèmia del Cinema Europeu, que conserva els tresors de la cultura cinematogràfica d'Europa, com per exemple en el castell de Cardona, on es va rodar Campanades a mitjanit d'Orson Welles, no? Mm-hmm. I allà és on Alice Rohrbacher, la directora de Nacho Felice i La Quimera, està rodant en aquests moments Three Incestuous Sisters, de la novel·la d'Audrey Whittaker, que interpreten Jesse Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, George O'Connor, Mick Jagger i Isabella Rossellini, que ha tornat a la casa on els seus pares la van concebre durant el rodatge de la pel·lícula Rossellini, que es diu De seguida. La cosa té molta gràcia. Heu de veure Rossellini. I què més heu de veure a banda de Rossellini? Doncs, per acompanyar aquesta història, un film que es deia Vulcano, interpretat per Anna Magnani.
1: Anche a lei avete sentito il bisogno di dirlo. Adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete. Ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con me perché io bene e male la mia vita l'ho avuta. Mentre voi siete state condannate a restarvi a diventare brutte e a fare le bestie da tomba.
2: Notte chi ne si è addormuto male.
0: La veu parlant i la veu cantant de la incomparable Anna Magnani, que continua sent part d'aquesta història, perquè abans d'Ingrid Bergman, Roberto Rossellini estava amb Anna Magnani, en parella, i li havia promès que ella seria la protagonista d'Stromboli. Quan Anna Magnani es va enterar de que s'havia enrotllat a Ingrid Bergman i que estaven rodant Stromboli sense ella, va haver una escena mítica a l'hotel Excelsior de Roma on li va tirar pel cap a Rossellini una plata d'espagueti al
3: pomodoro. Déu-n'hi-do. Molt
0: totalment mediterrani, melodramàtica, etc. I ella va rodar una pel·lícula, Vulcano, també a les Illes Eòliques, que va aconseguir estrenar el 2 de febrer del 1950, 8 mesos abans de que s'estrenés Stromboli, de manera que va aconseguir fer la seva solitud, estrenar-la abans i deixar un pam de nassos a Rossellini i a Ingrid Bergman. Només per tota aquesta anècdota, la pel·lícula ja mereix la pena. I la tercera que us vull recomano és Caro Diario, de Nanni Moretti, que recordareu potser que tenia 3 capítols, en el segon dels quals el director Nanni Moretti visitava Stromboli, que ara és una ciutat de turisme absolutament, no de pescadors, no queda ni un, és com la Costa Brava, no? I va anar a veure els llocs de rodatge de Stromboli, inclosa la Casa Rosa, i es va trobar amb un batlle que, en fi, escolteu-lo.
4: Esatto, auguri. Per questo e per tutto, auguri. Magari non ci vediamo più, però...
5: E la luce dell'isola, a cura di un grande direttore della fotografia, Storaro, che cura l'illuminazione e i tramonti di Stromboli. Ricostruire da zero Stromboli, ricostruire da zero l'Italia, un nuovo modo di vivere, con una nuova luce, nuovi abiti, nuovi suoni, un nuovo modo di parlare, nuovi colori, nuovi sapori, tutto nuovo!
0: Ja, si voleu fer turisme cinematogràfic, aneu al costat de Sicília, a l'estret de Messina, aneu a les illes que hi ha, a Salina, Linari, a Porticello, evidentment a Vulcano, i evidentment també a Stromboli, i podreu fer com Pablo Sorrentino, que passava les seves vacances d'infància i ho explicava, fue la mano de Dios, precisament a Stromboli, o com va demostrar Justit Triet a la seva pel·lícula El reflejo disímil, és un bon lloc per aïllar-se i escriure. En fi, jo acabaré així, si us sembla bé, amb aquestes recomanacions.
3: I tant. A més, hi ha feina extra aquesta setmana. Sí. No només pel·lícules, sinó també Solitud, de la Víctor Català.
6: I viatge,
3: sí, això.
0: Indispensable. Que consti que la història de Rossellini i Ingrid Bergman va donar per 5 pel·lícules més i van anar fins i tot a actuar al Liceu. Això és una cosa poc coneguda. Va fer una funció al Liceu de Giovanna d'Arco al Robo amb Ingrid Bergman actuant i Roberto Rossellini disfressat de monjo dirigint l'escena en directe perquè no havien tingut temps de fer assajos. Això està, diguem, en l'anecdotari de Lluís Permanyer de la història de Barcelona. Ho deixem amb una cançó dedicada a Ingrid Bergman del Billy Bragg, com es recorda la mare d'Isabella Rossellini.
3: Home, boníssim, i tant.
0: Sí?
3: Sí.
0: Doncs bona nit. Mila, ja la canta.
7: Not by pennies, dimes, nor quarters,

0: Ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó i de seguida la Gemma Puig ens explicarà com ha triat la d'aquesta nit. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Sansan que es diu La mateixa temperatura. Per tant, demà tindrem aquesta mateixa temperatura que avui. Avui ha baixat, respecte, tot i que costa una vegada una miqueta de creure, però sí, respecte a ahir, que ahir vam arribar gairebé als 39 graus, avui hem quedat una miqueta més a baix, 37. Tampoc és que hagi baixat molt, però en moltes comarques ha baixat 2, 3 graus. Per tant, una miqueta ha baixat la temperatura. Hem tingut una tarda de sol amb algun ruixat molt puntual i demà tindrem, de moment aquesta matinada haurem d'estar pendents d'una petita línia d'inestabilitat, uns núvols que ens creuaran de sud-oest a nord-est. No és que vingui grans precipitacions, però sí que pot mullar una miqueta el terra de matinada. Demà al matí ja tindrem més clarianes, més estones de sol. Algunes boires matinals que altre cop com a bassa d'avui es poden formar arran de mar, fruit d'aquest contrast de temperatura, i les temperatures demà no variaran gaire, ni al matí ni tampoc al migdia. Per tant, aquests valors més alts cap als 37 graus cap a ponent, i també el temps no variarà gaire. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu força puntual a partir de dissabte i altre cop, sobretot a partir de diumenge, que comença oficialment l'estiu, i ben bé fins dimarts, doncs tenim aquest preavís d'onada de calor que es manté amb unes temperatures que pujaran i força. De cara a diumenge ja estem veient doncs alguns valors que podrien arribar per primer cop als 40 graus, i encara entre dilluns i dimarts podria pujar una mica més. Per tant, venen dies de calor molt, molt intensa.
0: Doncs sí, demà ho acabarem d'afinar de cara al cap de setmana, però ja estem tremolant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A nosaltres també ens és la temperatura que faci, que demà a les 10 aquí,
2: És que estava pensant això, no s'ha estat malament treballant, no?
0: No.
2: Fa aquesta calorada fora. En fi, què hi farem? Tot és posar-s'hi bé.
0: I tant.
2: Demà a les 10 puntuals.
0: Aquí estarem.
2: Adéu-siau.
0: Bona nit.

0: Bona nit, són les 11. Som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia 8 del Mundial i el dia 1 de la final de l'ACB. Quin primer partit de la final entre el Barça i el València, el Roig Arena a València. El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet. Partidàs que s'ha decidit a la pròrroga. València 112, Barça 113. Això són números de partit de l'NBA. Els 40 minuts han acabat amb empat a 101. El Barça ha fet 19 triples, 19 de 38, 50% de percentatge d'encert en triples, això és altíssim. Claiborne, 21 punts, la Provítola, 20 punts, però l'obra del Barça de Xavi Pascal avui ha estat de coral, absolutament, ha estat un partit increïble, i el Barça es col·loca per davant a la final, 1-0, i recupera de moment el factor pista en aquesta final ACB. Aquesta nit el Mundial acaba de finalitzar, el Suïssa 4, Bòsnia 1, tots els gols a la segona part, la majoria en el tram final. Manzambi, el davanter de Suïssa, ha fet dos gols aquesta nit. Suïssa queda amb 4 punts, Bòsnia amb 1 i té difícil passar als setzens de final, però no impossible. Aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Quin gran resultat. El gol de la República Txeca ha arribat molt ràpid, al minut 6, l'ha fet Sadilek, i Sud-àfrica ha empatat el tram final del partit, gol de penal de Mokoena. Les dues seleccions, la República Txeca i Sud-àfrica, queden amb només un punt i risc alt d'eliminació a la primera fase. Avui, des de Chattanooga, Joan García, el porter del Barça, atès al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'entrevista ha estat molt interessant, molt. Com està vivint el Mundial i, de moment, ser suplent d'Unai Simón, Joan García? Quina nota es posa en la seva primera temporada del Barça? Quina considera estar la seva millor aturada aquesta temporada? Ara ho recuperarem tot amb la Sònia Gelmà. I Marc Cucurella ha fet la primera roda de premsa com a jugador del Madrid. Diu que està molt content de la decisió que ha pres i el pas que fa, però que també està orgullós d'haver passat pel Barça i per la Masia, i que sense aquest passat blaugrana segurament no seria on és i no hauria arribat on ha arribat. Ha estat sensat avui el discurs de Marc Cucurella. M'ha semblat això. Els pròxims partits del Mundial entre aquesta nit i aquesta matinada són a les 12, d'aquí gairebé una hora, al Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, una mica més tard, al Mèxic, Corea. Aquesta matinada juguen dues de les tres anfitriones. La tercera ho farà demà, divendres al vespre. Els Estats Units jugaran contra Austràlia. I demà a la nit, que és divendres, hi ha dos bons partits a hores raonables. A les 12 de la nit, al Marroc, Escòcia. I a dos quarts de 3 de la matinada, al Brasil, Haití. Aquests dos partits de demà a la nit, que com és divendres, potser hi ha més gent que aprofita per quedar-se a veure'ls. Resultats a les últimes hores del Mundial, per si hi ha algun despistat. Uzbekistan 1, Colòmbia 3, i Ghana 1, Panamà 0. El gol de Ghana va arribar al minut 95, el temps afegit, mala sort per a la selecció que entrenen Thomas Christiansen i Xavi Sánchez Cara. I ja es dona per fet el fitxatge per part del Bayern de Múnic d'un davanter català que és el Mundial. No us espanteu. Es tracta d'Ismael Saibari, el davanter marroquí, nascut a Terrassa, va marxar als 6 anys de Terrassa, i és el golejador del Marroc contra el Brasil en la primera jornada. Entre fix i variable, atenció, el Bayern pagarà aproximadament 55 milions d'euros al PSV Eindhoven Park Saibari. I al Canadà, atenció, tornat a prohibir l'entrada un altre jugador en aquest Mundial. Es tracta de l'iborià Elie Wahi, perquè està immers en una investigació sobre apostes. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: Mundial, el Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista i la resta d'actualitat esportiva, avui molt marcada per el bàsquet. L'edició d'avui és la del dijous 18 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Ha estat profitós avui el dia de Chattanooga, eh?
1: Sí.
0: La veritat és que ha estat molt bé l'entrevista amb Joan García. Enhorabona des d'aquí, ja li he dit personalment al Jordi Costa, i t'ho trasllado aquí en antena perquè val molt la pena l'entrevista, de debò, ni un tòpic, i si algú la vol recuperar íntegra, doncs ho pot fer al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a l'espai del Tot Costa. Ara, en una estona, recuperarem les declaracions més interessants del porter del Barça. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: En el meu cas estic molt excitat pel bàsquet, perquè ha estat un partidàs.
4: Hem salat a la redacció,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, sí,
4: sí. Final de bàsquet.
0: El futbol sala també ha guanyat, que era una de les altres coses, Sergi, que estaven pendents, sí, aquesta nit, a la final de la Lliga de Futbol Sala, que el Barça juga contra el Pozo, i ha anat bé també avui.
4: Sí, ha guanyat 6-1. Ara domina la sèrie el Barça per 2-0. 4 gols a Touré, per cert, eh? Els blaugrana són una victòria del títol. Els dos propers partits seran a Múrcia.
0: Atenció a això, el Barça dona per perduda Salma Parayuelo.
4: Sí, la jugadora que acaba contracte el 30 de juny ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
0: Notícia avançada per la Ruth Vilà aquesta tarda al Tot Costa. El Madrid continua fitxant, avui ha fet oficial el fitxatge del central francès Konaté.
4: Konaté, que ha fitxat per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional de 27 anys ha jugat les últimes 5 temporades al Liverpool, i el mateix club anglès, el Liverpool, ha anunciat fa una estona que ha fitxat Víctor Muñoz.
0: Bon fitxatge, Víctor Muñoz, del barceloní.
4: Del barceloní.
0: Mig propietat del Madrid. Marxa al Liverpool, sí, que recordem, l'entrenador del Liverpool aquesta pròxima temporada serà Imanol Iraola. Imanol Iraola, entrenador del Liverpool.
4: Andoni Iraola.
0: I Víctor Muñoz, fitxatge dels Reds, que jugarà, sí, a Anfield. A Sabadell ja ho tenen tot preparat per la gran cita. Demà els arrequinats es juguen l'ascens a segona contra el Zamora.
4: Demà la nova Creu Alta es vestirà de festa per intentar ajudar l'equip a guanyar el partit. L'anada 1-0 pels castellans, per tant una victòria per la mínima després d'una pròrroga donaria l'ascens al Sabadell a segona. No hi ha penals, recordem-ho. En directe ho podreu sentir a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9.
0: El Tot Gira demà obre les seves portes per seguir aquest partit entre el Sabadell i el Zamora, que pot acabar amb el Sabadell segona divisió, el retorn dels arraquinats a segona. Motos, Àlex Márquez té l'autorització dels metges per reaparèixer aquest cap de setmana al Gran Premi de la República Txeca.
4: El petit dels Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno, podrà participar demà a la primera sessió d'entrenaments, després tornarà a passar més proves mèdiques.
0: Waterpolo, el Sant Andreu Femení ha confirmat la baixa de la majoria de jugadores que fa un any van guanyar la Champions.
4: Sí, sí, fins a 11 jugadores deixen el club, eh? Per posar només alguns exemples, la capitana Maria Palacio, Marina Tarré, les germanes Ariadna i Helena Ruiz, Paula Camus, Caral Anton. Algunes es retiren, d'altres marxen a clubs com el Sabadell, el Terrassa o l'Atlètic Barceloneta.
0: I també tenim golf, Sergi, que a tu t'agrada.
4: Sí, content, content.
0: Avui comença un dels 4 majors, el US Open.
4: Vols que el vagis seguint? Sí. El programa? Sí. A Southampton, a Nova York, amb la presència del número 1 del món, el nord-americà Scottie Scheffler, també hi són el basc John Ram i el català David Puig, entre molts d'altres.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, el control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i el Miquel Jario és el control central. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ara anem a València, que ens està esperant l'Ernest Macià després d'aquesta gran victòria del Barça al Roig Arena en el primer partit de la final de la Lliga CB, però acaba de finalitzar el Suïssa 3, Bòsnia 1 a Los Angeles. Sergi, detalls del partit?
1: Sí, mira, la primera part ha acabat amb empat a 0. Suïssa ha merescut més a la primera part, ha tingut l'ocasió més clara. A la segona, Bòsnia ha manat, ha avançat línies i n'ha tingut de clares fins el primer gol del partit de Manzambi, gran voler des del punt de penal. A partir d'aleshores, expulsió d'un jugador de Bòsnia, Muharemovic, al minut 80, i aquí ja Bòsnia s'ha desfet com un terròs i ha estat una allau de gols fins a 4 en els últims 10 minuts, el 2-0 de Vargas al 84, el 3-0 de Manzambi al 90, ha escurçat diferències Magnić al 94 amb el 3-1 i el gol definitiu, el 4-1 de Xhaka de penal al 96.
0: A veure, i aquesta tarda s'ha jugat al República Txeca 1, Sud-àfrica 1, Atlanta. Detalls del partit, Sergi.
1: Sadilek, minut 6, 1-0 pels txecs. Aleshores, però, han cedit terreny als sud-africans, que han anat de menys a més, i l'han aconseguit l'empat mitjançant Mokoena al 83 de penal. Les dues seleccions tanquen el seu grup amb un punt cadascuna, per tant, estan obligades a guanyar l'última jornada si volen optar als setzens.
0: Ricard, Àlex Dalmas, molt ràpid. Veieu Sud-àfrica i la República Txeca en alt risc de quedar fora de el Mundial en aquesta primera fase?
2: Sí, jo crec que és un dels grups més febles i, clar...
0: És que no han sumat ni entre ells.
2: Un punt després clar. De dues jornades els hi complica molt la vida.
0: A la tercera jornada, el seu tercer partit, Sud-àfrica jugarà contra Corea i la República Txeca contra Mèxic. I la ve amb l'obligació de guanyar totes dues perquè, si no, amb dos punts només és difícil que classifiquin, Àlex.
3: Sí, jo també en clar risc. A mi, sincerament, Sud-àfrica és la selecció que m'ha causat una impressió més pobra de totes i Txèquia gairebé està a l'alçada. Per tant, sí, en risc i crec que merescudament.
0: D'acord, va. Ara d'aquí una estona repassarem els partits que venen, el que ha dit Joan Garcia, però abans hem d'anar a València a la final de la CB perquè ha estat un partidàs. Ernest Macià, bona nit.
4: Ernest. Sí, Xavi.
5: Pues vinga, ja Nicola, aprofito la felicitat.
0: Ah, mira.
5: Increïble.
6: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Valencia es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
5: Tu sabies, tu coneixes el teu cos, tu sabies que podies rendir aquest nivell 30 minuts i semblava que no passés res, que no haguessis passat lesions aquesta temporada.
6: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
5: L'experiència és un grau, Nico. Els partits aquests, les finals, s'han de saber guanyar. I aquest equip, si una cosa té, és experiència. I el València és un equip molt bo, però molt jove també. Això juga a favor vostre, també, els anys. El que de vegades sembla que és una cosa dolenta, resulta que per les finals no.
6: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho, que no está en esta situación y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque es... Esta final es una gran oportunidad para nosotros y es un paso de que el equipo, el club tiene que dar, así que ojalá podamos terminar bien.
5: Gracias, Nico.
6: Gracias.
0: Ernest Macià, en directe des del Roig Arena, amb Nico Naprovítola, un dels destacats protagonistes d'aquesta gran victòria del Barça. Ernest, aquest to de l'Apro era de cansament... Hi ha hagut un punt de reivindicació, potser també?
7: M'ha sobtat, M'ha sobtat perquè és una persona molt dolça, molt tranquil·la i gens egocèntrica, almenys perquè la relació que hi ha entre el que aporta i el que diu realment surt a tornar. I avui, en canvi, l'he vist molt reivindicatiu. De fet, fins fa pocs dies em va dir que el Barça, doncs, i amb pena m'ho deia. Diu, no m'han fet cap oferta. Jo crec que potser aquesta final pot canviar alguna cosa i ho penso perquè és molt evident, és que és flagrant que potser a la seva edat no hi haurà gaires clubs que apostin per ell i el Barça, doncs, amb una quantitat relativament humil pot tenir un jugadoràs per moments puntuals. Estem parlant d'un jugador, doncs, de 35-36 anys, estem parlant de jugadors com Marcelinho, que en tenen 43, bé, depèn, tot és relatiu, no es pot ventilar un jugador d'aquest nivell així com així.
0: O sigui, estàs dient que el que sembla...
7: Almenys
0: la Provítola fora del Barça ara ja no sembla tan clar.
7: No. Que almenys ho repensaran. Jo no dic que no acabi marxant, que fins a dia d'avui estava clar que sí, sí. Després d'això, i si aquesta final el Barça la llarga i la lluita i la competeix bé, ja no dic que la guanyi, però la competeix bé, almenys ho pensaran.
0: D'acord, veurem, sí, sí. Veurem què passa. És el que ens explica l'Ernest Macià des del Roig Arena en directe. Quin partidàs, eh? Ernest, la transmissió ha estat vibrant perquè el partit ha estat dels millors de la temporada.
7: Doncs sí, ha sigut el rècord d'anotació de la història d'una final. Amb això ja t'ho dic tot. De fet, al final del partit els dos equips havien fet 101 punts i això no havia passat mai, i després, doncs bé, han seguit en la mateixa dinàmica. I no és només la quantitat, no són els punts a pes, és la qualitat, que el València té una qualitat que t'obliga a rendir molt bé. És un espectacle veure aquest València, és un gust, però carai, el Barça, per no haver fet un bon primer quart, des del segon fins al final, fins a la pròrroga, ha fet 100 punts.
0: Però és que el Barça, el primer quart, anava perdint de 13 o 15 punts.
7: Sí, sí, sí, sí, sí, ha arribat a perdre 14.
0: Però ja de seguida, el segon quart, ja ha equilibrat el partit.
7: Ha començat a aclimatar-se al ritme endimoniat que plantejava el València. Jo no crec que no estiguessin avisats. Entenc que és tan bèstia el ritme del València que, encara que el teu cos estigui en preavís, necessites, si ets un veterà, necessites un temps per... I després també, doncs bé, hi ha l'encert, no?, que en el bàsquet d'alguna manera, doncs, lubrica l'estat d'ànim, no? I evidentment, ara que han començat a fallar els del València, doncs ja no tenien la mateixa clarividència del primer quart, tot i que la tenien bastant bona igualment, perquè és un equip que ells van al mateix nivell, van a un nivell molt alt sempre, van fent, però bé, a la canvi és que el Barça es posava darrere. Aquests partits s'han de guanyar, i el València, doncs, sent per mi el millor bàsquet d'Europa, doncs bé, ha perdut un partit increïble a les semis de Copa amb el Madrid, com avui guanyava de 4 faltant 20 i pocs segons, amb el Madrid guanyava de 5 i el va perdre. I després a la Final Four, contra un Madrid sense pivots, no va poder disputar ni la victòria al final.
0: Sí, sí, escolta, com creus que queda la final després d'aquesta victòria, que és una mica sorprenent? El Barça podia guanyar a València, però ja ho comentàvem ahir, el València afrontava la final com a favorit, un bàsquet increïble, supermodern, amb un ritme frenètic, i no sé quants seguidors del Barça comptàvem amb una victòria en el primer partit de la final. Tu com creus que afectarà en el decurs d'aquesta final la victòria d'avui?
7: Home, d'entrada penso que allargarem la sèrie a 4 partits o a 5, això com a mínim. Després que la guanyi el Barça o el València, recordem que el València ha aixecat un 2-0 en contra Panathinaikos, i a pista contrària. Vull dir que no estic dient ni molt menys que el Barça guanyi la Lliga, però sí que hi ha allò, el 3-0, no? Després d'haver vist el Barça-València al Palau Blaugrana i com estaven jugant aquesta gent, sí, 3-0 no era descartable.
0: Escolta'm, bé, has pensat en algun moment en el partit de la Penya, el primer partit de la semifinal?
7: Sí, perquè el Barça ha fet 19 triples, la Penya en va fer 18, i penses...
0: 19 triples sobre 38, m'ha dit el Daniel Aguilar. És un 50%, és altíssim aquest percentatge.
7: Però és que la Penya també el va fer, aquest percentatge, i pensaves, com no guanyin avui, sí que els deixa tocadíssims. La Penya els va deixar tocats.
0: Sí, sí, ara el Barça veurà com reacciona físicament. Escolta'm, tens algun altre jugador del Barça de bàsquet a la teva zona, a prop?
7: Mira, ara han marxat, em sembla que queda en Brizuela.
0: Sí? Podem parlar amb ell?
7: Som-hi.
0: A veure, Darío, bona nit.
8: Buenas noches.
0: Enhorabona. Escolta'm, com estàs? Encara excitat?
8: Bueno, ha sido un final estresante y emocionante, pero bueno, ya calmando los nervios un poco y sabiendo que solo es un partido.
0: És fàcil baixar la tensió i el ritme cardíac, o què?
8: Bueno, no es fácil, pero nuestra mentalidad ahora es que solo es un punto y en 2 días tenemos el segundo partido y tenemos que estar igual de bien.
0: Com vas amb la consigna de baixar l'eufòria, la tensió i que no s'escapi res, És el que em sembla. Escolta'm, ha estat un partidàs, una victòria increïble, potser el millor partit de la temporada, la millor victòria de tot aquest curs?
8: Bueno, la más estresante seguro, porque si va a ser un partido perfecto, sentimos que estaba ahí todo el partido, y luego en el final del último cuarto y una prórroga, creo que hemos tenido momentos muy buenos, clave, y bueno, el plan era ese. Es cierto que defensivamente hoy no hemos estado todo lo bien que nos gustaría, pero sabíamos que si llegábamos ahí al final apretados y con posibilidades, con los jugadores que tenemos con tanta experiencia, tendríamos un plus.
0: A la pròrroga he sentit el Lapro que deia, m'ha vingut al cap el partit de la Penya, el primer de les semifinals, que també va ser similar, va acabar la pròrroga i se'l va endur el València. ¿Teniu aquest temor?
8: Bueno,
9: Esta sensación ha sido al terminar el último cuarto y ver que teníamos una prórroga, teníamos hasta el momento a nuestro favor, sabíamos que si jugábamos con calma y bajábamos un poco las revoluciones nos iría mejor, y bueno, así ha sido.
0: Has dit dues, tres vegades que ha estat un partit molt estressant. Què us ha generat estrès? La igualtat, la tensió?
9: Bueno, te estás jugando una final y ves que el partido está igualado, con toma y daca, y bueno, al final a la gente que juega yo creo que no lo siente, pero los que estamos en el banquillo estamos sufriendo mucho, pero bueno, salió de cara hoy y ahora hay que relajarse, descansar, y el sábado segundo salto.
0: El València és un equipàs, no cal dir-ho, i potser començava com a, amb l'etiqueta de favorit de final. ¿Tú creus que aquesta victòria canvia les coses?
9: No, siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa, y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas, y bueno, ahí estará la batalla.
0: ¿Cómo están las camas para jugar aquí 48 horas?
9: Bueno, pues da lo mismo, a estas alturas ya se hace lo que se puede con todo.
0: Darío, enhorabona, a descansar i sort per dissabte.
9: Muchas gracias.
0: I gràcies a l'Ernest Macià per la fantàstica feina des de la zona mixta del Roig Arena després d'aquesta victòria del Barça. Ernest, Xavi Pascual, sí. Què ha dit? Estava, suposo que molt mesurat, no?, com els seus jugadors.
10: Sí, ha dit 1-0. És un 1-0. És que ell sap que costarà molt guanyar aquest València a la final, encara que avui hagi sonat, no la flauta, però diguem-ne la trompeta, tornar a haver de fer 18 triples o 19 i estar al nivell que han estat avui aquesta gent no serà fàcil, que no vol dir que no sigui impossible, però jo l'he vist molt mesurat i controlant totalment la situació, encara que és evident, Xavi, que amb aquesta victòria explota aquesta final completament, capgira.
0: El segon partit, Ernest?
10: D'aquí 48 hores pel Tot Gira aquest dissabte a les 8.
0: Com tots els partits d'aquesta final de l'ACB, en aquest Tot Gira, avui a les 8 en directe, dissabte a les 8 en directe, el segon partit, el tercer, serà dilluns vinent, Ernest? Sí. I al Palau Blaugrana. De moment, serà pas així. A pas. Dissabte a les 8, correcte. Segon partit. També al Roig Arena, València-Barça. Gràcies, Ernest, i bona nit.
10: Que vagi bé, gràcies, Xavi.
0: Ara continuarem amb el Mundial i sobretot amb Joan Garcia, que avui ha estat al Tot Costa amb la Sònia Salmà. Ara tornem. Spinning around.
11: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
13: 3 de maig de 1929.
12: I el número de la sort, el
13: 9.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: A Catalunya Ràdio. Postdates.
15: Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
14: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
11: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: Un quart i mig de 12 de la nit, som a Catalunya Ràdio, al Mundial, al Club de la Mitjanit, com cada dia de Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio per repassar tot el que passi al Mundial. I avui el que ha passat al Mundial és que Joan Garcia ha aconseguit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Molt bona entrevista, enhorabona, t'ho deia abans, Sònia. Ara recuperarem el més interessant, però com l'has trobat tu, que l'has tingut a cara a cara?
16: Molt tranquil. La veritat és que transmet aquesta mateixa calma que li veiem sota la porteria. Diria que és, fora del camp és molt similar, sense posar-se nerviós. I aquí al Mundial, gaudint de l'experiència, conscient que serà difícil tenir minuts, però que el seu objectiu durant tota la temporada ha estat, si el convocaven, que el convoquessin, i una vegada convocat, doncs que ho lluitarà, sent conscient que Unai Simón va amb molt avantatge respecte a ell.
0: Sí, sembla que assumeix el seu rol i tampoc li genera un gran problema, doncs, viure el Mundial des de la banqueta i des dels entrenaments. No,
16: perquè de fet ell mateix recordava que ell ja li ha tocat ser suplent en d'altres ocasions. Per exemple, als Jocs Olímpics, quan al final el Costa li preguntava: tu te'l sentiràs com teu aquest Mundial, encara que no juguis un sol minut, si Espanya es donés la circumstància que guanyés? I ell ha dit: sí, jo tinc la medalla d'or dels Jocs Olímpics i tampoc em va tocar jugar cap minut, però me'l sento com si els hagués jugat tots, perquè evidentment forma part del grup i està ajudant a contribuir a l'objectiu.
0: Arnau Tenas, un altre porter català, va ser el titular en la medalla d'or de la selecció espanyola als Jocs Olímpics de París ara fa dos anys. Tot el que us ha dit, anem amb tot el que us ha dit, que han estat moltes coses. Per exemple, us ha explicat això, com està vivint el Mundial, i també ha remarcat que és possible que el seu fitxatge ara fa un any pel Barça hagi tingut influència en la convocatòria final per ser el Mundial, oi?
16: Sí, ara fa uns dies, quan entrevistàvem Luis de la Fuente, li preguntàvem precisament per això, recordaràs, i ell no volia ser molt clar respecte a si el fet que jugués al Barça havia estat decisiu o no, però per Joan García, des del seu punt de vista, és possible que la decisió de Luis de la Fuente hi hagi influït decisivament.
17: No sé el que hagués passat, però bueno, segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Sònia, avui fa un any, concretament, fa un any que el Barça va anunciar el fitxatge de Joan García, i avui Joan García us ha explicat com ha viscut tot aquest any al Barça i en què creu que ha millorat com a porter.
16: Sí, amb la perspectiva del temps passat, doncs tot el soroll ha estat menys del que va semblar en aquell moment. Ell diu que van ser un parell de setmanes, tres, que probablement tot va estar molt remogut, i després tot es va calmar, que ha vingut una temporada que considera d'èxit, i ens explica efectivament què ha millorat.
17: Crec que l'experiència també fa molt, l'anar sumant minuts, anar jugant partits d'alta exigència et fa millorar una mica amb tot. S'han posat en situacions que potser no estava acostumat a viure en el terreny de joc, i crec que he respost bé, i crec que és algo que he anat millorant en aquests dos últims anys, diria jo. Des de la temporada passada a l'Espanyol crec que també vaig estar a bon nivell i vaig millorar en aquest sentit. I sí, cada vegada em vaig sentir més còmode en la sortida de pilota, en la presa de decisions, evidentment cometre errors, però sí, molt content d'aquesta milloria.
0: Sònia, li heu preguntat per quina creu que és la seva millor tirada. Un moment. Ricard, Àlex, vosaltres quina creieu que ha dit?
18: Jo la de Pere Milla.
0: La de Pere Milla, Ricard?
18: Sí.
0: Se sentim una mica baix el Ricard. Àlex, tu quina?
3: Sí, probablement aquella, perquè a mi em ve el cap la de Gerard Martín, aquella que fa, però diria que de manera directa la de Pere Milla, si és la que ens ve el cap a tots.
0: Quina ha dit, Sònia?
16: Sí, efectivament, ha dit la de Pere Milla, amb qui encara a dia d'avui es van recordant. Recordeu, el principis de gener, el 3 de gener, el derbi contra l'Espanyol, és una que li treu aquí dalt.
0: Sí.
16: Després, en un Deportivo, Pere Milla va explicar: no, l'errada és meva, perquè jo sé que ell sempre treu aquesta mà aquí dalt. Li hauria d'haver tirat avall. I ho comentàvem avui amb el Joan García, que ja ha explicat que té aquesta relació amb Pere Milla. Aquesta de Pere Milla, espera, Costa, perquè aquesta de Pere Milla, després ell va dir que l'errada és seva, perquè ell sabia que tu sempre fas aquest gest.
17: Sí, bueno, amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada, i bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio, perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
0: Hòstia, aquesta és bona, quan es troba algun TikTok o Instagram, aquestes d'aquestes que apareix la seva aturada, Pere.
1: Enviar a Pere Milla.
0: Pam! Quin càstig, eh?
1: Li deu fer gràcia al Pere, que també li va la picança.
0: Ara, també li deu tornar amb algun altre. Segur. Has d'averiguar, t'has d'assabentar. Sí. La temporada vinent, o quan torni la pretemporada, quina és la torna?
1: Sí.
0: Exactament.
1: Llavors vinarem.
0: Exactament. A veure, una última cosa, Sònia, sobre Joan García. Aprova el Super García que va crear el Bernat Soler a la TDT per celebrar les seves grans aturades, la prova o no?
16: Sí, sí, li agrada, perquè a més li hem passat la narració de sí. precisament l'aturada de Pere Milla i ja reia i després quan li hem preguntat ha dit que sí, que ja li va bé, és a dir, que compra el sobrenom Super García.
0: Que bé, eh, Ricard?
2: Home, fantàstic que el Bernat hagi inspirat un sobrenom que el protagonista vali, que això no és fàcil al moment actual.
0: No, no, és original, tot i ser un clàssic. La veritat és que quan no va ser el dia de l'Espanyol, va ser força partits abans i em va semblar genial, molt, molt enginyós. Sí, sí. No me l'esperava. Jo
2: el Joan García...
0: Sabies o no? Sabies que la tenia
2: no,
0: o no?
2: No sabia. El Joan García coneix José María García?
0: Doncs...
16: Jo crec que el deu conèixer, però sincerament d'això ja n'hem parlat.
0: Segurament no el va arribar a seguir com a periodista.
2: Però sí, com a icona, no?
0: I presentador de programes de ràdio, sí, com a icona. Suposo que li sonarà, com a mínim.
16: Sí,
0: si no,
16: segur.
0: Ja ens retirem. Escolta'm, què us ha semblat a Ricard, Àlex, Joan García avui al Tot Costa?
2: Doncs bé, el porter que hem conegut aquesta temporada, el Sergi el coneixia, però nosaltres no al màxim nivell, aquesta sang freda. A mi m'ha sorprès molt la temporada que ha fet, perquè ens el podíem imaginar, però tot era una projecció, no tenia res a veure l'Espanyol amb el Barça. I bé, i avui com ha estat molt còmode amb el Jordi i la Sònia, molt agradable, amb el cap al lloc i fent reflexions interessants.
0: Àlex?
3: Sí, bé, sobretot jo destaco la naturalitat, no?, amb què diu les coses i amb què tracta les coses i amb què parla de les seves pròpies intervencions o del seu moment, no?, i també de la humilitat. Tot i fer la temporada que ha fet i tot i venir del que venia, sempre destaca que haig de millorar coses, hi havia coses que no m'havien exposat, m'hi he adaptat bé però haig de seguir-ho fent, i això em fa ser molt optimista, perquè un altre en la seva posició doncs subratllaria més aviat les seves virtuts, però sempre amb aquest punt de millorar em fa estar molt confiat amb Joan.
0: I esteu d'acord amb ell amb els aspectes que ha progressat i ha evolucionat en el transcurs d'aquesta primera temporada al Barça, sobretot
2: sí,
0: amb la sortida
2: sí.
0: de pilota.
2: Segur que sí, perquè per molt que ell estigués capacitat i ben dotat per fer-la, no la podia exercir amb continuïtat. I per tant, insisteixo que tot era una projecció, una suposició, i quan ell ha entrat en l'univers, doncs encara que ho domini o encara que s'hi senti còmode, només l'experiència et fa progressar i et fa créixer i et fa reconèixer millor les situacions i saber quin és el moment adequat per actuar i saber orientar-se. I és a dir, la repetició de l'escena et dona, diríem, avantatge i et dona seguretat sobre allò que estàs fent i sobre allò que és una obligació pel porter del Barça.
3: Sí, a veure, jo havia parlat amb gent que l'havia entrenat i tots m'havien dit que tècnicament i en el joc de peus estava altament qualificat, que no patíssim, i ho ha demostrat, no? Sí que és veritat que jo crec que s'ha adaptat molt bé a trobar l'home lliure, que era alguna cosa que no feia habitualment, però si t'haig de destacar un punt on m'ha sorprès gratament i que no havíem vist, és en la comprensió del joc. En aquell tipus de jugades on el Barça aflicti la línia molt endavant...
0: Sí, sí, els espais que van endavant.
3: I actua com un lliure i que no li havíem vist fins aquest any.
0: Sergi Andreu, tu fins fa un any era qui més coneixies a Joan García entre tots nosaltres. També has percebut aquesta evolució?
1: Sí, ha crescut moltíssim amb l'Espanyol. No havia arribat a demostrar per l'entitat de l'equip i per com jugava l'Espanyol el que li hem vist jugant, per exemple, amb els peus amb el Barça aquesta temporada. Sí, sí, hi ha una evolució claríssima.
0: Uh-huh. Sònia, avui també ha parlat Marc Cucurella. Ha fet roda de premsa, era la primera roda de premsa de Marc Cucurella després del seu fitxatge pel Madrid. Què ha dit?
16: Doncs mira, que tot es va fer en un matí, que Mourinho el va trucar i li va explicar que el volia pel seu equip, i que ell, un cop va rebre la trucada del Madrid, no ho va dubtar, que la vida són etapes, en referència al seu passat blaugrana. No ha negat interès d'altres clubs com el mateix Barça o l'Atlètic de Madrid, però ha dit que són tots processos molt llargs i que el Madrid va entrar en força. Vaja, sembla que ni Barça ni Atlètic de Madrid havien anat a totes per ell, i que el Madrid sí que hi va anar a totes, que el necessita més, i un cop hi va entrar, i ha explicat Cucurella que això, que no va tenir un sol dubte. Entenc que pel seu passat a la Masia hi haurà qui no ho encaixarà bé, però que aquesta era la decisió millor pel seu futur.
19: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: A mi m'ha semblat molt, molt raonable tot el que deia, amb el to més adequat, Sònia. Tu l'has tingut també a prop, has percebut el mateix?
16: Sí, és que jo crec que hi haurà, òbviament, gent que no ho entendrà, però ell no ha decidit entre Barça i Madrid.
0: Si ell
16: fa molts anys que va marxar
0: Madrid,
16: del Barça,
0: sí, però si
16: i tampoc
0: decidit...
16: passaria res, eh? Però,
0: escolta'm, va marxar del Barça? No. No el van... No és que el fessin fora, si és que...
16: Exacte,
0: no va ser una prioritat.
16: Dir, exacte, el van traspassar. I per tant, des d'aleshores ell ha aprovat a Anglaterra, i ell ara, per motius personals, pel que li interessés familiarment,

0: seva decisió és comprensible des d'un punt de vista professional.
1: És comprensible, però per l'aficionat del Barça que ens escolta, jo crec que hi ha perfils de jugadors i perfils de jugadors, i tots són respectables. És a dir, una cosa és que sigui respectable i que el puguem entendre, i una altra cosa que qualsevol jugador hagués pres aquesta decisió. Jo crec que no, qualsevol jugador no hagués pres aquesta decisió.
2: En les circumstàncies de Marco Corella, tenint en compte el que li va passar fa uns anys amb el Barça...
1: Bé, depèn també. Jo tinc la sensació que quan ell va marxar del Barça va desconnectar del Barça. I va desconnectar com a jugador del Barça.
2: Però és que el van desconnectar. Ricard, sí, home, però o sigui, van apostar per Miranda en comptes de per ell.
1: Ho entenc, però el club, com el jugador, té dret a equivocar-se, i tu podries superar això perquè ets molt culer i vols jugar al Barça i dir que no jugaràs mai al Madrid. O sigui, el que vull dir és que no és una única solució a una situació. O sigui,
0: Ricard, insisteixo que és que ell no ha tingut l'oportunitat real de venir al Barça mai, de tornar al Barça mai.
1: No, però sí de no anar al Madrid. O sigui, el que jo vull dir...
2: I com renuncia a anar al Madrid.
1: Bé, doncs depèn del perfil de jugador que és. O sigui, el Marco Corella va començar a l'Espanyol.
2: Sí.
1: Després va passar al Barça. És a dir, ell ha entès la seva carrera com una suma d'etapes. No és un jugador que el barcelonisme passi per sobre de qualsevol altra decisió professional.
2: Com Thiago Alcántara en el seu dia, no? Però
1: el que vull dir és que hi ha perfils diferents. És a dir, el que jo vull dir és que no és que qualsevol jugador... hi hauria d'altres que diuen, és que jo al Madrid no vull jugar. Prefereixo jugar al Chelsea molts anys o jugar
2: també
1: a l'Atlètic de Madrid. Exacte.
2: Sí. Però això és el que vull dir. Cap de les dues opcions és millor que l'altra.
1: No, exacte, no? Correcte, però no és l'única.
2: No,
1: és que,
2: no.
1: Això no, és el que volia obrir.
2: Marco Corella podria haver decidit no jugar al Madrid perquè
1: que hi ha aficionats del Barça
2: repel·lència pel Madrid.
1: Correcte, que hi ha aficionats del Barça que potser no entenen aquesta decisió. Jo crec que també és legítim que un culer...
2: Però és que la decisió és de Marco Corella, no dels aficionats.
1: Correcte, però els aficionats del Barça aniran a aplaudir al Barça...
2: Ja, però és que una cosa és que et sàpiga greu, i una altra cosa és alguns comentaris que es fan en aquestes xarxes socials que són no tòxiques.
1: Justament el que dic és que no cal passar del nord al sud per d'allò, sinó que jo entenc la decisió de Cucurella, però també entenc que Cucurella viu el barcelonisme d'una manera de passat, no de present.
2: Sí,
1: I que ell, jo crec que quan va començar a jugar a Getafe, Eibar, va entendre la seva carrera professional lluny del Barça. Aleshores, quan la sents molt lluny del Barça, és més fàcil que t'arribi l'oferta d'un club gran i diguis, escolta'm, jo he anat complint etapes, ara jo no m'hi posaré a tornar al Barça perquè jo ja no tenia el cap al Barça. He anat al Chelsea, no m'havia imaginat al Barça, i ara doncs tinc l'oportunitat del Madrid. En canvi, hi ha qui marxa del Barça i sempre té aquí al cervell una porta oberta per dir, ostres, i si un dia torno? I jo crec que Cucurella, quan va marxar, i crec que és el que ha de fer un jugador en aquella situació, és desconnectar. O sigui, jo l'entenc perfectament, però també entenc que el sentiment barcelonista no l'ha viscut com el pot viure qualsevol altre jugador, és a dir, cadascú el viu a la seva manera.
2: Clar. El pròxim partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Ja expliquem aquests dies que és un partit delicat perquè una nova ensopegada posa en risc fins i tot la classificació pels setzents de final, perquè el tercer partit de la fase de grups és contra l'Uruguai. I els pròxims partits en aquest Mundial, aquesta nit i aquesta matinada, Sergi, quins són?
3: Mira, aquesta nit a les 12, Canadà-Qatar. Teníem el dubte d'Alfonso Davis, és a la banqueta, encara amb molèsties físiques, era la incògnita, juguen a Vancouver. Les dues seleccions tenen un punt, més pressió, evidentment, per Canadà, que juga a casa. Totes dues buscaran la primera victòria en un Mundial. La selecció de Lopetegui i Qatar arriba al partit un punt més reforçada després d'haver sumat contra Suïssa fa uns dies el primer punt. De matinada, a les 3, Mèxic-Corea. Mèxic i Corea van guanyar els dos primers partits. Són primera i segona del grup amb 3 punts. Si una de les dues guanya avui, ja tindrà la classificació pels setzents. Aguirre ha posat un punt de calma a la prèvia per controlar l'eufòria dels mexicans i gestionar les emocions dels seus jugadors que al cap i a la fi juguen a casa.

0: Aquesta matinada, amb el partit entre l'Uzbekistan i Colòmbia, s'ha completat la primera jornada, els primers 24 partits. Els partits d'avui ja han estat els segons per a cada selecció que els han jugat. I aquest Mundial és molt llarg, queden gairebé 80 partits per jugar-se, però ja hem començat i hem completat un terç de la primera fase i és un bon moment per fer un petit balanç. A veure, us pregunto, quin és el vostre moment, el moment preferit d'aquest Mundial fins ara? Crec que fàcilment coincidireu, però vaja, comprovem-ho. Sònia.
1: No seré original, per mi, l'exhibició de Messi.
0: Ricard.
2: I és imbatible, Messi.
0: Àlex Dalmas.
3: Sí, sí, sí. Tampoc seré original, el partit de Messi.
0: L'única esperança és el Sergi Andreu.
4: No, et diré el mateix, home, és evident, sí, sí.
0: Va. Augmentem una miqueta el grau de dificultat.
2: Va.
0: I us preguntaré per les tres seleccions que més us han agradat. Ricard.
2: A mi m'ha agradat molt l'Argentina. Mira, com que Alemanya, no sé si el termòmetre és Curaçao, em quedaré amb França i Anglaterra, tot i que parcialment, perquè, però vaja, la part bona de França i Anglaterra jo crec que ens fa somiar.
0: Àlex Dalmas?
3: Jo, Anglaterra, Marroc i Argentina.
0: Anglaterra, Marroc i Argentina. I la Sònia Germà?
1: Alemanya no puc dir-la perquè no la vaig veure, i França no sé si la paraula és agradar, i per tant em quedo amb Argentina, amb el Marroc, sobretot per la imatge davant el Brasil a la primera part, i per sorprenent respecte al que jo m'esperava, Estats Units de Pochettino.
0: Estats Units de Pochettino, que juguen aquesta matinada, oi?
4: Demà a les 9
0: juguen contra, ho tenia per apuntat, Austràlia. Austràlia també va guanyar el primer partit.
2: Partidàs, que Austràlia va jugar molt bé contra Turquia,
0: Sí, sí, van aconseguir guanyar Turquia per sorpresa, per a molts. O sigui, el Ricard Torquemada selecciona l'Argentina, França i Anglaterra, l'Àlex Dalmas, Anglaterra, el Marroc i l'Argentina, i la Sònia Germà, l'Argentina, el Marroc i els Estats Units. Jo col·loco...
1: Que consti que dos dels tres que he dit no penso que arribin a guanyar el Mundial, respecte al que...
0: Sí, primera jornada, primer partit, és una anàlisi poc profund, però vaja. A la meva elecció, el Marroc, França i Argentina. A veure, següent qüestió. Quina d'aquestes tres seleccions, aquí ja us faig una mica la feina, la selecció espanyola, Portugal o Brasil, quina d'aquestes tres ha estat més decepció en aquesta primera jornada? Àlex Dalmas.
3: A mi la que més m'ha decepcionat és Brasil, perquè crec que tant Espanya com Portugal no renuncien a la seva idea ni a la seva manera de jugar, simplement no estan bé o no saben atacar. En canvi, Brasil, jo la vaig veure la menys Brasil de sempre, no? Amb falta de talent, poca combinació, sotmesa durant molts minuts, per tant, entre les tres, Brasil clarament.
0: Sònia?
1: Mira, Espanya la salvo perquè la seva figura encara no estava a to, del Brasil no m'esperava gaire i per tant la decepció més gran és Portugal per l'expectativa que m'havíeu posat, no tant pel que jo els havia vist, perquè no els havia vist gaire, sinó que en teoria era una de les grans favorites.
0: Van guanyar la Nations League
1: l'any
0: passat a la selecció espanyola.
1: Sí, aleshores, però pel que fa a joc m'esperava bastant més i per això per mi ha estat la més decebedora.
0: I Ricard?
2: Per les meves expectatives, les que li vaig posar a la Sònia, a Portugal amb majúscules, o sigui...
0: Amb majúscules.
2: Sí, sí, a mi Portugal... Clar, és que clar, quan esperes alguna cosa, la decepció sempre és superior. De Brasil ja m'esperava el que vaig veure, i d'Espanya tinc la sensació que es va encallar, però que va controlar el partit, i això em fa pensar que encara no... que no han descarrilat.
0: En el meu cas, no sé si la decepció és més gran amb el Brasil o amb Portugal, però la sensació que m'ha quedat després d'aquests primers partits és que Brasil té poc marge per créixer i Portugal encara li dona una mica de marge per créixer. Àlex Dalmas, t'has fixat en si hi ha hagut novetats tàctiques ressenyables, importants, que en els mundials sempre acostuma a passar en aquest primer tram de Mundial? Has trobat alguna cosa?
3: Sí, mira, et diré un parell de coses. Un a nivell col·lectiu, sí. I és que els sistemes de tres centrals i dos carrils que vam veure molt, sobretot a Qatar i a l'anterior Eurocopa, estan clarament en regressió, fins i tot seleccions que l'utilitzaven com Bèlgica, com els Països Baixos, ja no l'utilitzen, i que el sistema que s'està imposant és el 4-2-3-1. Parlàvem el primer dia del Mundial, no?, que jo una de les coses que tenia més ganes de veure era si s'imposava aquest format d'un pivot més dos interiors o el format de doble pivot i un mitja punta més pur, no? Doncs totes les seleccions, especialment les favorites, estan jugant pràcticament totes en aquest 4-2-3-1. Per tant, això, et diria això a nivell col·lectiu.
0: 4-2-3-1, ara el futbol ha canviat molt, han passat més de 20 anys o 20 anys i les estructures són molt més dinàmiques, més flexibles, però 4-2-3-1 era el futbol de Benítez a principis del segle XX, futbol sí, força industrial i poc estimulant, Ricard.
2: Sí, jo matisaria una mica, perquè jo crec que les alçades canvien una mica sobre el doble pivot i el mitja punta tradicional, no? Vull dir, els jugadors no estan com aleshores, com el 4-2-3-1 que tenim al cap.
0: Sí, era més rígid.
2: Ara hi ha molts equips que el mitja punta l'estiren, que un interior el lateralitzen i que el lateral agafa alçada. Clar, és difícil parlar d'un dibuix, perquè ara els rols han canviat.
0: Ja no és tan futbolí.
2: Exacte, amb el mateix dibuix molts equips es comporten de maneres diferents i amb alçades diferents.
0: Ja ha entrat la simetria, on una banda estires, sí. Això ho fa el Barça de Flick, ho fan molts equips, amb una banda estires amb el lateral
2: llarg. Sí, la sortida de 3 i un lateral llarg. I
0: o sigui, no ho veus com un gran problema, eh?
2: No.
0: A mi m'està semblant, Àlex, que hi ha pocs elements innovadors a nivell futbolístic. O jo no els he trobat.
3: No, és que cada vegada veiem que les coses que funcionen o els elements que realment produeixen, doncs els equips els implanten molt ràpidament. Jo et diria, però haig de veure-ho amb més partits, allò que parlàvem de les davanteres més mòbils, no? D'ocupar els espais però amb diferents futbolistes, no? Allò que el PSG està fent, sí. I que crec que el futbol modern va cap aquí. Encara no ho hem vist prou a moda de seleccions, jo crec que ho veurem més a moda de club i ho hem de veure més. Però aquest a nivell col·lectiu, a sí. Nivell individual, a mi em va semblar molt interessant el detall de... Veurem si té continuïtat o no, perquè no li va sortir massa bé, però el detall de Països Baixos amb Frenkie de Jong. Que Frenkie de Jong vam veure el que en defensa feia el rol de central esquerra, tancava com a central esquerra, i que quan Països Baixos atacava, passava al mig del camp. Una mica allò que va fer en una època Guardiola en el City amb Stones, que s'incorporava al mig del camp, sí. Doncs ho vam veure en aquest primer partit. No sé si tindrà continuïtat perquè el resultat no l'avala, però em va semblar interessant i una cosa diferencial respecte a les altres seleccions.
0: Tu Ricard, has trobat algun aspecte tàctic que t'hagi sorprès?
2: Jo he trobat que Luis Enrique ha inspirat els serveis del centre.
0: Ara parlem d'això. Perquè li he demanat a l'Àlex si havia trobat moltes seleccions que utilitzessin la sacada de centre a l'estil rugby. Que es va treure de la màniga Luis Enrique, sacats de centre al principi de partit, al principi de segona part, després d'un gol en contra, i la fots a la banda molt allunyada per que el rival serveixi i tu pressionis a prop de l'àrea rival. Això està passant al Mundial.
3: Sí.
0: Quines seleccions ho estan posant en pràctica?
3: No les he comptat, però cada vegada són més. Crec que vam veure el partit, crec que era Japó, que ho va fer. Ara no recordo, però...
2: Jo m'he proposat ara, Xavi, la segona jornada a fer-ho, sí. Però crec que he comptat 7 o 8 ja.
0: 7 o 8, escolta'm una cosa. Això és una... No donaré la meva opinió personal. Àlex, a tu t'agrada?
3: Jo no li trobo sentit, jo personalment,
0: Home, el sentit és buscar la pressió, no? O sigui, sí, té aquest sentit.
3: És posar-te a camp rival, a buscar la pressió i no assumir riscos en la primera jugada. Però des del meu punt de vista, la meva sensibilitat futbolística, és a dir, quan jo tinc la pilota, renunciar a la pilota no m'agrada.
0: Ricard, i tu, per molt que la idea sorgeixi de Luis Enrique, la beneeixes o no?
2: Jo la trobo... Saps què passa, Xavi? Que jo trobo que la riquesa i la diversitat sempre estan benvingudes. Jo crec que hi ha equips que en el joc també jugant, que fan canvis d'orientació, jugant llarg per començar a pressionar més enllà.
0: Això ho feia Rijkaard, sí. El que passa és que és una idea, és que la llencen fora expressament. Això ho feia el Celtic quan venia a jugar a la Champions o la UEFA amb el Barça. Això és futbol pedra, primitiu.
2: Sí, és veritat, és veritat. Això ha canviat el cicle. És que quan tothom ho faci, Luis Enrique ja en farà un altre, no et preocupis. Yeah, o sigui, yeah. No s'emmanillarà això. Jo li trobo menys sentit encara, i l'estic buscant, els serveis llargs directament a fora de la semifinal i la final de Safonov. Perquè a més vaig parlar amb ell...
0: Ah, però això era expressament o és que teníem el dia amb el peu Safonov?
2: No, era expressament. I ja va començar
0: a fer una exhibició.
2: Però el que passa és que no he pogut... Vaig parlar amb ell enmig de la competició i em va fer... I em va dir que ho trobés jo. I quan ja portava molt veient, vaig dir, ja no ho trobo, ja m'ho explicaràs un dia. Perquè clar, vaig començar i, clar, no vaig treure la...
0: No, vaig pensar que Safonov tenia mal dia amb els peus.
2: No, i vaig veure clarament que era un argument que ell volia fer servir encara i que no volia obrir.
0: La idea és deu ser similar al mig del camp, no?
2: Però
0: servint de porteria al teu porter, que el deixes en ridícul, pensant que mai no podria jugar al Barça amb aquest nivell de joc.
2: Com Safonov és hieràtic...
0: Ja, clar, a mi sembla que es preocupava per la imprecisió absoluta.
2: Perquè si un somrigués o fes algun gest de complicitat, o fes un gest de dir, posa't allà,
0: però amb seguretat, no.
2: És com un cíborg, aleshores dius, hòstia, aquest tio és dolent.
0: A veure, àrbitres, a nivell arbitral us sembla que la cosa estarà força bé? De moment a mi m'ho sembla. Passarem balanç arbitral, ja la Carla Borràs, oi? Carla, bona nit.
5: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: La Carla, sabeu que és àrbitra de la Federació Catalana, analista arbitral de Catalunya Ràdio en els partits de l'Espanyol i el Girona. El primer dia del Mundial, el Club de la Mitjanit ens va explicar quins canvis de reglament i quins nous protocols té el VAR que s'estrenen en aquest Mundial, i ara farem balanç. Per exemple, a grans trets no hi ha hagut grans polèmiques. Hi ha aquella possible expulsió de Messi, possible penal d'Mbappé, però grans pollastres no.
5: No, és a dir, és el que tu acabes de dir, que jo crec que també està deixant bones sensacions des d'aquest punt de vista arbitral. S'ha aprofitat el Mundial, que és un escenari a gran escala, per implementar totes aquestes mesures que vam comentar d'agilitzar el joc, de sobretot reduir les interrupcions i que tot sigui com més transparent, que no hi hagi tots els problemes que hi ha hagut durant la Lliga d'aquesta temporada. Jo crec que, de moment, excepte aquesta que has comentat de Messi, Vinícius, doncs sí que al final és futbol i això no ho podem evitar, però jo crec que s'està portant molt bé.
0: Sí. A veure, els canvis implementats, els anem repassant un a un i fem la revisió. Les mesures per evitar pèrdues de temps: els 10 segons per fer un canvi, els 5 segons per fer el servei de porteria en comptes de 8 com abans, els 5 segons per fer el servei de banda. Tot això més o menys s'està aplicant amb rigor?
5: Tot això s'està aplicant amb rigor, i de fet hi ha un partit on els 5 segons ja es van aplicar, que va ser aquest Portugal República del Congo.
2: El vaig veure.
5: Sí, en què el porter del Congo va tardar més del que marca aquest com nou reglament dels 5 segons, i Portugal va treure un córner a favor.
0: Això havia passat aquesta temporada, no? Però...
5: Això havia passat aquesta temporada, de fet, en un partit del Girona, si no m'equivoco, amb els 8 segons, amb el porter amb la pilota a les mans, i van donar corna. Però
0: amb la pilota amb les mans, però no per
5: a la retransmissió va ser com la primera vegada que va passar.
0: Sí, no sé que havia passat.
5: I ara el Mundial, que ho van canviar amb el servei de porteria, ha estat el primer partit, en aquest partit de Portugal, com deia el Ricard, que havia passat. Per tant, s'ha implementat una vegada, però sí que veus com una agilitat, i veus que... O també el que vam comentar, sobretot en això de perdre temps, de quan hi ha una lesió d'un jugador i que ha d'estar mínim un minut fora, els jugadors que surten perquè s'han fet mal de veritat. No...
0: I es desesperen quan no es deixen entrar des de la banda.
5: Clar, aleshores, totes aquestes mesures jo crec que s'estan aplicant força bé. Els jugadors són molt conscients que no poden perdre temps.
0: Carla, els corners. Ara el VAR, a vegades, entra a revisar corners, donen un corner, no ho és, i si ho veuen ràpid i de manera àgil, el revoquen i assenyalen servei de porteria. A mi em sembla que està sent àgil i apunta un punt més de justícia al futbol, en aquesta acció.
5: Sí, en aquest cas sí, perquè si pots marcar gol, aleshores és quan t'ho anul·len. Si no hi ha, és a dir, si és corna, però és a dir, si hagués estat de ser corna, però senyalen porteria, aquí no és el canvi és a la inversa, que donin un corna que estigui mal donat i que per tant aquell equip es pogués beneficiar, per tant no podria haver-hi un gol per un corna mal donat, i això és un avantatge amb aquest xip que tenen integrat a la pilota, que va molt ràpid i per tant pots determinar amb molta més rapidesa si és correcta o no la decisió, que al final és per això que s'utilitza tota aquesta tecnologia.
0: I amb el que estic entusiasmat és amb el que avisin els assistents quan hi ha un fora de joc clar des del VAR.
2: I sumo.
0: Perquè no acabi la jugada i els centrals...
5: Això jo recordo durant la temporada, sí, tant sí, Barça, Girona com Espanyol, que és que els narradors, Ricard, tu sobretot també, com que us tornaven bojos, dient com pot ser...
2: I els centrals sobretot. Aquest és un gran avenç, eh? O sigui, sí. Ves que es fa molt àgil, eh? I a més no s'equivoquen. És que no he vist cap equivocació. Sí,
0: hi havia casos molt
2: clars. Són fiables i àgils, l'arbitratge. Jo estic content.
0: A mi m'agraden les mesures que estan prenent.
5: Sí, al final dona una miqueta més com aquest punt, no? Aquesta xispa de dir, va, som-hi, no parem tant. De fet, està comprovat ja, i han sortit com els primers anàlisis, que hi ha més minuts de joc efectiu en aquest Mundial en comparació amb les anteriors, és a dir, amb altres competicions. És a dir, el consum de minuts nets en aquest Mundial és el superior a tot el temps. Per exemple, aquí són 57 minuts i mig i, per exemple, la Lliga són 55-03. És a dir, són 2 minuts i mig més per...
0: No està malament.
5: Per partit.
0: Escolta'm, un altre dia ens dones aquestes dades de manera més precisa. Gràcies, Carla Borràs, bona nit.
5: A tu, bona nit,
0: que
5: vagi bé.
0: I gràcies també una nit més a la Sònia Salmà, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Salmà, per ser el Mundial del Club de la Mitjanit. Demà més.
2: Adéu.
1: Bona nit, fins demà. Bona nit.
0: Sabeu que aquesta nit s'ha jugat al Palau Blaugrana el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, i a aquesta hora, faltant 3 minuts per les 12, el Francesc Ripoll té protagonista al Palau.
6: Sí, al costat de Touré, després de la victòria del Barça contra el Pozo, que situa el 2-0. Touré, bona nit.
7: Bona nit.
6: Quin partidàs, no? 4 gols avui, és el millor partit que has fet mai com a jugador del Barça?
7: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay muchos partidos que han sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
6: Amb quin gol et quedes dels 4?
7: El primero.
6: Escolta, ara la final 2-0, ho teniu a tocar, i es guanya la Lliga la setmana que ve, el tercer partit.
7: Claro, nosotros es el objetivo principal, ir a ganar el tercero partido. Vamos a hacer todo lo que podemos hacer para ganar. Si ganamos, va, está bien, y si ganamos en 4, vamos a ganar en 4.
6: És important, igualment, guanyar un títol. Fa més de 2 anys que no guanyem. Suposo que tu ja portes 5 anys aquí, però tens ganes de tornar a guanyar un títol, no?
7: Sí, claro, estamos en el Barça y sabemos que este escudo es un gran club, entonces tenemos que ganar todos los títulos. Este año, mala suerte, hemos perdido 2, uno en los penalti, otro en los penalti también, y ahora nos queda la Liga y hay que ir con todo.
6: Doncs a descansar i dimarts més. Gràcies, Touré.
7: Gràcies.
0: Francesc, encara hi ets, eh?
6: Sí.
0: Escolta'm, 2-0 pel Barça en aquesta final en 30 segons. Això ho rematen en el tercer partit, que és, ajuda'm.
6: És la nit del 23 al 24 de juny, Revetlla de Sant Joan, dimarts que ve, a Múrcia.
0: Lliga amb coca i
6: no
0: cava.
6: No serà fàcil. Lliga amb festival.
4: Com l'Espanyol contra l'Oviedo.
0: Clar, sí. A quina hora el dimarts 23?
6: És a 8:15 de la tarda.
0: Ah, encara.
6: A la pista del Pozo, sí, no és a la nit com
4: ahir. Però més coca que cava.
0: Més coca que cava, exacte. Ho vés a saber.
6: Una mica de tot.
0: Això és relatiu. Gràcies, Francesc. Bona nit.
6: Adéu. Adéu, bona nit.
0: Tancar el Mundial al Club de la Mitjanit avui, com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Glory Land, la cançó oficial del Mundial dels Estats Units de l'any 1994.

0: We are the children, una mica, eh?
1: Sí, sí.
0: Bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure el Canadà-Qatar, que començarà a les 12, en 15 segons, i el Mèxic-Corea, que comença a les 3 de la matinada. Aquesta nit és només apta per a fanàtics. Cafè per als més cafeters. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Després que el jutge José Luis Calama hagi imputat aquest dijous les dues filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, el president espanyol, ha tornat a tancar files amb l'exmandatari. El cap del govern espanyol ha reconegut que aquests dies ha parlat amb Zapatero i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Sánchez confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE. Preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, el president espanyol ha deixat la porta oberta.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: En tot cas, fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi haurà, diu la Moncloa, eleccions al 2026. Més notícies, Oriol Pujador.
5: A diferència del que va passar dimecres al Congrés, el Parlament de Catalunya ha pogut debatre aquest dijous una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. El text només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'ha abstingut. Sentim el diputat popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
6: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada.
7: Tingui molt clar que desconfiar d'uns no significa tenir confiança en uns altres.
3: 5 incendis cremen una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La major part s'han produït en zones agrícoles i de manera simultània. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers en declaracions a 3CAT Info.
8: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no?, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
5: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament, així com la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'invertiran 92 milions d'euros i es preveuen crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
3: Josep Maria Mestres serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts al teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània com Guillem Clua. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció, així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
9: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
3: El duet Alosa, Momi Maiga i el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món han estat guardonats en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. La gala de lliurament s'ha fet aquest dijous a l'Auditori de Barcelona.
5: Tots els Matins del Món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart.
10: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
11: Moltes gràcies.
5: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per la veterana organista Montserrat Torrent, de 100 anys, una de les figures clau en la interpretació organística i la divulgació del patrimoni musical.
3: Als esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
5: En futbol, sala victòria també del Barça. Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, al segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
3: Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A.
5: El Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
3: I el Barça femení, de la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contacte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
2: Fins aquí les notícies.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Ben parides, aquestes
12: sí,
11: vaques,
12: sí,
11: eh?
12: Sí, sí, sí.
11: És la típica vaca lundinenca.
12: Quina raça és?
11: Lundinenca.
12: Lundinenca.
11: Lundinenca del nord.
12: Ah.
11: De dos banyes.
12: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
12: Fan llet, no, no?
11: Sí.
12: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
13: Clar, boníssima.
12: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui he comprovat com d'espantadissos vivim la ciutadania. Com quan veiem algú diferent pel carrer o que fa moviments estranys, de seguida sospitem i pensem malament. Avui pujava per un carrer de prop d'aquí de la ràdio, perquè venia cap aquí, en una hora no habitual i sense haver sopat. No havia tingut temps i he pensat que de camí cap a la feina ja trobaria on comprar-me alguna cosa. Encara era de dia i de cop m'ha cridat l'atenció una cosa fosca, que hi havia terra, que es movia, en una botiga que ja tenia la persiana baixada. I quan he estat a la seva alçada, m'he adonat que era un noi que anava amb una dessuadora negra amb caputxa, una mascareta d'aquelles FFP2, recordeu, de color negre, i unes ulleres de sol fosques. I de sol ja no n'hi havia. Al seu costat hi havia una motxilla petita, també negra. Anava mirant a una banda i a l'altra, asseguts a terra. M'ha estranyat realment. He pensat que si volia fer una broma a algú no tenia massa gràcia, però jo he continuat el meu camí. M'he aturat en un bar del costat a comprar-me un entrepà i al final he pensat que tenia temps de menjar-me'l allà en lloc d'endur-me'l i menjar-lo davant de l'ordinador. I durant aquest temps ja ha vingut un altre noi, espantat, avisant que hi havia un tipus estrany que semblava que anava d'incògnit. Tal enrenou s'ha creat que ha sortit fins i tot el cambrer del restaurant, el propietari del que hi havia al davant, i el comentari ha començat a córrer com la pólvora. Al cap d'una estona ha passat una moto d'un agent de la policia municipal que casualment era amic d'un dels nois que hi havia on jo era. I clar, li ha faltat temps per anar-li a explicar i li ha demanat que investigués. Tots pendents d'aquell individu que anava de fosc, amb la mascareta, les ulleres, la caputxa, que quan ha vist la policia s'ha fet fonadís i al final ens hem quedat amb les ganes de saber si era un sonat, hi havia algú filmant amb una càmera oculta per veure la nostra reacció, o realment em portava alguna de cap que després hauríem sentit a les notícies. Però, per sort, no. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Esteu, bona nit, són les 12:10 i arrenquem aquí l'última nit dels ignorants de la setmana. Avui per nosaltres ja és divendres i us espero ara mateix amb les vostres preguntes, respostes i reflexions al 93 201 7474. Com sabeu també, podeu deixar els missatges de WhatsApp que llegim d'un dia per l'altre o escoltem d'un dia per l'altre, que és el 667-220-148. I avui començarem per aquí, perquè a més hi ha molta gent que ens ha contestat una cosa que jo vaig explicar ahir a l'entrada del programa i que ja també algú va trucar per dir què significava allò que em van respondre ahir quan m'obrien una porta a su orden. Doncs mira, per començar, la primera resposta que hi havia al WhatsApp sobre això és de la Vicky des de Girona.
2: Acabo de sentir la Marta, ho he escoltat ara últimament, de que una persona li ha obert la porta o li ha aguantat i li ha dit a sus órdenes. Això no és pas estrany. En aquí mateix és una cosa de que fas una cosa bé tu, te donen les gràcies com ha fet vostè, donar-li les gràcies, i en aquí se contesta a disposar, que és equivalent a ses òrdenes. Vaja, és la meva opinió, eh?
0: Molt bé, Vicky, és el que ens han dit alguns ignorants, com la Mercè des del carrer Indústria de Barcelona.
3: He buscat això de que li han contestat a Marta i, bueno, això vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació, de servir, d'estar satisfets de poder-ho fet.
0: Molt bé. N'hi ha més, eh? Ara els escoltarem. Però dono prioritat ara a qui truca al 93-201-7474, com la Maria Rosa des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit, bona nit. Mira, ja, jo us volia comentar una cosa. Ara feia molt de temps que no escoltava el vostre programa per raons d'altres històries, però us volia comentar una cosa que va passar la meva nit just fa una setmana.
0: A la teva nit, eh?
4: Sí, a la meva nita. A la meva nita, bueno, la meva nita, com altres companys, van acabar els exàmens de selectivitat just fa una setmana. I a la nit van a un institut de Sants. I llavors tots els que havien acabat els exàmens aquests el dijous van decidir sortir de festa. I van agafar una entrada per una discoteca que es diu Hype, del carrer Montaner. Per estalviar-se el preu de la consumició, que és de 15 euros a dintre, doncs van anar, mentre anaven saludant i anaven trobant tots plegats, s'estaven bevent una Coca-Cola o el que fos, s'anaven bevent al carrer, a la cantonada de sota. Però tots amb la beguda a la mà, eh? Quan s'estaven adreçant i comentant i tota la història esperant que fossin tots per entrar, es presenta una persona de paisà, se'ls acosta, els ensenya una placa que portava a la cintura, que era doncs un agent en cobert, diguem-ne, o...
0: Sí, de paisà, un de la secreta, vaja.
4: No? Això mateix,
0: de la secreta.
4: I aleshores els va dir que estaven fent el que feien, no, que no podien fer-ho a la via pública, que estaven obstruint la via pública, els va titllar d'incívics, els va prendre el nom a tots plegats, els va demanar el DNI, els va demanar el nom, i els va multar a tots amb 300 euros, que si pagaven abans d'un mes, els quedaria reduït a 150.
0: Va, home, ai, perdó.
4: T'ho juro, tal qual, eh? Tal qual. O sigui, ho trobo fortíssim, però és cert, eh? És cert.
0: Però era policia, de veritat, aquest home?
4: Sí, jo ja he dit amb la meva neta, però ho heu verificat, amb el seu pare ho heu verificat, sí, era un policia. No els va demanar diners amb ells, eh? O sigui, tenen un mes per pagar-ho, eh? O sigui que és cert. O sigui, això eren tots de 17-18 anys,
0: sí.
4: I havien acabat els exàmens aquell...
0: Sí, el mateix dijous, sí.
4: Sí, el mateix dijous, exactament. Jo això ho trobo molt fort, eh? O sigui, jo no dic si els havia d'amonestar o jo què sé, però ho trobo fortíssim.
0: Sí, i ara a casa de cada d'aquests joves que hauran de pagar 150 euros?
4: Exacte.
0: Si no volen...
4: Sí,
0: que no hi ha gent al mig del carrer fent coses, mare de Déu, i no passa ningú mai?
4: Exactament. I a més jo estic farta de veure gent que està, jo què sé, amb el seu cafè amb llet, amb el que sigui, amb l'ampolla de l'aigua, i dir, bueno, és bo, no... Sóc assegurat, aquesta nena, vull dir, no havien posat res a terra. Hi havia altres ampolles d'altra gent que hi havia begut, sí, però ells s'estaven retrobant, abraçant, vull dir, agrupant per entrar a la discoteca. Bueno, en fi, doncs jo és que és fortíssim, la veritat, perquè tantes coses grosses que passen...
0: Mare meva, sí,
4: vull dir que aquesta jovent, que és el nostre futur, diguem-ne, no sé...
0: El primer dia que... Alguns devia ser el primer dia que sortien, gairebé,
4: exacte,
0: pràcticament, no?
4: Exacte.
0: I ja tenen una multa, i mare de Déu.
4: Però molt forta, a més, jo és que...
0: Sí, 300 euros, i si pagues abans 150, ho trobo molt... Sí, clar.
4: Molt de diner, exactament. Jo també no m'ho creia. Doncs per això, mira, us agraeixo molt que m'hagueu permès...
0: No, i tant. Aquestes coses s'han d'explicar, perquè, mira, saps? Millor ajudes a d'altra gent, però vaja, que de paisà és molt estrany.
4: Sí, doncs mira, estranyíssim, eh? Però es veu que aquest dia, perquè altres companys d'altres zones, es veu que algú més s'hi va trobar, eh? O sigui que sabien que era un nen que sortia molt de jovent i van dir...
0: Sí, clar, però vull dir que hi ha zones... Sí, aquí a prop de Catalunya Ràdio, mare meva, saps què vull dir? Els dijous a la nit, és a dir, avui. En fi, és igual, ja està, queda dit.
4: Doncs mira, això ja ha passat amb el carrer Montaner.
0: Sí.
4: El dijous passat.
0: Correcte. Ai, Camilo. Doncs res, gràcies per compartir-ho, Maria Rosa.
4: Res, moltíssimes gràcies per deixar-me explicar.
0: Vinga, que vagi bé, bona nit.
4: Gràcies,
0: adéu. Sí, ja entenc que la normativa diu, no?, que no es pot veure al carrer, però serà que no hi ha grups i gent reiteradament, en fi, és igual. Deixem-ho aquí, ella ho ha explicat i tots, però són ganes d'anar a buscar els pobres que comencen. En fi, en Josep des de Claravalls, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Com estàs?
5: Bueno, escoltant-vos.
0: Molt bé. Què ens vols explicar avui?
5: Bueno, pues, avui justament em penyat a comprar la targa i quan sortíem del supermercat passava un patinet i és que quasi hi havia una padrina, quasi l'ha fet caure i jo l'he parat i he dit, però què fas, tio, que no ho veus? I bueno, diu, i què t'importa?
0: Oh.
5: I dic, cony, que m'importa? que eren tres o quatre. Sí, no contesto així, perquè primer que fotia calor, que tenia un cap calent. Però no ho sé, perquè m'han parat. Però si he estat sol, no ho sé, poden foto de patar a la paret.
0: Ai, ai, ai, ai. Que ja. Encara rebràs tu, Josep, aleshores.
5: Bueno, d'aquell moment, faci un cotxe govern, te l'aguant, vale, no li ha fet res. No n'hem tingut, no n'hem diuen res.
0: Ja. Sí, sí, s'ha d'anar molt en compte, però no val la pena enfadar-se d'aquesta manera, perquè si no, al final el dolent ets tu, saps? Quan reacciones amb una cosa així.
5: Ja, però veus els padrins que van per la mangaeta i s'han de parcar, perquè aquesta gent, bicicletes, patinets, que no entenc.
0: Sí, sí.
5: Van... Que no entenc.
0: Uh-huh. Sort que no ha caigut, vull dir que encara, encara gràcies.
5: Si t'hi ve a caure, no ho sé, llavors policia.
0: Potser sí que fas alguna cosa.
5: No jo sol, perquè érem 4 o 5 xicots.
0: Ja.
5: I també pescar i la puna.
0: Sí, sí, de reaccionar. En fi, sempre amb compte. Sempre s'ha de mirar dreta a esquerra, encara que vagis per la vorera, és així.
5: I allò de... que et vaig parlar d'aquella dona que van matar. No, ningú ha dit res.
0: Sí.
5: No hi ha hagut cap abogat, no hi ha hagut ningú que truqués
0: no,
5: a Mèrico. No, quedar,
0: no. No, ningú ha dit res d'aquella reflexió que vas fer, no.
5: La gent tenen por.
0: Sí, o esperen que algú que en sàpiga més contesti o alguna cosa així, sí.
5: Bueno,
0: molt bé, Josep.
5: El jutge deu pensar una dona menys, és igual.
0: Sí, en fi, no ens posem en aquests camins, que Déu-n'hi-do. Josep, moltes gràcies, com sempre. Que vagi bé, bona nit. La Carmen des d'Andorra, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
6: Pues mira, bé, m'agrada molt el teu programa, perquè sempre l'ho he escoltat, però ara des que estàs tu... No em perdo cap nit a veure què t'ha passat aquest dia.
0: Molt bé, que no ens havies trucat mai des de... Que
6: no,
0: jo...
6: no, és la primera vegada.
0: Que bé, doncs mira, sí. Benvinguda, gràcies, que m'agrada molt a mi que
6: sí.
0: Quan dieu això que no havíeu trucat mai i que ara us heu decidit a trucar, o sigui, sí. Em fa contenta. O sigui que gràcies, sí, Carmen, molt bé.
6: Bueno, de seguida plego la tele, quan és l'hora de la Marta me'n vaig cap al dit.
0: I vinga, a veure quin explica, no?
6: Vale.
0: Hauré de fer més coses, perquè si no, escolta'm, si em quedo un dia a casa sense fer res, dic no, que no sé què explicaré ara, i m'obligo
6: claro.
0: A fer coses. Perquè
6: te lo tindràs
0: a
6: inventar.
0: Clar, no, procuro que no, no vaja. I sempre bueno. És de qualsevol cosa intentar, mira, explicar-ho.
6: Clar, avui ja estava una mica intrigant, eh?
0: Ja, però mira, al final ja ho faig bueno. Expressament, eh? Perquè dic, bueno. A veure, crear bueno. Una mica d'expectativa, però jo també m'he quedat amb les ganes de saber aquell home, aquell noi que era. Perquè bueno. no hem resolt res, però vaja, no hi tocava del tot, segurament.
6: No, res.
0: Sí.
6: Pues jo, llavors, m'ha vingut molt bé, perquè aquesta nit jo m'he encomanat a Sant Cucufat i jo voldria fer la pregunta. Per què no encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no los busqui, no ajudi a trobar-lo?
0: Ah, sí? Això,
6: seria la meva pregunta.
0: S'encomana quan perds alguna cosa. És a dir, que has perdut sí. Alguna cosa, eh?
6: Bueno, jo no, el meu net.
0: Ah, d'acord.
6: Perquè és un despistat i llavors havia perdut la xila amb tota la cosa
0: oi.
6: Sempre.
0: Sí, tot a dins. Sí. I tu t'has encomanat... Deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
6: Sant
0: sí,
6: Cucufato,
0: eh?
6: No sé, no l'he sentit. En castellano no sé com se diu.
0: Em sembla que Sant Cugat, vaja, diria, eh?
6: No sé,
0: però no ho sé.
6: Jo ho he sentit, però
0: a, veure, segur que
6: a mi
0: me sap.
6: Funciona.
0: A tu et funciona, eh?
6: Pues sí, perquè he arribat a casa, que me l'havia dit la meva filla, i llavors dic, segur que lo tindrà a casa, que no sabrà, perquè molt despistat. Diu, no, perquè ha buscat molt i arribava ja quasi tard a la feina i era la tarda. I dic, bueno, jo de seguida que arribi a casa m'encomano Sant Cucufato. Segur que la trobarà. I ara, abans d'anar-me a dormir, les he trucat i dic, què ha passat? Haveu trobat la motxilla? Diu, pues sí.
0: Oh.
6: Diu, mira, m'ha trucat l'altre germà petit i diu... ha trucat a la seva mare i l'ha dit, mira, que m'ha trucat un senyor d'aquí del poble que ha trobat una
0: motxilla
6: i diu, i em coneix a mi i em deia de que era el germà.
0: Sí.
6: I m'han dit que la tenen ells.
0: Veus?
6: Dic, pues mira que
0: doncs t'ha funcionat, sí senyora.
6: Digo, ai, s'han gucufato. Moltes gràcies.
0: A veure si algú ens sap explicar això del sant aquest, a veure.
6: Sí, a mi me funciona molt, eh?
0: Ja ho veig, ja ho veig. Mira, ho tindré en compte.
6: Sí, i de coses importants, eh?
0: No, no, està molt bé. A veure si algú ens...
6: Un dia se nos va perdre un mando d'una cadira elèctrica i aquella cadira, si no tens el mando i és alemana,
0: no funciona.
6: No, i me'n vaig encomanar i lo vaig trobar.
0: I va aparèixer.
6: Estava a casa i lo vaig trobar. Però estava en un puesto tan difícil que estava dintre d'una paperera...
0: Clar, que allà no mires, clar, clar.
6: ...que potser hagués tirat la paperera i hagués anat clar. El mando també.
0: Sí, sí, sí.
6: I lo vaig trobar.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Carmen, encomanar-te aquest sant que et funciona i a veure si algú ens diu pues si sí. El cucufato...
6: A veure si algú no sap dir per què és aquest sant.
0: D'acord, molt bé.
6: Quina és la gràcia?
0: Quina és la gràcia, sí senyora. Doncs
6: bueno.
0: Moltes gràcies, Carmen.
6: Vinga, bona nit.
0: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
6: Adéu, adéu.
0: L'Ester, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit. Jo trucava perquè trobo molt curiós aquests laboratoris tan importants a Barcelona que truques per telèfon i et demanen el que vols en castellà o en anglès, mai en català. Qual cosa com una mica absurd. A més, només són els únics laboratoris que hi ha de Barcelona d'aquest tipus.
0: Ja.
7: I una altra pregunta també m'intriga. Això del bueno aquest bueno, tot està bé bueno, és com molt poc català, em sembla, de
0: sí,
7: mi.
0: Sí, no, no, hauria de ser bé, clar, clar. És com
7: i
0: el...
7: després aquest Sant Cucufat és, sens dubte, és Sant Cugat.
0: Que sí, Sant Cugat,
7: crec que sí, també.
0: Sí, sí. Però no, ja saps per què, no saps per què s'encomanen a Sant Cugat quan algú perd alguna cosa, això no ho saps, eh?
7: He sentit aquesta senyora,
0: sí.
7: Però el Sant Cucufat sempre, aviam, en l'època aquella gloriosa del franquisme, quan volien canviar els noms dels pobles, a Sant Cugat li deien Sant Cucufat.
0: Sí, per això, Sant Cucufat.
7: O sigui, sí. Jo interpreto que és la versió... castellana,
0: sí,
7: de Sant
0: Cugat, correcte. Molt bé, Esther.
7: M'ho invento, tampoc.
0: No, jo també m'ho he inventat, però em sona que sí. A veure si algú ens ho diu. Perfecte.
7: L'imaginació, doncs.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Esther.
7: Gràcies.
0: Adéu, bona nit. A reveure. En Quim, des del barri de Sant Andreu, a Barcelona, bona nit.
8: Bona nit, Marta. Mira, hi ha una cosa, mira, perdó, que deia aquesta senyora, que Sant Cugat és Sant Cucufat, exactament.
0: Sí, veus? Molt bé.
8: És que ara ho estava mirant, m'he pensat internet, diguéssim, que anava a tancar l'ordinador, dic, bueno, mira, deixa-m'ho mirar.
0: Va, molt bé.
8: I venia a dir que és Sant Cucufat.
0: D'acord, això ja ho tenim. El sant és aquest, perfecte, molt bé.
8: Cosa. Llavors, l'altra cosa era, aquesta, la senyora que ha trucat, la primera trucada d'aquesta canalla que els van enganxar, sí. Que fa moltes d'això,
0: sí.
8: Jo tinc un cas que l'he viscut jo, en viu i en directe, però amb una altra cosa. I això és molt segur que si aquesta canalla està molt a prop d'una discoteca,
0: sí.
8: Segur que hi ha algú a la porta que quan veu un jovent principi ven pel carrer, clava el xipatasso, perdoneu-me l'expressió, i apa, ja els envien cap aquí.
0: Ja.
8: A la secreta. No m'estanyia res. Perquè més que m'he vingut molt a la mort real, eh? Et parlo ja d'uns quants anys, uns 25 o 30 anys, estàvem un cap de setmana amb uns amics d'Andorra, i veia que estem per aquí dalt i tot el tal, mi saps és que ja fa molt temps que em vull canviar les rodes del cotxe, no? Diu, no, el cotxe és teu, diguem, és el mateix, no? Va, si no, molt bé, va fer, agafar, les van canviar, agafa, paga, se'n va i molt bé. I a mitja tarda, bueno, què fem? Doncs tornant cap aquí baix a Barcelona, no? I a l'arribar a la duana, el paren, el desvien, porta algú que declarava vostè, i com, no. I van dir, què passa? Que quan el fan baixar el cotxe, llavors què va passar? Que dintre l'oficina, quan tens que anar a pagar alguna cosa que has declarat, qui es va trobar allà dintre?
0: El que li,
8: que li va canviar les rodes.
0: Les rodes, no.
8: Que no, Marta, això jo ho visc, jo en viu en directe, eh?
0: Sí, es va xivar i llavors li van haver de fer pagar.
8: Exactament. Van a casa, escolta, portava una llista amb totes les matrícules apuntades, i clar, al passar per la duana, aquest cap aquí, aquest cap aquí, aquest cap allà.
0: Segur?
8: I aquest individu, el del dia, estava allà dintre.
0: Déu-n'hi-do, està bé, això.
8: Però, doncs, la forma li no estic ara.
0: Ja, sí,
8: perquè
0: sí, sí.
8: Ens hem tirat tot un mes pujant els caps de setmana, ficant-nos allà al davant. Compteu que aquest taller són uns xivatos. Passareu per la duana i us faran pagar.
0: No, no, escolta.
8: Bueno, quasi molt clara, esclar, diguem,
0: sí,
8: no?
0: Sí, sí, sí, està clar.
8: Però, diguem, dius vale, no?
0: Sí,
8: dius,
0: sí,
8: vale. Molt bé. Que aquests individus van posar...
0: Home, una...
8: Van ser malament una comissió.
0: Home, tu diràs, aquí ningú fa res de gratis.
8: Ara tinc la paraula, diguem, no?
0: Sí,
8: perquè
0: sí, sí.
8: Perquè sentit això, dic, ostres, tu, m'has recordat d'Andorra, tu.
0: Ja, ja t'entenc, tot és possible en aquesta vida.
8: Parlo uns quants anys.
0: Sí, però a vegades hi ha maneres de fer que sempre són les mateixes, en fi.
8: Aquí està.
0: Molt bé, Quim.
8: Marta, molt bé, doncs.
0: Gràcies, bona nit.
8: A tu, fins ara, bona nit.
0: I la Mariló des del Poble Sec, bona nit.
9: Hola, bona nit. Mira, no riguis, eh?
0: No ric.
9: La meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufate.
0: Perdó, que he dit que no riuria.
9: I
0: ens
9: posava un mocador o algo,
0: sí,
9: un tros de roba i se li fa un nos. Y llavors es diu Sant Cucufate, Sant Cucufate, los cojones te ato. Si no aparece, no te los desato.
0: Va, això no pot ser una oració.
9: Bueno, és el que es diu. A mi m'ha funcionat. Ara he tingut un bocado lligat perquè he perdut un...
0: Ai, que m'està agafant tos i tot de l'atac de riure, Mariló.
9: Pues això és el que... Ho va ensenyar la meva sogra allà a casa. Quan s'espera alguna cosa, agafem un mocador, li fem un nus i el deixem amb algun racó fins que apareix.
0: I apareix? També et funciona o no?
9: Llavors li has de desfer el nus, pobret.
0: Ja, clar, perquè si no, pobre sant, deu anar apretat. Ja ho entenc. Ai, que anirem a l'infern. En fi, doncs res, gràcies per compartir l'oració, Mariló. Escolta'm.
9: Jo ho he fet moltes vegades i ara... Estic amb un bocado lligat perquè he perdut una cosa, que no sé si l'he llançat,
0: ai,
9: perquè estic fent neteja del pis perquè en canvio i era un culleret d'or.
0: Doncs quina broma, si l'has llançat.
9: Sí, que me'l va regalar el meu marit als 25 anys.
0: Doncs quina broma, si l'has llançat, Mariló, ja pots fixar-t'hi una miqueta millor.
9: Llançant la caixa, però em pensava que l'havia posat en un altre puesto abans.
0: I ara no el trobes.
9: Ja, ja. I ara no el trobo. I igual vaig
0: doncs,
9: llançar-lo...
0: Un mocador amb nus durant uns quants dies, a veure si apareix. Ja ens... Si apareix, digue-m'ho, d'acord?
9: Vale, vale. No crec. Però
0: per si
9: bueno,
0: un cas, per si un cas.
9: Però moltes vegades sí que m'ha funcionat que una cosa, no sé, es perd i
0: surt i apareix.
9: I apareix, sí, bueno, sí. Pues ara es fa el nus.
0: Vinga, doncs. Molt bé, Mariló, moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit, perquè són 1:15 de la matinada.
1: Salut i vida, amb Natàlia Flores.
0: Tot s'acaba i avui tanquem temporada d'una secció concreta, aquesta de Salut i Vida, i tancarem temporada amb un tema que segur que interessa a tothom, perquè tots voldríem viure molts anys, però sobretot voldríem arribar-hi bé, no? Que és el que sempre diu la gent. Jo, si haig d'estar bé, endavant. Si no haig d'estar bé, no cal que duri tant. Doctora Natàlia Flores, bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
0: Quan parlem de longevitat saludable, en realitat, o exactament de què estem parlant?
10: Doncs estem parlant precisament d'això que ens acabes de dir tu mateixa, de que no es tracta de viure molts anys, sinó de viure'ls amb autonomia, amb energia, amb ganes de gaudir, de fer les coses que ens agraden, perquè una cosa és el que diem l'esperança de vida, que és els anys que viu una persona, i l'altra és l'esperança de vida saludable, que vol dir quants d'aquests anys que vivim els vivim amb bona qualitat de vida.
0: Clar.
10: Perquè això és el que és més important. I una bona notícia és que avui en dia sabem que podem influir molt en aquest procés d'envelliment.
0: Molt bé. Això és interessant, perquè moltes vegades, o sovint pensem que envellir depèn sobretot, i a vegades quan hem fet entrevistes a gent que és centenària, sempre preguntes, no?, quina és la d'allò. Però hi ha, molta gent es pensa que és genètic, no? Aquest ha viscut més de 100 anys i està perfecte, doncs, per una qüestió genètica.
10: Clar, sí, evidentment la genètica té un paper important, i antigament es creia que aquest paper, doncs, era gran, no?, que influïa en un 80%, però avui, bueno, durant els darrers anys, se sap que realment els estudis suggereixen que el paper que juga la genètica és petitet, és un 20 o 25%, i que la resta està molt relacionat amb els hàbits, amb l'entorn, amb l'estil de vida, i la idea seria que la genètica ens predisposa a envellir més ràpid o envellir més lent, però el que realment compta és com vivim, que és el que té un impacte en la salut, en l'estil de vida que tenim.
0: Clar. Per tant, què fan de diferent les persones que arriben a aquestes edats avançades? i que estan bé de salut. És evident que quan tens 98 anys no estàs igual quan en tens 65, en principi. Però què fan de diferent aquestes persones que arriben bé amb aquesta bona salut que tu dius?
10: Clar, és curiós, perquè no solen ser coses molt extraordinàries, i quan s'entrevista gent, no? Sí. Me'n recordo que es va entrevistar una àvia catalana que deia que menjava 4 iogurts al dia.
0: Sí, la Maria Aranyes.
10: No?
0: Sí,
10: sí. Sí?
0: Però mira, nosaltres vam entrevistar un altre senyor que em feia, que era centenari, que sí, està perfecte del cap, perfecte de... Va pujar les escales, les va baixar sense bastó, perquè va dir que li feia nosa sortir al carrer ell sol, i ell va parlar de sentit de l'humor. No va parlar... El iogurt no li agrada gaire, menjo de tot.
10: També en parlarem avui de sentit de l'humor.
0: Saps? Vull dir que al final dius... No, una mica de genètica sí, però també del que menges, com vius, i al final de com et prens les coses, no? Segurament.
10: I tant, això és molt important, perquè quan s'estudien aquestes poblacions, especialment longeves, que hi ha de fet llocs al món que es coneixen com les zones blaves, sí, o blue zones, sí, en anglès, on es troba una concentració bastant excepcional de persones longeves, i seria, per exemple, a Okinawa, al Japó, a la illa de Sardenya, Itàlia, o a Nicoya, Costa Rica. Llavors, el més interessant és que aquestes persones no comparteixen que tots mengin el mateix, no? Com el que deies del iogurt. Ni tots mengen el mateix, ni tots fan un superaliment o un supersuplement, sinó que el que comparteixen són hàbits de vida saludables, molt semblants. Per exemple, es mouen de manera natural cada dia, mengen coses senzilles, poc processades, no tenen hàbits tòxics, tenen una rutina de son... I relacionat amb el que tu deies, tenen una vida social activa, i també com un sentit, o un sentit de propòsit, una motivació com per llevar-se cada matí, que els acompanya tota la vida, i són això, aquestes coses senzilles, les que s'han vist que són realment molt poderoses a l'hora d'allargar la vida amb bona qualitat.
0: I cada vegada hi ha més gent centenària, per tant, segurament aquests hàbits cada vegada el té més gent, perquè al final n'aprenem també, en definitiva, no?
10: I tant.
0: Has dit dues coses que està bé comentar, m'han creat l'atenció, el sentit de propòsit, i l'altre és que es mouen cada dia de manera natural, és a dir, que no es tanquen en un gimnàs i es posen 12 quilos de peses a sobre i vinga.
10: No ens imaginem, no? La gent al Japó, a Okinawa, tots aquests avis centenaris ficats a un gimnàs.
0: Jo no me'ls imagino.
10: Jo tampoc.
0: Més aviat amb moviments lents, que això fa dies que m'ho miro i penso, vols dir que això serveix d'alguna cosa? Doncs veig que sí, no?
10: A Okinawa sí. O sigui, anem per parts.
0: Va.
10: Primer hi ha aquest sentit de propòsit, que mira, ara que parlàvem dels japonesos, els japonesos a això li diuen ikigai, val?
0: Ai, sí, m'encanta això, Natàlia. M'encanta l'ikigai.
10: És una paraula
0: m'encanta.
10: No? És un concepte molt interessant.
0: Sí.
10: I seria traduït com allò que dona sentit a la vida, la raó per la qual et lleves cada matí, i que no cal que sigui una gran missió o una cosa espectacular.
0: Sí.
10: Pot ser cuidar les teves plantetes, el teu hort, cuidar els teus nets, aprendre coses noves, de dir, doncs mira, cada dia aprendré alguna cosa, o estar en contacte amb la natura, mirar plantes, fer una

0: moda, doncs, que si el gimnàs, que si els exercicis de força, clar que tot això és important, però que jo em trobo molts pacients que em diuen no, és que jo, per l'horari que tinc, no puc apuntar-me al gimnàs o no m'agrada tancar-me en un gimnàs. Uh-huh. Doncs està demostrat que en aquestes zones del món on hi ha aquesta població tan longeva, no van al gimnàs, no? Perquè a l'illa de Sardenya tampoc, la gent aquesta que té 100 anys, doncs el que diem, no estan anant al gimnàs, no? I m'agradaria destacar també que cada vegada hi ha més suport científic amb tot el tema de la importància de la massa muscular, que està molt de moda també tot això de la massa muscular. Sí. Perquè durant molts anys hem associat la salut a, per exemple, als nostres nivells de colesterol o al tema del pes, si tenim sobrepès, si no sobrepès, o sigui, a més colesterol, doncs més mala salut. Però avui sabem que un indicador molt important predictor de salut i de longevitat és la força muscular.
1: I això, com sé jo, la força... Vull dir, com... Clar, jo em peso i dic, ui, m'he engreixat, ui, m'he aprimat, però clar, la força muscular, què?
0: Clar, bueno, hi ha bàscules que sí poden determinar, més mèdiques, determinar una miqueta el tant percent de massa muscular que tenim al cos. Però el que també s'ha vist és que tant homes com dones, però potser les dones els hi passa una miqueta més de pressa,
1: sí, com sempre,
0: a partir dels 40-50 anys, comencem a perdre massa muscular de manera progressiva, i que aquest procés té un nom medicament que s'anomena sarcopènia,
1: però el
0: que passa és que això no només afecta la força de dir, pues no puc obrir,
1: clar, no puc aixecar
0: aquesta bossa o aquesta maleta.
1: No és només això,
0: perquè el múscul participa en el metabolisme, en l'equilibri, en la mobilitat, en la sensibilitat a la insulina també, val? Cosa molt important per tot el metabolisme, en la resposta immunitària, i també tots els oients atents aquí recordaran que vam explicar, quan vam parlar de les mitocòndries, que eren les centrals energètiques que produïen energia, vam dir que els llocs del cos on teníem més mitocòndries era el múscul, el cervell i el fetge. Però clar, què passa al múscul? Que si perdem massa muscular, perdem també energia. Per tant, el múscul no només és important per conservar la força, sinó que gran part de la nostra capacitat per produir energia passa a les mitocòndries del múscul. Per tant, podríem dir que el múscul i les mitocòndries treballen en equip, i que quan estem treballant el múscul estem ajudant a preservar les mitocòndries i també a tenir més energia.
1: A tenir més energia. Clar.
0: Llavors associem l'envelliment a la manca de força, però el que hi ha és una disminució en fabricar energia. Per això cada vegada més experts consideren que el múscul és un dels grans òrgans de la longevitat, i per això és important, doncs, el que dèiem, caminar, pujar escales, mantenir-se actiu, incorporar exercicis de força també, que no cal que poden ser fora del gimnàs, que no cal que ens convertim en un atleta, però sí intentar mantenir una mica una certa massa muscular per preservar la nostra salut en un futur.
1: També he llegit últimament moltes coses sobre el fet de mantenir-te en equilibri, que sembla que no hagi de fer res, però que també és important, perquè també reforces d'alguna manera la massa muscular, perquè quan fas més gran perds més l'equilibri.
0: Exacte, i la massa muscular del core.
1: De la part de la panxa, de l'estómac, per entendre'ns.
0: Sí.
1: I pel que fa a l'alimentació, hi ha alguna recepta allò màgica, a part dels iogurts de la senyora Baranyes, per viure més anys?
0: Clar, aliments miraculosos no existeixen. No. Encara que sí que és veritat que surten coses, que si ara les baies de goji, el no sé què, no, van sortint aliments que sembla que tenen superpoders.
1: Sí.
0: Clar, no hi ha cap aliment que sigui miraculós o tingui superpoders, però sí que és veritat que hi ha aliments que reuneixen una sèrie d'antioxidants i una sèrie de característiques, doncs, que els hi fa posar aquesta etiqueta de superaliment, val? Però el que jo recomanaria és parlar sobretot d'aliment real, aliment no processat. Jo quan parlo d'aliment real vol dir aliment que surt directament, sigui de la natura, sigui d'un animal, o sigui que no ha
1: que
0: passat
1: no passa per un procés.
0: Per un procés de pues això, de processament de l'aliment,
1: sí,
0: val?
1: Sí, està clar.
0: Llavors, hauríem de potenciar sobretot verdures, fruites, llegums, fruits secs, oli d'oliva verge i proteïna de qualitat, val? Com per exemple peix i ous. Això podria ser un exemple. Hi ha altres proteïnes, també pollastre, carn vermella, que potser no en tanta quantitat...
1: Tants dies a la setmana,
0: però també interessant. I pacients que tinguin un tarannà més vegetarià, doncs potenciar també més el llegum, més el fruit sec, no?, per obtenir la proteïna, o les llavors, no?, per obtenir la proteïna d'una font vegetal. Per tant, la clau no és trobar aquest superaliment perfecte, sinó és la constància, no?, perquè si ens posem a menjar bé durant un mes, això no farà que als 80 anys tinguem una bona qualitat de vida.
1: Clar.
0: Això s'ha de fer, doncs,
1: un canvi progressiu i mantenir-lo,
0: no?, i mantenir-ho,

0: tingut durant anys, i no fer canvis allò de curta durada, que allò només fa que estressar l'organisme.
1: Clar, de cop i volta no menjo proteïna mai. De cop i volta
0: només menjo proteïna.
1: Només menjo sucre, coses de sucre perquè tinc no sé què, no? I això és fatal perquè l'organisme va boig.
0: Clar.
1: Doctora, durant tota la temporada també hem parlat molt de son, d'estrès, d'aquesta microbiota i de la inflamació. Tot això també té relació amb aquesta longevitat?
0: Totalment. De fet, tot està connectat. O sigui, dormir poc afavoreix la inflamació. L'estrès afecta el sistema immune. El sistema immune està relacionat amb la microbiota, perquè molt bona part dels ganglis linfàtics del cos estan en el sistema immune i són els que fabriquen defenses.
1: Clar.
0: La inflamació silenciosa contribueix també a l'envelliment de l'organisme, que també en vam parlar.
1: Uh-huh.
0: Per tant, quan parlem de la longevitat, hem de pensar no en un aliment miraculós o en una pastilla o en un suplement, sinó que això, evidentment, en cert moment ens pot ajudar, sinó en un conjunt de factors que treballen en equip.
1: Tot en equip. I hi ha algun altre factor que probablement oblidem, a vegades, i més quan ens anem fent grans, potser?
0: Exacte, doncs mira, el que has dit tu abans, les relacions humanes, el riure, el compartir estona amb amics, l'estar connectats, perquè diversos estudis han observat que les persones amb vincles socials més sòlids tendeixen a viure més i millor.
1: Uh-huh.
0: I inclús també persones amb un cert diagnòstic, es va fer un estudi als Estats Units, amb malalts amb càncer, amb un mateix pronòstic i un mateix tractament, que els pacients que tenien un vincle socials més sòlids, uh-huh, tenien millor pronòstic, fent el mateix tractament i tenint el mateix estadiatge i el mateix tipus de càncer que els altres pacients estudiats a l'estudi. Per tant, això, riure, conversar, sentir-te útil, anar d'excursió amb els amics i, bueno, tenir clar que la salut no només és una qüestió de cèl·lules i òrgans, que evidentment que els hem de cuidar i són importants, però també és una qüestió de relacions humanes i sentir vital.
1: Sentir-se vital i compartir amb altra gent, que a vegades hi ha gent gran que et dius que ja no em queda ningú. Doncs baixa el graó de l'edat i vés a buscar els amics dels teus fills, m'ho invento, és igual.
0: O apunta't a un casal.
1: O apunta't a on sigui, sí, per intentar mantenir aquestes relacions socials que són tan importants. Posats a acabar aquesta temporada de divà, doncs a partir de que comenci les vacances, per entendre'ns, jo em proposo fer el que sigui per intentar envellir millor. Què puc començar fent? Va.
0: Doncs jo, mira, et proposaria 5 coses molt senzilles.
1: Vinga.
0: Caminar cada dia, val? A un bon ritme.
1: Sí.
0: No allò parant-nos de botigues, no?
1: No, aquest no val, no?
0: Aquest no val.
1: D'acord.
0: Un bon ritme, seguidet, i estaríem parlant, per exemple, entre 30 i 40 minuts cada dia.
1: Cada dia, molt
0: si
1: bé.
0: Si pot ser més, perfecte, però això seria el mínim.
1: Això,
0: a part d'això,
1: ja he vist, mentre he fet alguna espera al metge, al cap mateix,
0: sí,
1: que hi ha vídeos que et diuen això.
0: Ah, mira,
1: veus? Els 30 minuts aquests de diaris.
0: Perfecte.
1: Amb el que sigui, però diaris, perdó.
0: Diaris,
1: eh?
0: No,
1: vull dir que,
0: molt
1: final,
0: important.
1: Que t'ho diguin els metges de la medicina general que vas al cap i ja dius, anem per aquest camí.
0: I tant que
1: segona
0: sí.
1: Cosa.
0: Segona cosa. Fer exercici de força 2 o 3 vegades per setmana. Per això que hem dit de treballar aquest múscul, per tenir actives aquestes mitocòndries, per tenir energia i arribar a, doncs això, als 70, 80, 90 anys, amb un múscul, evidentment no tindrem el mateix múscul que quan teníem 20 anys, però amb una massa muscular suficient com perquè aquestes mitocòndries puguin fabricar energia i ens puguin sostenir i ens permetin ser autònoms. Llavors això sí que està clar que haurà d'estar adaptat a cada persona.
1: Sí,
0: no?
1: Està clar.
0: I per tant, persones que ens estiguin escoltant, que potser tinguin una edat una mica més avançada, doncs
1: que
0: potser
1: comencin per un quilo o per una ampolla d'aigua, per entendre'ns.
0: Que es pot fer a casa, o que pot anar a algun lloc, però que li assessorin una miqueta la quantitat de pes, doncs, per no fer-nos mal, perquè a vegades no és tant la quantitat de pes, sinó com fer-ho les 3 vegades a setmana i una estoneta, per fer una mitjoreta o així d'exercicis de força.
1: Molt bé. Tercera.
0: Llavors, tercera cosa, com hem dit abans, prioritzar aliments de qualitat, reals i nutritius, o sigui, no processats i que ens nodreixin. Val?
1: Per tant, de terra a taula o de l'animal a taula, eh?
0: Això mateix. I sobretot que siguin carregats de nutrients, perquè, clar, si ens prenem mitja barra de pa, que pot ser un pa bo i ens pot alimentar, però, clar, necessitem també aliments vius amb vitamines i minerals, i això està sobretot a la fruita i a la verdura,
1: clar,
0: bàsicament, no? Llavors, important també que l'aliment sigui nutritiu.
1: Molt bé.
0: Llavors, quarta cosa, dormir millor. que això també n'hem parlat, podríem parlar-ne més, però dormir millor, un son de qualitat, a vegades les hores, no tothom necessita les mateixes, però les hores que dormim que sigui un son profund, reparador i de, clar, i de
1: molta
0: qualitat.
1: Molta gent que escolta aquest programa dorm poc, eh?
0: Clar.
1: O té problemes per dormir, però si allarguem una miqueta pel matí,
0: no passa res. Clar que no. I també hi ha persones que no poden allargar pel matí, però llavors fan una bona migdiada d'una hora, hora i mitja.
1: Ja.
0: Els que poden, no? Bueno, també té una part, pot tenir una part reparadora aquesta,
1: molt
0: aquesta
1: bé,
0: migdiada.
1: Molt bé. I cinquè i últim, que deia, cinc coses, no has dit?
0: Exacte, sí. Doncs cinquè i últim seria cuidar les persones que estimem i passar temps amb les persones que estimem, amb amics, amb família, i, bueno, riure, passar-s'ho bé. Penso que això, cada vegada hi ha més evidència científica del pes que té.
1: Sí, sí. No, no sembla difícil, no, a priori?
0: No.
1: Però ens oblidem.
0: Però ens oblidem, i és això, cada vegada fem més coses de manera individual,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Amb les
1: només
0: pantalles...
1: Només que tinguis les pantalles i... al davant, ja està.
0: Sobretot la gent jove,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí. Però a vegades també quan et fas gran dius, ah, jo vull el meu llibre i que em deixin en pau.
0: Clar.
1: Però està bé, a veure, compartir amb altres.
0: Exacte.
1: Per tant, per acabar i acabar avui la secció i tota la temporada, amb quina idea t'agradaria que avui ens poguéssim acomiadar?
0: Doncs m'agradaria que ens quedéssim amb la idea de que per estar sans, autònoms i sentir-nos vitals als 70, 80, 90 anys, hem de començar a treballar avui.
1: D'acord.
0: I els que ens estiguin escoltant que tinguin 70 o 80 o 90 anys també poden
1: també,
0: treballar avui.
1: També.
0: Sí. Per què? Perquè és un procés que, com hem estat dient avui, es construeix a poc a poc, no? Uh-huh. Amb cada passeig que fem, amb cada nit que descansem bé, amb cada àpat que ens nodrim, amb cada pel·lícula que veiem o que anem al teatre o que ens ho estem passant bé o compartim una bona estona a la natura. I quan vam començar aquesta temporada, i que ho hem anat fent referència a les diferents xerrades que hem tingut, vam parlar de la salut com un jardí, no?
1: Sí, me'n recordo.
0: I vam parlar, doncs, que sí, de la terra, de les defenses, de l'energia sortia, doncs, això, de les mitocòndries, de la inflamació, del descans. I avui, per acabar, m'agradaria parlar del fruit de tot aquest jardí, no? Perquè la longevitat saludable no és algo que aconseguirem cada cop sortirà com un bolet, sinó és una construcció diària que, si comencem a fer avui, doncs arribarem...
1: I recollirem aquest fruit, diguéssim,
0: no? Recollirem aquest fruit, exacte. Igual que una fruita pues, triga una estació, triga el que triga a créixer, doncs el mateix. I la millor notícia és que mai és tard. A qualsevol edat podem començar a cuidar aquest jardí i, per tant, serà el resultat, el nostre fruit, d'aquestes petites accions quotidianes que anem fent, perquè la salut, m'agrada molt aquesta frase, que no és afegir anys de vida, sinó és afegir vida als anys. No?
1: M'encanta. Aquesta frase, afegir vida als anys.
0: Als anys.
1: Sí, ja està, me l'emmarco. Doctora Natàlia Flores, quina manera bonica d'acabar la temporada. Gràcies per haver-nos acompanyat durant tots aquests mesos, que déu-n'hi-do, n'han passat uns quants.
0: I tant.
1: I hem après moltes coses.
0: Doncs gràcies a vosaltres, ha estat un plaer compartir tot aquest espai amb els oients i recordeu això, que mai és tard perquè feu florir el vostre jardí.
1: Doncs vinga, a posar vida als anys. Gràcies, Natàlia.
0: Bona nit.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
3: Catalunya Ràdio. Tot fa la mateixa olor de sempre.
4: Cinema.
5: Estem en una situació crítica.
4: Sèries.
6: This is the most dangerous period I've ever seen.
4: Documentals. Plataformes.
7: Vinga, va. Selfie. I marxem.
4: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
8: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
9: Memoritzeu la cara del nostre home.
4: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
8: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
10: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
11: Les dones i els dies.
2: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
1: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit.
13: Hola, bona nit. Mira, primer que res, Marta, em comprometo a no trucar la setmana que ve i donar pixa pas a altres persones que vulguin participar al programa.
1: Però no patiu, que jo mai he dit res. Si
13: ja, ja ho sé,
1: si
13: ja ho
1: algun
13: sé,
1: dia però... ets a dir alguna cosa en algú, ja li diré, però sí. No, estigues sí, ben tranquil·la, sí, sí.
13: Mira, primer faré la... Si sembla correcte, faré la pregunta i sí, després tinc una recomanació en relació a aquesta pregunta.
1: Molt bé.
13: La pregunta seria dirigida a la nit dels ignorants, a les persones que bueno, que participen del programa, si han llegit alguna vegada algun llibre antiespecifista.
1: Antiespecifista?
13: Especifista, sí. I què els hi ha semblat?
1: Ara jo t'hauria de preguntar què és un llibre antiespecifista.
13: Ai. Bé, és un llibre...
1: Clar, perquè jo que, soc
13: sí,
1: ignorant
13: sí, sí,
1: en
13: concepte,
1: això.
13: Tranquil·la. És, jo no és que sigui una persona excessivament entesa, no? És un llibre... Bueno, és un llibre. És un concepte en què... de dir, tracta els... bueno, tracta... Ai, és que seria millor que t'ho expliqués a algú, perquè jo també he estat una mica ignorant.
1: Doncs fem una cosa, que algú ens expliqui
13: sí,
1: què vol dir
13: un
1: llibre antiespecifista.
13: Exacte, molt bé. Millor que jo.
1: D'acord.
13: Llavors, vos faria la... jo és que n'he llegit un, no? Sí. Però vull dir, me sap greu, perquè llavors si no ho explico el suficientment correcte.
1: D'acord.
13: I... vale?
1: Molt bé.
13: Mira, el llibre que he llegit és del Borja Duño, perdó, i es diu... Ànimes entre les dents. Ai, perdó, bueno, no, ho dic malament, perdona, disculpa'm, que este és un altre. És el geni que volia, és el darrer, és un llibre de contes.
1: Sí.
13: A mi m'ha agradat perquè són contes curts,
1: sí,
13: i m'ha fet entrar més en el concepte i en el tema, com si diguéssim.
1: Sí.
13: I el llibre es diu El geni, és una mica llarga, El geni que volia llançar un bou al
1: sí,
13: mar.
1: Sí.
13: Des d'un helicòpter i altres contes.
1: Des d'un... Estic apuntat, eh?
13: Sí, és que és complicat, però això ho dic lentament. Bueno, complicat, és llarg.
1: I tens l'editorial?
13: Sí, l'editorial... A veure si ho estic dient bé, espero que m'ho he apuntat. Editorial Saldonar.
1: D'acord.
13: D'acord?
1: Molt bé. El geni que volia llançar un bou al mar des d'un... helicòpter i altres contes.
13: I altres contes.
1: Molt bé.
13: Sí, jo he de dir que són contes, a mi m'han semblat molt interessants, però són, te sacsegen una mica, saps?
1: M'interessa, perquè fem aquesta secció per acabar de contes, que a veure que no llegim la temporada que ve. Clar, clar.
13: I és, tracta de dir la manera en què, és una mica la manera en què, a mi m'ha fet, el que m'ha agradat és el veure l'animal com un subjecte, no com un objecte.
1: Uh-huh. D'acord.
13: I bé, però ja dic que jo me'ls he tingut que llegir a poc, pan a païn.
1: D'acord.
13: Saps?
1: Molt bé.
13: Perquè ja està, simplement això.
1: Molt bé.
13: I bé, si algú pues, ha llegit alguna cosa més...
1: que t'ho pugui recomanar. D'acord.
13: Sí. No, més que, a veure, més que recomanar és una mica...
1: què en pensen,
13: no? Per què no en parlem més d'aquestes coses, no? Que són novedoses en el sentit de concepte, no?
1: D'acord, d'acord. Doncs va, ja tenim dues preguntes. La primera és què és la literatura o els llibres antiespecifistes. Vinga.
13: Molt bé.
1: Perfecte, ja aprenem més coses. Pietat, moltes gràcies.
13: Gràcies,
1: vinga,
13: bona nit.
1: Bona nit.
13: Disculpeu, bon cap de setmana.
1: Igualment.
13: Adéu, adéu.
1: Adéu. La Marisol, des del Pallars Jussà, bona nit.
14: Bona nit.
1: Com estàs?
14: Bueno, més bé, podria estar. Perdó.
1: Tranquil·la.
14: Ja fa molts dies que volia trucar, però no es pot trucar. Ara, la noia que mateix ja li he dit, dic, és que sembla que Barcelona i els entorns sigui Catalunya.
1: Que en parlem massa, vols dir, eh?
14: Bueno, sí. Nosaltres mos costa molt de comunicar-nos, eh? Jo fa molts anys que he trucat amb aquesta emissora, amb aquesta nit, perquè amb el Xavi, com es deia...
1: Solà.
14: Sí. Amb aquest ja havia trucat moltes vegades, i abans que ell ja havia trucat també.
1: Mm-hmm.
14: I per cert, que m'havien donat consells, pues, que em van servir.
1: Mm-hmm.
14: I ara ho sento cada dia. Cada dia, el que passa que no ho sento les dues hores, perquè potser m'adormo una mica. Però bueno, no em vull estendre, vaig de cara al gra.
1: Vinga.
14: A mi, en principi, em sembla, perquè les que som al camp rural ens adonem que els caps de setmana la gent surten tan escopetejats que no pots anar ni per la carretera ni per enlloc, eh?
1: Sí,
14: de tant de pressa que surten, que jo dic, bueno, on pensen arribar amb aquest estrès?
1: Sí, tota la raó, Marisol.
14: És una cosa que me la pregunto moltes vegades, perquè no sé on anem a parar. Quan s'està parlant científicament de què l'estrès comporta quantitat de malalties.
1: Sí, tant, sí, senyora.
14: Així estem, els que hem treballat tant.
1: Sí, sí.
14: Que portem anys, que hem treballat molt, perquè jo en tinc uns quants anys, eh? És clar, tot això no em sorprèn, em dona un mal regust de boca.
1: Ja t'entenc.
14: I després, això que ara aconsellava aquesta senyora, no sé si és metgessa o què...
1: Sí, sí, doctora, sí.
14: Bé, doncs, pues, bueno, pues, com hem de sociabilitzar? Si vas pel carrer, jo on estic, no?, perquè estem en un lloc molt... de molt poqueta gent, tan poqueta que es podria dir que és un com si fos un barri amb tres cases, eh?
1: Sí.
14: Però bueno, llavors el que vull dir és que si des de que hi ha hagut la pandèmia s'ha un canvi tan gran, a on anem a parar?
1: Sí,
14: que ha servit haver hagut d'estar a casa tot aquell temps per pensar i per, no sé, per modificar moltes coses,
1: i
14: perquè
1: tant,
14: no s'acaba tot.
1: Ho havíem de canviar tot.
14: La dona
1: mira...
14: treballa i l'home treballa,
1: sí,
14: perquè
1: sí.
14: Tots hem treballat, eh, de la nostra època.
1: I tant, i tant. Uh-huh.
14: Clar, hi ha una sèrie de coses. Jo, la veritat, jo tinc molt, molt malestar de veure a quin món estem deixant aquestes criatures.
1: Ja tens raó, Marisol, ja.
14: I no vull entrar en política, perquè
1: no,
14: jo
1: no,
14: també
1: hi
14: ha una
1: tema.
14: Cosa que també em xoca molt. Jo potser és que sóc molt aprensiva amb els Estats Units, eh? Però sempre s'està parlant dels Estats Units, i sempre s'està parlant dels Estats Units. Però que no tenim persones aquí que tenen una rellevància incalculable, i ni les coneixíem fins ara.
1: Sí, Marisol.
14: No les coneixíem.
1: Tens tota la raó.
14: Jo em vaig comprar el llibre dels 50 que manen a Catalunya i em vaig quedar esgarrifada, dic, hòstia, ai, perdó.
1: Que no els coneixies.
14: Fa 70 anys
1: que
14: he sentit parlar d'aquests noms.
1: Sí, sí.
14: I vull dir, no sé, no, amb una paraula que jo, a l'edat que tinc, no m'apeteix res. Perquè això de jo sóc una persona que sóc molt sociable, amb persones que hi pugui parlar, eh?
1: Clar,
14: perquè
1: sí,
14: hi ha persones
1: sí.
14: que no s'hi pot parlar,
1: sí,
14: eh?
1: No, ja ho sé, ja. Marisol, que arribem a la una, que venen els companys dels serveis informatius.
14: Bueno, només dic una cosa, per últim, que et volia felicitar ja fa molts dies, quan hi va haver la topada aquella...
1: Ai, Marisol, que arribem a la una, eh? Vols,
14: sí,
1: que, vols
14: no,
1: que parlem
14: mira,
1: després?
14: Acabo.
1: Parlem després, si vols. Et tornem a recuperar
14: Angelida,
1: després.
14: I ens torni a trucar.
1: Sí, ara et tornem a trucar de seguida. I així acabes, Marisol, que no m'agrada acabar així. Les notícies i tornem.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
15: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
16: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també creparà.
15: Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina, que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
17: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
15: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per a l'empresa del centre de la suposada trama.
17: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar.
15: Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació.
17: S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
18: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
17: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
15: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne, autor de 21 punts.
17: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
15: El Mundial de Futbol ha començat els segons partits de la primera fase. Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 al grup A, i a aquesta hora, al descans, el Canadà s'imposa per 3-0 al Qatar.
17: Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del GP de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
15: I en ciclisme, el barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta a Suïssa de 158 quilòmetres. Camproví ha entrat amb el mateix temps que el guanyador del dia, el francès Romain Grégard. Tadej Pogacar manté el lideratge a la general.
4: Fins aquí les notícies.
19: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
21: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
20: Sí.
21: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
19: S'ha sentit mal perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
22: És veritat que la cara estava rara.
19: Era Shakira o no era Shakira?
22: Jo estic segura que sí.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matina d'ahir, 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, i hem recuperat perquè ens havíem quedat sense poder acabar la Marisol des del Pallars Jussà. Marisol, tornes a ser aquí, oi?
1: Sí, em sento aquí una mica apagada.
0: Em sents apagada? No, dona, doncs estic al mateix lloc o al mateix
1: lloc? No, és culpa teva, no. És que aquí la cobertura és molt, molt cara, escolta'm.
0: Doncs jo,
1: sí, molt mala cobertura.
0: Et sentim bé, eh? Nosaltres?
1: Bueno, doncs jo el que et volia dir, que et felicito perquè aquell dia que hi va haver aquella topada tan trista a Gelida, mira si fa dies, vas tenir una intel·ligència tan instantània que t'hagués abraçat i si t'hagués tingut al costat.
0: Ai, que és bonica, mare de Déu. Ai,
1: perquè vas canviar radicalment, vas canviar i mos vas convèncer a tots, suposo, perquè jo no em vaig pas molestar de dir no, mireu, que no sabem com anirà aquest programa, ara hem de canviar de puesto. I em va agradar moltíssim, perquè a vegades quan hi ha coses així,
0: clar,
1: la gent sembla que mon apartem, m'entens el que et vull dir?
0: No, quan passa...
1: Oh, i tots són desgràcies,
0: clar,
1: no?
0: Sí,
1: tots
0: sí.
1: Són desgràcies, no. Les desgràcies les fem la humanitat, ningú més.
0: Sí, senyora.
1: I bueno, pues et felicito per això. Bueno, jo hi ha coses del programa, hi ha gent que m'agrada molt, d'altres que no m'agraden tant, però això és normal.
0: Sí, i tant.
1: Això és normal, tothom hi pot dir la seva.
0: I tant que sí.
1: I després aquesta senyora que he dit d'això, del Sant Cocofato,
0: sí.
1: O Sant... Sí.
0: Sant Cugat, bueno, pues Sant Cugat, vaja.
1: Jo tenia un familiar, una familiar, i en tinc un altre, que els hi funciona.
0: També?
1: Sí, sí.
0: S'encomanen aquest sant i troben les coses, eh?
1: Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh?
0: Ja.
1: S'ha de fer un nus amb un mocador o amb un tovalló.
0: Sí.
1: I apretar-lo ben apretat. I llavors, esclar, jo ho vaig aprendre en castellà, que no és que sigui amant de parlar castellà, perquè soc més catalana que res. Però, bueno, diu, Sant Cocofato, si no encuentro lo que busco, los cojones te ato. Y si no, no te los desato.
0: Sí, sí, i si no, és que ara me l'apunto perquè abans no m'ha donat temps, i si no, no te los desato. És que és molt bo, eh? És molt bo. No ho he sentit, no ho he sentit mai jo, eh?
1: M'ha fet molta gràcia perquè jo pensava que això era de 4 persones.
0: No,
1: sí,
0: doncs
1: sí.
0: Mira, de 5 i 6 també et trobo, eh? Sí, sí. Molt bé. Ho tindrem en compte llavors... pel dia que perdem coses, molt bé.
1: Pues sí, jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé perquè això es fa amb fe. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fe, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
0: veus?
1: Sí,
0: doncs
1: trobant.
0: Et funciona, ja està, això és el que compta, tu. És el
1: I
0: que
1: sembla
0: compta.
1: I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure també. Eh?
0: Exacte, què faríem sense les tonteries que ajuden a viure,
1: oh,
0: no?
1: Oh, i tant.
0: Molt bé, Marisol.
1: I estic molt d'acord amb moltes coses que esteu dient, perquè veig que, clar, la majoria, no tots, però la majoria som grans, portem una vida molt, molt currada, hi ha persones que han pogut tenir una vida més placentera, però, bueno, això va com va,
0: sí, sí.
1: No tots som igual.
0: No.
1: Però sí, aquest programa està molt bé perquè... Sobretot, ja ho saben, les metges i tot, que a les nits no podem dormir els vells.
0: Sí, sí. Això diu que passa, eh? Diu que sí.
1: Sí. Jo mai m'hagués pensat que podies perdre la son al mig de la nit. Però sí, quedes tan fresca que t'aixecaris i et posaris a ballar.
0: Clar.
1: Però no és aquest el cas.
0: No és aquest. Molt bé, Marisol.
1: Bueno,
0: doncs encantada de parlar amb tu i res, fins un altre dia. Moltes
1: gràcies.
0: I
1: felicito als ignorants, que ho som molt d'ignorants. Hem de mirar de saber força coses fins a l'últim moment.
0: Oh, tant, sempre.
1: Fins a l'últim moment.
0: No perdre la curiositat. Gràcies, Marisol, una abraçada.
1: Gràcies per atendre'm.
0: A tu, adéu-siau, bona
1: adéu-siau.
0: Nit.
1: Adéu.
0: Ara sí que ja hem acabat, perquè si ens havíem quedat amb les notícies al davant i em sabia greu haver-la tret d'aquesta manera. A veure, altres missatges que, a més del... Que tinc algú més? Que sento un...
2: Sí, sóc jo.
0: Encara no havia rebut qui havia, que ja he sentit una tos, dic, calla. Que jo...
2: No, estava aclarint la veu. Però no sentís cafallera.
0: No, doncs ja està, en Josep Lluís des d'Horta. Molt bé, com estàs?
2: Vinga. Marta, i què tal? Estic veient els aprenents d'Alícia de música i al primer d'hora no li sentim gaire. Aquesta senyora que diu que som uns ignorants, penso que cada dia aprenem coses i la vida és un continu d'aprendre coses.
0: No, per això.
2: Perquè el programa ens va tan bé a tothom per aprendre coses.
0: Clar, ben fet, sí senyor.
2: I jo n'aprenc moltes, cada dia n'aprenc i no sé si sóc savi, però sí que sóc... Vull seguir...
0: Un savi ignorant, ets un savi ignorant.
2: Coses,
0: clar.
2: Perquè la vida és reciclar-se i reprendre's i reinventar-se.
0: Uh-huh.
2: Mira, Marta, bon cap de setmana i després d'això que t'acabo de dir... Te dic les tres preguntes que tinc escrites, són molt fàcils.
0: Digues.
2: Són tres expressions. Què significa l'expressió? Aquest és un papanates. Ha vingut aquesta paraula, doncs és una pregunta. Què és un papanates?
0: Molt bé.
2: Una altra expressió. Ali prim, parent d'en Bufa. Jo pregunto, a part de la pregunta, que qui és en Bufa?
0: D'acord.
2: En Bufa, qui és en Bufa?
0: Molt bé.
2: I ja per acabar la intervenció meva, una altra frase també, que és d'ases i bèsties n'hi ha totes les cases. Em penso que és així la frase. Què vol dir aquesta frase? I amb això espero que l'escalón no ens ofegui ni...
0: Això sí, ni tota la raó, sí senyor.
2: Que ens sàpiguen cuidar i de tants de molt, jo me'n faig fer la meva aigua, de tant de la meva una sorpresa una clara o així, però no em tiro.
0: No abuses, molt bé.
2: Molt cafè i fumar, això sí que ho tinc.
0: Molt bé, bon cap de setmana. Adéu-siau. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, avui et faré com el Josep Lluís, que et faré una mica llarg. Quan vulguis tallar, talles, eh?
0: Home, no m'ho diguis.
3: Sí, home,
0: tallar, no.
3: A veure, fa uns 15 dies era per d'allò, per elogiar la resposta de la meva pregunta sobre l'estat del Vaticà, sobre els ciutadans del Vaticà, que
0: sí.
3: Bueno, va ser una resposta,
0: home,
3: magistral.
0: De traca de l'Eduard Rubió, i tant, sí. Sí, sí.
3: I, bueno, totes les respostes va dir, doncs, bueno, que el Vaticà té 44 hectàrees i jo volia dir que, esclar, estem acostumats a sentir per la ràdio i per la tele que una hectàrea és igual a un camp de futbol i veure res més lluny que ni s'hi sembla. O sigui, una hectàrea són 10.000 metres quadrats i un camp de futbol, per exemple el del Barça, en té 7.140. O sigui, una diferència de 2.860 metres,
0: sí.
3: que és molt.
0: Que és molt, sí, sí.
3: Tot, una hectàrea és un camp de futbol, no d'això res.
0: No.
3: Llavors, tot i que no tots els camps de futbol són iguals, però s'assemblen molt, eh? Per entendre'ns, el Vaticà llavors serien 61 i mig camps del Barça. I la pregunta és, com és que l'esport rei de mig món no té tots els camps de futbol iguals? No ho entenc, això.
0: D'acord, camps de futbol iguals.
3: No els tinc, no.
0: No, que me l'apunto, vull dir.
3: Ah.
0: Què més?
3: No, que l'altra setmana, el dia que el papa va inaugurar la creu de Jesús, els locutors de la TV3 i això deien que la creu llançava uns grans feixos de llum damunt la ciutat de Barcelona. Bueno, jo no ho havia sentit mai, però bueno, ho he mirat i és normatiu, no sé des de quan. O sigui, en castellano haces de luz, doncs en català igual a feixos de llum. No sé si això és antic o és modern, o com que és normatiu, doncs tots fem el cap amunt i avall com els tontos i doncs vinga, feixos de llum. Ara els raigs X, doncs també haurem de dir...
0: Feixos
3: de X. O, esclar, perquè dius, bueno, jo no ho havia sentit, però no, ho he mirat i això és normatiu.
0: És normatiu.
3: Algú
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Porta barret de borla ha dit això és normatiu i tots ho vull. Bueno, jo, esclar, sempre havia vist això, doncs, els feixos que eren de llenya o de carbons o d'alzina i em sona
0: I
3: tan malament com una puntada de peu als ous.
0: Ja, sí, a vegades passa això, però si és normatiu, doncs mira.
3: Ja, bueno, però...
0: No ho direm gaire, suposo, però
3: que
0: vaja.
3: Que algú controli el controlador, eh? Vull
0: ja.
3: Clar, oh, hi ha uns controladors. Clar que sí, però algú els hauria de controlar una mica,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, exacte, també. Molt bé.
3: Oh, esclar, és que... Bueno, llavors volia preguntar als ignorants a veure si, doncs, si volen que es digui, doncs, feixos de llum o raigs de llum o de la manera que els sembli.
0: Molt bé, doncs vinga.
3: Continuo?
0: Home,
3: sí, no, perquè ja és un punt i a part.
0: Ja està, ja està.
3: No, bé, no, i aquesta, vull dir que la missa que va fer el Papa a la Sagrada Família, vaig veure que els fidels que anaven a combregar, n'hi havia molts, bastants, que el rector els havia de posar l'hòstia dins la boca. I sí, això ho feien abans, però ja fa 40 o 50 anys que ja no ho fan. Els fidels paren la mà, el rector els hi posa l'hòstia al palmell de la mà i cada persona se la posa dins la boca. Llavors jo volia preguntar si aquests fidels que no paren la mà són de més categoria o són xapats a l'antigua o són agustinians, en fi, no ho sé, ja m'ho direu.
0: Els que els hi va a la boca, perfecte. El que li ha de posar a la boca, vaja.
3: Sí, clar, vull dir, que això fa molts perfecte anys que no ho havia vist jo, eh?
0: Ja, ja.
3: I llavors, bueno, aquest, doncs ja m'ho direu. I això pels que fa els 600 cantaires que van sortir per la porta falsa, aquella senyora que va sortir aquí la nit de la setmana passada, que va dir que Montserrat ja van demanar per cantar els segadors. I Montserrat els hi van dir que no, que enguany la palla anava molt grata. O sigui que ja, sabent tot això, ja es podia veure per on tenien els tiros.
0: Ja.
3: Però no, res més.
0: Molt bé, Maginguet, moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. A veure, repassem ràpidament que tinc altres missatges i tinc la Sílvia Comet, que ens vol parlar de les sèries, i tinc tantes coses que no sé si les podrem fer totes. Però a veure, com que veníem dels missatges de WhatsApp, farem una cosa. Deixem passar la Sílvia primer, perquè si no arribarem massa tard, que és la 1 de la matinada i 17 minuts, i així ens apuntem quines sèries podem veure aquests pròxims dies, o vés a saber, o vés a saber.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Doncs va, que com cada divendres us proposem sèries amb la nostra recomanadora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Va, que la setmana que ve, Sílvia, tenim un festiu intersetmana. Parlem de minissèries, d'aquelles que comencen i que s'acaben sense que hi hagi més temporades?
5: I tant. Prepareu-vos per anotar la llista de minissèries. 4 propostes diferents entre elles i de diferents plataformes, també, per poder triar bé. Algunes us les podreu menjar en un sol dia, altres potser no, però si contem amb un festiu entre setmana, les podeu completar amb el cap de setmana, per exemple. Comencem per una proposta que es pot trobar a dues plataformes. És Sang i diners, subtitulada al català Filmin, i a Movistar Plus la trobareu com Sangre y Dinero.
6: 1.000 miliards de dòlars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
7: Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? C'est pas de l'or ou de la cocaïne.
5: Una sèrie basada en fets reals documentats pel periodista d'investigació Fabrice Arfi i recrea la increïble història de l'estafa més important que s'ha fet a França al segle XXI. Ja us avanço que la broma la van pagar tots els francesos. Qui són els estafadors? Doncs dos petits estafadors de poquíssima volada, de barri, molt acostumats a defraudar l'IVA. I atenció al frau. Al 2008 descobreixen una escletxa en el nou mercat europeu de quotes de CO2, compren drets d'emissió a l'estranger sense IVA i el revenen a França cobrant l'IVA als compradors. En lloc d'ingressar aquest impost a l'Estat, se'l queden i repeteixen l'operació a gran escala a través de societats pantalla ajudats per un broker. Si fos ficció, diríem que és inversemblant, però resulta que això va passar. I la sèrie explica la lluita incansable d'un magistrat de duanes, magníficament interpretat per Vincent Lindon, per desmantellar la xarxa criminal que acaba estenent-se per diversos països i entrant en contacte amb organitzacions mafioses internacionals. Segur que us preguntareu, i quan va costar aquesta broma? Doncs es van embutxacar 2.000 milions en menys de 3 mesos. Una mesura governamental per impulsar la sostenibilitat que va sortir realment cara i realment malament. Tota la història s'explica a través d'una entrevista al jutge que perseguia aquest frau. L'estafa pot semblar enrevesada, així com l'he explicat jo, però s'entén perfectament a la sèrie i al·lucinareu amb els perfils dels estafadors. Té 12 capítols i és una sèrie realment bona.
0: Va, canviem ara de plataforma.
5: Sí, ens instal·lem unes hores a HBO Max per recuperar una sèrie que ho va petar el 2018, però que amb la llau d'estrenes de cada setmana ha quedat una mica soterrada al catàleg de la plataforma. Val la pena rescatar-la. És Sharp Objects. Everything you do comes back on me.
8: haven't come back to cause any problems.
9: I can tell. You hate this place like me.
5: Podem fer servir la traducció al català, Ferides Obertes, perquè està basada en una novel·la de Gillian Flynn i està traduïda al català. Però a les plataformes l'haureu de buscar com Sharp Objects o Herides Abiertes. La sèrie se centra en una periodista amb un bagatge familiar dramàtic que es veu obligada a tornar a la seva ciutat natal per investigar l'assassinat de dues nenes. I això farà que reapareguin els fantasmes del passat i que torni a tenir contacte amb la seva mare, una dona una mica neurògica, eròtica i absorbent, i també amb la seva germana petita, una adolescent que ha canviat molt des de l'última vegada que es van veure, des de l'última vegada que van tenir contacte. A mesura que avança la investigació, a través de flashbacks, anem descobrint el passat turbulent de la protagonista i també petits detalls sobre el trauma que l'afecta. A la protagonista la interpreta Amy Adams, que va rebre nominacions de tots els premis que existeixen per la pel·lícula La Llegada, i aquí també es menja a la pantalla. Però no és l'única. En la pell de la mare s'hi posa Patricia Clarkson i en la de la germana una joveníssima Sydney Sweeney, que és una de les actrius del moment, impulsada pel seu paper a la sèrie Euphoria. És una sèrie fosca, farcida de situacions del passat molt doloroses i que es cou a foc lent, amb diàlegs, silencis i un ús de la música molt estudiat i visualment molt potent. Té 8 capítols, però sobretot un advertiment: no us salteu els crèdits finals de l'últim episodi, perquè la sèrie no s'acaba amb el capítol, sinó amb els crèdits. La trobareu a HBO Max.
10: Molt bé, Sílvia, ja hem visitat Filmin, Movistar Plus, HBO Max. Ara quina plataforma hem d'obrir?
5: Anem a Disney Plus per mirar un bon thriller psicològic amb elements dramàtics. És El Paciente.
11: What can I help you with, Jean?
12: I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right?
11: Yes.
12: I want you. I want the expert. I need to get better.

0: Virginia.
1: Una sèrie que té una posada en escena d'estil teatral, perquè se centra sobretot en les converses entre dos personatges en un sòtan. Són un reputat psicoterapeuta i un assassí en sèrie que resulta que és el seu pacient. L'assassí segresta el seu psicòleg buscant ajuda per aturar els seus impulsos i el que vol és deixar de matar, que dit així podríem arribar a empatitzar amb ell i tot. Però la realitat és una altra, perquè el terapeuta realment s'hi està jugant la vida. Si l'assassí no deixa de matar en un termini determinat de temps, també assassinarà el seu psicòleg. El terapeuta l'interpreta Steve Carell, conegut sobretot per The Office, però sempre solvent també en papers dramàtics. I el paper del psicòpata l'assumeix Domhnall Gleeson, que en el seu moment va ser un dels protagonistes de la saga Harry Potter. Tenen molta química i les sessions i les converses que tenen són força interessants. El millor de tot és que acaba sent una anàlisi de les vides dels dos protagonistes, perquè a mesura que el terapeuta intenta salvar la seva pròpia vida, analitza el seu propi comportament. Explora l'origen d'un trauma, les possibilitats d'autocontrol o l'empatia. Els capítols són molt curts, d'una mitja hora. Passen molt i molt bé. És lenta, però manté l'atenció gràcies a aquesta curta durada que dèiem. 10 capítols a Disney+.
2: I posats a demanar i a tenir plataformes, a Apple TV hi tenim alguna minissèrie interessant, Sílvia?
1: Sí, de plataformes n'hi ha unes quantes, però l'has clavat. Bona teca també a Apple TV. Per exemple, hi trobem un thriller judicial que enganxa moltíssim. És Defending Jacob, defendiendo a Jacob.
3: We're sailing towards an iceberg. Little white peak in the distance getting closer and closer. But really, it's been underneath us the whole time.
4: It's nothing worse than a kid.
5: We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
1: Està basada en una exitosa novel·la amb el mateix títol de William Landy i de la versió televisiva en surt un eficaç relat d'intriga psicològica. La protagonitzen Chris Evans, demostrant que és molt més que el Capità Amèrica dels Venjadors de Marvel, i Michelle Dockery, que segur que reconeixereu a l'instant perquè va interpretar el paper de Lady Mary a Downton Abbey. Ell és un fiscal de districte en una petita ciutat de l'estat de Massachusetts, un membre molt respectat de la comunitat, i ella és la seva dona. Són els pares d'un adolescent més aviat introvertit i un punt misteriós que és acusat d'assassinat. La pregunta d'aquesta sèrie és si el pare serà capaç de no involucrar-se en la investigació per exonerar el seu fill. I el pilar emocional de la història, evidentment, és la mare, que passa de la defensa incondicional del fill al terror. Però en aquesta sèrie res és el que sembla. Un bon drama criminal que tracta temes com l'ambigüitat moral o fins on estan disposats a arribar els pares per defensar els seus fills. És una minissèrie carregada de girs sorprenents, amb un final impactant i amb molt, molt bones interpretacions. 8 capítols per devorar a Apple TV.
2: Doncs avui, no una ni dues, no. 4 propostes de minissèries. Sang i diners, Ferides obertes, El paciente i Defendiendo a Jacob. La setmana que ve més sèries amb la Sílvia Comet.
1: Bona nit, fins la setmana que ve.
2: Tres minuts i dos quarts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants. Tenim encara missatges de WhatsApp pendents per escoltar. La majoria dels que ara us diré són respostes a allò de a su orden que vaig explicar ahir. Per tant, com que ho heu enviat, doncs està bé que ho escoltin tots els ignorants. La Lourdes ens diu això.
6: A su orden ve a ser com quan aquí els catalans diem a disposar. Per exemple, tu dius gràcies per donar-me el tovalló, no? A disposar. Doncs ve a ser això, el que jo no sabia d'on era, però és l'equivalent.
2: En Josep, des de Creixell, sobre el mateix.
7: En relació a la reflexió que ens ha fet aquesta nit la Marta sobre l'expressió a su orden, que ja li han dit doncs, que sembla que és procedència de Venezuela, jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fem servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. a disposar, vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest suborden, oi?
2: La Dolors, des de Banyoles.
0: Ahir, quan vas fer aquella entrada sobre la cartera, em vas tocar el cor. Jo també tinc a la família més propera, carters per vocació, i avui a la sala de classificació dels paquets i les cartes ha ressonat la teva veu. Estic segura que molts d'ells han marxat a repartir amb ganes de fer-ho molt millor. Moltes gràcies per dignificar aquest ofici.
2: Només faltaria. Gràcies, Dolors. La Joana de Reus diu, referent a la pregunta, a la Orden o a Su Orden, diu, vaig estar 6 mesos a Nicaragua i ho fan servir el seu dia a dia per donar les gràcies. La Pepa, des de Gràcia, diu, això vindria a ser com el nostre a mandar o per servir-la. Diu, ma mare, que ja és molt gran, quan li donem les gràcies sempre, diu una petita frase que em fa molta gràcia, vostè les té totes. L'Anna diu, l'expressió Su Orden també es diu a Mèxic, sempre, també l'he sentit a Colòmbia i més ocasionalment al Perú, seria el nostre terrest quan donem les gràcies. Expressions d'aquestes característiques ens fan adonar de la riquesa de les llengües. I encara hi ha dos comentaris sobre una altra qüestió que va sortir ahir. La Mònica diu, qui es va morir era José Pérez Ocaña, era pintor i feia performances. Diu, va morir perquè es va cremar la vestimenta que duia. I la Montse, des de Sant Just, també ens fa aquesta resposta.
8: L'actor aquest que es va... Bueno, el que es va cremar era l'Ocaña. Vale? Era, bueno... un travesti que estava per allà a la Rambla, per allà a prop de la plaça Reial. També hi havia el Nazario, tota aquesta gent d'aquelles èpoques.
9: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
10: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
9: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
10: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
9: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
11: Esta setmana he que vender 50 alarmes. Tantes por empleado. I te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 i a las 2. Esto es imposible.
9: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
12: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar en pastillada.
13: Solidaris.
14: Amb Mercè Folk.
9: Un retrat crític de la banca.
13: Dissabte a les 10 de la nit.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Com es diu el teu fill?
17: Es diu Fortià.
16: Fortià, ja hem acabat.
17: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
18: la conciliació
16: familiar. Home, s'ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
17: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
19: Moltes gràcies.
17: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: La millor hora del dia.

0: En Marc Moliner escriu en un paper sense pautes i potser fins i tot escriu per sobre de les seves possibilitats. Articles diaris, novel·les, relats, fa ràdio, tele, clubs de lectura... Diu que sé totes les entrevistes que li demanen. És una de les grans contistes del país, que ja fa temps que publica més novel·les que no pas relats, però si li demanéssim on gaudeix més, no sabem bé què ens respondria. Hem quedat amb ella un migdia en una terrassa d'un cafè mentre parlem del seu darrer llibre. De veritat que nosaltres hem esperat alguns mesos més que baixés el suflé d'instruccions per viure sense ella, i la veritat és que amb l'Empar Moliner no hi ha entrevistes reposades, no callem des de fa estona.
1: Però totes les coses que fem, totes les coses que fem, no és que no li importin a ningú, segur que li importen a gent, no? Però tenen poca importància. Totes les coses que fem. Jo sempre, quan veig crítiques de llibres, de programes de ràdio, de televisió, llegeixo crítiques, m'agrada llegir crítiques, de música, sempre penso que el que ha de dir, el que ha fet el programa, el llibre, el que sigui, és això que jo faig no té cap importància. I això que tu n'opines, tampoc. Ja està. És a dir, fem coses perquè ens agrada, perquè no ho podem evitar. Jo ara ja no sabria estar sense escriure. No en sabria. Què passaria si no tingués el meu article diari, que fa tants anys, en diversos diaris que faig? No sabria estar. Ho faria igual. Segurament el faria igual. Penso que hi ha gent que li importa, i de vegades t'haurà passat, no?, que potser tu potser ets en el transport públic i hi ha algú que s'està sentint el teu programa en diferit i ho estàs veient, no? Sí. O està llegint una cosa que has escrit. Llavors què has de fer, no? Quan veus això, què has de fer? Jo ahir, per exemple, parlava amb un amic que fa vi, que em va dir: jo quan estic en un restaurant i veig que s'han demanat el meu vi, vaig allà a donar-los les gràcies.
2: Ah, sí?
1: Llavors, jo, quan veig algú al tren que està llegint una cosa que he fet jo, com que l'estigui llegint no vol dir que li estigui agradant, m'amago. Perquè potser no li està agradant. No, i allà, hola, és molt idiota, no?
2: Això és meu, que t'agrada.
1: És molt idiota, però llavors fer cara de que no ho estàs veient també és molt difícil.
2: Clar.
1: I llavors què has de fer? Doncs canviar de vagó. No?
2: I ho fas?
1: Sí.
2: Si trobes algú que llegeix un llibre teu, te'n vas.
1: Canvia de vagó sense que es noti, perquè si es nota, encara fas més el ridícul.
2: Clar.
1: No.
2: I el teu personatge, la Clàudia Pruna, algunes de les reflexions que fan aquest llibre molt interessants. Hi ha una frase que diu: jo havia estat un artista, volia descansar, volia abandonar la tensió de crear. I m'ha fet pensar, tu ara dius, jo no podria estar sense escriure, m'ha fet pensar una mica en els esportistes d'elit, que sempre estan a dalt de tot i vinga, i cada dia entreno i es fan grans, sí. I vinga, entreno.
1: I un dia diuen,
2: i que
1: però
2: quan ho deixen, o sigui, és com si tornessin a viure. Veig que tu, en aquest cas, tu no vols descansar.
1: Jo, per exemple,
2: tu no vols abandonar aquesta tensió.
1: Jo escriure el que sigui, eh? És a dir, tenir un llapis a la mà i anar

0: per publicar. Però conec gent que ho fa també, això.
1: En part, tu recordes quan llegia el diari? Era oci?
0: Sí. Sí.
1: Quan és, els diumenges sí. Anava a buscar els diaris i et passaves una hora.
0: Els diaris en paper, sí. Que era sempre en paper.
1: Una mica de
0: anaves
1: música,
0: esmorzar,
1: un aperitiu o un esmorzar.
0: Te'ls posaves, en el bar te'ls robaven. En el bar
1: que
0: deien,
1: acabat.
0: Que ja està.
1: Sí.
0: I fèiem articles dient, ostres, compra't el rata. I ara ja no és així, ja no és així. Jo pensava que no compraria mai, que no llegiria mai el diari online.
1: I què ha passat?
0: Ara sí ho estic fent. Faig les dues coses. I ara, fins i tot, quan el diari és en paper, que el diumenge me'ls compro en paper, ja trobo a faltar entrar un moment a veure els comentaris dels
1: de
0: lectors, quina és la notícia més llegida del dia, per saber-ho.
1: Ja forma part de la teva rutina,
0: sí,
1: de saber.
0: De fet, ja penso, quina deu ser avui la notícia que més agradarà? De vegades em sorprenc, perquè hi ha vegades que hi ha entrevistes que són molt llegides. Per exemple, un titular d'una entrevista... Que, sí, jo sempre ho miro, això.
1: En la novel·la hi ha una altra frase que m'ha agradat, és, els escriptors sempre escriuen millor quan no estan del tot contents. Que aquest és un clàssic.
0: És així.
1: Vas a buscar grans escriptors i tenen una vida convulsa, unes desgràcies darrere les altres, i dius, no pots ser una mica tranquil·lament feliç i poder escriure i que també te'n surtis?
0: És a dir, jo crec que l'acte d'escriure... És a dir, patir... Fa patir qualsevol feina. La teva, la meva... I la d'un cuiner... Totes les feines tenen un moment de responsabilitat que fa patir. Això és així. Ser pare, ser mare, tot això. Però no pot ser el fet que de l'escriptor, del creador, que diu, no, és que jo pateixo molt... Bueno, si pateixes molt... Jo, si fos petit, no ho faria.
1: No escriuries? No, no.
0: És a dir, si fos petit, si em comprometés tant... Que em fes patir tant, doncs canviaria de feina, perquè jo no vull patir.
1: Clar.
0: Jo no vull patir. Però sí que és veritat que hi ha una tensió vital que et fa fer unes coses, que et fa reaccionar d'una manera o d'una altra, no? Però cada escriptor és diferent, eh? Jo conec gent que fa esquemes i conec gent que no fa esquemes. Conec gent que llença molt i conec gent que no llença res. I al final... La frase és, per les seves obres els coneixereu. A mi m'és igual, a tu t'ha de ser igual, si jo he trigat 20 anys o 3 minuts en fer això. Només ha d'estar ben fet.
1: Aquestes instruccions per viure sense ella tenien esquema? Sabies on volies anar?
0: Jo, hi ha contes i novel·les que escric perquè no tinc el final, en canvi, hi ha contes que tinc escrits al cap i com que ja tinc al final, no els faig mai. En tinc un que sempre el tinc allà i no el faig mai perquè ja el sé com s'acaba. Aquest, jo faig un tipus de ficció, un tipus de novel·la que no té gran argument. Sempre són arguments molt minsos, passen molt poques coses, hi ha molt pocs escenaris. O sigui, si fos una superproducció, seria barata. Són baratos.
1: Si hem de fer una pel·li, és barata.
0: És barato. Són barats. Però no es poden fer pel·lis perquè passen poques coses.
1: Ja.
0: I avui les pel·lis o les sèries, sobretot, tenen uns esquemes claríssims que jo no compleixo. Uh-huh. Ara, després, si vols, et dic l'esquema. Llavors, són argument... A mi m'agraden les novel·les amb argument minso. M'agrada la digressió, la circularitat, el anar donant voltes. Sempre explico que Mañana en la batalla piensa en mi, que és una... A mi el Javier Marías és un autor que m'agradava molt. Uh-huh. No tinc consens amb això, eh? És un autor que agrada molt o gens?
1: O gens.
0: O gens. Doncs jo sóc dels que agrada molt. Tots els autors que a mi m'agraden o que m'han agradat...
1: Això vol dir que tens personalitat.
0: No,
1: al final no t'ha d'agradar el que li agrada a tothom.
0: Cadascú té el seu gust.
1: Exacte.
0: I tu pots tenir un gust...
1: I a
0: gust.
1: Vegades et pot agradar una novel·la d'aquella persona i no tota l'obra.
0: A mi m'agrada el sistema, perquè en realitat el Javier Maria, si tu t'agafes Mañana en la batalla piensa en mi...
1: No l'he llegida, jo.
0: Doncs ja veuràs, agafa-la que tu passaràs bé. De la pàgina 1 a la pàgina 70... Tens el personatge amb el que li acaba de passar, que està centrat a la primera pàgina, no cal... Vull dir,
1: no fas spoilers, sí.
0: Però no passaria res.
1: Sí.
0: De la pàgina 1 a la 70, donant-li voltes allò. A la 73. I després van passant coses que tu has de llegir com un roman à clef, no? Que diuen els francesos, com una història en clau.
1: Sí.
0: Però, pots reconèixer personatges, si tu vols, però no passa res important, excepte... Bueno, si tu has vist...

0: Almaries. Com descriu fotos? Allò que feia El País,
1: sí,
0: que era...
1: Sí, sí, sí. Hòstia, sí.
0: Era, o sigui, agafava una foto i es
1: la
0: passava tres
1: pas. Sí, sí.
0: Brutal, era allò brutal.
1: Sí, sí.
0: Doncs en l'últim llibre, el Thomas Nevison, que passa els anys 80 amb ETA activa, oh. en aquest esclar, passa els anys 80 amb ETA activa perquè el llibre reflexiona sobre si... aquesta reflexió que ens hem fet tots, no? Hauríem de matar algú que sabem positivament que serà un mal per la humanitat? És a dir, la idea de si tu sapiguessis
1: els
0: què hauria de passar,
1: fora, no?
0: has de matar Hitler?
1: Sí.
0: Aquesta idea, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta gran pregunta.
1: Sí, sí, sí.
0: Que la resposta teva quina seria?
1: Home, si estalvies un mal a la humanitat... Potser et diria que sí.
0: Aquesta és la resposta
1: que, no ho sabem,
0: que tenim, no?
1: Clar,
0: que tenim. Llavors
1: clar.
0: ell es pregunta en aquesta novel·la, has de matar a una tarra? Ho situa als anys 80 perquè ETA està activa i és una altra qüestió.
1: Clar.
0: I en aquest llibre, doncs, hi ha la descripció de la foto de la caserna de Vic amb aquell policia que porta la nena a coll.
1: Sí, senyor.
0: Que tots hem vist.
1: Doncs, jo vaig anar-hi hores després d'això.
0: Tu vas anar-hi hores després.
1: Devia ser la meva primera mòbil a Catalunya Ràdio.
0: Quin any va ser? No me'n recordo.
1: Doncs mira, jo era 90, 91.
0: La teva primera unitat mòbil.
1: Jo diria que sí, no vull equivocar-me, però jo vaig anar-hi aquella matinada a Vic.
0: Per què no a la nit dels ignorants ho poses
1: passat,
0: un dia, això? Ens agradaria sentir-ho. Coses d'aquestes que ja són història de la ràdio, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs posa-la un dia, aquesta mòbil.
1: Jo recordo perquè vaig quedar impactada d'allò de ruït. Clar, ja no hi havia gent, i sí que hi havia pols, i va ser de matinada, perquè havíem d'entrar pel Catalunya Matí a primera hora. Llavors havies d'anar-hi a la nit, si no arribaves a temps. Però recordo perfectament.
0: Vas anar tu sola amb el tècnic,
1: amb la unitat mòbil.
0: Que qui devia ser?
1: Diria que... I està jubilat, en Jesús López, diria.
0: Diria.
1: Però això la gent no coneix. Escolta'm, posats a parlar de coses que fem a la vida, dius en aquest llibre, les dones passats als 50, això m'ha encantat, volen fer tot de coses, tenen energia, riuen, es pixen de riure, els homes perden totes les ganes de riure, diu, alguns ja no riuen més, és com un transvasament. O sigui, com s'ha t'acudit aquesta
0: perquè
1: idea? És que la trobo boníssima, en part.
0: Mira, tu, evidentment, això ho diu el personatge i, evidentment, això és una generalització.
1: Sí, sí, sí.
0: Però està basada en fets reals.
1: Exacte.
0: És a dir, tu hauràs anat a clubs de lectura.
1: Sí.
0: Només hi ha dones.
1: Tant per cent dones. Sí.
0: Només hi ha
1: dones.
0: Sí, hi ha algun home, sí. Dos homes. A tastos de vins, només hi ha dones.
1: Només hi ha dones, també. Jo
0: em faig una visió amb això dels tastos de vins.
1: El teatre també, només hi ha
0: el
1: dones.
0: El teatre.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Totes les qüestions culturals. Els tastos de vins per què és? Perquè no tenen cap problema en fer el ridícul bé. És a dir, tu a un home li preguntes de què fa olor això i té por. Una por normal, jo la puc tenir. Una dona, si s'equivoca i
1: no
0: et diu fa olor de no sé què, no té problema. Per què? Perquè vol aprendre.
1: Clar.
0: Vol aprendre. Llavors, a partir d'aquesta edat, veus dones que volen aprendre coses. Llavors, clar, són personatges interessants els que volen aprendre coses.
1: I això, amb l'edat, no ho perdem. I si vas a la Universitat de la Gent Gran,
0: també
1: moltes dones.
0: Veus molt que hi ha homes...
1: O viatges...
0: viatges.
1: Per singles que diuen, sí. Veus moltes més dones, això t'ho diu la gent que
0: hi
1: va.
0: Hi ha una qüestió també que és que tu penses, ostres, a partir d'una edat, molts homes tenen malalties d'aquestes fàcils, medicables, sí. Cardiovasculars, hipertensió, malalties que cansen, que donen molt cansament. Dormen malament.
1: Sí, però les dones també dormen malament i es cansen i no deixen de fer coses moltes vegades, eh? No ho has pensat?
0: Clar, jo no estic cansada.
1: Tu no estàs
0: cansada. Jo no estic cansada.
1: És que tu dius que tot així, dius que sí, no sé parlar, dius que sí a tot. O sigui, entrevistes, treballs de recerca, això també ho fas tu? Això ho fa la teva protagonista?
0: Treballs de recerca jo no sé dir que no.
1: Però tu també sempre dius que sí, no? Per tant,
0: perquè
1: sempre fas coses.
0: Sí, després, potser, quan arriba el moment...
1: Dius ara em fa mandra, no?
0: Sí.
1: Però tu sempre dius
0: però,
1: que sí.
0: Bé, jo, per exemple, als clubs de lectura sempre dic que sí. Sigui com sigui. Això, no tinc cotxe, jo. Ja haig de fer uns viatges de vegades per Catalunya.
1: amb tren, autocar, o que et vinguin a buscar. No, no et venen a buscar.
0: Sí,
1: clar,
0: això de vegades sí.
1: És difícil.
0: De vegades fem Passeando a Miss Daisy, sí. De vegades ho fem. L'altre dia vaig anar a Vilajuïga.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí, però em van regalar aigua de Vilajuïga. Això em va fer molt feliç.
1: Clar, però després com la portes, si has d'anar amb transport públic?
0: Sí, terrible va ser. Sí.
1: Escolta'm, la Clàudia Pruna també diu en aquest llibre, els meus lectors em coneixen més que jo mateixa. Tu creus que també...
0: Pot ser, eh?
1: Et coneixen més els teus a través del que escrius?
0: Jo crec que amb un article diari o amb llibres, quan hi ha portes tants, envies claus, no? O ells ja saben la teva manera de fer. Fa temps que ens seguim mútuament. Jo també llegeixo els comentaris dels
1: sempre,
0: lectors,
1: eh?
0: Ja els conec.
1: Sí. Però a vegades hi ha gent que té molt mala bava a l'hora de fer comentaris i no sé si això t'afecta.
0: Hi ha alguns que ja els coneixes. Hi ha, per exemple, a l'Ara en tenim algun que escriu a tot. Fa molt riure.
1: Sí.
0: Hi ha un que escriu a tot. A tot. Però
1: comenta
0: tot. Però, per exemple, comenta... un tractor ha atropellat un gos, també. Ell comenta, i em fa molta gràcia. Llavors n'hi ha algun que... tot uneixen. N'hi ha un que, si llegeix un tractor ha atropellat un gos, dirà... Visca Catalunya, puta Espanya, no sé què diu.
1: Sempre diu el mateix.
0: Sempre m'ho lluny. És que Espanya, no sé què, tot això. O sigui, i n'hi ha que fan comentaris de vegades més interessants que el propi article.
1: Uh-huh.
0: I això és una cura d'humilitat, també, de vegades llegir aquests comentaris, no? O els que detecten errors, que són... Els que detecten errors dels llibres
1: i dels...
0: I tant.
1: Com és possible que hagi passat això?
0: I tant. I els detectors d'errors d'històrica, aquests són el terror dels autors d'històrica.
1: Sí,
0: perquè et saben més que ells sempre.
1: Exacte, sempre.
0: Tenen
1: un objectiu i l'altre està fent un llibre amb molts més
0: ítems,
1: no?
0: I tant.
1: Escolta'm, la Clàudia Pruna, la teva protagonista, també diu, quan m'estigui morint ho sabràs perquè no escriuré més.
0: Clar.
1: Tu m'has dit abans que tu no saps estar sense escriure cada dia.
0: Sí, és veritat.
1: Aleshores, l'Espinàs va fer una mica això, va continuar escrivint sempre més,
0: Més. L'Espinàs
1: també cada dia. Tu això no et passarà, no? No ens passarà això. De
0: seguir escrivint?
1: Clar, de dir, no, ja notaràs que me n'estic anant perquè ja no escriuré. No, tu marxaràs de la festa sense fer soroll, no?
0: Suposo que aniré escrivint i si escric molt malament ja m'ho faran saber. No sé.
1: Tu creus?
0: Mira, l'Espinàs... sí, home, i tant. Sí.
1: T'ho faran saber.
0: Jo crec que sí, no? L'Espinàs... fèiem sempre broma de l'Espinàs. Hem fet molta broma sempre d'ell. Per què? Perquè ha sigut un gran autor. I si algú vol gaudir de l'Espinàs, que llegeixi el viatge al Pirineu de Lleida, que és boníssim, que van caminant,
1: sí,
0: amb el Camilo José Cela.
1: Sí.
0: I durant molt temps, de fer un article bo... De fet, i gent, n'hem dit fer un Espinàs. Per què? Perquè ell era el rei del fets i gent bo.
1: Sí.
0: Bo, eh? Perquè
1: bo.
0: Boníssim. Hi ha algun article de l'Espinàs boníssim,
1: sí,
0: d'emmarcar.
1: De coses...
0: Que bo.
1: De la quotidianitat.
0: S'ha de ser molt bo per
1: com
0: fer això.
1: Com d'una pinta pots fer un article,
0: sí,
1: com el que has fet. No?
0: Cortázar ho fa molt bé, també això. Cortázar és
1: també
0: boníssim amb això. Sí.
1: Aquests detalls.
0: En un altre moment, eh? En un altre moment, sense internet, sense Instagram...
1: Sí, perquè ara la gent ja no té ganes d'entretenir-se en això, i ho trobo meravellós, no?, que puguis entretenir llegint una història sobre una pinta. És igual, no? O sobre una gota d'aigua.
0: Que això és la literatura.
1: Clar.
0: Això és la literatura.
1: I això no es pot perdre mai, en part. Com,
0: no.
1: Com ho hem de fer?
0: Et dic una cosa. Ara jo ja sí que dic sempre que la gent que llegeix és més guapa perquè és més, perquè té una mirada. I això és així. És a dir, jo ara et puc dir, pel carrer, et puc dir qui són lectors habituals. Una altra cosa és de ficció, eh?
1: Clar.
0: Lectors, o sigui, la gent que sempre té un llibre entre mans, uh-huh, o més d'un, uh-huh, aquests.
1: Aquests els veus a 3 hores
0: lluny. Tenen una altra mirada, i això ho deia l'Emili Teixidor. L'Emili Teixidor deia, que no veieu que som més guapos? I era per això. Perquè els ulls... S'han fet estudis ja d'això, eh?
1: S'han fet estudis dels ulls
0: de quins mecanismes activa el cervell,
1: sí,
0: a l'hora de llegir, que són contraris als de mirar reels.
1: Això,
0: de cara al lavabo es miren reels i no es llegeix,
1: sí, ja no es llegeix
0: com abans.
1: Sí, que t'estaves una estona més. Escolta, m'acabo, en part, de les moltíssimes entrevistes que t'han fet per Instruccions per Viure Sense Ella, Quina pregunta no t'ha fet ningú i tu hauries volgut que te la fessin?
0: No ho sé, però m'han fet sempre una pregunta que és pertinent, que sempre me la fan amb culpa i dic, no, home, no, és una pregunta que és la que s'ha de fer, no? Si això està basat en fets reals i què hi ha de mi aquí. Oh. La resposta és...
1: Ja no te l'he fet, aquesta, eh?
0: No, però vull dir que seria pertinent. I la resposta és, tot el que escric està basat en fets reals i tot el que escric és ficció.
1: És meravellosa. És com ha de ser, perquè sempre hi ha un punt de la realitat que t'inspira i després tu ficciones per sobre d'això.
0: Jo sí, perquè m'agrada molt la gent.
1: Escolta'm, m'ha quedat clar que t'agrada molt la gent i que te'n vas de les festes i de la vida sense fer soroll.
0: Correcte.
1: Ampar Molina, moltes gràcies.
0: A tu, Marta.
2: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: El conte per anar a dormir.
1: Doncs avui tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Avui deixa la fàbrica, de David Monteagudo, amb relats molt curts sobre les coses més essencials. L'escriptor el va publicar l'any 2018 a Ratabooks, després de l'èxit de la seva novel·la Fi. Abans de llegir per això el seu últim conte, li hem demanat a Monteagudo que ens resumís com escriu ells aquests relats i aquests retalls de vida.
2: Vaig arribar a escriure aquests relats Avui deixa la fàbrica d'una forma natural, diguem-ne, per una evolució dels meus gustos com a escriptor, diguem-ne, com a creació literària. Dic que he arribat de forma natural perquè jo sempre he escrit el que m'ha vingut de gust, el que em demanava el cos en cada moment. Mai m'he forçat a escriure coses que potser em demanaven, no? des del mercat editorial o des de la maquinària aquesta i tal, sinó que he escrit el que en cada moment a mi em venia de gust. He arribat a escriure relats molt curts per aquesta evolució estètica, diguem-ne, i també, tot s'ha de dir, per mandra també, per una certa mandra, perquè jo sóc un escritor bastant mandrós, no? Bueno, he escrit bastants llibres, he publicat 11 i n'he escrit més, quasi el doble més, però en realitat he treballat poc, no? O sigui, em costa quan em poso, té que ser algo que m'estimula molt i que és un repte també molt de gust fer, no? Llavors, clar, quan més breu sigui un text literari, un conte o un relat, quan més breu ha de ser més intens, I l'estil en aquests relats, avui és la fàbrica, doncs està molt treballat. És una feina artesanal d'anar polint les bases perquè sigui molt tingui una fluïdesa i una musicalitat i que es llegeixi i se senti amb facilitat.
1: Doncs ara sí, gràcies David. Escoltarem el darrer del relat d'Avui deixa la fàbrica. Es titula, es diu Bull. Vull ser el que sóc. Vull ser baixet, vull ser calb, vull ser quec. Vull ser escriptor quan sigui gran, vull ser el que sóc, vull ser jo. Vull ser menys famós ara que d'aquí a 100 anys. Vull arribar a vell quan ja sigui vell. Vull escriure cada vegada millor, vull ser creatiu, vull ser imaginatiu. Vull ser bo, fort i savi. Vull que els meus fills siguin bons, forts i savis. Vull viure el dia, vull guanyar diners, però no gaires. Vull ser pobre amb moderació. Vull equivocar-me. Vull soledat, estones. Vull pensar. Vull silenci i quietud, però sobretot pau. Molta pau. Vull lligar els gossos amb llonganisses. Vull xiular i que l'ase sempre begui. Vull donar i rebre a mans besades. Vull la clau i el duro. Vull que les figues siguin totes del meu paner. Vull dir bon dia sense enganyar ningú. Vull omplir-me el cor de molsa per veure el ferit per l'aigua i també el mort per l'aigua. Vull que els messies no es dediquin a la política. Vull que les persones siguin més importants que les idees. Vull que el món sigui imperfecte. Vull que ningú no em prometi el paradís terrenal. Vull que no m'expliquin romanços. Vull que no oblidem la història. Vull que no repetim la història. Vull fotre'm de mi mateix i de la meva família i del meu país i de Déu i sa mare. Vull tenir sentit de l'humor i pixar-me de riure i fer volar coloms. Vull conèixer gent intel·ligent. Vull fer àpats amb gent important. Vull llegir, vull rellegir. Vull que la gent llegeixi. Vull que la gent llegeixi els clàssics. Vull córrer lleuger, com quan era jove. Vull continuar amb l'Olga. Vull ser una bona mestressa de casa, així, en femení. Vull cuinar per les persones que estimo. Vull que la gent m'estimi. Vull ser puntual, vull ser un model de virtuts, un bon partit, un xollo, una bicoca, un caramelet. Vull matinar i arrambar-me a una soca que faci bona ombra i que volin 100 ocells perquè jo en tingui una a la mà. Vull que no s'acabi el vi ni l'aigua. Vull la migdiada de cada dia, la paret encalcinada, el cel blau i les torretes amb geranis. Vull l'olor del sofregit perfumant l'escala. Vull ser pobre, Vull viure amb les portes obertes, la porta del carrer, la porta del replà, i que hi passi a través el vent de la vida. Que em cridin ben fort des del carrer, Monti! I abocar-me a l'escala, amb el davantal posat, amb un drap a les mans, tacades de farina, imagineu-vos l'escena, i que sigui un amic, el carter, un veí, algú que no vingui a convèncer-me de res, que jo vull ser jo. Vull, senyor meu, quedar-me com estic ara, i quan arribi el dia de l'últim viatge i tota la pesca que teniu al cap, vull anar-me'n lleuger, morir-me de lloguer, com he viscut sempre, sense capital, sense patrimoni i sense haver anat mai al notari. Doncs amb totes aquestes coses que vol David Montiagudo, que probablement algunes de les quals molts de nosaltres voldríem i podríem compartir, hem acabat la setmana i el programa d'avui. Arriba a les 2 de la matinada i, per tant, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que ens posem al dia del que és notícia. Nosaltres tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que gràcies per ser-hi, com sempre, un bon cap de setmana i que descanseu. Bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat en l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirmar que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'ex líder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern de Donald Trump